0: Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tres víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i dos motoristes en tres xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports. El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge a les 12 a la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels

0: parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
1: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
2: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya, darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
3: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
4: Seguim insistint, seguim empenyent.
5: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
2: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'estaca i país petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
1: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també en posta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
6: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
7: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural, los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre, i ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plàter i la línia elèctrica de molt alta tensió.
6: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
8: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
9: I estem tots una miqueta com en punt mort.
10: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
11: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
6: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
1: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
12: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossat de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
13: Avui, dècades després, continuem en disputa! Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
12: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià, i considerat emblema dels Països Catalans.
1: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
14: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
15: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.

0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
1: Insisteixo que avui...

0: els enfadats per fer una gran Catalunya.
1: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
2: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya. Amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976, a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
3: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
4: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
2: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley virarà les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
5: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
2: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
1: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
6: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
1: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
6: A aquesta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
1: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
7: El temps.
1: Gemma Puig.
8: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
9: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
10: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota

0: per cap circumstància una arma nuclear.
1: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
2: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
3: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
2: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
4: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
2: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia, a 1:45, després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
6: Para identificar aquellos

0: puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
1: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Catalina!
4: M'agastaràs el nom?
5: Oi, jo, abuela.
1: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
3: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
1: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
6: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanes Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Hilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
7: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
6: A l'altra banda, Pierre Oriola, Lló al Barça.
8: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
6: També he jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, un ala pivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
2: 3Cat Info.
6: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
9: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
6: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
10: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
6: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
5: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar.

0: que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
1: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 6:45 de la tarda. A la Lliga Femenina, 2 partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a 12:00 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
3: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure-ho d'un altre, però requereix temps i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
1: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només 2 etapes, el Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el 1:37 d'avantatge respecte a l'eslovè quan queden només 2 etapes.
4: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan 2 y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
1: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal. 2 partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
2: Són 2:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També ha jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
8: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
6: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
9: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
11: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
12: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
13: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
13: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
14: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
0: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
15: n'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
16: Bueno, és una mica tradició venir sempre a Alemanya i acabar Art de Triomf a veure quina música fan.
15: I d'altres que tornaven després de molts anys.
17: De petita venia molt amb la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent.
15: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
18: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
15: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
14: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones que van donar la cara pel futur dels nostres fills i filles.
15: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames com, per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
20: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
21: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix

0: mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
1: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
2: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
3: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
2: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
4: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
2: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. Hi ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
5: El temps.
2: Gemma Puig.
6: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
7: Els metges hem dit prou i no volem continuar

0: oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
1: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
2: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hospedaria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
1: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions. 3CAT Info. Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio una espectadora.
4: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
3: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
5: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
3: És una proposta d'Arts al Carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillén.
6: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
3: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralfurt, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Ars Bathur i, sobretot, amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanàs Manresa per 77-90 diumenge a les 12 a l'Ilerna Lleida, i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot. I tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent. Al final, doncs, et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Sant

0: Thiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
1: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
0: A segona, també cinquena jornada, a dos quarts de set, al Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda i Atlètic Club Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
2: 3Cat Info.
0: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
3: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que et treureu d'un altre, però requereix temps i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
0: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
4: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
0: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
5: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento ha llegado para mí.
2: 3Cat Info. Tresca Info.

0: 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027, pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions del Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tres víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i dos motoristes en tres xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports. El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge a les 12 a la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
12: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya, darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes

0: grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
1: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
2: Seguim insistint, seguim empenyent.
3: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
0: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència. S'han cantat l'Estaca i País Petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
4: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també en posta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
5: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
6: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural, los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre i ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
5: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
7: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
8: I estem tots una miqueta com en punt mort.
9: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
10: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
5: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
4: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
11: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossar de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
12: Avui, dècades després, continuem en disputa! Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
11: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià, i considerat emblema dels Països Catalans.
4: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos, que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
13: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
14: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
4: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
15: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
4: I ha animat la societat civil a fer pinya.
15: Jo me pau, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats

0: els enfadats per fer una gran Catalunya.
1: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil

0: amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976 a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
1: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
2: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
0: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
3: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
0: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
4: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
5: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio. El presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
4: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
5: A esta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas, han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
4: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
6: El temps.
4: Gemma Puig.
7: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
8: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
9: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
8: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
4: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet

0: La mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
1: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
2: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia a 1:45 després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C7 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància, que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
4: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
0: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info.

0: tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Catalina!
2: M'agastaràs el nom?
3: O jo, abuela.
4: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
1: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
4: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
4: Amb en Joan Fitó.
5: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Quitzanes Manresa per 77-90 diumenge a les 12. L'Hilern Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
6: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
5: A l'altra banda, Pierre Oriola, Llo al Barça.
7: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
5: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de cessió de Lijon Ndiaye, un alipivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
0: 3Cat Info.
5: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
8: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
5: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
9: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits. Així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
5: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
10: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
5: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 6:45 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol

0: espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
2: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treureu d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
0: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran, a falta de només dues etapes. El Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan queden només dues etapes.
3: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
0: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal. Dos partits en presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
1: Són dos quarts de quatre.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També ha jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
8: Hem dedicat
7: molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
6: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
8: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
9: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre el llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
10: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
11: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
12: Insisteixo que avui és la festa dels catalans, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
12: Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital.

0: amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
1: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
2: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
1: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya, un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
3: N'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
4: Bueno, és una mica tradició venir sempre a la Mani i acabar Art de Triomf a veure quina música fan.
3: I d'altres que tornaven després de molts anys.
5: De petita venia molt a molt la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així, més d'adolescent.
3: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
6: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nostres que venen.
3: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
2: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones que van donar la cara al futur dels nostres fills i filles.
3: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames com, per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
8: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
9: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
8: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
1: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas, en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
10: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
1: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
11: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
1: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. Hi ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
7: El temps.
1: Gemma Puig.
12: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
13: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
1: Entre altres mesures, el nou estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
14: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hostaleria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
1: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions. 3CAT Info. Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
15: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava Catalunya Ràdio, una espectadora.
16: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
15: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
17: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
15: És una proposta d'Arts al carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillet.
18: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
15: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Vall.

0: anys. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria, John C. toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralford, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Arsbatur i, sobretot, amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanàs Manresa per 77-90 diumenge a les 12 a l'Ilerna Lleida, i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pier Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop, però hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres, ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a combatir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
8: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
2: A segona, també cinquena jornada, a 6:45, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7.

0: a la tarda i Atlètic Club Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
1: 3Cat Info.
0: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
2: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure-ho d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè, bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
0: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslové quan només queden dues etapes.
3: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
0: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
4: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento ha llegado para mí.
1: 3Cat Info. Tresca Info.

45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i en posta 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027 pel 10è aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions del Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tres víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i dos motoristes en tres xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Cannes.

0: Esports.
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge a les 12 a la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
2: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
0: 3CAT Info.
2: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
2: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
2: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
12: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya, darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
13: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
14: Seguim insistint, seguim empenyent.
15: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
12: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'estaca i país petit i s'ha acabat amb un concert

0: reivindicatiu del grup Acoplats.
1: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també en Posta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
2: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
3: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural. Los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre. I ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plàter i la línia elèctrica de molt alta tensió.
2: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
4: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
5: I estem tots una miqueta com en punt mort.
6: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
7: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
2: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
1: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
8: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossat de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
9: Avui, dècades després, continuem en disputa! Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
8: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià i considerat emblema dels Països Catalans.
1: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
10: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
11: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
1: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
12: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
1: I ha animat la societat civil a fer pinya.
12: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
1: I la part institucional de la diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
13: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya.

amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976, a Sant Boi. I ho ha fet amb

0: Miley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
1: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
0: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
2: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
3: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio. El presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
2: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
3: A aquesta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
2: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
4: El temps.
2: Gemma Puig.
5: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta si pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
6: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
7: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
6: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
2: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
8: Porque si tú tienes una alerta de estas características,

0: Políticas no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
1: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
2: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
1: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia, a 1:45, després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
4: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
1: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: Catalina!
6: M'agastaràs el nom?
7: Oi, jo, abuela.
1: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular particular en què l'avi i neta fan el dol en el

0: film.
1: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
3: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanes Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Hilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
4: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
3: A l'altra banda, Pierre Oriola, Llo al Barça.
5: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem dominat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
3: També he jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, un aler pivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
2: 3Cat Info.
3: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
3: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
3: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
8: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
3: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 7:15 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a 12:00 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
9: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que et treureu d'un altre, però requereix temps i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb

0: la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
1: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran, a falta de només dues etapes. El Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslové quan queden només dues etapes.
2: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
1: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal. Dos partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
3: Són dos quarts de cinc.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
8: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
6: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
9: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
11: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
12: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
13: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
13: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'Islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
14: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
0: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya, un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
15: n'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
16: Bueno, és una mica tradició venir sempre a Alemanya i acabar Art de Triomf a veure quina música fan.
15: I d'altres que tornaven després de molts anys.
17: De petita venia molt amb la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent.
15: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
18: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
15: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
14: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones que van donar la cara pel futur dels nostres fills i filles.
15: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames, com per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
20: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
21: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
20: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
1: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
2: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
19: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
19: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
23: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a trobar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
24: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hospedaria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
0: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions. 3CAT Info. Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio una espectadora.
4: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
3: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
5: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
3: És una proposta d'Arts al carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillén.
7: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
3: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni

0: amb la veu suau de Jonsi, que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bond treuen l'artilleria i Jonsi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralford, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Ars Bathur i, sobretot, amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
1: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitzanàs Manresa per 77-90 diumenge a les 12 a l'Ilern Lleida, i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop, però hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
5: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a 4:15 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
6: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
7: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
2: A segona, també cinquena jornada, a 6:45, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda i Atlètic Club Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
1: 3CAT Info.
2: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
8: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure-ho d'un altre. però requereix temps i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els...

0: 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i en posta 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027, pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. 3 víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i 2 motoristes en 3 xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports. El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge. A les 12, la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
12: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya, darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
13: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
14: Seguim insistint, seguim empenyent.
15: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
12: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'estaca i país petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
0: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també a Amposta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
16: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
17: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellós. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural, los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre i ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
16: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
18: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
19: I estem tots una miqueta com en punt mort.
20: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
21: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
16: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
0: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
22: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossat de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
23: Avui, dècades després, continuem en disputa!
1: Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
22: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià i considerat emblema dels Països Catalans.
0: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestava membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
2: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
3: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
23: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
23: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
24: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya. Amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976 a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
25: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
26: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
24: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïms

0: Miley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
1: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
0: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra,

0: ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
1: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
0: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia, Carles Puigdemont. A partir d'aquí mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
1: A esta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
0: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
4: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
5: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
4: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
6: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
7: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en una

0: Un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia, a 1:45, després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat la P7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància, que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
2: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
0: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Catalina!
4: M'agastaràs el nom?
5: Oi, jo, abuela.
0: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
3: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
5: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanes Manresa per 77-90 diumenge a les 12. L'Ilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
6: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
5: A l'altra banda, Pierre Oriola, Lló al Barça.
7: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
5: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de cessió de Lijon Ndiaye, un alipivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
1: 3Cat Info.
5: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
8: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
5: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
9: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
5: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
10: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
5: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 7:15 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a 12:00 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
11: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treureu d'un altre, però requereix temps i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
5: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran, a falta de només dues etapes. El Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan

0: queden només dues etapes.
1: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol, la verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
0: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal, dos partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
2: Són dos quarts de sis.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També ha jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment

0: independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
1: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
2: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
0: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la diada es pugui celebrar sense exiliats.
3: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
0: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
4: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
0: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
5: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre el llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
6: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
7: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
5: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
8: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
5: I ha animat la societat civil a fer pinya.
8: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
5: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
9: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la diada fent l'últim concert.

0: Bar de la Gossa Sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
1: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la Gossa Sorda a Catalunya, un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
2: N'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
3: Bueno, és una mica tradició venir sempre a la Mani a Art de Triomf a veure quina música fan.
2: I d'altres que tornaven després de molts anys.
3: De petita venia molt a molt la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent.
2: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades i amb la Gossa Sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
4: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
2: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La Nostra Sort.
0: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones que van donar la cara el futur dels nostres fills i filles.
2: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames, com per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
6: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
7: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
6: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
1: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones

0: persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
1: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
2: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
5: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
6: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hospedaria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt, el turisme, això està molt descontrolat.
0: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions.
3: 3CAT Info.
0: Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
7: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio una espectadora.
8: De mica en mica anava tenint una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
7: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
9: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
7: És una proposta d'Arts al Carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillet.
10: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
7: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralfurt, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste Arsbach.

0: Atur, i sobretot amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
1: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanàs Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Ilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem dominat el rebot. I tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent. Al final, doncs, et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
5: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a 4:15 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
6: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
7: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
2: A segona, també cinquena jornada, a 7:15, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda i Atlètic Club Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
1: 3CAT Info.
2: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
8: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que et treure d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè, bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
2: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
9: Y sí, bueno.

0: 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027, pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tres víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i dos motoristes en tres xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports. El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge. A les 12, la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
12: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya, darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
13: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
14: Seguim insistint, seguim empenyent.
15: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
12: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'Estaca i País Petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
0: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també a Amposta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
16: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
17: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural, los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre i ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
16: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
18: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
19: I estem tots una miqueta com en punt mort.
20: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
21: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
16: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
0: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
22: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossat de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
23: Avui, dècades després, continuem en disputa!
1: Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català i disputa del projecte de país que volem construir.
22: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià i considerat emblema dels Països Catalans.
0: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
2: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
3: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
23: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
23: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
24: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya. Amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976 a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
25: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
26: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
24: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
27: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
24: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
0: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans.

0: l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
1: En el moment en què la ley de amnistía se aplique,

0: convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
1: A esta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
0: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
4: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
5: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
4: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
6: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
7: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la

0: humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia a 1:45 després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C7 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància, que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
2: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
0: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Catalina!
4: M'agastaràs el nom?
5: Oi, abuela.
0: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
6: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
7: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Quitzenes Manresa per 77-90 diumenge a les 12. L'Hilern Lleida i el Barça jugaran La final d'aquesta Lliga Catalana, Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balche

0: Kerovski, jugador del Barça.
1: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa liga catalana. Entonces, muy contento por el equipo porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
0: A l'altra banda, Pierre Oriola, allò al Barça.
2: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
0: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de cessió de Lijon Ndiaye, un alipivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
3: 3CAT Info.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
4: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
0: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
5: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
0: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
6: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
0: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 6:45 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
7: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treureu d'un altre, però requereix temps i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
0: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan queden només dues etapes.
8: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
0: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal. Dos partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
3: Són 6:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés moltíssim i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
8: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
6: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
9: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
11: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
12: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
13: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
13: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
14: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
0: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
15: n'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
16: Bueno, és una mica tradició venir sempre a Alemanya i acabar Art de Triomf a veure quina música fan.
15: I d'altres, que tornaven després de molts anys.
17: De petita venia molt la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així, més d'adolescent.
15: En una festa per la llibertat, on tothom era jove. Alguns ho eren de debò, i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades, i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
18: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
15: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
19: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones que van donar la cara pel futur dels nostres fills i filles.
15: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames com, per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
21: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
22: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
21: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
1: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
2: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
20: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
20: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
23: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
24: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hospedaria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
0: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la

0: recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions. 3CAT Info. Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
1: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio una espectadora.
2: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
1: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
3: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
1: És una proposta d'Arts al carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillet.
4: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
1: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Bloodberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bon treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralfurt, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Ars Batur i, sobretot, amb Hopi Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitzanàs Manresa per 77-90 diumenge a les 12. L'Ilern Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen,

0: n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
1: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
0: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
2: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot. I tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent. Al final, doncs, et passa factura.
0: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
4: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
0: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
5: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat a guanyar els 9 punts que tenim.
0: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
6: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
0: A segona, també cinquena jornada, a 7:15, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda i Atlètic Club Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
3: 3CAT Info.
0: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
7: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treureu d'un altre, però requereix temps i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
0: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
8: I sí, bueno, és un dia menos, nos quedan dos i poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
0: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
9: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento ha llegado para mí.
3: 3CAT Info.

0: Dissabte 12 de setembre del 2026, aquests últims 14 anys hi ha hagut diades de tot tipus, festives, reivindicatives, imaginatives, farcides d'expectatives, però també algunes d'agres marcades pels retrets i per la frustració. Era la tendència dels últims anys, inevitable si es té en compte el desenllaç del procés i la difícil convivència entre tots els protagonistes de la tardor del 2017. La diada d'aquest divendres, si atenem els discursos des del faristol i des dels carrers, fa cara de transició. No només perquè l'ANC ja va situar l'horitzó en una gran mobilització de cara al 2027, quan es complirà una dècada de l'1 d'octubre, sinó perquè s'imposa un repensament del moviment en un món salvatge i imprevisible. L'expressió catalana d'aquest feréstec porta el nom d'Aliança, protagonista des de dijous amb l'acte al Fossar de les Moreres i present per acció o per omissió en tots els discursos i les declaracions públiques. Té un punt naïf pensar que l'independentisme, o Catalunya en general, sabrà resoldre millor que ningú el dilema de com gestionar l'ascens de l'extrema dreta, tenint en compte que ni tan sols ho saben fer Alemanya, el país que millor pot explicar els horrors de fa un segle. Òmnium, per exemple, va demanar un front cívic per aturar els extremistes. La cruïlla històrica hi és, queda saber com abordar-la. De moment, això sí, la presència de joves al carrer durant la diada hauria de servir a l'independentisme per prendre seriosament com seduir-los si vol recuperar el pol social. Com acostar-se als joves que van viure de petits els fets d'Urquinaona o que potser anaven en cotxet durant la Via Catalana? Com dirigir-se a una generació que pateix per la llengua, per l'habitatge i per com s'integrarà al mercat laboral? L'ANC, Òmnium i els partits hauran de trobar la via adient si volen triomfar abans que arribi el desaniversari de l'1 d'octubre. I potser abans que el PP i que Vox aterrin a la Moncloa. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A la manifestació independentista d'ahir a la tarda a Barcelona hi van participar 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
2: A Girona la marxa va plegar 11.000 persones i en posta 1.600. A la capital catalana, un dels actes de la diada va acabar amb aldarulls i els Mossos van detenir 8 persones com a mínim, acusades de desordres públics.
0: Nova York recorda les víctimes de l'11S en el 25è aniversari dels atemptats en un acte on no ha assistit per primera vegada el president nord-americà.
2: Sí, Donald Trump ha commemorat l'11S des del Pentàgon i des d'allà ha aprofitat per justificar la guerra contra l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme islamista.
0: Amenaçades les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf Pèrsic.
2: L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el principal oleoducte del país davant d'atacs des de l'Iraq, mentre els hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau per controlar la via del Mar Roig.
0: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des de l'any 2022.
2: Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'encareix és el sucre i els cereals i això s'acabarà notant, diuen, el cistell dels consumidors.
0: Els esports, Roger Nau, el Barça ja només pensa en el Llevant.
3: Els blaugrana fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà a la tarda a la Ciutat de València. L'objectiu, mantenir la bona línia de joc i resultats per sumar la cinquena victòria en 5 partits i mantenir-se en solitari al capdavant de la Lliga.
0: Tot això mentre Joan Laporta assegura que l'equip vol el ple de títols.
3: Reconeix que és l'objectiu guanyar-ho tot, Lliga, Champions, Copa i Supercopa. El president blaugrana, això sí, demana seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
4: Doncs mira, sobretot el que destacarem més és la presència d'algunes petites nuvolades que fins a primera de la tarda, migdia, primera de la tarda, poden afectar alguns sectors de la costa. En general, com a molt, una mica de cel variable, però no es pot descartar algun petit ruixat, alguna gotellada que espatlli una mica, que també n'ha assolellat que ha de dominar arreu del país. També al llarg de la tarda, vespre, podrien sorgir-ne cap a l'interior, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, entre Osona i el Berguedà, doncs no es descarta també, ja acabant la jornada, algun petit ruixat i alguna gotellada. Són nuvolades que creixen amb força, però que no acaben anant a més i bastant localitzades. Insistim, en general, molt de sol i temperatures que avui es mantindran bastant similars a les d'ahir. Hem pujat les d'aquesta matinada, tot i així encara molt agradable, i les màximes avui, doncs, com ahir, en general entre els 25 a 30 graus, potser algunes xifres lleugerament per sobre dels 30, sobretot a la Vall de l'Ebre cap a la Ribera d'Ebre.
1: Avui el Suplement.
0: Avui el Suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz a les 10.

0: L'hora negra de Maika Navarro. A Washington ens hi espera una temporada més Lídia Heredia amb les seves contracròniques. Avui també una mica de bàsquet al suplement. Conversa amb un dels noms propis de l'estiu, Xavi Pasqual.
1: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc. Mai tornaré tan feliç com el que he viscut en el Palau.
0: Xavi Pasqual va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del previst. Va arribar al club el mes de novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig, va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar a Dubai.
1: A la meva sortida jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pasqual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent.
0: Avui al suplement Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça.
1: Que si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia...
0: A dos quarts d'11 la conversa sencera amb Xavi Pasqual, que actualment està entrenant al Dubai Basket, una conversa que hem enregistrat aquests dies des de Turquia, perquè és on el Xavi Pasqual està fent la pretemporada amb el Dubai Basket. A dos quarts d'11 sentirem aquesta conversa sencera, més enllà també de la seva sortida del Barça, el Xavi Pasqual, que porta una pila d'anys vinculat al bàsquet, va guanyar l'Eurolliga en la primera etapa amb el Barça i que era enginyer industrial, i que gràcies també a la seva participació amb Dusko Ivanović doncs es va poder construir una carrera platòrica a les banquetes blaugrana i de més enllà, perquè ha entrenat el Panathinaikos, també el Zenit de Sant Petersburg, una pila d'anys. Tot això en un suplement on a partir de les 11, atenció, perquè avui obrim debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques a les aules. La setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem amb docents i acadèmics. Ara passen 7 minuts de les 7.
2: L'informatiu del suplement.
0: Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar en la manifestació de l'ANC i d'Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar el terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Àlex Giralt, Robert, bon dia.
7: Bon dia. Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antich.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
9: Estem més preparats que el 2017.
7: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull de Junts va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
10: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
7: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
12: La manifestació antifeixista al centre de Barcelona va acabar amb almenys 18 persones detingudes, de les quals una desena menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. 9 Mossos van patir ferides lleus, també. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup va llançar objectes als agents policials que van intervenir per dispersar els activistes.
0: A tot això, més enllà d'aquestes manifestacions, el clam a favor de la convivència va centrar els actes oficials de la Diada.
12: Sí, davant el creixement dels discursos d'odi, les principals institucions del país van reclamar fer pinya. Sentim Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
13: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
14: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, en justícia.

0: i en llibertat.
1: En aquesta mateixa línia, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també es va afegir aquesta aposta per la convivència. En declaracions, al Matí de Catalunya Ràdio va tornar a reivindicar que és català qui viu i treballa a Catalunya.
2: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
3: A Ripoll, el consistori es va desmarcar del discurs que va fer el politòleg Ramon Cotarello en l'acte de la diada que va organitzar el mateix ajuntament.
1: Sí, en la seva glossa dins el monestir, Cotarello va cridar a la guerra contra l'islam.
4: Oh, es convertir en islam i vivim com ciutadans d'Estimona. Oh, fer la guerra...
1: L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualificant la glossa de Cotarello de totalitària i xenòfoba.
3: Deia Cotarello, o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos o fem la guerra. Bé, lamentable declaració que fins i tot doncs Aliança, que és qui els havia convocat, se'n va haver de desmarcar, perquè després s'omplin la boca de convivència. Som-hi. Els 25 anys de l'11 de setembre, els Estats Units han deixat palesa la divisió i la polarització de la classe política. Donald Trump s'ha absentat dels actes de Nova York i ha justificat des del Pentàgon la guerra de l'Iran, i l'alcalde de la ciutat està qüestionat per ser musulmà.
1: El nostre corresponsal Oriol Serra ha apostat des de Nova York, ha copsat, volem dir, des de Nova York, un exemple del desconcert que va regnar la societat nord-americana durant aquells anys.
3: Oriol, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolph Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. L'altre en discòrdia és Donald Trump, que s'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats, i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
6: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
5: Tornant a la islamofòbia, val a dir que ha estat una de les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohammed Salman Hamdani, un cadet de la policia de Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talan Hamdani, ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
3: Els aliats de l'Iran amenacen les rutes alternatives de l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. I els rebels hutis del Iemen controlen dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima.
1: Sí, segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provenents de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils. Això és el 5% del trànsit mundial. El tancament de l'oleoducte est-oest arriba poques hores després que els hutis del Iemen, aliats de Teheran, s'hagin apoderat de l'illa de Parim i de l'arxipèlag de Hanish. Són dos punts claus a l'entrada del Mar Roig. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per a tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per a l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat les últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz que han fet tornar a pujar el preu del barril de petroli per sobre dels $100.
3: Mentrestant, Donald Trump assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector, amb aranzels i una retòrica beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats.
1: Ara, en una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia xinesa volgués instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria.
0: Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.

0: comunitat autònoma.
1: Es tracta de la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. Defensa que, després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
2: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
1: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, considera que amb aquesta dimissió no n'hi ha prou.
3: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: Més qüestions. El preu mundial dels principals aliments s'enfila al nivell més alt dels últims 4 anys. L'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura alerta que els productes que més s'encareixen són el sucre i els cereals. D'aquí unes setmanes això s'acabarà notant en la butxaca dels consumidors. Núria Har, bon dia.
4: Hola, bon dia. La FAO culpa la calor i la inestabilitat geopolítica mundial de la pujada de preus, però el cistell encara tardarà unes setmanes a encarir-se. Ho calcula el professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, per al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
4: El que més preocupa és el preu dels cereals, perquè també en depenen els productes derivats o el bestiar. La collita mundial serà de rècord, però cada cop hi ha més demanda per cobrir tota la població.
5: Jo diria que el 50% dels productes que pots trobar en un supermercat, d'alguna manera directa o indirecta, o inclús més perquè és un dels aliments bàsics.
4: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb un suport terapèutic individualitzat. Toni Fortesa.
6: L'objectiu és donar eines de gestió emocional als joves perquè es puguin reincorporar amb garanties al sistema educatiu ordinari. En el primer any de desplegament del projecte ja ha donat alguns fruits. Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
7: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus és que ha desaparegut aquest absentisme. I són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquest centre.
6: Quan acabi aquest segon any de desplegament del projecte, el Departament d'Educació avaluarà els resultats. La intenció és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: A França, un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia.
1: Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via. El tren, on viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Caen. Un dels ferits està en estat crític i se'l va evacuar en helicòpter a l'hospital. Les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per aclarir les causes de l'accident.
0: I en aquest cas, la direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi en proves a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela, bon dia.
8: Bon dia. Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
9: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació doncs que realment, encara que és evident doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
8: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
0: La Generalitat obrirà noves oficines d'atenció integral al ciutadà a Sabadell, a Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat. El govern ha anunciat que estan enllestint aquests tres espais perquè comencin a funcionar els propers mesos.
1: El de la cocapital del Vallès Occidental comptarà amb 17 funcionaris i es posarà en marxa a principis de l'any que ve, mentre que els altres dos disposaran de 7 treballadors cadascun i operaran a partir de mitjans del 2028. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que la

0: mesures s'emmarca en la reforma de l'executiu per acostar, diu, l'administració a la ciutadania.
1: I ara volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
0: Amb aquestes tres, la Generalitat disposarà de 14 oficines arreu del país, amb més de 200 informadors i tramitadors. El govern ja treballa per obrir-ne 5 més abans que s'acabi la legislatura, a Vilafranca del Penedès, Puigcerdà, Lleida, Tremp i Barcelona.
2: I a la cultura... És el so particular de Sigur Rós que ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls, Marc Ruiz.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava a la secció de corda. A on treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat per un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes, i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alford del primer disc, aquest és Virion, un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi. Aquí el preciosisme es fa present amb textures que se sumen a les capes de l'orquestra i a les obsessives frases de piano de Kjartan Sveinsson. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, Arabatur o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
2: I ara anem cap a la Fira de Tàrrega. La Mostra d'Arts al Carrer reuneix aquest cap de setmana milers de persones en una edició més internacional que mai, Marta Vives.
4: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala enguany han tornat al carrer.
5: És això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes de... d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
4: Fins a companyies que s'estrenen a la fira, com els catalans Llum de Fideu, que amb el seu muntatge aquí, sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, han exhaurit entrades a totes les funcions i han fet aixecar el públic en els aplaudiments en la seva estrena. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
6: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
4: Aquest cap de setmana se seguiran desplegant els 57 espectacles programats al llarg d'aquesta edició i es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
7: L'informatiu del suplement.
8: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
9: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
8: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
11: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui
12: bon dia.
13: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'accés de burocràcia...
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
14: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
14: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
14: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
14: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
2: Els esports, el Barça se centra en la Lliga. Els blaugranes fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà al Camp del Llevant. L'objectiu, sumar la cinquena victòria, Roger Nau.
17: Sí, després de 5 partits

0: partits a les primeres 5 jornades de campionat per mantenir-se en solitari al capdavant de la Lliga. El president blaugrana, Joan Laporta, assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu aconseguir el ple de títols aquesta temporada. Ho ha dit durant la diada en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
1: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
0: Laporta, això sí, afirma que l'equip ha de seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra. El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa i un augment també de la clàusula de rescisió del futbolista de 18 anys. Demà juga el Barça i avui ja ho fa el Madrid, que rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. Mourinho, de moment, torna a pressionar els àrbitres. Ara carrega contra el comitè tècnic per haver validat el VAR del Betis Madrid.
2: És una cosa que verdaderamente admiro muchísimo en la clase arbitral. En todos los países donde he estado es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan en crítica a una situación arbitral. Muy unidos. Y la unión hace la fuerza.
0: Avui juga el Madrid, també juga l'Espanyol. Els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna al Sadar a un quart de 5 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Manolo González, tècnic blanquiblau.
3: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
0: La cinquena jornada de primera, però ja té un resultat definitiu. Ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0, el València és cué i només ha sumat un punt de 15 possibles. Mentrestant, a segona aquesta tarda, a 6:45, Girona-Castelló a Montilivi. El tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc.
4: Nosaltres, el que ens dona moral és veure que hem competit bé els últims dos partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
0: El Sabadell jugarà demà a la tarda al camp del Mallorca i encara en futbol a la Lliga F, dos partits avui en presència catalana. A la tercera jornada, a les 12, Atlètic Club de Bilbao, Espanyol, en directe per Esport 3, i a les 7 de la tarda, Barça Atlètic de Madrid. El Badalona Wiman visitarà demà el camp de l'Eibar. I més coses en bàsquet. El Barça i l'Ilerna Lleida jugaran demà a les 12 del migdia la final de la Lliga Catalana. Els blaugrana ahir van superar el Quitxenàs Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 van ser els màxims anotadors blaugrana. A Manresa, Timmy Allen va fer 18 punts. Juan Núñez és jugador del Barça.
5: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar. Ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia.
0: I en motociclisme, Marc Márquez va acabar segon en la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de San Marino, darrere Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià. Per això, explica, està provant canvis per intentar compensar les mancances al seu braç dret.
6: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure-ho d'un altre, i després els frens perquè estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
0: I a la Vuelta, Enric Mastia a tocar la seva primera victòria en una volta gran. En la 19a etapa d'ahir, Mas va entrar a meta juntament amb Primoz Roglic i, per tant, el de Movistar manté el minut i 33 segons d'avantatge respecte a l'eslové quan només queden dues etapes. En handbol ha començat la Lliga Sobal. Ahir dos partits en presència catalana. Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34. Acabem finalment en tennis perquè ja tenim finalistes de l'Obert dels Estats Units. La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Tiafoe i de Khachanov en 4 i 3-7 respectivament. La final femenina serà l'esperada, la disputaran aquesta nit Arina Sabalenka i Elena Rybakina.
7: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
8: Són 2:15 del matí.

0: Som-hi, és dissabte, això són els meus ídols, cada cap de setmana al suplement, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Reivindicat el passat, el present i el futur de bandes de tot el planeta, avui un dels més nostrats de casa nostra que s'han fet un fart de tocar aquest estiu, que s'han reinventat una altra vegada i que perduraran per sempre. És un dels pocs grans grups del rock català que ens quedava per esbudellar, i avui l'Axe amb Busto els tenim aquí per reivindicar de dalt a baix. Blai, Olga.
1: Sí, jo crec que si no han fet la gira de l'any, l'Axe amb Busto, doncs molt a prop hi han estat, eh? La Ludwig Band, l'Axe amb Busto, allà, no? Potser els dos grups que més han girat aquest estiu, que han tocat per tot arreu i que han fet grans concerts. I això que l'Axe amb Busto ja porta 40 anys de carrera, té la meva edat, val a dir. Es van formar com a banda l'any 86 i déu-n'hi-do, veureu ara quin repertori que tenen, perquè és al·lucinant, començant per aquest Llença't i a més mantenint aquests misteris, no?, de la cançó aquesta, que no sabem ben bé encara.
0: Mira, si diu Aguanta,
2: anava a preguntar Carpanta. Exactament el mateix, perquè mai he sabut què
0: diu
2: al principi.
0: No ho saben ni ells.
2: No?
0: No ho saben ni ells. Ostres. Així, juguen també a despistar, a jugar, i crec que és la gràcia i la màgia de la cançó, que jo l'he tornat a sentir ara en primer pla i fixant-me en el que sonava, i m'ha emocionat una altra vegada.
1: Sí, sí. A tu et va ajudar, Roger, en el seu moment, aquesta cançó, per declarar-te algú?
0: No, però sí que és allò que tinc la sensació que sempre ha format part de mi. Sí. És a dir, clar, si ara em dius que... no sé de quin any és aquesta cançó, si ells van néixer el 86, doncs des que tinc ús de raó... I aquesta, els meus...
2: aquesta, és una cançó que ha aguantat molt bé. Sí,
1: aquesta és de l'any 2000.
0: Perquè és una reversió, no?
1: No, ah, sí? Aquesta és de l'any 2000. Jo me'n recordo, jo tenia 14 anys, era aquell moment, adolescència, a mi em va ajudar el Llença't de dir, va, vinga, Blai, va.
0: Valent.
1: Sí, perquè em costava molt, saps, allò de...
0: I després que, quan ja... I si no, tinc fam de tu.

0: seva cara.
1: Creieu que aquesta cançó avui, si l'Axel Busto o qualsevol altre grup, la Ludwig Van, que dèiem abans, no, publica aquesta cançó, estarien cancel·lats al moment?
2: Jo diria que sí. Jo diria que sí. Home, si escoltem la lletra...
1: Home, és un assassinat.
2: És una...
1: és violència masclista i a sobre canibalisme, després, saps?
2: Home, sí. Sí, sí, vull dir, és un... Bueno, és una relació d'amor portada a l'extrem, no?
1: Sí,
2: però jo crec que seria molt difícil que aquesta cançó passés el filtre avui.
1: Sí, però jo crec que ja es passa tant de tronada que ja entens que... Que és una història de terror.
2: Sí,
1: el problema és que està cantat en primera persona. Però si estigués cantat en tercera persona, no? Es va veure la seva sang, està explicant la història d'un assassí caníbal i tampoc passaria res aquí, no? En fi, jo crec que és una gran cançó.
2: Encara la canta moltíssima gent.
3: Sí, sí, ells
2: als
3: la defensen, encara la canten als concerts, segurament que sí.
1: Sí,
2: segurament sí.
1: Home,
2: és un dels seus grans hits. I és del primer disc.
1: Déu-n'hi-do quin disc més polèmic, aquest, eh?
2: Sí.
1: Perquè hi havia una altra cançó que es deia...
3: La professora.
1: Carme Flavià, que no és que la cançó diguessin que la matessin i se la mengessin, però sí que es veu que era una professora molt estricta, que va suspendre a un membre de la banda a les matemàtiques, i a partir d'aquí doncs, va començar doncs, un problema que es va anar elevant fins a arribar a temes judicials.
3: Van escriure una cançó sobre ella,
1: sobre ella,
3: no? En què
1: sí,
3: la vexaven
1: sí.
3: Una mica.
1: Sí, una mica, sí, sí.
3: I ella, quan se'n va donar al món abans d'internet, perquè,
1: sí, sí, sí, sí.
3: Perquè ens entenguem, ella va... Explica la història.
1: No, ella doncs, va dir que no li agradava la cançó. Segons han explicat la banda, ella i altres professors van anar a tirar ous al grup perquè la deixessin de cantar. El que va passar és que els alumnes de la professora ja la van aprendre de memòria, li cantaven, li escrivien a la pissarra, fins que ella doncs, va anar per la via judicial.
3: És a dir, la professora es va sentir assetjada
1: sí.
3: pels alumnes
1: sí, sí.
3: i ho va denunciar, van registrar algun concert en què la interpretaven i va demanar una compensació econòmica, no només això, sinó també que retiressin totes les còpies
1: sí,
3: d'aquell
1: sí.
3: disc.
1: I així van arribar a un acord, es van retirar totes les còpies d'aquell disc i es van cremar.
3: Això ara seria impensable. Sí,
2: cremar discos, eh?
1: Hi ha molta gent, hi ha molta gent que encara
2: 60,
1: conserva
2: eh?
1: Aquest disc a casa
2: sí, sí.
1: amb la cançó allà censurada i després doncs, van reeditar el disc sense la cançó i el compromís de no tornar-la a cantar mai en directe i que no tornin a sonar a les ràdios.
3: I per tant no ha tornat a sonar a la ràdio, no,
1: no
3: la no. podem posar?
1: No la podem posar,
3: i
1: però
3: ells tampoc
1: jo a YouTube hi és. Jo ho deixo anar aquí.
3: Miami Beach.

0: Déu-n'hi-do, quin himne, eh, això?
1: És d'aquestes cançons que han anat calant mica en mica la teva vida i te n'adones que et saps la lletra de memòria.
0: Sí.
1: Potser no t'has comprat mai cap disc de l'Axel Busto o no has anat a cap concert, com és el meu cas.
2: No, però jo ara sentint això tinc unes ganes boixes d'anar a un concert de l'Axel Busto.
1: Sí.
0: Quedem per anar-hi?
2: És a dir, és que hi vull anar.
1: Doncs podríem anar-hi.
2: I corejar l'Urrit i el que faci falta aquí.
0: Sí, podem anar al final de gira de la Mirona al desembre,
1: sí,
0: si voleu.
1: Sí, home, és una manera de, potser, de... no sé, com de reconciliar-te amb una època de la història de la música en català, també, no? Mm. Segurament molta gent, en el seu moment, pel que significava el rock en català, doncs no va anar a aquests concerts, i ara que encara estiguin en actiu, doncs fa que gent s'atreveixi a anar-hi, no? I també connecti amb tot això.
0: Mm. I déu-n'hi-do el missatge d'aquesta cançó, també, d'una reivindicació de la terra, i a la vegada, sense oblidar, doncs, aquest... Això que fem aquí, en aquesta secció, no?, dels meus ídols, i els anomenen un darrere l'altre. Una cançó que ha ressonat també en bandes actuals que no tenen res a veure a nivell d'estil, però, com dèiem, que aquesta cançó, aquesta tornada que sentim de fons, s'ha quedat allà, al nostre subconscient, i de tant en tant va apareixent.

0: Els Tiets, un exemple, però si parlem d'influències, Olga, de l'exemple vostre ho tenim clar, no?
1: Home, un dels noms que es precisament citen a Miami Beach és Bruce Springsteen, i jo crec que havia de sonar Bruce Springsteen com a gran referència dels Lacs en Busto.

0: Si agafem els grups del rock català, tu diries que Bruce, la banda a la qual més ha influenciat, és l'Exambusto?
1: Segurament sí, perquè...
0: Més que Sau o Sopa de Cabra.
1: Sí, perquè Sopa de Cabra sempre

0: Almenys els inicis Stones, eren no? més Stones, sí. no? I fins i tot en la vestimenta, no? dels primers anys de Sopa de Cabra era com si fossin els Rolling Stones. Jo crec que sí, que Bruce Springsteen és l'artista que més ha influït a l'Exambusto. I bueno, és una bona manera d'introduir-se també a Bruce Springsteen, no? A través de l'Exambusto.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, l'Exambusto.

0: veure, explica'm una mica també d'aquests 40 anys d'història de l'Alexandre Busto, el Pemi Fortuny, el frontman, el líder, d'alguna manera la cara visible, tot i que les cançons no totes són d'ells ni molt menys, com a lletrista, ha fet anades i vingudes, no? És a dir, sí, era la primera etapa, ara ha tornat, aquesta última gira és amb ell, però durant molts anys l'Alexandre Busto va continuar existint amb el Salva Racero, crec que era.
1: Sí.
2: Correcte. Mm-hmm. De fet, aquesta cançó que escoltem és d'un disc en directe del 2004, que, on canta el Pemi Fortuny, on reapareix després d'uns anys de no estar amb el grup. Per tant, representa aquestes anades i vingudes de Pemi Fortuny a la veu. Una de les característiques del grup és que, i abans ho comentava amb Blai, no?
1: Doncs que
2: fora de micro, que no hi ha un compositor principal. Per tant, és una... les cançons, diguem, que es realitzen o es construeixen d'una manera coral i, per tant, bueno, que hi hagi un cantant o un altre, al final tampoc varia tant, no?, o canvia tant sobre l'essència del propi grup. I després de l'època del Salva Rancero, fins i tot van passar una època on no tenien un cantant fix, no? I van publicar fins i tot un disc on convidaven diferents cantants, i ara, doncs, després de la tornada de Pemi Fortuny, doncs, tenen aquesta nova etapa.
1: Sí, sí, un grup bastant democràtic en aquest sentit, i crec que això també és un dels secrets que els ha fet aguantar tant, no? I que ara mateix estiguin en un moment tan dolç de l'Alexandre Busto i aquest repertori, perquè déu-n'hi-do.

0: Bé, aquest no és Pemi Fortuny, és una veu diferent, és David Ros, que és un dels cantants que el grup L'Axan Busto va convidar a cantar, no? En un disc que es diu Polièdric, on cada cançó hi ha un cantant diferent i fins i tot hi ha alguna veu femenina. I és una mostra de que el grup, tot i no tenir un cantant fixe, perquè després de la sortida de Sarba Roncero van dir, saps què? No tenir cap cantant i anem fent i nosaltres seguim component i Polièdric és una mostra d'això.
1: I ara tornem a aquell Blai Mercè de 12 anys que gràcies al Llença es va poder declarar per primera vegada algun noi o alguna noia que li agradava. Ara, en comptes de Blai, es diu Roc i trepitja fort.

0: Jo ja he comprat les entrades, per la Mirona.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs has comprat tres. N'he comprat tres. Molt bé, molt bé.
0: Sí. Primera fila. Vull dir que els que estigueu... És que jo tinc aquest problema que els concerts
2: em
0: maleeixen.
2: No, perdona.
1: A mi també em passa.
2: Tu has d'anar al darrere.
1: Imagina si anem junts tu i jo.
0: A un costat, després, i el lloc on em poso jo, darrere hi veus com un solar.
2: Sí.
0: Perquè ningú
2: home,
0: vol posar-se allà. I bé, mai puc estar davant.
2: Jo sóc víctima d'espectadors com tu.
0: I ja puc arribar abans, 3 hores abans, que quan em poso davant sóc vexat i insultat. Vinga, va.
1: Trepitja fort rock. Aquesta cançó està dedicada al nebot del Cristian Gómez Montenegro, el guitarrista de la banda. El rock ara té 26 anys. I ara n'escoltarem una altra que està dedicada a la Sara, que també té 26 anys, que és la filla del Pemi Rovirosa. I en aquesta última gira va haver-hi un moment molt especial, i és que el Pemi Fortuny es va emocionar quan a Lleida, entre el públic, va veure a la protagonista de la cançó. Notes.

0: balles quan cantes.
1: Doncs ja veieu, ara la meva incògnita és què passarà amb l'Exambusto. Sé que hi haurà un documental, de, això ho podem explicar ja, de la gira, del que ha passat per la gira. Però després, no ho sé, si hi haurà un nou disc amb el Pemi o... No,
2: vés a saber.
1: Però jo crec que un allargament de la gira, però jo crec que amb tot això que està passant amb l'Exambusto, jo crec que hi haurà futur, eh? Hi ha futur.
2: Són del Vendrell, oi?
1: Sí.
2: L'Exambusto?
1: Sí, home. Sí.
2: Algun altre grup?
1: Bastant a prop de Miami Platja. Una mica... Sí, sí.
3: Olga Avalós, Blai Mercè, moltes gràcies.
2: Res, que tingueu bon dissabte. Un jardí ara mateix.
3: Salut, no ho facis. Ai, no, ja. Fem una pausa i ara tornem.
1: Gent per la setmana que ve.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
3: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
6: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Passen 5 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
8: Bon dia.
7: La Diada es converteix en un clam unitari a favor de la convivència i contra els discursos d'odi.
8: A la manifestació independentista d'ahir a la tarda a Barcelona hi van participar unes 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La manifestació antifeixista va acabar amb aldarulls i gairebé una vintena de detinguts.
7: Donald Trump es converteix en el primer president que no assisteix als actes de record de les víctimes de l'11S a Nova York.
8: Trump ha commemorat l'11S des del Pentàgon, on sí que ha pogut fer el seu discurs polític i ha aprofitat, per cert, per justificar la guerra contra l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme islamista.
7: Amenaçades les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf Pèrsic.
8: L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el principal oleoducte del país davant d'atacs des de l'Iraq, mentre els cutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau per controlar la via del Mar Roig.
7: A França, un tren regional ha descarrilat i ha deixat 44 ferits, un d'ells en estat crític.
8: L'accident va passar ahir al vespre, prop de la localitat de Cleon, a Normandia. El tren, on hi viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Cannes.
7: El preu mundial dels principals aliments ha pujat el nivell més alt des de l'any 2022.
8: Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació, el que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant al cistell dels consumidors.
7: Ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys.
8: Militant antifranquista, va començar la seva carrera política al SUC i va ser militant de Convergència Democràtica des del 76. Les desavinences amb Jordi Pujol van fer que el 95 Trias de Bes s'incorporés al PP de José María Aznar.
7: Sigur Rós emociona en un concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
8: La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls.
7: És un cap de setmana que tenim en marxa la Fira Tàrrega,
8: que reuneix milers de persones en una mostra més internacional que mai i en què els espectacles parlen de la memòria, la poètica i la comunitat.
7: Els esports, avui a 4:15, l'Espanyol visita el camp de l'Osasuna en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: I a les 9 al Madrid rep el Rayo al Bernabéu.
7: Les portades dels diaris, Marina Laminos, amb la lectura de les manifestacions de la Diada.
9: A l'Ara crida a combatre l'extrema dreta, destaquen sota la imatge de la plaça Catalunya les paraules també del líder de l'ANC, Josep Vila, donant el dol del procés per acomiadat. Una Diada per la convivència és el titular en aquest cas del periòdico. Govern i partits catalanistes fan pinya en favor de la inclusió i la pluralitat. Un periòdico que també destaca un segon titular. Els fundadors de Globo estudien recomprar l'empresa de repartiment. A La Vanguardia, Diada amb la mirada posada en l'extrema dreta, i destaquen també en portada sobre la crisi migratòria que la primera dimissió per la crisi de Ceuta afegeix pressió al govern central. I el Punt Avui, revifant, la gent respon a la crida de les entitats sobiranistes en un clam per la reconstrucció nacional.
7: A la premsa editada a Madrid, les portades són per la commemoració dels 25 anys dels atemptats de les Torres Bessones, els titulars amb la mirada posada a la crisi migratòria de Ceuta i la primera dimissió.
9: El País, xoc frontal a la delegació del govern a Ceuta per l'avís del CNI, amb la dimissió també del cap de gabinet. Una dimissió que la portada de l'ABC asseguren que assetja el govern, i El Mundo, Defensa, va mobilitzar l'exèrcit de Ceuta 3 dies abans de l'assalt.
7: Albert Pústils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 37 espelmes Álvaro Cervantes.
10: Som molt afortunat perquè sempre he pogut treballar i... però m'han dit que no, i realment és dur.
11: És un dels actors més estimats a casa nostra, germà de la també actriu Àngela Cervantes. Al cim de la seva carrera, fins ara, l'ha assolit aquest any, alçant el Goya i el Gaudí com a millor actor de repartiment per la pel·lícula Sorda.
7: 68 espelmes Marina Geli.
12: Si em fan triar una bandera, perquè em diuen vostè, estelada o senyera, em diuen a mi.
2: No, no, jo senyera, eh?
11: Metgessa de formació, fa 10 anys que va deixar la política institucional, va ser consellera de Salut pel PSC, amb un paper destacat en els governs de Pasqual Maragall i José Montilla, i en plena eclosió del procés va trencar amb els socialistes i actualment milita Junts.
7: 69 espelmes Hans Zimmer.
11: Considerat un dels compositors més brillants a Hollywood, ha estat nominat 12 vegades als Oscars per pel·lícules com Gladiator i Interstellar i s'han dut dues estatuetes en la categoria de millor banda original, millor banda sonora original per El rei Lleó i més recentment per Dune.
7: Vida social. I la pluja es va secar. Aquest és el Roger Mas. Marta Ferrer avui actuarà a Estamariu.
3: En el marc del Festimariu, el de Solsona portarà la seva música a un escenari privilegiat davant les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç. Això en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura, arts plàstiques, patrimoni, natura i gastronomia. Tocarà a les 9 del vespre i encara queden entrades per 15 euros.
7: A la Villarroel, primera llei de Newton.
3: El text Déu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs, descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura. Avui hi ha doble funció, a 6:15 de la tarda i a 8:00 PM. Es poden comprar entrades a partir de 25,50 €.
7: I al Poliorama s'hi pot veure la truita.
3: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet...

0: lacto-pesco-vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
1: Avui també és un bon dia per passejar pel Mercantic de nit de Sant Cugat.
0: L'espai s'acomiada de l'estiu amb una edició que inclourà tallers, concerts, gastronomia i antiguitats de creadors com Didier Atelier i la dissenyadora Natalie Chandler. Serà avui de 6 de la tarda a 11 de la nit i l'entrada és gratuïta.
1: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Oportunisme.
2: L'home arrepentinat de l'americana va compareixer amb posat solemne. L'hora era greu. La gent només feia servir paraules gruixudes. Es parlava de crisi, d'escàndol i de vergonya nacional. L'home arrepentinat de l'americana, amb les càmeres al damunt, de seguida es va fer càrrec de la situació. Però va demanar calma. Va dir que les investigacions estaven en curs i que ja arribaria el moment de retre comptes. El moment es va fer pregar de valent, però al cap d'uns mesos va tornar a escena l'home arrepentinat amb alguns retocs evidents. Ara lluïa una americana de colors més alegres, portava un somriure imprès a la cara i ja no mirava cap a terra. Només tenia ulls per a l'horitzó. Es va plantar davant del faristol i, tal com marquen els cànons de les rodes de premsa, va etzibar dos copets al micròfon. Abans que li fessin cap pregunta, l'home arrepentinat va proclamar que ara no era l'hora de mirar enrere, que convenia no perdre el temps en assumptes del passat i que estaven a les portes d'una nova temporada que prometia ser il·lusionant.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
5: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
6: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
4: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
6: És una promo ni res, Roger.
2: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposa el nostre tècnic, el Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el cantant i compositor Nate Amos, més conegut com This is Lorelei. L'artista nord-americà va publicar ahir divendres el seu segon disc, The Singer in My Band, un treball on This is Lorelei juga amb la música d'arrel nord-americana per crear temes com aquest, The Kid with the Crown.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 12 de setembre del 2026. Aquests últims 14 anys hi ha hagut diades de tot tipus, festives, reivindicatives, imaginatives, farcides d'expectatives, però també algunes d'agres, marcades pels retrets i per la frustració. Era la tendència dels últims anys, inevitable si es té en compte el desenllaç del procés i la difícil convivència entre tots els protagonistes de la tardor del 2017. La diada d'aquest divendres, si atenem els discursos des del faristol i des dels carrers, fa cara de transició. No només perquè l'ANC ja va situar l'horitzó en una gran mobilització de cara al 2027, quan es complirà una dècada de l'1 d'octubre, sinó perquè s'imposa un repensament del moviment en un món salvatge i imprevisible. L'expressió catalana d'aquest gir feréstec porta el nom d'Aliança, protagonista des de dijous amb l'acte al Fossar de les Moreres i present per acció o per omissió en tots els discursos i les declaracions públiques. Té un punt naïf pensar que l'independentisme, o Catalunya en general, sabrà resoldre millor que ningú el dilema de com gestionar l'ascens de l'extrema dreta, tenint en compte que ni tan sols ho saben fer a Alemanya, el país que millor pot explicar els horrors de fa un segle. Òmnium, per exemple, va demanar un front cívic per aturar els extremistes. La cruïlla històrica hi és, queda saber com abordar-la. De moment, això sí, la presència de joves al carrer durant la diada hauria de servir a l'independentisme per prendre seriosament com seduir-los si vol recuperar el pol social, com acostar-se als joves que van viure de petits els fets d'Urquinaona i que potser anaven en cotxet durant la Via Laietana, com dirigir-se a una generació que pateix per la llengua, per l'habitatge i per com s'integrarà al mercat laboral. L'ANC, Òmnium i els partits hauran de trobar la via adient si volen triomfar abans que arribi el desè aniversari de l'1 d'octubre i potser també abans que el PP i Vox aterrin a la Moncloa. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Del setembre a la tardor torna la calor. Jofre Genové, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, de fet, fins dimecres la calor que anirà tornant un altre cop. Creiem que no amb la magnitud que hem tingut al llarg d'aquest estiu, però no ens podem acomodar en aquestes temperatures tan agradables i fresques encara, perquè és d'hora. Avui el termòmetre encara quedarà una mica frenat, és a dir, que la calor serà molt moderada, valors entre els 25 a 30, potser cap a la Ribera d'Ebre, a la Vall d'Ebre, hi hagi algun valor que arribi als 33 o 34, com va passar ahir, però en general temperatures bastant estables, amb algunes petites nuvolades entre el litoral i el plitoral des del Tarragonès fins al Barcelonès. De fet, a migdia, primera de la tarda, potser fins i tot amb alguna gota que arribi a tocar algun sector de la costa o del plitoral, punts del Penedès, del Garraf, això pot passar, però durarà poc i no serà, creiem, gran cosa, molt localitzada. I al llarg de la tarda també s'esperen algunes nuvolades que entre les Guilleries Montseny, Lluçanès, Osona, Berguedà, sud del Ripollès, doncs també de cara al vespre podrien arribar a donar alguna cosa, però poca cosa. En general, sol a la resta, i aquesta bonança que ens indica que les temperatures tornen a tocar sostre, especialment entre dilluns i dimecres, amb un ascens notable de la temperatura.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Crides per la convivència i contra els discursos d'odi en una diada que potser és de transició. A la tarda, la manifestació organitzada per les entitats ANC i Òmnium a Barcelona, unes 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van tornar a exhibir el múscul de l'independentisme. Manifestants que es van sumar als més de 12.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
1: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Àlex Giralt Robert, La Crònica, bon dia.
7: Bon dia. Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antich.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
9: Estem més preparats que el 2017.
7: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull, de Junts, va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
10: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
7: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la

0: Diada des de 2021 va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
1: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
0: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
2: La manifestació antifeixista al centre de Barcelona, en canvi, sí que va acabar amb gairebé una vintena de detinguts, 10 d'ells menors, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. Els manifestants van cremar tres contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup va llançar objectes als agents policials que van intervenir per dispersar els activistes. Però, com dèiem, ha estat una diada a favor de la convivència i contra els discursos d'odi i a favor també d'aquest missatge. Des de Catalunya Ràdio s'hi va sumar la veu de l'expresident Jordi Pujol, que va defensar ahir al matí de Catalunya Ràdio sempre aquella idea que és català qui viu i qui treballa a Catalunya. Pujol admet que li queda ben poc de vida, però anima un futur col·lectiu.
3: Jo no pago. Però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur col·lectiu.
2: Les principals institucions del país també van fer pinya a favor d'aquest missatge. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament. El sentim.
4: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
5: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
2: Molt de protagonisme també, evidentment, per Aliança Catalana, que també va participar en la manifestació de Barcelona. Va insistir la seva lideressa que no és un partit extremista.
6: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres, amb tot de persones intolerants i irrespectuoses.
2: No són extremistes, diu Oriols. Doncs bé, a Ripoll, el consistori que encapçala la mateixa Oriols, va encarregar al politòleg Ramon Cotarello una glossa per l'acte de la diada al monestir de Ripoll, i atenció, perquè el mateix ajuntament es va haver de desmarcar del discurs de Cotarello després de cridar a la guerra contra l'islam. El so no és el millor, però aquest és el moment polèmic de Cotarello.
7: O es convertir en islam i vivir com ciutadans de Simona, o fer la guerra i...
2: Se sent fatal, però el que diu Cotarello és o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos o fem la guerra. Sort que no eren extremistes. L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualifiquen la glossa de Cotarello de totalitària i de xenòfoba. Una diada, per cert, en què a molts començava un cap de setmana de 3 dies que ha deixat un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes van passar ahir al migdia després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents va ser a la C-59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre, a la Nacional 260, Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. La tercera víctima, una dona de 27 anys, va morir dijous a la nit en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Les vies amb més complicacions ahir van ser l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Demà al suplement estarem pendents també d'aquesta operació tornada d'un cap de setmana de 3 dies. L'11S és la Diada Nacional de Catalunya, però des de fa 25 anys l'11S també a tot el món està marcadíssim al calendari, especialment també als Estats Units, pels 25 anys que es complien ahir dels atemptats a les Torres Bessones.
8: Marie Rose Abbott.
9: Andrew Anthony Abbott.
2: A Nova York s'hi van celebrar un gran acte de record on es va llegir els noms de totes les víctimes i a la nit el cel de la ciutat es va il·luminar amb 2 grans feixos de llum des de la zona 0 del World Trade Center. 25 anys de l'11S que han deixat també palesa la divisió i la polarització de la classe política. Des de Nova York, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
10: Bon dia. Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolph Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. La islamofòbia, val a dir que ha estat una de les les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohamed Salman Hamdani, un cadet de la policia de

0: Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talal Hamdani, explicava en una entrevista a Catalunya Ràdio que van arribar a anar a la presó d'alta seguretat que els Estats Units tenen a Guantánamo, a l'illa de Cuba, amb l'esperança de trobar viu el seu fill.
1: Encara estàvem pregant i vam anar a la badia de Guantánamo a veure aquells detinguts del valor. Ell no era allà. Els oficials ens van dir: "Senyor Hamdani, no és aquí, va morir."
0: Talal Hamdani ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
2: Un alcalde musulmà, per cert, que hauria estat impensable ara fa 25 anys. A l'acte de Nova York hi han assistit els 4 expresidents vius: Joe Biden, Barack Obama, George Bush fill i Bill Clinton, però qui no hi ha anat ha estat Donald Trump perquè no hi podia fer el seu discurs polític, Oriol.
0: S'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
3: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
2: I amb una guerra a l'Iran que Trump no aconsegueix acabar, ara entren en joc també els aliats de la República Islàmica que amenacen les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provinents de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial. Tot això mentre els rebels hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat aquestes últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz que han fet tornar a pujar el preu del barril del petroli per sobre dels $100. Nou gir de Donald Trump, en aquest cas en el front econòmic, ara assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector amb aranzels i una retòrica beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia xinesa volgués instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria.
4: Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.
2: L'anunci arriba malgrat la pressió de la indústria automobilística dels Estats Units, que li havia demanat protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estadounidenc. Pràcticament un quart de nou del matí, continua l'estira i arronsa entre el president de la ciutat autònoma de Ceuta i el govern espanyol sobre qui tenia la informació prèvia sobre l'assalt del 30 de juliol. Juan Jesús Vives, del PP, diu ara que la Moncloa va restar importància a les seves advertències.
5: El mismo día 27 llamamos a Moncloa, el presidente del gobierno no tuvo a bien atenderme, me pasó al jefe de gabinete, con el jefe de gabinete hablé, me dijo que estaba en contacto con los distintos ministerios y que estuviera tranquilo. Como persistíamos también en el ámbito de Moncloa, ya nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
2: Segons Vives, la Moncloa va dir que tenia tota la informació, que qui tenia tota aquesta informació era el delegat del govern espanyol a Ceuta, i justament és on hi ha hagut la primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crida. crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
6: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandes.

0: i la seva candidatura per les properes eleccions generals. Serà en un acte a Madrid a les 12 del migdia en què la formació morada engegarà la maquinària electoral sota el lema Pau, casa, feina. El nom de Montero ja es donava per fet des de l'any passat.
1: Para mí, el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda es...
0: Avui l'eurodiputada i secretària de Podem desgranarà els eixos de la seva candidatura amb les polítiques d'habitatge com un dels eixos centrals. L'objectiu, segons fonts de Podem, és articular una llista nítidament d'esquerres i el més àmplia possible. De fet, Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, i ja va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. Tot i això, des de Podem encara no han anunciat si uniran forces amb altres formacions de l'anomenada Esquerra Alternativa. Atenció, perquè a França un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia. Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via. El tren on viatjaven 180 persones feia el trajecte entre Rouen i Cannes. Les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per aclarir les causes de l'accident. Els trens també són notícia a Badalona, i és que la direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que dilluns li va demanar per carta que intervingués després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi amb proves a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela, bon dia.
2: Bon dia. Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
3: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació, doncs que realment, encara que és evident, doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per, si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
2: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9, el preu dels principals aliments s'enfila al nivell més alt dels últims 4 anys a tot el món. L'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura alerta que els productes que més s'encareixen són el sucre i els cereals. I això, d'aquí una setmana, s'acabarà notant a la butxaca dels consumidors. Núria Jar, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia. La FAO culpa la calor i la inestabilitat geopolítica mundial de la pujada de preus, però el cistell encara tardarà unes setmanes a encarir-se. Ho calcula el professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, per al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
4: El que més preocupa és el preu dels cereals, perquè també en depenen els productes derivats o el bestiar. La collita mundial serà de rècord, però cada cop hi ha més demanda per cobrir tota la població. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: Per combatre aquestes pujades del preu dels aliments bàsics, cada vegada s'està estenent més la idea d'una xarxa de supermercats públics com la que es planteja obrir l'any que ve a Nova York l'alcalde Zohra Mamdani. Aquesta iniciativa podria arribar al Congrés de la mà de l'ONG Justícia Alimentària. Es tracta d'una xarxa de supermercats de gestió pública on es podria limitar el preu dels aliments perquè es prioritza el benefici social a la rendibilitat del negoci. La iniciativa de l'ONG ja té el suport de més de 60 organitzacions. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, ha explicat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
6: Sabem que hem entrat en una era i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als pagesos.
0: Sobretot plegat, el programa Solidaris amb la Mercè Folch, que s'emet aquest vespre a les 10, analitzarà per què ha pujat tant el preu dels aliments i el paper de les cadenes de subministrament alimentari. La Generalitat obrirà 3 oficines noves d'atenció integral al ciutadà a Sabadell, a Santa Coloma de Gramenet i a Esplugues de Llobregat. La de la capital del Vallès Occidental es posarà en marxa a principis de l'any que ve i les altres dues operaran a partir de mitjans de l'any 2028. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
7: I ara volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
0: El govern ja treballa per obrir 5 oficines més abans que s'acabi la legislatura a Vilafranca del Penedès, Puigcerdà, Lleida, Tremp i Barcelona.

0: Barcelona. Ara anem fins a Cassà de la Selva, al Gironès, on avui comença una consulta popular per escollir la bandera municipal. No és la primera vegada que l'elecció de la bandera es posa damunt la taula i els veïns esperen, ara sí, que aquesta sigui la bona. Els cassanencs poden triar entre quatre propostes diferents en què destaquen els colors verd i taronja, que casen molt bé amb els boscos de les Gavarres i el Suro. Cassà, Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. És la tercera vegada que s'intentarà que Cassà tingui bandera pròpia. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs amb el suport de l'Ajuntament, amb l'objectiu que els veïns triïn i es facin seu el nou disseny. Destaca el president de l'entitat, Eduard Mestres.
2: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos.
1: Els quatre dissenys de bandera votació defugen de l'escut més clàssic del 1997. Els veïns poden votar fins al dia 19.
0: Un quart i mig de 9 del matí ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista, polític, amb 81 anys, militant antifranquista, va començar la seva carrera política al SUC, va ser militant de Convergència Democràtica de Catalunya des del 76. Les desavinences amb Jordi Pujol van fer que el 95 Trias de Bes s'incorporés al PP d'Aznar per liderar les llistes a Barcelona de cara a les generals del 96. Va dimitir com a diputat del PP al Congrés pocs mesos després d'assumir l'escó i progressivament es va anar allunyant de la política. Tot i que 10 anys després, també ja fora de la política activa, es va fer militant de UPyD, la formació impulsada per l'exdirigent socialista Rosa Díez.

0: I això que sona és el particular so de Sigur Rós. La banda islandesa ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'auditori del Fòrum de Barcelona. Aquesta popular banda islandesa ha fet créixer aquestes cançons acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor francès Valls, Marc Ruiz.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava a la secció de corda. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes, i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alford del primer disc, aquest és Virion, un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, Arabatur o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
0: Gràcies, Marc Ruiz. Després de l'udol d'aquest vent catabàtic, anem fins a Tàrrega. Perquè aquest cap de setmana tenim en marxa una nova edició del Fira Tàrrega. Reuneix milers de persones en una mostra més internacional que mai i en què els espectacles parlen de la memòria, de la poètica i de la comunitat. A Tàrrega hi tenim la Marta Vives.
2: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala enguany han tornat al carrer.
3: És això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
2: Fins a companyies que s'estrenen a la fira, com els catalans Llum de Fideu, que amb el seu muntatge aquí, sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, han exhaurit entrades a totes les funcions i han fet aixecar el públic en els aplaudiments en la seva estrena. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
4: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
2: Aquest cap de setmana se seguiran desplegant els 57 espectacles programats al llarg d'aquesta edició i es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
0: I encara Fira Tàrrega.
5: Ei, xiqueta, que avui tampoc me moro.
0: Un espectacle que es va estrenar fa 2 anys a la Fira Arriba Corea del Sud, la companyia de teatre familiar Can Piqui Pugui porta fins allà la seva obra més personal i guardonada, Matres, que aborda la pèrdua de la mare durant la infància. És la primera parada de la gira internacional de l'espectacle. Des de Lleida, Estela Busoms.
6: És la narració en coreà que acompanya l'adaptació de l'obra que la companyia lleidatana presentarà aquest diumenge al Puppet Festival de la ciutat de Chuncheon. El codirector de Can Piqui Pugui, Jordi Pedrós, va perdre la mare de petit i la seva història inspira un espectacle que és fàcil d'exportar perquè tracta un tema universal. En parla la també codirectora de la companyia, Cristina García.
7: Tot i que el tema es tracta i s'aborda des de la perspectiva d'un poble molt concret, que és el poble de Castellserà, on va néixer i créixer el Jordi, i des d'aquesta perspectiva tan íntima i personal de la seva història, en primera persona, connecta amb tothom perquè toca una cosa molt universal.
6: Tot i això, portar Matres davant del públic coreà ha comportat alguns ajustaments.
7: És aquesta disminució del text i com hem reinventat algunes escenes per intentar dir el mateix sense l'ús de paraules.
6: L'agenda internacional de Can Piqui Pugui ja té una altra cita al novembre a Jordània.
0: I al cine?
8: Catalina!
9: M'agastaràs el nom?
10: O jo, abuela.
0: Lluís Omar torna a la gran pantalla amb Forastera. És una pel·lícula sensible sobre el dol i les relacions familiars dirigida per Lucía Aleñar. Omar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a aquesta casa, Omar ha destacat la manera tan particular com tots dos passen el dol a la pel·lícula.
11: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això té que haver-hi alguna cosa turbulent, no, no pot ser. Que... Dius, no, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera, amb Lluís Omar, ja es pot veure als cines. 2:02, de seguida els esports. El Barça demà a la tarda visita el camp del Llevant. Joan Laporta és ambiciós. Abans, però, aquesta tarda se la juga l'Espanyol i el Madrid.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
12: 45.712.
13: Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
16: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien... 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
17: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
20: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas. Chilla, grita, música... Es insoportable.
19: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
21: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida. Amenaça per la seguretat espanyola o europea.
19: Ceuta, ciutat hostatge. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Ben. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passa un minut de 2:15 del matí, torna a la Lliga, 9 punts en joc en pocs dies. El Barça ja només pensa en el Llevant, Roger Nau.
3: Sí, els valorarà fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà, 4:15 de la tarda, al Ciutat de València. L'objectiu, sumar la 5a victòria en 5 partits, si comptem la Champions, per mantenir-se en solitari al capdavant del campionat.
2: Tot això mentre Joan Laporta vol guanyar-ho tot.
3: Assegura que és l'objectiu d'aquesta temporada.
4: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
3: Paraules del president Blaugrana durant la diada en l'ofrena al monument Rafael Casanovas. Laporta, això sí, demana seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra.
2: El Barça, per cert, blinda el jove Hamza Abdelkarim.
3: Sí, acord per ampliar el contracte del davanter egipci per un any més, fins al 2030. Aquest acord suposa un augment de la fitxa del jugador i també un augment de la clàusula de rescisió del futbolista, que té 18 anys.
2: El Barça jugarà demà 4:15, sabent què ha fet el Real Madrid, que juga aquesta nit.
3: A les 9, el Bernabéu contra el Rayo amb l'obligació de guanyar per mantenir aquesta pressió al Barça.
2: Mourinho, de moment, que torna a pressionar els àrbitres.
3: Ara carrega contra el comitè tècnic per haver validat la feina del VAR en el Betis Madrid de la setmana passada.
5: És una cosa que verdaderamente admiro muchísimo en la classe arbitral. En tots els països on he estat, és muy raro, és muy difícil que salgan en crítica a una situació arbitral. Muy unidos. Y la unión hace la fuerza.
2: A poc a poc el vas intuint, però va sortint aquest Mourinho que coneixem tots. No ha trigat gaire, però fins ara estava molt relaxadet. Veurem si es va traient la careta. Aquestes últimes hores Mourinho també ha defensat Vinícius de les crítiques.
3: Ho ha fet amb un proverbi portuguès per assegurar que el brasiler recuperarà la seva millor versió.
5: Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. ¿Y qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? Es un árbol que tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos.
3: En aquest sentit, Mourinho assegura que les crítiques no canviaran l'estat d'ànim del seu equip.
2: Disfressat de Jorge Bucay, aquí, Mourinho. Avui també juga l'Espanyol.
3: Contra l'Osasuna, al Sadar, a 4:05 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
6: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem, amb les nostres armes, competir al màxim nivell, i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
3: Avui també es disputen el Racing Alavés, l'Atlètic Club Elx, mentre que ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0, el València és cué i només ha sumat un punt de 15 possibles.
2: Bé, ja ho va dir Rodri, no? Tot i que després va haver de demanar disculpes. Segona, aquesta tarda el Girona rep el líder.
3: El Castelló, 6:45, a Montilivi, el tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc per sumar la tercera victòria consecutiva.
7: Nosaltres el que ens dona moral és veure que hem competit bé els últims dos partits, i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló, que és un gran equip.
3: El Sabadell, que continua invicte, jugarà demà a la tarda al camp del Mallorca.
2: I avui també dos partits amb presència catalana a la Lliga F.
3: A les 12 l'Espanyol visita l'Atlètic Club de Bilbao en directe a Esports 3, i a les 7 de la tarda el Barça rep l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff. El Badalona Women visitarà demà el camp de l'Eibar.
2: A la crònica poliesportiva, el Barça i el Lleida jugaran demà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
3: Els blaugrana van superar el Manresa 77-90, també ahir a la Lliga Catalana. El Joventut va guanyar el Girona 95-84. Cap dels dos equips tenia possibilitats de jugar aquesta final.
2: I parlant de bàsquet, atenció, perquè avui al suplement, cap a 11:15, una conversa amb un dels noms propis de l'estiu. Xavi Pasqual, aquí alguns avançaments.
8: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és... Mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida.
2: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles. I ell mai ha volgut repetir aquells 4 anys, perquè segurament eren irrepetibles. En el teu cas, potser s'ha fet bona la màxima que les segones parts no tenen per què ser bones, no? Creus que el bon record que vas deixar al Barça en la primera etapa t'ha jugat en contra en aquesta segona, Xavi?
8: No, jo crec que no. Jo crec que no m'ha jugat en contra res. Simplement, l'equip era com era, no el vam poder canviar i el vam portar al més llarg. Al final vam arribar a la final de la Lliga, que era una situació molt complicada, tal com anava la temporada. Per tant, sense cap reforç i amb molts problemes de lesions, no, jo crec que no m'ha afectat el passat. El que deies del Pep, el Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també, però mira...
2: Xavi Pasqual, que va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del que estava previst, va arribar al club el mes de novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig, va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar al Dubai Bàsquet.
8: A la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pasqual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent. Jo no sóc la mateixa persona, el club no és el mateix i ja està. I simplement això és molt
2: avui important. Al suplement, Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça. La conversa sencera a partir de quarts d'11, un últim avançament.
8: Si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia coses amb molts més diners. Per tant,
2: doncs no... la conversa, com dèiem, a quarts d'11, on més enllà d'aquesta sortida del Barça, parlem d'altres aspectes, perquè és un dels millors entrenadors d'Europa, sens dubte, amb tota aquesta vessant psicològica, un malalt dels Excels també en la seva primera etapa, en la seva formació, al costat de Dusko Ivanovic, va formar també part de les categories inferiors del Barça un munt de temps, enginyer industrial, en fi, doncs aquesta nova vida des de Dubai. Xavi Pasqual, amb aquesta conversa que hem enregistrat abans d'ahir per Zoom, en aquest cas el Xavi Pasqual, que era a Turquia de pretemporada amb el Dubai Bàsquet. Un parell de punts encara, Roger. Ha començat la Lliga Sobal d'handbol.
3: Els dos equips catalans van jugar ahir, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34.
2: I en motociclisme, Marc Márquez buscarà aquest matí la pole al Gran Premi de San Marino.
3: Ahir va acabar segon a la primera jornada d'entrenaments, darrere Marco Bezzecchi. La cursa sprint serà a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
2: Això mentre Madrid s'estrena a la Fórmula 1.
3: A les 4 entrenaments oficials i classificació, i el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Mad Ring.
2: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran.
3: El mallorquí manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a Roglic quan només queden dues etapes. Avui l'última de muntanya, la més dura, amb tres ports de primera categoria i final al Collado d'Alguacil, de categoria especial.
2: I en tenis ja tenim finalistes a l'obert dels Estats Units.
3: La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Francis Tiafoe i de Karen Khachanov en 4 i 3 set respectivament. La final femenina serà l'esperada i la disputaran aquesta nit Arina Zabalenka i Elena Rybakina.
2: Joan Anton Català, bon dia.
0: Bon dia.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
0: Planetes, planeta. Continuem amb el lluminós Venus a ponent quan s'amaga el sol, perdent altura cada dia que passa, això sí, i per contra, guanyant altura cada dia que passa, durant la segona part de la nit tenim Saturn, Mart i Júpiter.
2: A quina hora ha sortit el sol avui a Súria, al Bages?
0: A les 7:29.
2: A quina hora es pondrà?
0: A les 20:08.
2: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
2: Temperatura a Súria a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
9: Bon dia, doncs ara mateix tenen gairebé 4 graus més que ahir. Tenen 13 graus i van arribar gairebé als 9. Fresca, però una mica menys. I aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Avui les màximes potser no tant, que quedaran similars a les d'ahir, però sí que de matinada hem notat doncs, un petit augment dels núvols que no ha impedit que l'ambient encara sigui molt agradable. De fet, entre els 6, 7, 8 graus al Pirineu, els 15, 16, 17, en molts sectors de l'interior, hi han tornat més valors tropicals a la façana litoral més elevat al barri del Raval de Barcelona amb aquests 23 graus. Pendents avui potser d'algunes nuvolades, a diferència d'ahir una mica més actives, entre el Tarragonès i Barcelonès, de moment són dins del mar, però es van acostant, i fins a primera de la tarda poden afectar amb certa variabilitat al cel alguns sectors d'aquestes comarques que diem de la costa prelitoral molt estirar. De fet, migdia, primera de la tarda, que serà el màxim d'aquests núvols que creixin amb una mica de força, doncs no es descarta alguna gota. No esperem gran cosa, però hi ha aquest risc en aquesta àrea. No seria doncs pluja gaire important i molt localitzada. I de fet, a partir de primera de la tarda fins al vespre aniran de baixa per creixen cap a l'interior. Comarques com el Berguedà, Lluçanès, Osona, Guilleries, Montseny. En aquesta àrea també, de cara a la segona meitat de la tarda o vespre, també podria haver-hi alguna nuvolada que doni alguna gota. Són fenòmens molt locals d'un context en general de bonança de sol amb temperatures entre els 25 a 30 graus, els valors més elevats cap a la Vall de l'Ebre, que es pot arribar a tocar els 33 o 34. Bé, a partir de demà tot això desapareix, l'ambient s'estabilitza més i les temperatures tendeixen a pujar. La calor s'intensifica pels propers dies, fins dimarts. No serà una calor desbocada, però torna a l'ambient d'estiu, amb calor intensa, i durarà poc, perquè a partir de dimecres, ara com ara, sembla que arribarà un nou front atlàntic que farà baixar de nou el termòmetre amb alguns ruixats.
2: Fantàstic, Jofre. Doncs aquest és el panorama, ja ho dèiem al principi, del setembre a la tardor torna la calor. L'estiu calent, ni carro bo, ni ruc dolent. La sabies, aquesta, Jofre?
9: No. Sé poques. No. Anirà bé aquesta temporada.
2: Aquesta temporada és que ja saps que cada any intentem incorporar alguna cosa nova. Paraules d'estiu segons qui les diu.
9: Ah? Molt bé.
2: Jofre, bona temporada.
9: Bona temporada, que vagi molt bé.
2: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement passaran coses com aquesta.
10: Tenia unes ganes de tornar i unes ganes de ràdio.
2: Sí, perquè, bueno, és que jo, si no, em falta alguna cosa sempre. I aquesta cita dels dissabtes a les 10, doncs, a més, els oients també la celebren.
10: I... No, Juan, jo crec que és la relació més estable que he tingut mai.
2: Jo?
10: Sí.
2: Sí que t'han durat poc els nòvios.
10: Bueno, perdona, poquíssim.
11: Jo he de dir que m'he fixat en el look de dalt a baix de Shakira, que fa 1,57 m, i se va posar unes plataformes i uns talons èpics, perquè ell ho he buscat, i ell fa 1,90 m.
2: Escolta, més que els que som alts, a vegades agafem el d'esquena, segons com.
12: És que a vegades als alts us agraden les que són més petites, Això també que... ho teniu,
2: No faré declaració.
13: He agafat una furgoneta elèctrica i no tenia... Clar, ara com es diu això? Clar, no puc dir, haig d'anar a fer benzina, no? Haig d'anar a fer llum.
2: Has d'anar a fer llum.
13: I clar, la primera vegada que em connecto aquí amb una cosa d'aquestes que va lenta, i diu una hora i mitja, i bueno, pues, haurem de fer la ràdio des d'una benzinera a posar llum.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 12 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ramon Cotarello.
1: El politòleg ha fet la glossa de la Diada a Ripoll convidant a fer la guerra contra l'islam. El propi Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, s'ha hagut de desmarcar del discurs que ells mateixos havien encarregat en una diada marcada justament contra els discursos d'odi i contra l'extrema dreta.
0: Donald Trump.
1: El primer president dels Estats Units, que no ha participat als actes commemoratius dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York, on sí que hi han assistit tots els expresidents vius. Trump ha preferit compartir apareixer al Pentàgon per fer el seu discurs polític i ha aprofitat per associar l'11S i la guerra actual a l'Iran.
0: Carles Solà.
2: L'ajust perfecte... Segurament
1: una notícia que acabem de conèixer. L'ex-rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'universitats en el primer tripartit ha mort aquesta matinada. Nascut a Xàtiva el 45, va ser un destacat químic, acadèmic i polític i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès i tenia 80 anys.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 44.
1: Els ferits arran del descarrilament d'un tren regional a França i un d'ells està en estat crític. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia, i segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via.
0: El número 5.
1: Milions de barrils els que es calcula que passaven fins ara cada dia per l'oleoducte que creua l'Aràbia Saudita i que connecta amb el Golf Pèrsic i el Mar Roig. Aquesta matinada ha hagut de tancar aquesta ruta alternativa a l'estret d'Hormuz perquè, segons Riad, temen per atacs de drons provinents de les milícies proiranianes de l'Iraq.
0: El 15.
1: Dies, d'aquí a dues setmanes, és quan podem començar a notar una pujada de preus al cistell de la compra, que seguirà l'alça. Els preus dels aliments, de fet, ja estan en el punt més alt dels últims 4 anys a tot el món, i la FAO, l'Agència de l'ONU per l'Alimentació, en culpa la calor i l'inestabilitat geopolítica.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet i Eduard Voltes. Un mateix 12 de setembre, però en aquest cas de l'any 2004, Ruth Vilà va sotmetre el capità del Barça, Carles Puyol, a les seves 4 preguntes impertinents. Una secció dins del programa Teva Meva, presentat pel Jordi Itúrria i la Colla Ballester.
3: Veig la Ruth Vilà, això vol dir que anem per les 4 preguntes impertinents. A qui has atacat avui?
4: No l'he atacat, eh? No, perquè avui si l'ataco igual surto perdent jo.
3: Crec que intueixo...
0: Preguntes impertinents de Ruth Vilà com aquesta.
4: Tu creus que amb aquests cabells pots recollir una Copa d'Europa?
5: Una Copa d'Europa, una Lliga i una Copa del Rei.
0: Amb aquests cabells, Carles Puyol va acabar aixecant, vestit de blaugrana, 3 Copes d'Europa, 6 Lligues i 2 Copes del Rei, entre altres títols. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de Wembley, des de la Pobla de Segur o des de l'eix de la defensa d'un partit de calbs contra granyuts.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Obrim els diaris. Marina Laminos, diari Ara, el Xavier Bosch considera el discurs de la Diada del president Illa de perfil baix i posa el focus en els incompliments del Pacte Nacional per la Llengua.
7: Sí, la Diada d'ahir diu no passarà la història i el discurs de Salvador Illa tampoc. 6 minuts de top presidencial, bones intencions, dosis lògiques de sentit comú, una buidor entrenada i para de comptar. I destaca també una frase de totes les que va pronunciar el president, la següent: ningú és més català que ningú. Doncs bé, sobre aquesta frase, segur, es pregunta Xavier Bosch, potser per ser d'un lloc, més enllà que t'atenguin en qualsevol hospital públic, potser te n'has de sentir. I mentrestant hem sabut que Plataforma per la Llengua ha dit que només s'han executat un 38% de les mesures previstes al Pacte Nacional per la Llengua, es lamenta en aquest article Xavier Bosch. Resulta que quan només depèn de nosaltres, tampoc posem en marxa tot el que s'havia previst per un tema tan nuclear com aquest. Van passant els mesos i el català va retrocedint, i remata la article. Tots aquells catalans que són tan catalans com el que més, ni l'usen, ni en tenen cap ganes, ni cap necessitat. I qui dia passa, pronom perd.
0: El diari Ara també, la ressaca de la Diada l'afirma el Joan Bordeus, en aquest cas una mica més optimista, diu: veure més joves que gent gran canvia el color emocional de la Diada.
7: I va anar, confessa, amb un cert pessimisme, perquè era divendres festiu i la política catalana acumula anys d'apatia. Un pessimisme que no va millorar quan a la plaça Universitat va trobar les parades de l'ANC plenes de cavalleres blanques, però a mesura que avançava la tarda, es va adonar que hi havia més jovent que mai i, de fet, assegura que no s'ha perdut cap manifestació des del 2012 i encara que ja no siguin com les dels anys èpics, mai havia vist tan joves. I això es fa palès en els càntics i el to de la manifestació, diu, llegeixo. Quan sonava l'himne de l'Elèctrica d'Armes, cantàvem un lo-lo-lo inconfusiblement discotequer i van guanyar en pes càntics que farien enrojolar qui fos que es va inventar la revolució dels somriures. Els putes Espanya estan perfectament acceptats i el voti, voti, voti espanyol qui no voti ha pujat posicions en el rànquing de preferits.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán fa la seva lectura de la dimissió del major Trapero com a director dels Mossos i de les conseqüències polítiques de tots aquests relleus en el sotogoverno.
7: Les causes, aquests motius personals que s'al·leguen en les dimissions, van des del desgast per l'exigència del president a la imperícia del càrrec. I en el cas de Trapero, va acceptar treure's l'uniforme, però no va preveure que el tant de Manparlon no era entre iguals. I va quedar atrapat entre la servitud política i les competències limitades del càrrec. Una superestrella diu que es va eclipsar al despatx. Bé, doncs, sobretot plegat, en fa la següent reflexió, el govern està tranquil, afirmen, i es dona per feta la continuïtat una legislatura més per la incompareixença d'una alternativa viable. Però no és consol. Les enquestes evidencien que aquest no passa res, no és real, i el PSC està en tendència descendent, mentre que l'Aliança Catalana creix, i no només a costa de Junts, encomanada a l'enèsim efecte Puigdemont. Acaba. Els cordons sanitaris poden apuntalar un altre govern d'Illa, però Sílvia Orriols ja fa cara de cap de l'oposició.
0: A la premsa internacional, Albert Postils, l'escoltisme, el moviment scout, s'ha convertit en la gran recepta perquè els adolescents es desintoxiquin de les pantalles. Ho llegim a Le Monde.
8: L'escoltisme és un model pedagògic que té més de 200 anys d'història, però ara ha trobat un context ideal per tornar a guanyar protagonisme. El context té a veure amb l'herència de la pandèmia del coronavirus, amb l'omnipresència de les pantalles, amb el fet que els nens passen cada vegada menys temps a l'era lliure i amb el fet que les activitats d'oci s'han traslladat cada vegada més a espais interiors. En aquest marc, els pares busquen que els seus fills reconnectin amb la naturalesa i les coses senzilles de la vida, com per exemple observar les granotes en un estany, però també que els fills, estant de campaments, assaboreixin uns dies la independència que desitgen, s'adaptin a diferents situacions i aprenguin a viure en comunitat amb altres nens d'orígens diversos.
0: Fem un cop d'ull també als diaris esportius. Les portades van de renovacions avui a Can Barça.
8: Una que s'està cuinant és la de Rafinha, renovació en marxa, titula l'Esport, que assegura que club i jugador ja han mantingut els primers contactes per una futura ampliació del contracte. A Mundo Deportivo és portada una renovació consumada, Operació Futur, titulen, per il·lustrar l'ampliació de contracte de Hamza Abdelkarim, el jove davanter egipci de 18 anys que seguirà vinculat al Barça fins al 2030. I a Madrid el futbol està relegat als marges i el bàsquet acapara tots els focus. Somni mundial, llegim a l'AS, en la prèvia de les semifinals del Mundial de Bàsquet aquest vespre, entre la selecció espanyola i els Estats Units. I el Marca, no tenim por de ningú, és el titular de l'entrevista que el diari fa a la

0: la jugadora Awa Fam, la referència del joc interior de la selecció espanyola de bàsquet.
1: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
2: Això és molt curiós, eh? Perquè, clar, tu vas ser alumne d'una escola...
3: Jo soc fill del mestre.
2: No, no, i amo.
3: Bueno,
2: de
3: la, sí.
2: De l'escola.
3: Sí, sí.
2: És el fill de l'amo de l'escola.
3: Sí, sí. Bueno, jo vaig tenir de mestre, no ens oblidem, la Roser Capdevila.
2: La de les Tres Bessones.
3: La de les Tres Bessones, sí, sí, som molt amics. I sí, ella és la meva mestra, la senyora Roser.
4: Hay un detalle muy importante que condiciona muy mucho la postura de Marruecos, el enfado de Marruecos, y es la aprobación de la disposición por la cual los saharauis anteriores al año 77 pueden obtener la nacionalidad española. Porque Marruecos teme la creación de un foco permanente del independentismo saharaui desde España.
5: Men should not be allowed topless in public.
6: Before you both came in today, I was told to do another button-up because she was offended by my chest hair.
7: Hilarious. Well, what is your chest? What does your chest hair look like?
6: Not much.
8: El suplement amb Roger Escapa.
9: Avui el suplement.
1: De seguida, el suplement, obrim tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. A Washington ens hi espera avui una temporada més la Lídia Heredia amb les seves contracròniques, l'endemà de l'11S. També conversa el suplement a partir de 11:15 amb un dels noms propis de l'estiu. Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida del Barça de bàsquet. El sentirem a partir de 11:15 del matí. Tot això en un suplement on també obrirem debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques a casa nostra. La setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa, i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem en una taula que us hem preparat amb docents i acadèmics a partir de les 11 del matí. A les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i acabarem el programa amb el Pep Noguer parlant de figues i de raïm.

abans de l'enigma criminal, algunes propostes musicals i culturals per aquest cap de setmana. Roger Mas avui actua a Estamariu en el marc del Festamariu. El de Solsona portarà la seva música en un escenari privilegiat davant de les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç, en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura i arts plàstiques. Tocarà a les 9 del vespre, encara queden entrades per 15 euros. L'Axambusto celebra 40 anys sobre els escenaris a Talarn. El grup ha engegat fa uns mesos aquesta gira de celebració de 4 dècades sobre l'escenari, que s'allarga fins al 19 de desembre. Avui seran a Talarn Music Experience a 2:15 de la nit i encara queden entrades per 47 euros. Teatre, La Villarroel, Primera llei de Newton. El text de Eu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura. Avui també hi ha doble funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre. Es poden comprar entrades a partir de 25 euros. I al Poliorama s'hi pot veure La Truita, amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixaderas i Sara Espígol. L'obra, dirigida pel Ferran Utzet, retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet l'actor pesco-vegetariana. Avui a funció a 5:00 de la tarda i a 8:00 del vespre, les entrades a partir de 13 euros. 4 minuts per arribar a 9:00 del matí. Just abans de 9:00, cada dissabte i diumenge aquesta temporada, arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu de l'actor Lluís Soler. Les respostes dels enigmes criminals les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat, suplement@catradio.cat, i entre les respostes més originals, la més originals de totes, sortejarem una cantimplora tèrmica de 3CAT. Avui l'enigma

0: Enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant. I això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat?
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Lluís Soler. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant i això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat? Les respostes a suplement@catradio.cat, la més original, cantimplora tèrmica de 3CAT.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
6: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
7: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
5: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
7: Entrades a teatrepoliorama.com.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: La IA és bona?
11: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
12: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
13: I això per què passa?
14: I a qui m'he de creure?
15: I què puc fer jo?
12: Per això fem l'Infocà.
16: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
12: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
17: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
18: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
20: 94.543. 94543, de la sèrie 103.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: De tots els discursos d'aquestes últimes hores vinculats a la Diada, segurament el que més impacte ha tingut és el del president Pujol ahir al matí de Catalunya Ràdio. Als 96 anys, amb la veu atrotinada per l'edat, com és obvi, l'expresident encara és capaç de traçar unes paraules d'esperança i d'acollida per afrontar un futur col·lectiu com si es tractés d'un líder moral. Amb els seus errors, alguns dels quals ja no es podran jutjar mai, Pujol va tornar a demostrar per què és el polític català més influent de les últimes dècades en un moment en què la política consisteix a assenyalar i a retreure. L'expresident diu que s'apaga, però el seu discurs ha estat capaç d'il·luminar bona part del país.

0: Avui a la tertúlia del Suplement hi tenim el Jaume Clotet, ell és periodista i escriptor, l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, i l'Olga Ruiz, que és periodista. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Què tal, bon dia.
0: I benvinguts. Com esteu?
2: Molt bé. Bé.
0: Cap de setmana llarg, no l'heu aprofitat, veig, eh?
3: Per marxar. Aquí estem, soldats del Roig Escapa.
0: A veure, fem una mica de repàs del que ha donat de si aquestes últimes hores i, evidentment, vull que interpreteu el que ha donat de si aquesta diada. Moltes portades de diaris coincideixen a apuntar que la diada d'aquest 2026 s'ha convertit en un clam contra l'extrema dreta, des de dijous al Fossar de les Moreres amb l'enfrontament amb Aliança Catalana, fins a les manifestacions d'ahir a Girona, a Amposta, evidentment a Barcelona, on també hi va haver la manifestació d'antifeixistes que va acabar amb gairebé una vintena de detinguts, 10 d'ells menors, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. És una xifra que hem anat coneixent de matinada. Finalment són gairebé una vintena de detinguts, 10 d'ells menors d'edat, especialment doncs als entorns també d'Arc de Triomf i al vespre amb alguns contenidors cremats, no gaires, tot sigui dit. Una diada en què l'independentisme ha tornat a exhibir múscul, però un múscul que continua sent petit, potser de transició, si el comparem amb el de l'esplendor de l'independentisme de les últimes dècades. A tot això, a Barcelona, 45.000 persones, és la xifra de la Guàrdia Urbana, és una mica més que l'any passat, 12.000 més que s'han de sumar a Girona i Amposta, unes 60.000 persones en total, per tant, una xifra que és superior a l'any passat, però que continua molt, molt, molt lluny d'anys doncs, més anteriors. Què van dir les entitats, grans protagonistes aquests últims anys de les diades? Josep Vila, president de l'ANC.
4: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
0: Dic diada de transició perquè és una diada en què la pròpia entitat es fixa l'objectiu que la diada de l'any que ve sigui un èxit coincidint amb aquest 10 any de l'1 d'octubre, de ser aniversari de l'1 d'octubre. Xavier Antic, d'Òmnium Cultural, assegura que ara estan més preparats que no pas el 2017.
5: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Bé, ens aturem aquí i de seguida també anirem al que ha passat a Ripoll aquestes últimes hores amb la glossa de Ramon Cotarello, que ha portat cua. A veure, Eduard, com ho has vist?
2: Uau, moltes coses, a comentar. A veure, això dels 10 anys de l'1 d'octubre, realment, l'any que ve, efectivament, doncs, fa 10 anys de l'1 d'octubre i ens trobarem amb un govern PP-Vox amb tota seguretat a Madrid i un govern PSC a la Generalitat, perquè dubto molt que hi hagi unes eleccions anticipades. És a dir, 10 anys després de l'1 d'octubre ens governaran a Catalunya i a Espanya els de la mani del 155. Els de la mani del Puigdemont a prisió i tot això. Això dona una mica la fotografia del que ha passat aquests 10 anys. Al mateix temps, que això seria la fotografia, diguéssim, pessimista, negativa, des del punt de vista de l'independentisme, ahir crec que es va produir una novetat molt important. I és que per primera vegada en aquests 10 anys els joves van tornar a sortir al carrer. I realment era sorprenent el percentatge de joves que hi havia a la manifestació de la tarda. Una cosa que els que han anat a les manifestacions d'aquests anys postprocés doncs, de setembre saben perfectament que no és habitual. No? I després un canvi de to. És a dir, ahir va passar una cosa que no hagués pogut passar en els anys del procés. I és que en l'escenari oficial de final de manifestació de l'ANC i Òmnium, s'hi va cremar una bandera espanyola. No sé què vol dir això. Sí que sé segur que això, en el procés, no hauria passat. La presència de joves, aquest fet, en fi, sensació de, com de punt d'inflexió i de que ve una cosa diferent.
0: Qui creus que voten aquests joves, Eduard? que hi vas veure? No, no sé si no. Vas anar a la manifestació, eh?
2: No en tinc ni idea. Jo, si faig cas als meus fills, que estan a la universitat i a l'institut, a mi em diuen que a l'institut els joves o són de Vox, aquí a Barcelona al tanto, eh? Mm. A comarques no, ho desconec. Aquí a Barcelona o són de Vox o són del Rufián, perquè és el que veuen en el TikTok.
0: Olga.
1: Sí, diverses coses a comentar, també a partir del que comentava l'Eduard. No? Jo crec que hi ha dues coses que són evidents, i és que el moviment independentista, com qualsevol altre moviment, aquí sí que no ho voldria diferenciar d'altres moviments, deixant el sentiment a banda, normalment veu del neguit acumulat o del fet d'estar fart de tota una part de la població i de la il·lusió. L'any que ve és un bon moment per acumulació de neguit, és a dir, no només l'any que ve, sinó que ja es porta... Ho dic perquè jo vaig veure una diada molt preparatòria de cara al 2027, no? Com molt calentant motors de cara al 2027, més situats ja amb el 2027 que no pas en ara, no? I no només per l'aniversari de l'1 d'octubre, dels 10 anys de l'1 d'octubre, no? Si probablement no hagués un canvi de govern, segurament la il·lusió seria menor. Si no hi hagués un neguit acumulat de la generació més jove, probablement el neguit seria menor, també, no? Però també veu de la il·lusió. I aquí és on a mi em fa una certa por. Perquè si bé el neguit el tenim clar, la il·lusió, i ahir ho deia l'Eduard, hi havia molta gent jove, jo desconec quin és el perfil o què serà, quin serà el vot majoritari de la gent jove, però sí que veig quin és el moviment independentista que en aquests moments genera il·lusió. I és Aliança Catalana. Ens agradi? No ens agradi?
3: Il·lusió.
1: Il·lusió a les persones independentistes. Aquelles que, i vull fer un matís, aquelles que creuen, neguit, més il·lusió, aquelles que creuen, un, que els partits clàssics independentistes els han traït, no han estat capaços d'assolir allò que van prometre i que, a més, veuen com van fent concessions, per mi pragmàtiques i vàlides, però van fent concessions a aquells que no haurien de fer-les, no? El govern d'Espanya, el conjunt del que significa ser d'Espanya, formar part d'Espanya, i de sobte apareix un partit com Aliança Catalana que trenca els motllos, és a dir, que diu nosaltres som una altra cosa, nosaltres no estem d'acord amb res d'això, nosaltres sí som valents, i clar, com no ho podem comprovar perquè no han governat, la paraula és molt potent, no? I a més lluitem contra tot això que la generació jove i no tan jove us fa neguit. Per tant, a mi aquí és on em preocupa, i després entrarem en detall del tema de l'Aliança Catalana i d'aquesta diada, no? Però sí que veig un caldo de cultiu molt important de cara a l'any que ve, de fer un regir del que significa el moviment independentista. Totalment en contra del que a mi m'agradaria, òbviament, eh?
0: Jaume.
6: Aviam, jo ahir vaig veure molta gent i molta gent jove. Tu has donat unes xifres de la manifestació, i tant si fem cas de les de la policia com si fem cas de les de l'ANC, en els dos casos són xifres superiors de l'any passat. Per tant, hi ha hagut un repunt de gent, tothom està d'acord amb això, i de moltíssima gent jove, que és una cosa que no es veia, no? Jo la gent jove que conec, que està molt mobilitzada, no estan a partits polítics, estan a l'entorn d'organitzacions juvenils que no existien, de revistes, publicacions, webs, tiktokers, hi ha una efervescència de gent jove independentista que jo en conec alguns personalment i ara mateix no sé què voten. Hi ha de tot, està molt repartit, eh? Des d'Arran fins a Aliança està repartit, amb els partits del mig també. Aquesta gent, a més, crec que això és la part que menys els importa a ells, el que voten. Estan amb ganes de fer independentisme, i la part que m'agrada més és que és gent que el 2017 no van votar, perquè simplement tenien doncs, 10, 12, 15 anys. Són gent que ara està entre els 20 i els 30. Un bon exemple d'això, molt anecdòtic, però crec que molt clar, és el que va passar al partit del Barça a Elx, quan van pagar un noi que crec que era menor d'edat i s'hi va rebotar, no? I, per tant, aquest símbol, aquest gest d'aquest noi, crec que una mica encarna tot això. I, per tant, que hi hagi un repunt de la manifestació, a mi em sembla positiu. Des d'un punt de vista polític, també en un altre sentit. És a dir, se'ns ha venut que el procés es va acabar i va ser un fiasco i que ara tocava girar full i la gestió, no? I tenim el govern d'un partit que és el PSC, que per excel·lència és el partit de la gestió d'aquest país. És un partit, diguem, clàssic. I no se'n surt, no? Mirem qualsevol àmbit que vulguem mirar. En termes generals, crec que hi ha pocs àmbits que funcionin, no? Estem a punt de tenir vagues en les tres M's famoses, no? Mestres, metges, Mossos no faran vaga, però van tenir també conflictes laborals i la seguretat és un altre tema important. Per

0: tant la gent que va dir, bueno, d'acord, anem a la gestió, tampoc veuen que funcioni, no? I per tant, per una cosa, per una altra, perquè vindrà, com diu Eduard, un govern PP-Vox, pel que sigui, hi ha un rebrot de l'independentisme, no sé això amb què es traduirà, com diu Josep Vila, que vol fer una cimera i l'any que ve fer un rellançament, em sembla lògic, no? L'ANC està fent d'ANC a fi de comptes, però crec que podem estar davant d'un petit punt d'inflexió. No sé si serà molt gran o serà petit. També entenc jo que l'any que ve, amb els 10 anys, la gent que està a l'exili ja haurà pogut tornar, d'aquí un any espero que sigui així. Per tant, també tindrà un efecte. Per tant, la suma de tots aquests efectes, crec que d'alguna manera potser s'ha tocat fons en l'independentisme i ara toca remuntar. I acabo amb una frase que va dir Xavier Antich fa poc, no sé si en un acte o en una entrevista, que va dir s'ha acabat el temps de plorar. I a mi em sembla molt encertat. S'ha acabat lamentar-se i pensar què es pot fer.
1: L'Eduard apuntava, d'aquí un any, en aquesta diada que els actors intenten reivindicar i preparar a un any vista, és bastant probable que el govern espanyol hi mani PP i Vox i és bastant probable que la Generalitat hi continuï manant Salvador Illa. Hi hauran passat unes eleccions, que són les municipals. També a Catalunya segurament haurà canviat alguna partida del tauler i Aliança és evident que tindrà més força encara representativa de la que té actualment.
2: Sí, especialment, diguéssim, a l'eix transversal és molt possible que Aliança tingui alcaldies i evidentment, molt més regidors, no? A veure, si hi ha un rebrot de l'independentisme fort a la tardor de l'any que ve, el que volia jo assenyalar és que, a diferència del procés que tenia l'acompanyament institucional de la Generalitat, doncs aquest cop no el tindrà. Aquest rebrot de l'independentisme no tindrà, almenys en el seu moment, diguéssim, de naixement i de pujada, doncs no el tindrà. Tindrà al davant un govern anti-independentista, que és el govern de Salvador Illa. I a mi em sembla que això donarà lloc a coses diferents. O sigui, crec que si hi ha un nou procés, que no sé com en direm, serà un procés diferent, perquè s'han estret lliçons, perquè ve puja una generació nova i diferent. És una generació que ha après que si no tires un paper a terra, igualment vas a la presó. Val? I que, per tant, no té premi no tirar un paper a terra. Val? I és una generació que, a més, viu més angoixada que pel seu futur, que no la generació que va protagonitzar el procés. I, per tant, jo prevec que el que vingui serà diferent. I, a més, tindrem a Madrid un govern més agressiu que el que hi va haver. No, Mariano Rajoy va enfocar el procés fumant-se un puro.
1: El va delegar a la justícia.
2: El va delegar a la justícia a partir d'un moment donat i abans simplement no va fer res. No va fer res. Jo crec que tindrem un govern proactivament espanyolitzador i, per tant, crec que tot plegat serà molt diferent.
1: Olga.
3: Sí, és que per mi la branca política és inseparable del procés en una de les seves vessants, tant a nivell espanyol, és a dir, no ens podem fixar només en la política a nivell espanyol i dir que l'escenari serà, o tot apunta, que serà prou desagradable com per tenir un nou naixement, un renaixement del moviment independentista, del moviment independentista, però alhora desvincular-nos absolutament de la política en el que representarà el moviment independentista. És a dir, pot tenir tota la força del món, pot tenir una nova empenta, pot tenir un ressorgir, però és evident que això s'ha de materialitzar amb alguna opció política per tenir més força encara. Llavors jo el que intentava dir és que, des del meu punt de vista, no només per les generacions joves en aquest cas, sinó també per les persones que van viure de prop intensament el procés de fa 10 anys, l'1 d'octubre, tot el que va significar, els líders polítics, tots i cadascun dels líders polítics que van protagonitzar aquella etapa de l'independentisme, no poden ser els líders polítics que protagonitzin la nova etapa de l'independentisme.
2: Com perquè diria aquell, me lo dices o me
3: no,
2: lo cuentas.
3: No, te lo digo, te lo cuento, ja sé que te lo digo. Però,
2: ho he defensat...
3: Ho sé, però és que si ens hi fixem, la fotografia és exactament la mateixa. Oh. La fotografia té molt poques variacions. Llavors, amb aquesta fotografia, qui ha de disruptor? quin element disruptor no conegut, que a més té un llenguatge

llenguatge molt directe. Quin és l'únic element? Aliança Catalana. Per això jo parlava d'Aliança Catalana, però és que a més, i ja acabo, us faré una prova. Jo no em refereixo a la gent jove ara. Tots tenim amics, amigues, ens relacionem amb gent de diferents àmbits polítics.

0: I això és el que podem deixar de banda, però crec que és un error deixar-ho de banda, i és el que haurien d'estudiar els partits polítics tradicionals. Escolta'm, què fem per renovar la il·lusió? És evident que amb Junqueras, és evident que tot i la tornada de Puigdemont, els líders polítics no poden ser els mateixos, perquè aquells, ho sento dir-ho així de clar, van fracassar en el seu intent, pel que sigui, però van fracassar.
1: Jaume. Jo crec que la gran nova arma de l'unionisme és que una part de l'independentisme institucional sigui d'Aliança Catalana i, per tant, s'invaliden majories independentistes. Ahir hi havia una enquesta, crec que del diari El Mundo, que donava una majoria absoluta al Parlament independentista, però com que hi ha Aliança Catalana pel mig, no es convertirà en una majoria de govern. Això és un fet. Llavors, davant d'aquest fet, que per cert, per això crec que el president Illa, que ha de ple al Parlament, busca el cos a cos amb Sílvia Orriols per fer créixer Aliança Catalana, és legítim, però també té un risc per ell. Crec que davant d'això podem fer dues coses. Els independentistes poden dir, bueno, això ja no funcionarà mai més perquè la majoria no serà operativa, per tant, deixem-ho córrer, o crec que per on va Xavier Antich i Josep Vila i altres, que és, escolta, si això a nivell institucional, parlamentari i de govern, això no pot funcionar o ara no pot funcionar, busquem un bypass a través del món civil, no? Ahir, de fet, Josep Vila va dir que aquesta cimera que convocarà d'aquí unes setmanes no hi ha partits polítics. I a mi em va semblar intel·ligent, perquè si portes els partits polítics, primer ja em barrancarà en dir quins partits polítics sí, venen. Sí. I, per tant, això em barrancarà. I, per tant, la manera de començar... Jo no sé on ha d'anar això, ni si anirà bé o anirà malament. Només dic que la manera de començar a avançar és dir, tenim un problema? Sí, de moment l'apartem. Ja veurem com es resol, si es resol. Estic d'acord amb el que deia l'Olga, els partits han de decidir què fan amb aquest tema i en general també tothom. Però el tema és, per fer avançar, en comptes de dir, bueno, ja no podem fer res més perquè ja no serà operatiu durant una, no sé, o dos o tres legislatures, buscar un bypass, una variant, no? Una cosa molt catalana, una variant, per intentar avançar cap a algun lloc, no? I, per tant, els que es pensaven, crec jo, que amb l'aparició d'Aliança Catalana, que és un espai polític que, per cert, Europa existeix a tot arreu, això quedaria frenat definitivament, doncs crec que segurament no serà així.
2: A veure, em puc...
3: Endavant.
2: Hi va haver un moment a les enquestes en que fa anys que Podemos era la primera força a Espanya, amb més de 100 diputats. I quan van arribar les eleccions ja no eren més de 100, ja van ser 69. I després van ser 40. I ara són dos i veurem si què passa.
0: Un 2-8 els hi donen a unes hipotètiques eleccions. Percent, 2-8%.
2: Jo estic segur que les eleccions municipals li anien molt bé a Aliança Catalana. Estan molt a prop, aquestes eleccions municipals.
3: Tampoc es presenten a tot arreu, eh?
2: Sí. No, li aniran molt bé allà on es presenti. Però crec que se li farà molt llarg el camí cap a les eleccions al Parlament. I que ja veurem quin és el resultat d'aquí 2 anys. Per què ho dic, això? Perquè un dels motius pels quals Aliança Catalana ha sorgit i ha crescut és perquè s'ha eliminat l'equació, a la política catalana s'ha eliminat l'equació de que l'enemic era l'Estat. És a dir, mentre durant el procés l'enemic era l'Estat espanyol, no? I tu lluitaves contra l'Estat. En aquest marc no hi ha ultradreta possible, diguem-ne. I la prova és que durant el procés, tot i que a Europa hi havia ultradreta a tot arreu, a Catalunya no hi havia ultradreta catalanista.
3: Espanyola sí,
2: Sí, però no catalanista. Per què? Perquè hi havia un focus que era la lluita contra l'Estat i la il·lusió de la independència. Quan desapareix la lluita contra l'Estat, perquè la lluita contra l'Estat ha desaparegut, apareix la lluita contra el del costat. Vale? La gent m'entendrà. El moro passa a ser l'enemic. L'enemic deixa de ser l'Estat i l'enemic passa a ser el moro. Amb un govern PP-Vox, Sílvia Orriols i l'Aliança no són especialistes en lluitar contra això. Al revés, si són aliats en la qüestió clau que mobilitza el seu ideari.
3: A tom del que expliques, Sílvia Orriols ahir va participar a la manifestació de Barcelona i els micròfons de TV3 i Catalunya Ràdio van insistir amb la idea que Aliança no és un partit extremista.
4: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres amb tot de persones intolerants i irrespectuoses.
3: No som extremistes, diu Sílvia Orriols. Doncs bé, a Ripoll, el consistori que encapçala la mateixa Orriols, va encarregar al polític

0: teòleg Ramon Cotarello, una glossa per l'acte de la diada al monestir de Ripoll. I el mateix ajuntament de Ripoll, l'alcaldessa, recordem que és Sílvia Orriols, es va haver de desmarcar del discurs de Cotarello després de cridar a la guerra contra l'Islam. El so no és el millor, parem bé l'orella i reproduirem també el que diu Ramon Cotarello.
1: Oh, és convertir en Islam i vivim com ciutadans de Simona. Oh, fer la guerra i per descomptar.
0: O ens convertim a l'Islam i vivim com a ciutadans de segona o fem la guerra, deia Ramon Cotarello, deia també Sílvia Orriols, que no són extremistes. Jaume Clotet.
2: Quan tu convides una institució a algú a fer una glossa de la diada, en aquest cas, o és igual, de qualsevol acte institucional, no li demanes el contingut normalment perquè tu saps la persona que estàs convidant a parlar. I poso un exemple. A mi, fa a l'estiu, l'alcalde d'Igualada, en Marc Castells, em va dir si jo faria la glossa de l'acte de la diada a Igualada, que vaig fer el dia 9 de setembre, fa un parell de dies, i ho vaig fer. A mi l'Ajuntament d'Igualada no em va demanar de què parlaria el contingut, ni molt menys encara saber el contingut abans, perquè ja saben qui sóc i què penso. I és un acte de la diada, i per tant ha de ser un acte, evidentment, patriòtic, històric, de recordar i d'homenatge i de commemoració, no? I per tant, no cal. Ara, quan tu convides a segons qui, que només cal llegir els tuits del senyor Cotarello tot el dia, una mica ja saps que et pot sortir el tret per la culata. Vull recordar, per cert, que no era la primera opció de l'Ajuntament de Ripoll.
0: Bernat de Déu primer va acceptar i després es va desdir.
2: Exactament. Per tant, segurament va ser una decisió presa més de pressa i corrents i es van equivocar en el perfil. El Ramon Cotarello ha dit després que ell no ha cobrat de l'Ajuntament de Ripoll. A mi em sembla que hauria de cobrar, perquè no és un acte de partit, és un acte institucional que demana una feina de preparar-se un discurs que a vegades és llarg i, per tant, no has de cobrar molt, però ha de ser remunerat. És un acte, et contracten per una feina concreta, no? I, per tant, això no és excusa. Aquí crec que hi ha una falta de previsió, no de l'Aliança Catalana, de l'Ajuntament de Ripoll, que és la part més greu, perquè si això és un acte de partit, doncs estira vots en fa tothom. Però és un acte institucional. Jo conec algú de Ripoll que estava en aquest acte i me'n vaig assabentar al minut, perquè em van escriure dient, està dient unes coses increïbles, no? I, per tant, doncs les excuses de després de l'Ajuntament doncs són benvingudes, però aquí hi ha una falta de previsió, perquè quan convides a segons qui és el que dirà.
0: Per no ser extremista, no està malament convidar Ramon Cotarello.
3: És que no, és que jo en això discrepo d'en Jaume, no és un error de previsió de l'Ajuntament de Ripoll. Saben perfectament a qui estan. És a dir, Ramon Cotarello és un fanàtic que ha escrit moltes vegades el que ahir va dir en el pregó o en la glosa. L'Ajuntament de Ripoll sap perfectament qui està convidant i es troba que és diferent un tuit.
2: Exacte.
3: Que una càmera de televisió, un micro i una cosa de, diguéssim, organitzada per una institució. I que allò que en el tuit a ells els hi sona bé, de sobte se n'adonen que el context hi fa molt. I el context els espanta i aleshores fan veure que ells no tenen res a veure amb això, que ells no sabien el que anava a dir, etc. No. Sabien perfectament com pensa Ramon Cotarello, sabíem que és un fanàtic com ells, sabíem que és un propagador d'odi com ells, i ahir van aprendre alguna cosa, crec, i és que el context hi fa molt.
4: Sí, la meva experiència, el que em diu, difereix una mica del que explicava en Jaume, no? És cert que tu, quan contractes algú per fer una glosa o per fer un discurs o un pregó, evidentment no li demanes quin serà el contingut d'aquest pregó, perquè hi confies en la persona que el farà i perquè ja la tria es fa en funció del que aquella persona doncs et pot aportar, normalment remant a favor del que tu defenses, tot i que no hi hagi un contingut polític, que és el primer que es va dir en la glosa de la diada, no? Que ja és difícil que no hi hagi un contingut polític amb la glosa d'una diada, però en fi, és cert que no es demana el contingut, però també és cert que quan tu encarregues un discurs o tries alguna persona, aquella persona, poden passar diverses coses, que no la coneguis de res, tu personalment, perquè clar, això no és la Sílvia Orriols directament qui parla, no sé, que siguin molt amics o que siguis molt amic de l'alcalde, que no la coneguis de res, que tinguis una relació molt estreta o que simplement t'hagis fixat en aquella persona perquè el seu pensament, la seva forma de fer discurs t'agrada i vols que faci aquell discurs. Es produeix una conversa. perquè el més normal és que aquella persona

0: sonante. Sí, vale, ho accepto, però quines línies o què és el que he de destacar? I la persona diu, no, res polític, o escolta, és una celebració festiva, fes el que vulguis, evidentment, però sobretot tingues en compte que no la volem liar o que no sé què. Aquestes converses, vaja, la meva experiència em diu que existeixen, que no és, a no ser que tinguis una relació molt estreta amb la persona, eh? Que no és, Jaume, em fas la glosa, vale, sí, te la faig, adeu, adeu, ens veiem el dia de la... Jo no et demanaré el contingut, però sí que normalment és la persona que et pregunta, hòstia, m'has agafat i què voleu? O cap a on he d'anar? O què és el que... I llavors, a partir d'aquí, tu li dones total llibertat, òbviament, perquè si no estaríem entrant en un terreny molt perillós, però sí que li dius, no, que m'ha dit l'alcaldessa o que m'ha dit que escolta'm, que el que tu vulguis, que com sempre, que confiem plenament, o que, escolta'm, que surti Ripoll quatre vegades, o que... És que jo què sé, és que m'ho estic inventant, eh? És la marxa, però m'ho estic inventant.
1: Sí,
0: el contingut
1: no, no.
0: El que ha de sortir, no com funciona.
1: Evidentment,
0: la meva experiència, eh?
1: Evidentment hi ha una conversa de, escolta, ho faràs, no ho faràs, però
0: clar.
1: Sí, evidentment es parla, però si tu et conviden a parlar de la glossa de la Diada Nacional, com si et conviden a parlar a la Festa Major o al Dia de Sant Jordi, home, jo em poso a parlar de la Guerra del Sudan, home, no té cap sentit. Llavors, més o menys, ja
0: clar,
1: ja
0: perquè tu saps per on has d'anar.
1: I evidentment hi ha una conversa,
0: clar.
1: Perquè evidentment no, tampoc cal dir no me la liïs, perquè és que es dona per fet que no la liaràs. Llavors, per tant...
2: Si ets en Jaume Clotet, es dona per fet, no, que no la liaràs.
1: No, home, qualsevol persona.
2: Però si ets en Cotarello, es dona per
3: estàs
2: fet que no la liaràs.
3: Estàs comprant molts números de la loteria.
0: Clar, sí, però és que inclús...
2: Però Jaume,
0: perdona'm un incís, només és que inclús, tenint en compte que és en Ramon Cotarello, pot existir aquesta part de la conversa. Escolta'm, no me la liïs, eh?
1: Doncs,
0: pot
1: doncs,
0: existir,
1: doncs,
0: inclús,
1: no,
0: eh?
1: No ha passat.
3: Però a vosaltres us sorprèn que Aliança Catalana
0: Esculli
3: Ramon Cotarello per fer la glossa?
1: No.
2: Clar que no.
1: Perquè el que va dir Bernat Adéu de no anar-hi, jo em pregunto, i sense saber-ho, a quanta gent li haurien dit o li poden haver dit i haurà dit que no. És diferent, perquè és així, que et convidin a fer la glossa a l'Ajuntament de Ripoll que a l'Ajuntament de Matadepera. És diferent, i molta gent no ho voldrà fer. O grups musicals que potser no volen anar a la Festa Major de Ripoll, perquè això ha passat i està passant. Per tant, tampoc tenien un ventall per triar de 100 persones.
2: És que en Cotarello va a fer la glossa a l'Ajuntament governat per un partit que diu que l'enemic és el califat. O sigui, a veure...
0: I es va posar en situació.
2: 2 + 2, 4. Aquesta gent són especialistes en això.
3: Pràcticament 9:45. Fem una pausa i continuem parlant de la Diada.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
6: La veritat és que va sobre rodes.
5: Tan content estàs?
6: Això també.
5: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
7: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
8: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
11: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
12: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
11: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
12: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
13: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
14: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
15: La IA és bona?
16: A quina edat puc tenir mòbil?
17: Com sé si una notícia és veritat?
18: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
19: I això per què passa?
20: I a qui m'he de creure?
21: I què puc fer jo?
18: Per això fem l'Infocar.
22: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
18: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
23: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
24: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la

0: millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
1: Sense fronteres.
2: Tornem a activar el GPS del català.
1: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
2: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
1: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
2: La llengua diu qui som, aquí i al món.
1: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Passen 3 minuts de 2:15 del matí, el suplement tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz, l'endemà de la Diada, ressaca de Diada, amb un dels discursos que més volada ha agafat, el del president Pujol ahir al matí de Catalunya Ràdio, amb 96 anys, amb la veu atrotinada, però capaç de traçar unes paraules d'esperança i d'acollida, aplaudides per moltíssima gent, no només els seus, si se'm permet l'expressió. Sentim-lo.
5: Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. Més enllà dels lideratges, més enllà dels polítics que tenen el seu paper a jugar, però vosaltres, tothom, penseu-hi i contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, als que més pateixen. Jo no pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur col·lectiu.
4: Són 3 minuts que valen la pena recuperar íntegres. Ahir amb el Ricard Ostrell, evidentment, els vam anar sentint al llarg d'aquest matí de Diada. Impressiona molt sentir en primera persona el president Pujol dient «jo m'apago». Però vosaltres que sou joves teniu esperança per construir un futur col·lectiu. Olga, va, comença tu, que ets poc sospitosa de ser pujolista, si m'ho deixes dir així, però segur que també hi vols dir la teva.
6: Jo he sigut molt crítica amb el president Pujol quan el que representa la seva foscor relacionada amb els temes que s'estan jutjant, no? Però en qualsevol cas, jo crec que el president Pujol, primer vull dir que, i en general, i també el president Pujol, que tot sigui dit, sempre ha estat una persona extremadament intel·ligent i amb una capacitat de vislumbrar cap a on va el país i què és el que necessita el país, impressionant, tot sigui dit. De vegades quan la gent s'apaga és quan més llum desprèn. De vegades s'acostuma a passar, que és quan tens aquella capacitat per fer les reflexions que tu ja saps que no t'afecten directament perquè tu estàs de retirada, però que poden marcar el futur més immediat d'aquella terra que tu has presidit durant tant de temps, no? Jo crec que, en definitiva, el que ha fet en Jordi Pujol, el president, és enarbolar aquella bandera que ahir també va estar molt present del Catalunya un sol poble, no? Porta dient el mateix molts anys, el president Pujol. La catalanitat entesa com una forma de ser i d'estar present a Catalunya, no? Independentment de les teves arrels, independentment de la teva procedència, independentment de que t'estimis altres terres, si també ets capaç, si també vols, perquè voler és molt important, estimar Catalunya, tu ets català. Però això no vol dir oblidar que les teves arrels són andaluses, això no vol dir oblidar que t'agraden altres formes de fer, això no vol dir... Penso que la catalanitat és un sentiment acompanyat d'una constància i acompanyat d'unes accions determinades, que és integració, respecte a la llengua, respecte al lloc que t'acull, convivència, etc, etc. I en aquest sentit, jo crec que el president Pujol ha estat molt encertat amb aquestes paraules. A més, suposo que també tenint en compte tot això que estem parlant, no? Què és el que pot venir i aquests extremismes que no afavoreixen a ningú. Ara bé, que crec que és el sentit general d'aquesta catalanitat que també gestiona el PSC, és el Catalunya un sol poble, sí, i que en aquests moments pot funcionar tenint en compte

0: que qui hi ha enfront no vol que Catalunya sigui un sol poble que aculli tothom? També Convergència.
1: Jaume, jo també voldré fer algunes preguntes, eh?
2: Aviam, moltes coses. Primera, una prèvia molt ràpida. Em va agradar molt que verbalitzés una cosa que crec que no estava gravada mai, que era que en diu és català qui viu i treballa a Catalunya i vol ser català. Perquè moltes vegades aquesta última part se'ns ha tret dels discursos oficials i està bé que es recordi que sempre ell ha dit això perquè és veritat, no? Per viure i treballar a Catalunya no n'hi ha prou per ser català, evidentment, no? Després, és molt curiós que el discurs que va fer el president Pujol va córrer com la pólvora, fos el millor discurs del dia, no? Un senyor de...
1: Que 96.
2: 96 anys. Fa un fil de veu, no? Que diu que s'està pagant. Fa un discurs de 3 minuts, que a més diu, vull dir només dues coses. És el discurs que va córrer com la pólvora, no? A més, amb un discurs que és molt poc polític i molt moral, no? Fa
1: de líder moral, més que d'expresident.
2: Que fa el que feia quan ja era president, que anava renyant a la gent, no? I dient a la gent el que havia de fer. Això avui en dia... hi ha discursos polítics molt bons, però aquesta part de tenir un referent moral, ètic, de vida, crec que no el tenim, no? Hi ha de sortir un senyor que fa 4 dies estava difamat per tothom i s'ha convertit en un referent moral, no? I la prova és que els que estem aquí, crec que tots compartim això, m'atreveixo a dir, no els hi preguntaré, però l'Olga i l'Eduard, jo no vaig votar mai el president Pujol quan es va presentar de president, no?
1: L'Eduard està fent una cara de molta sorpresa. Sí, jo no tant, perquè això ho vas confessar en l'eclipsi que vam fer aquí al suplement, i també vaig fer aquesta cara que està fent l'Eduard.
2: Vaig ser renyat pels meus amics moltes vegades, però no el vaig votar mai, perquè jo era independentista del morro fort, llavors més cara, i per tant no em semblava que era prou, però que estiguem avui tots dient que segurament és dels millors discursos dels últims temps que hem sentit aquests dies almenys.
1: Però Junts sí que els vas votar després, no?
2: Quan... A Junts sí, amb el president, sí.
1: D'acord, no, perquè si no hi ha el curtcircuit hagués estat total, Jaume.
2: Jo m'he fet pujolista, diguem, de posterior, no? Però bueno, perquè és després quan veus la magnitud del que va fer, sobretot pel també el que ha vingut després, no? I per tant, i lligat amb el que deia, també diu poc de la nostra classe política que siguin capaços de fer un discurs on, a fi de comptes, diu coses superbàsiques. No diu res que ningú se sorprengués ahir, ostres, què diu aquest home, no? Va dir coses molt bàsiques i molt elementals, però que potser se'ns han de repetir en el moment que estem vivint, no?
0: Em deixes dir una cosa abans que parli l'Eduard? Res, un apunt molt breu.
3: Vull que tampoc... Tu sí vas votar el Pujol.
0: No t'imagines, jo seria... No, la veritat és que no. Però...
1: El vot és secret, eh? Vull dir, això de preguntar què es vota no tornaré a fer, perquè no.
0: Però només un apunt perquè no cal que ens passéssim, eh? Tot i la defensa que he fet ara del seu discurs, per mi un referent moral, diguem-ho, que no ho és, eh? En Pujol,
3: mira,
0: ja està.
3: Va molt bé aquesta intervenció de l'Olga per confrontar. A veure, és molt evident que el president Pujol, després del que va passar, amb la deixa, la confessió, etc., va aparèixer una cara bé, no?, del president Pujol, i que ens ha polaritzat molt a tots plegats sobre la seva figura. Jo crec que seria de burros, que ara que s'apaga el president Pujol, ens fixéssim en la cara bé. Seria de burros. Perquè la cara útil és la A. I el que hem de fer, com a país, és aprofitar a fons la cara A del president Pujol. És a dir, no cal negar l'existència de la cara B. Ja ho sabem, el que ha passat, però en la cruïlla actual del país, amb l'amenaça d'aquesta extrema dreta islamòfoba, excloent, que propaga l'odi, etc. En aquesta cruïlla concreta, quina cara del president Pujol volem aprofitar a fons per posar peu a la paret perquè aquesta gent no avanci?
1: Una pregunta. No us sorprèn que, lligant el president Pujol amb l'actualitat, qui més reivindiqui la seva figura i el seu llegat sigui el PSC, més que no pas Junts, fins i tot? Tu parles amb dirigents en privat del PSC i rep visites. Qui el restitueix al final és Salvador Illa, que el porta al Palau de la Generalitat. Com us ho expliqueu i per què creieu que qui està agafant el guant d'aquest llegat és el Partit Socialista?
2: Perquè jo crec que el president Illa, particularment, més que el Partit Socialista, ha entès exactament el que està dient l'Eduard. És a dir, si hi ha un referent dels que hi ha hagut des del president Pujol, i si jo fos el president Illa, faria el que va fer

0: que és rebre, anar-lo a veure. No hi ha cap dubte de que el dia que el president Pujol es mori li faran la capella ardent al Palau de la Generalitat, que, per cert, no m'agradava parlar de quan jo estava al govern, però aquest era un debat que hi havia sobre què es faria amb això, quan per mi no hi havia cap dubte. Però és un dubte que l'independentisme va arribar a tenir en els moments en els quals el president Pujol estava en una mala situació, diguem, d'opinió pública, no? I per mi no hi ha cap dubte que, no el president Pujol, qualsevol president, quan es mor, serà fer la capella ardent al Palau de la Generalitat, no? I, per tant, el PSC ho ha entès. L'altre dia, per cert, el president Illa també va anar, per la meva sorpresa, al lliurament de l'arxiu de Convergència a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que a mi em va sobtar molt, un acte d'un partit polític que ja no existeix, i aquest allò el president de la Generalitat en persona. Per tant, jo crec que el PSC, que intentarà recollir un centre ampli catalanista, vol ocupar, evidentment, aquest espai de Convergència, i la millor manera de fer-ho és reivindicar el president Pujol, que, com deia l'Eduard, l'independentisme últimament, o durant uns quants anys, se n'ha apartat una mica, no? També crec que està ja la seva figura totalment rehabilitada, crec, vaja, no hi ha cap dubte, o gairebé del tot rehabilitada, i per tant tot torna a la normalitat.
1: Va, Olga, posa una mica d'aigua al vi.
2: Sí, vaig a posar una mica d'aigua al vi, perquè només una punt, després vaig a intentar explicar de forma molt breu, perquè crec que el PSC és qui més està intentant restituir la figura de Pujol, no? Però li vull fer una interpel·lació directa a l'Eduard, com no podia ser d'una altra forma. Eduard, tots sabem que José Luis Rodríguez Zapatero, hem descobert que sembla ser, tot apunta, que tenia una cara bé. Tenia una cara bé, tot apunta. Però no ens hi quedem amb aquesta cara bé. Quedem-nos amb la cara A, amb tot el que va representar pel progressisme espanyol, quedem-nos amb les seves, amb els seus avenços en matèries socials. No ens quedem amb la cara B, home, oblidem. Sabem que existeix, tot apunta, però quedem-nos només amb la seva cara. Et semblaria el discurs igual de vàlid que amb el cas d'en Pujol?
3: Facilíssima la resposta.
2: Vinga, va.
3: Tu estàs parlant d'un cas que acaba de produir-se. És com si jo hagués defensat la cara A del president Pujol en el moment en què fa la confessió. Quants anys han passat? 15 anys? 20 anys?
1: Més.
3: Des del moment de la confessió? Més.
1: 2014.
2: Ostres, Eduard, però això que estàs dient és molt perillós, perquè llavors la corrupció caduca.
3: Un moment.
2: Amb el pas dels anys.
3: Deixa'm acabar. En el moment en què es descobreix la cara B, és obvi que del que toca parlar és de la cara B, i acabar de configurar el perfil del personatge. Val? Ara, han passat 15 anys, i a més, una altra cosa, s'està morint. José Luis Rodríguez Zapatero no s'està morint. I, per tant, és hora de parlar del llegat. I de José Luis Rodríguez Zapatero encara no és hora de parlar del llegat. I ja veurem si quan es mori serà un personatge prou important com perquè en una tertúlia de ràdio es parli del seu llegat. En canvi, el president Pujol, fixa't la potència històrica que té, que estem parlant de quin serà el seu llegat quan es mori, perquè s'està apagant. Val? Aquestes són les dues diferències principals entre el que m'estàs dient i el que deia jo.
2: Punt 1 i ràpid, No vull fer una defensa, ni vull que sembli que faig una defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Ja ho sé, ja s'ha entès,
2: home. L'estava posant com a exemple en contraposició absoluta i total, no? Jo és que crec, igual sóc una utòpica de la vida, però és que crec que un polític de pes important no ha de tenir cares bés. No el votem perquè tingui cara bé.
1: 3:15 del matí. Va, la pipa de la Pau. Fem una pausa i continuem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: 45.712.
9: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
11: Citroën.
10: Condicions a Citroën.es.
12: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
11: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
13: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
14: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
15: Sí, sí, puto ficus.
16: Les gilipolles també tenen càncer.
17: Bam! Em cau una catapalta a terra.
14: No!
13: Dones de ràdio. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
19: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat.
19: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres Adioses, d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat. A Catalunya Ràdio.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'endemà de la Diada. Ara al suplement ens fixem en el que ha donat de sí aquestes últimes hores a Ceuta, però també ho connectarem amb alguns discursos que hem anat sentint també aquests dies de Diada Nacional de Catalunya. Ha passat gairebé un mes i mig des de l'inici de la major crisi migratòria que ha viscut Ceuta, però la crisi humanitària, la política i sobretot la social que ha desencadenat serà difícil d'amainar. Mentre les ONGs intenten cobrir les necessitats bàsiques dels encara milers de migrants sobre el terreny i es comencen a repartir a la península els menors no acompanyats en paral·lel, també van proliferant els discursos d'odi i tot plegat regat amb un degoteig de documents sobre si el CNI havia avisat o no havia avisat, si el govern espanyol ho sabia o no, perquè qui pugui entregui també rèdit polític.
2: Per entendre què passa a Ceuta...
1: No el que ha passat que aquest últim mes i mig ho retratarà demà a la nit al 30 minuts en un documental de producció pròpia, Ceuta, ciutat hostatge. Avui al suplement ens acompanya una persona que ha viscut aquesta realitat de ben a prop. És l'Aladín Azuzi, periodista, company de 3CAT. Aladín, què tal? Bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
1: T'hem vist les teves cròniques als informatius de TV3. Amb què t'has topat? Què has vist?
3: És una situació humanitària excepcional. Per exemple, en un punt de Ceuta en què hem vist una situació molt dura és a les naus del Tarajal, un polígon industrial a les afores de Ceuta. Allà hem vist famílies amb nens que dormen al carrer amb barraques improvisades i també menors sols, que no estaven acompanyats, que també dormien al carrer, dormien al ras, no? I et preguntes com a periodista i com a persona com hem pogut normalitzar això, no?
1: Quan has tornat, tu?
3: Jo vaig tornar fa un parell de dies que sóc aquí.
1: Has fet dues cobertures, oi?
3: Vaig anar primer amb l'arrencada de tot a finals de juliol i ara a principis de setembre, sí.
1: Ha canviat molt el panorama que has vist un mes després?
3: Clar, jo m'esperava trobar-me la situació una mica més resolta, sincerament. I ens hem trobat que no, que s'ha cronificat. I que aquestes persones que t'explicava, no, els menors, continuen dormint al ras, no s'estan tramitant els expedients. Sí que el govern espanyol ha pogut allotjar uns milers de persones en recursos residencials, però continua havent-hi molta gent dormint al carrer. Això vull remarcar-ho, perquè és una catàstrofe.
1: Quants anys tens tu ara, Aladín?
3: Jo tinc 26 anys.
1: 26 anys. La teva família és d'origen del Marroc. Tu vas néixer ja a Catalunya?
3: Jo sí, sóc nascut a Mataró, al Maresme, com dic a vegades, com la vinya mal. I sí, els meus pares són del nord del Marroc.
1: Per tant, per fer aquesta cobertura, jugaves amb l'avantatge que parles perfectament l'idioma, perquè deus parlar l'àrab com a idioma mater, també, no?
3: Sí, jo parlo l'àrab marroquí, que és l'idioma dels meus pares, i en aquest cas t'ajuda perquè pots penetrar molt més en aquesta realitat. La gent té més confiança, no? Les fonts, les persones implicades en aquesta realitat, i a part redueixes els intermediaris, per tant, pots copsar la realitat de primera mà.
1: No necessites traductor i per tant també suposo que els testimonis se t'adrecen d'una manera diferent que si han de dirigir en castellà o hi ha d'haver algun intermediari pel mig. Què t'impactava quan xerraves amb ells?
3: Mira, la frase que més he sentit aquests dies és «Brennen so viu la fami», que ara us tradueixo, vol dir «volem salvar les nostres famílies». Ens expliquen que els salaris al Marroc són molt baixos, que les condicions de vida que tenen, sobretot pel que fa a l'educació i a la sanitat, són molt complicades, no existeix un estat del benestar com el que tenim aquí a Europa, i busquen això, no? I tothom parla molt de la seva família, volen ajudar-los.
1: Són conscients, alguns d'aquests testimonis amb qui has parlat, que moltes de les promeses que segurament van fer intentar fer aquest salt a les xarxes eren mentides o estaven construïdes amb un altre objectiu?
3: Sí, hi ha molta gent que li notes que està desencantada, no? Ens explicaven, no, és que nosaltres pensàvem que Europa, Espanya, era un país de drets i llibertats i que aquí ràpidament podrien ajudar-nos i s'han trobat que no, que porten 40 dies a la intempèrie esperant una solució que no se sap d'on arribarà.
1: I amb qui estan enfadats? Amb les autoritats espanyoles, amb les autoritats marroquines, amb les xarxes que els han portat fins allà?
3: Aviam, amb el Marroc, evidentment, estan molt desencantats. I t'ho diuen, no? Bled diena matan abuelo, vol dir, el nostre país no ens ha donat res, i per això som en aquest país. No, amb Espanya estan agraïts, diguem-ne. La majoria són conscients que, a veure, que han entrat 70.000 persones a una ciutat Ceuta de 80.000 habitants, i són conscients que s'ha generat un desbordament en aquesta ciutat. Però el que no s'esperaven és estar tants dies, i més que s'estaran, en aquesta situació. Alguns, fins i tot, van retornant al Marroc perquè no aguanten. Depenen de les ONGs per tenir un plat calent al dia, i, clar, cada dia que passa és més dur que l'anterior.
1: Estem analitzant l'endemà de la Diada, avui, molts dels discursos, i molts diaris coincideixen a dir que les entitats i també els partits polítics han construït també aquesta Diada contra els discursos d'odi. Què en penses tu quan veus aquests partits que parlen de puresa de la catalanitat?
3: Clar, és que hi ha tantes maneres de ser català, vull dir, qui és català i qui no? L'etern debat. Jo, Catalunya, mira, m'emociono, és el país que va acollir els meus pares als anys 90 i m'estimo molt Catalunya i sóc català, també sóc marroquí, sóc musulmà, i jo m'estimo molt aquest país, i qui em vingui a dir que jo no en formo part, doncs que se'n vagi allà on el vulguin, perquè en formem part. I bueno, en els últims anys hi ha hagut unes onades d'immigració, de gent de diferents països que han anat arribant a aquest país, però ens estimem Catalunya, val? I som la nova Catalunya.
1: Tu t'has sentit més assenyalat aquests últims anys per la teva condició i els teus orígens, o els orígens dels teus pares?
3: Jo el racisme l'he anat vivint...
1: Des del minut zero.
3: Des de fa molts anys. No per fer-me la víctima ni res, però és una realitat que existeix i que, malauradament, encara dura. Les nostres societats han anat avançant, però el racisme encara existeix. Aquí a Catalunya i arreu. Vull dir, ja ho veiem amb l'extrema dreta, que té una onada molt forta en diferents punts d'Europa. I bé, fa mal, evidentment, no? Perquè tu penses... Què he fet jo de dolent perquè es generalitzi, perquè s'assenyali a tota una comunitat, amb un plegat d'estereotips, que si els musulmans són terroristes, que si els marroquins venen a robar i a delinquir... Això, home, evidentment, et fa mal, perquè tu no hi tens res a veure amb això.

0: Tu estàs cansat d'haver-te de justificar, de sempre haver de nedar entre dues aigües, d'haver d'explicar, sí, jo vaig néixer aquí, però els meus pares, com que són d'origen magrebí, aquesta història?
1: Bé, ho porto amb naturalitat. És una realitat relativament nova i, per exemple, una cosa que em passa molt és que cada dia he de lletrejar el meu nom, perquè no, la gent no està acostumada. No?
0: Jo t'he preguntat ara com es pronunciava el teu cognom,
1: doncs
0: no volia fer-ho malament, però això deu formar part també de...
1: Em passa cada dia i ho porto amb naturalitat i bé, no? I sí, la meva identitat és múltiple. Està conformada per dos mons i aquí, bueno, a vegades hi ha moments en què no t'acabes de sentir del tot part, però és que allà al Marroc, quan vaig de vacances i estic amb la família, també no sóc del tot part, no? És estrany.
0: Quantes generacions creus que caldran? És a dir, si mai tens fills, o no sé si tens fills,
1: o
0: si mai ets avi, quantes generacions creus que caldran a Catalunya perquè la gent sigui capaç de normalitzar que Aladdin està en català com Arnau?
1: Home... Costa de respondre. El que hem vist, per exemple, és que amb les onades d'immigració anteriors, de la gent que va venir d'Andalusia, de Múrcia, han anat passant els anys i, bé, encara hi ha una feina a fer i la cohesió social mai és del tot perfecta. Jo espero que no moltes, sincerament, pel bé dels nostres fills i de les generacions que vindran, tant les que tenen orígens de fora com les d'aquí, no? Perquè què hi ha millor que una societat cohesionada, que no té odi i que mira cap endavant i que avança.
0: Estem xerrant amb l'Aladdin Azusi, company de 3CAT, acaba de tornar de Ceuta a fer aquesta cobertura. Avui, al 30 minuts, aquest documental de producció pròpia, Ceuta, ciutat hostatge, evidentment amb aquesta realitat que anem explicant i aquestes notícies, doncs, que van continuant copsant els informatius, perquè l'estira i arronsa entre el president de la ciutat autònoma de Ceuta i el govern espanyol sobre qui tenia la informació prèvia sobre l'assalt del 30 de juliol continua. Juan Jesús Vives, del PP, assegura ara que la Moncloa va restar importància a les seves advertències. Segons Vives, la Moncloa va dir que tenia tota la informació. Qui la tenia, tota aquesta informació, era el delegat del govern espanyol a Ceuta, i justament és on hi ha hagut la primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma i veurem també quines conseqüències té, perquè és evident que és una crisi que Pedro Sánchez l'està desgastant i ha rebut moltes crítiques també per com gestionava aquest estiu el president del govern espanyol. Arribem a les 10 i obrim debat també amb l'Aladdin Azusi, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes.
2: 3CAT Info.

Gairebé 60.000 persones es van manifestar ahir en les tres marxes organitzades per la Diada, marcada per un clam unitari contra els discursos d'odi i l'exhibició de múscul de l'independentisme. A Barcelona, un dels actes va acabar amb una vintena de detinguts, 10 dels quals menors d'edat. Als Estats Units, l'homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11S fa evident la divisió i la polarització política al país. En el 25è aniversari dels atacs, per primera vegada, el president es va absentar dels actes de commemoració i l'alcalde de Nova York va haver de fer front a comentaris islamòfobs per part de familiars de víctimes. Mor als 80 anys Carles Solà, conseller d'Universitats i Recerca durant el primer any govern tripartit i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, càrrec que va exercir durant 8 anys. Químic de formació, Solà va néixer a Xàtiva i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. El preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius. Segons l'Agència

0: I a de l'ONU per l'alimentació i l'agricultura, els que més s'han encarit són el sucre i els cereals. Aviat ho notarem a les nostres butxaques. Espanya podria tenir una xarxa de supermercats públics per combatre l'encariment del preu dels aliments, seguint la proposta de l'alcalde de Nova York. L'ONG Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per demanar una llei per crear-la. El programa Solidaris, de Catalunya Ràdio d'avui, aborda la qüestió en profunditat. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig. Els hutis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. Avança l'epidèmia d'èbola a la República Democràtica del Congo i ja supera els 7.000 casos confirmats. El brot s'ha estès a una setena província i l'OMS alerta de la manca de recursos i personal per fer front a la situació. I la Fira de Tàrrega aquest cap de setmana aplega milers de persones en una edició més internacional que mai. La memòria, la poètica i la comunitat han estat els temes centrals dels espectacles que s'han pogut veure durant la segona jornada de la mostra. Esports.
1: El Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamp per abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant a la ciutat de València. L'objectiu, sumar la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. L'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de cinc l'Osasuna al Sadar, mentre que el Madrid rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. I a la Lliga Femenina, a partir de les 12, l'Espanyol visita l'Atlètic Club en directe per Esport 3 i a les 7, Barça-Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. I en motociclisme, Marc Márquez busca aquest matí la pole al Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera hi va fer el segon millor temps darrere l'italià Marco Bezzecchi.
0: I avui tindrem temperatures estables amb calor moderada i algunes nuvolades puntuals. S'esperen valors entre els 25 i els 30 graus i lleugerament més alts a la Vall de l'Ebre. Domini del sol amb algun ruixat puntual al migdia a la costa central i de cara al vespre al Prepirineu. 3CAT Info. Ara passen 4 minuts de les 10 en punt, els informa Quim Codines. 18 detinguts, 10 dels quals menors d'edat, després de la manifestació antifeixista d'ahir al centre de Barcelona. A la zona de la plaça Catalunya, els Mossos van detenir una persona i a la zona de l'Arc de Triomf, les altres 17. Els activistes van cremar contenidors i van llançar objectes als Mossos, que van actuar per dispersar-los. 9 agents van acabar ferits lleus. Tot plegat en una diada marcada per les crides unitàries contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i pel múscul de l'independent. Gairebé 60.000 persones van sortir al carrer en les tres manifestacions organitzades. La de Barcelona va ser la més multitudinària, amb 45.000 assistents, segons la Guàrdia Urbana. També es van manifestar més d'11.000 persones a Girona i 1.600 a Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any
5: per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura.
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any vinent, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Àlex Giral Robert.
6: Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antic.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
8: Estem més preparats que el 2017.
6: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull de Junts va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
9: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
6: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
0: I a Ripoll el consistori es va desmarcar del discurs que va fer

0: politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la diada que va organitzar el mateix ajuntament. En la seva glossa dins el monestir, Cotarelo va cridar a la guerra contra l'islam.
1: Oh, es convertida en islam y vivir con ciudadanos de Simona. Oh, fer la guerra.
0: L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualifiquen la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
2: 3Cat Info.
0: Més qüestions. Els 25 anys dels atemptats de l'11S als Estats Units s'han deixat palesa la divisió i la polarització de la classe política. Donald Trump s'ha absentat dels actes de Nova York i ha justificat des del Pentàgon la guerra de l'Iran. I l'alcalde de la ciutat ha estat qüestionat per ser musulmà. El nostre corresponsal, Oriol Serra, ha copsat des de Nova York un exemple del desconcert que va regnar a la societat nord-americana durant aquells anys.
3: Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolph Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. L'altre en discòrdia és Donald Trump, que s'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit compareixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats, i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
4: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
3: Tornant a la islamofòbia, val a dir que ha estat una de les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohammed Salman Hamdani, un cadet de la policia de Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talan Hamdani, explicava en una entrevista a Catalunya Ràdio que van arribar a anar a la presó d'alta seguretat que els Estats Units tenen a Guantánamo, a l'illa de Cuba, amb l'esperança de trobar viu el seu fill.
5: Encara estàvem pregant i vam anar a la badia de Guantánamo a veure aquells detinguts d'alt valor. Ell no era allà. Els oficials ens van dir: senyor Hamdani, no és aquí, va morir.
3: Talan Hamdani ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
2: 3Cat Info.
6: 3Cat Info.
0: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des del 2022. Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant al cistell dels consumidors. Núria Har.
7: La FAO diu que darrere d'aquesta pujada de preus hi ha les tensions geopolítiques. A l'Orient Mitjà, a Hormuz, la guerra barra el pas dels fertilitzants, i al Mar Negre, Ucraïna ho torna a tenir difícil per exportar cereals, també pel conflicte. La meteorologia també fa que els preus s'enfilin. Carles Méndez, professor d'Economia de la UOC a 3Cat Info.
8: Aquí està totalment correlacionat, perquè aquest tipus de cultius com el sucre, com pot ser el cacau també, normalment es cultiven i es produeixen en zones tropicals. Quan hauria de començar a ploure, no plou, o pot haver un període d'una, dues, tres setmanes en la qual hi ha diluvis que poden malmetre collites.
7: L'últim informe de l'ONU mostra especial preocupació pels cereals. Tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial.
8: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
7: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però l'informe de la FAO és un toc d'atenció i s'acabarà notant a mitjà termini.
8: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
7: En el cas dels cereals, la pujada de preus és especialment preocupant perquè té un impacte molt gran no només sobre el gra, sinó també sobre els aliments processats, el bestiar i la indústria. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella,

0: que compensa l'alça de les aus de corral al porc i l'ovella.
1: 3Cat Info.
2: La creació d'una xarxa de supermercats públics a Espanya podria arribar al Congrés mitjançant una campanya de l'ONG Justícia Alimentària que reclama una llei estatal que la impulsi. La proposta ha agafat empenta arran de l'anunci de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que l'any que ve n'obrirà 5 a la seva ciutat per combatre l'alça del preu dels aliments. La iniciativa a Espanya té el suport de més de 60 organitzacions, entre les quals hi ha bancs d'aliments, cooperatives alimentàries, l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, grups de recerca com l'IDRA i altres ONGs com Greenpeace i Ecologistes en Acció. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, en parla al programa Solidaris de Catalunya Ràdio que s'emetrà aquest vespre.
3: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
2: Segons Guzmán, la proposta de supermercats públics a Nova York de Mamdani, de l'ala més progressista del Partit Demòcrata dels Estats Units, no és res nou.
3: Sempre hi ha hagut polítiques públiques i sempre hi ha hagut infraestructures públiques alimentàries i sempre hi ha hagut mercats municipals públics i sempre hi ha hagut economatos públics a diferents països del món, però sembla que se'ns ha oblidat, i el que fa Mamdani és recollir aquest neguit, aquestes propostes que ja existeixen a diferents països del món, i ho porta a Nova York, i clar, sembla com si fos una cosa disruptiva.
2: Des del 2020, els preus dels aliments han augmentat un 34% a Espanya. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Actualment es calcula que cada família catalana gasta 475 euros de mitjana en alimentació. El programa Solidari s'analitzarà aquest vespre, a partir de les 10, per què ha pujat el preu dels aliments i quin paper hi tenen les cadenes de subministrament.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mor Carles Solà i Ferrando, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va ser un destacat químic, acadèmic i polític. Actualment vivia a Sant Cugat del Vallès i tenia 80 anys. Va estudiar química a la Universitat de València, on va ser professor adjunt. El 1977 va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 es convertiria en el rector. Va exercir aquest càrrec durant 8 anys, fins al 2002.
4: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
2: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. El seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit, presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
5: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i la construcció...
2: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels Països Catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. La Universitat Autònoma ha fet una nota de condol lamentant la seva pèrdua.
1: 3Cat Info.
2: Un quart d'onze, obrim àrea de servei. Fem una ullada a l'estat del trànsit amb la Carmina Malagarriga. Bon dia.
6: Bon dia, Quim. Doncs començarem dient que hi ha poques incidències a aquesta hora a la xarxa viària, però sí, a la C-17, a Lliçà d'Amunt, en sentit nord. I també a la Ronda Litoral hi ha retencions a l'altura del Poble Sec, en sentit Besòs, perquè un vehicle avariat talla un carril. I a banda d'això, hem de dir que a causa de robatori de cable, els trens de la línia R2 Sud circulen amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França. Per aquest mateix fet del robatori de cable, també es queden afectades les línies R13, R16, R14, R15 i R17. De moment és tot i continuarem informant d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Fins ara.
6: Fins ara.
1: El temps.
2: Jofre Genoer.
7: Comencem aquest dissabte amb temperatures que han pujat un palet, matinada menys fresca, però tot i així força fresca i agradable arreu del territori, amb temperatures entre els 7-8 graus, amb moltes poblacions del Pirineu, entre els 12-17 a l'interior i a la costa

Han tornat més valors tropicals, però poc per sobre dels 20, en tot cas el valor més elevat al barri del Raval de Barcelona amb aquests 23. Bé, avui esperem que la tramuntana vagi de baixa a la zona de l'Empordà i que es mantinguin alguns núvols enfront de la

0: aquestes zones, doncs tampoc es pot descartar algun ruixadet. Poca cosa en general al rest del territori, un ambient assolellat amb temperatures entre els 25 a 30 graus i els valors més alts a la Vall de l'Ebre on es pot arribar a superar lleugerament aquests 30 graus. A partir demà, bonança amb temperatures a l'alça. De fet, s'inicia un ascens notable de la temperatura fins dimarts. Torna la calor intensa d'estiu, res de calor desbocada, però sí molt més intensa i durarà poc perquè per dimecres arriba un front que farà que les temperatures tornin a anar a la baixa.
1: Un quart i tres minuts d'onze.
2: 3Cat Info.
1: Els aliats de l'Iran amenacen les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. I els rebels hutis de Iemen controlen dues illes claus a l'entrada d'aquesta via marítima. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provinents de les milícies proiranianes amb l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador del cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passava cada dia 5 milions de barrils, que és el 5% del trànsit mundial. El tancament de l'oleoducte est-oest arriba poques hores després que els hutis del Iemen, aliats del Teheran, s'hagin apoderat de l'illa de Parim i de l'arxipèlag de Hanish, dos punts clau a l'entrada del Mar Roig. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat les últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz i que han fet tornar a pujar el preu del barril de petroli per sobre dels $100.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Donald Trump assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector amb aranzels i una retòrica molt beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia xinesa volgués instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria.
3: Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.
1: L'anunci arriba malgrat la pressió de la indústria automobilística dels Estats Units, que li havia demanat protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estatunidenc. I més qüestions. L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo continua avançant i ja supera els 7.000 casos confirmats. Ara el virus s'ha estès a una setena província situada al nord-oest del país i lluny de l'epicentre del brot, on les últimes hores un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig passat, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones.
2: 3Cat Info.
1: I avui comença una consulta popular al poble de Cassà, de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal. Els veïns poden triar entre quatre propostes diferents, en què destaquen els colors verds i taronja per relacionar-ho amb els boscos de les Gavarres i el Suro. Cassà de la Selva, Fèlix Martín.
4: És la tercera vegada que s'intentarà que Cassà tingui bandera pròpia. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs amb el suport de l'Ajuntament, amb l'objectiu que els veïns triïn i es facin seu el nou disseny. Destaca el president de l'entitat, Eduard Mestres.
5: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos. O sigui, Llagostera, no, Llagostera no té bandera, però Caldes té bandera, Riudellós té bandera, la Bisbal té bandera, tots aquests pobles, Can Llong, que és un poble petit que al costat nostre té bandera, perquè Cassà no té que tenir una bandera. que ens identifiqui, no?
4: Els dissenys a votació de Fugent de l'Escut, amb un gos de caça corrent entre els ines, que va dissenyar Armand de Fluvià el 97, i les propostes de bandera que ell mateix va fer.
5: Com que no varen agradar, doncs nosaltres ho hem reformulat amb una visió més actualitzada, no? I en aquesta visió més actualitzada, doncs, és caçar un poble surer, per tant el suro té les branques verdes, i quan el peles, quan li treu

0: la scorça li queda d'un to tronjat vermell, no? I bàsicament hem fet servir aquests dos colors per fer tres propostes i una totalment diferent.
1: En concret, tres propostes proposen la bandera amb aquestes dues franges horitzontals, una verda i l'altra taronja, si bé en una hi ha unes fulles de roure al mig, una altra amb un rombe central groc i la tercera amb el rombe central amb la senyera. La quarta, com deia, és del tot diferent, tota blava, amb un arbre surer al mig, amb fulles i arrels de color blanc. Des d'aquest dissabte poden votar tots els veïns de Cassà de la Selva fins al dia 19. I el dia 20, l'endemà, es farà pública la tria, coincidint amb la festa de Santa Tecla.
2: Fresca Info.
3: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
4: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
3: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
2: Tresca Info. Esports.
5: Roger Arnau, bon dia.
6: Bon dia. El Barça s'entrena a aquesta hora a la ciutat esportiva Joan Gamp per abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant al Ciutat de València. L'objectiu dels blaugranes, sumar la cinquena victòria en cinc partits per mantenir-se en solitari al capdavant del campionat. De moment, el president blaugrana, Joan Laporta, és ambiciós.
7: Este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
6: Paraules de Laporta ahir durant la diada, en l'ofrena al monument a Rafael Casanovas, el president, això sí, demana tocar de peus a terra i seguir la línia de Hansi Flick. El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per ampliar el contracte del jove Hamza Belkarim per un any més fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa del davanter i un augment també de la clàusula del futbolista de 18 anys. Belkarim, per tant, a punt d'ampliar el seu contracte amb el Barça.
2: 3CAT Info.
6: Demà jugarà el Barça i avui ho farà l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Ossa Úrsona al Sadar a un quart de 5 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
8: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
6: Els blanquiblaus volen retrobar-se amb la victòria després de 3 jornades sense guanyar. També juga avui el Madrid, que rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. A la prèvia, Mourinho defensa Vinícius de les crítiques.
9: Tu solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tu no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. ¿Y qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? Es un árbol que tiene mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere frutos.
6: Avui també es disputen a les 2 el Racing Alavés i a 6:45 l'Atlètic Club Elx. La cinquena jornada de primera ja té un resultat definitiu. Ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0. El València és cuer i només ha sumat un punt dels 15 possibles. Mentrestant, a segona, aquesta tarda, 6:45, el Girona rep el líder, el Castelló, a Montilivi. El tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc per sumar la tercera victòria consecutiva.
10: Nosaltres, el que ens dona moral és veure que hem competit bé els últims 2 partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
6: Mentrestant, el Sabadell, que continua invicte, jugarà demà a la tarda, també 6:45 al camp del Mallorca. Tots 2 partits, el del Girona i el del Sabadell, com sempre, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a primera federació, jugat ahir, Nàstic 4, al Jazira 2. Aquesta tarda juguen els altres 2 equips catalans. A 2:45, es disputen l'Europa Hèrcules i l'Eivissa Sant Andreu. I encara en futbol, a la Lliga Femenina avui es disputen 2 partits en presència catalana de la jornada 3. A les 12 del migdia, l'Espanyol visita l'Atlètic Club de Bilbao en directe per Esport 3 i a les 7 de la tarda el Barça rep l'Atlètic de Madrid al Johan Cruyff. El Badalona Women visitarà demà a la tarda el camp de l'Eibar. I més coses en bàsquet. L'extècnic del Barça, Xavi Pascual, parla en una entrevista al Suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del Barça. Assegura que va ser una decisió multifactorial i que en cap cas va marxar per diners.
11: Tenia la sensació de que potser no era el meu lloc ni el meu moment i un cop va estar dins i com com el club funcionava, com jo m'adaptava, com veia el futur, doncs ràpidament vaig identificar que no era el meu lloc. No podia fer bé la meva feina o com jo creia que la podia fer, i per això ho vaig dir quan abans possible, no? Molt d'hora, perquè per no condicionar el futur de l'equip i que el club tingués molt de temps per trobar el seu camí.
6: Pasqual insisteix que manté molt bona relació amb el president Joan Laporta i assegura que mai ha apuntat el club com a culpable del seu adeu del Barça. Precisament el Barça de bàsquet i l'Ilerna Lleida jugaran demà a les 12 del migdia a la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulic ahir van superar el Quinzenàs Manresa per 77-90. Juan Núñez és jugador del Barça.
5: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar. Ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia.
6: I també en bàsquet avui es disputen les semifinals del Mundial Femení. A 4:45 de la tarda, França-Alemanya, i a 8:00 del vespre, Estats Units-Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz. Més coses, parlem de motor, motociclisme. Marc Márquez busca aquest matí la pole al Gran Premi de San Marino. Ahir va acabar segon a la primera jornada d'entrenaments, darrere Bezzecchi. El cerverí reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià. Per això explica que prova canvis per intentar compensar les mancances al seu braç dret.
12: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure-ho d'un altre, i després els frens, perquè estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
6: La cursa sprint del Gran Premi de San Marino començarà a les 3 i, com sempre, es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Mentrestant, aquest cap de setmana, Madrid s'estrena la Fórmula 1. Aquesta tarda, a les 4, entrenaments oficials i classificació. Ahir el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Madrid. I encara en motor, el Rally de Xile, la darrera prova del Mundial Júnior, el català Gil Membrado ocupa la segona posició de la general després de la primera jornada. Membrado ahir va acabar a 15 segons del finlandès Levi Lassila, encara té opcions matemàtiques d'aconseguir el títol. Avui, 6 trams més de la segona i penúltima jornada. Acabem dient que en vol ahir, primera jornada de la Sobal, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34.

0: Bon dia, són 11:15. A aquesta hora destaquem que gairebé 60.000 persones es van manifestar ahir en les tres marxes organitzades per la Diada, marcada per un clam unitari contra els discursos d'odi i l'exhibició de múscul de l'independentisme. A Barcelona, un dels actes va acabar amb una vintena de detinguts, 10 dels quals menors d'edat. Mor als 80 anys Carles Solà, conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, càrrec que va exercir durant 8 anys. Químic de formació, Solà va néixer a Xàtiva i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. I el preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius. Segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura, els que més s'han encarit són el sucre i els cereals, i aviat ho notarem a les nostres butxaques. I fins les 11 també us explicarem que la Direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi en proves prop de l'antiga fàbrica MOVA. I a França, un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: El Barça, que s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà al camp del Llevant. L'Espanyol aquesta tarda visita un 4:45 l'Osasuna al Sadar, mentre que el Madrid rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. Mentrestant, en motos, Marc Márquez busca aquest matí la pole al Gran Premi de San Marino. El de Cervera ahir va fer el segon millor temps.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem temperatures estables, amb calor moderada i algunes nuvolades puntuals. S'esperen valors entre els 25 i els 30 graus i lleugerament més alts a la vall de l'Ebre. Domini del sol amb algun ruixat puntual al migdia a la costa central i de cara al vespre al Prepirineu. Divuit detinguts, 10 dels quals menors d'edat, després de la manifestació antifeixista d'ahir al centre de Barcelona. A la zona de la plaça Catalunya, els Mossos d'Esquadra van detenir una persona i a la zona de l'Arc de Triomf, les altres 17. Els activistes van cremar contenidors i van llançar objectes als Mossos, que van actuar per dispersar-los. 9 agents van acabar ferits lleus. Tot plegat en una diada marcada per les crides unitàries contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i pel múscul de l'independentisme. Gairebé 60.000 persones van sortir al carrer en les tres manifestacions organitzades. La de Barcelona va ser la més multitudinària, amb 45.000 assistents, segons la Guàrdia Urbana. També es van manifestar més d'11.000 persones a Girona i 1.600 a Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any
5: per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any vinent, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari, Àlex Gerald Robert.
6: Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antich.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
8: Estem més preparats que el 2017.
6: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull, de Junts, va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
9: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
6: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
0: I a Ripoll, el consistori es va desmarcar del discurs que va fer el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la diada que va organitzar el mateix ajuntament. En la seva glossa dins del monestir, Cotarelo va cridar a la guerra contra l'islam.
11: Oh, visco que tenen més l'any i vivim com si ho
0: L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualifiquen la glossa de Cotarelo de totalitària i de xenòfoba.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mor Carles Solà i Ferrando, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va ser un destacat químic, acadèmic i polític. Actualment vivia a Sant Cugat del Vallès i tenia 80 anys. Va estudiar química a la Universitat de València, on va ser professor adjunt. El 1977 va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 es convertiria en rector. Va exercir aquest càrrec durant 8 anys, fins al 2002.
12: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia, en aquest àmbit que conec millor. O sigui que hi ha una... L'Autònoma ha estat una universitat també innovadora i creativa en el camp de la formació.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'Autònoma. El seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
13: Una qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i la construcció de l'Àrea Europea.
0: Va estar al capdavant de la Conselleria fins al 2006 i també va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels Països Catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. La Universitat Autònoma ha fet una nota de condol lamentant la seva pèrdua.
11: 3CAT Info.
0: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des del 2020.

0: 2022. Només en l'últim mes aquest increment ha estat del 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant al cistell dels consumidors. Núria Har.
1: La FAO diu que darrere d'aquesta pujada de preus hi ha les tensions geopolítiques. A l'Orient Mitjà, a Hormuz, la guerra barra el pas dels fertilitzants, i al Mar Negre, Ucraïna ho torna a tenir difícil per exportar cereals, també pel conflicte. La meteorologia també fa que els preus s'enfilin. Carles Méndez, professor d'Economia de la UOC a 3Cat Info.
2: Aquí està totalment correlacionat, perquè aquest tipus de cultius com el sucre, com pot ser el cacau també, normalment es cultiven i es produeixen en zones tropicals. Quan hauria de començar a ploure, no plou, o pot haver un període d'una, dues, tres setmanes en la qual hi ha diluvis que poden malmetre collites.
1: L'últim informe de l'ONU mostra especial preocupació pels cereals. Tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial.
2: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
1: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però l'informe de la FAO és un toc d'atenció i s'acabarà notant a mitjà termini.
2: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
1: En el cas dels cereals, la pujada de preus és especialment preocupant perquè té un impacte molt gran no només sobre el gra, sinó també sobre els aliments processats, el bestiar i la indústria. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa l'alça de les aus de corral, el porc i l'ovella.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir, després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi amb proves prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela.
4: Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
5: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació, doncs, que realment, encara que és evident, doncs, que sortirà positiva, doncs, per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
4: Segons Egea, cal trobar una solució urgentment.
5: Si en breu no es posen en contacte amb l'Ajuntament, doncs sol·licitarem una reunió urgent per mirar, doncs, de pal·liar totes aquestes molèsties, doncs, que creiem que ja han arribat a un punt, doncs, que ja no podem, doncs, deixar de passar de llarg aquest tema i hem de trobar una solució el més aviat possible.
4: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
0: I encara dins del món ferroviari, a França, un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia. Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via i la policia ara treballa amb la hipòtesi que hagi estat un acte intencionat. El tren, on hi viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Cannes. Un dels ferits està en estat crític i se'l va evacuar en helicòpter a l'hospital. Ara les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per esclarir les causes de l'accident. La memòria, la poètica i la comunitat han estat els temes protagonistes dels espectacles que s'han pogut veure durant la segona jornada a Fira Tàrrega. La mostra d'arts al carrer reuneix aquest cap de setmana milers de persones en una edició més internacional que mai. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
6: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala, enguany han tornat al carrer.
7: La pulsió aquesta de tornar al carrer, tornar a lo cru, és això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes de d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
6: Fins a la proposta de dansa El porqué de los perdidos del navarrès Akira Yoshida sobre un personatge que busca respostes a una existència sense sentit, passant per dues estrenes que han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir

0: dir-nos a través d'objectes i paraules, com ens explicava una espectadora a Catalunya Ràdio.
1: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també.
0: I de l'altra, la dels catalans, llum de fideu, aquí sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, que ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
2: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
0: Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones ompliran els carrers i places de la ciutat en una de les seves edicions més internacionals.
3: Atenció! Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
4: Pizzi! Che, que bueno que viniste! Que bueno que es gol! Ha marcat un altre gol!
3: Un rúpido espino!
4: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
5: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
6: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
5: On va començar tot.
6: A Catalunya Ràdio.
5: On tot continua.
6: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
5: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
6: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
5: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
6: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
5: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui
7: bon
8: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
7: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
6: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
11: Pràcticament 3:15. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
12: Bon dia, Quim. Doncs la tranquil·litat domina en aquests moments la circulació per la xarxa viària. Només hem de parlar de circulació intensa a la P7 amb un meló en sentit nord, com també a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera per obres. D'altra banda, un robatori de cable a l'estació de França torna a generar incidències en la circulació de trens de Rodalies. A la línia R2 Sud circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, mentre que els regionals R13, 14, 15, 16 i 17 arrosseguen retards de més de mitja hora. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
11: Gràcies, Carmina. Fins ara.
12: Fins ara.
5: El temps.
11: Amb en Jofre Genoé.
13: Aquesta matinada dissabte les temperatures han pujat una miqueta. Tot i així, persisteix aquest ambient fresc i agradable arreu del país. Han tornat, en tot cas, alguns valors de 20 graus tropicals a la façana litoral, però no de manera general. I destacarem doncs, aquests 22, per exemple, a Portbou, aquests 23 al barri del Raval de Barcelona, a prop dels 22 també, per exemple, a Tarragona. A l'interior, temperatures entre els 13 i 17 i fresca al Pirineu, o fred fins i tot, amb xifres que han voltat entre els 7, 8, 9, 10 graus, el valor més baix, com sempre, cap a Cerdanya, amb aquesta temperatura de 3 graus tan sols a Das. Bé, avui estarem pendents una mica de les nuvolades que s'han format enfront de la costa dins del mar, des del Tarragonès fins al Barcelonès, que es poden aproximar una mica i fins a primera de la tarda podrien arribar a donar algun petit ruixat i mantenir un cel una mica variable. Estem parlant entre el Tarragonès, sobretot el Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès. Són fenòmens bastant locals, en general dominant el sol, amb temperatures sense grans canvis, entre els 25 a 30 graus, potser a la Vall de l'Ebre, a algunes xifres lleugerament superiors, poc per sobre dels 30 en general. I bé, a la tarda les nuvolades quedaran més concentrades en zones de muntanya de l'interior, entre el Berguedà, Lluçanès, Osona, Guilleries, Montseny, sense descartar, sobretot a cada vespre, doncs també algun petit ruixat local i puntual. La tramuntana desapareixent ja a primera hora de la tarda cap a la zona de l'Empordà. I bé, el pronòstic pels propers dies el focalitzarem sobretot amb les temperatures que tornen a l'alça, amb la calor que es torna a intensificar. No serà una calor desbocada, però tornarem a parlar d'una calor d'estiu, tocant sostre dimarts, i a partir de dimecres arriba un front atlàntic amb ruixat, sobretot a partir de la tarda, amb un nou descens de la temperatura.
5: Resca Info.
14: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
15: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
14: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
16: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
14: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
17: Que avui tampoc me mor.
11: La companyia de teatre familiar Campi Qui Pugui, amb seu a Castellserà, a l'Urgell, porta fins a Corea del Sud la seva obra més personal i guardonada, Matres, que aborda la pèrdua de la mare durant la infància. És la primera parada de la gira internacional de l'espectacle, estrenat fa 2 anys a Fira Tàrrega. Lleida, Estela Bosoms.
18: És la narració en coreà que acompanya l'adaptació de l'obra que la companyia lleidatana presentarà aquest diumenge al Puppet Festival de la ciutat de Chuncheon. El codirector de Campi Qui Pugui, Jordi Pedrós, va perdre la mare de petit i la seva història inspira un espectacle que és fàcil d'exportar perquè tracta un tema universal. En parla la també codirectora de la companyia, Cristina García.
19: Tot i que el tema es tracta i s'aborda des de la perspectiva d'un poble molt concret, que és el poble de Castellserà, on va néixer i créixer el Jordi, i des d'aquesta perspectiva tan íntima i personal de la seva història, en primera persona, connecta amb tothom perquè toca una cosa molt universal, que és l'amor que sentim per la nostra família, per les nostres mares, per les persones que ens cuiden, i el dolor que sentim per la pèrdua d'una persona estimada.
18: Tot i això, portar Matres davant del públic coreà ha comportat alguns ajustaments que, segons Garcia, no han restat sentit a l'obra.
19: És aquesta disminució del text i com hem reinventat algunes escenes per intentar dir el mateix sense l'ús de paraules, no? Que ha estat un també dels reptes principals, canviar aquest diàleg per accions, quan sobretot és era un diàleg que parla d'emocions, de problemàtiques i discussions a vegades, no? Convertir-ho en acció i posar els personatges a jugar d'una altra manera des d'un altre punt.
18: L'obra parla de la pèrdua de la mare, però també de l'impacte que això té en el conjunt de la família, un tema arriscat que 2 anys després de l'estrena Fira Tàrrega demostra tenir molt bona acollida.
19: Ens envien missatges preciosos, famílies que han passat per la mateixa situació, que ens venen a veure, que ens escriuen, que repeteixen, que els hi serveix per parlar a casa.
18: L'agenda internacional de Campi Qui Pugui ja té una altra cita al novembre a Jordània.
11: Sigur Rós emociona el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa va fer créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Barcelona, Marc Ruiz.
20: Engolits pel fum il·luminat de vermell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata, el 8è, com diu el títol, i l'últim, Fins ara. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de
1: greus que aquesta nit executava la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk de Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de Yonsi que et guia i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria. Yonsi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat per un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alford del primer disc, aquest és Virion, de 1999. Un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi cantat en Folenska, la llengua de l'esperança, que en realitat són només fonemes sense significat. Aquí el preciosisme es fa present amb textures que se sumen a les capes de l'orquestra i a les obsessives frases de piano de Kjartan Sveinsson, cançons que semblen una sortida de sol. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, un petit joier de detalls i textures, Arabatur, amb un final angelical protagonitzat pel cor i la llum blanca que ho ha inundat tot, o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Tot i la veu una mica justa aquesta nit de Yonsi, Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.

0: 3CAT Info. Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia, comencem amb esport en directe. Està en marxa a aquesta hora la classificació del Gran Premi de San Marino de motociclisme. Marc Márquez lluita per la pole. Anem fins al circuit de Misano. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Damià Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. Ha plogut durant la nit, però ara mateix està lluint el sol amb algun núvol i la pista està seca. D'on venim? Venim d'un segon entrenament lliure liderat per Marc Márquez, seguit per Jorge Martín i per Marco Bezzecchi, els tres homes que segurament poden lluitar per la victòria avui i demà, amb el permís de Franco Morbidelli i amb el permís d'un Àlex Márquez que li ha donat 21 voltes al pneumàtic tou, i això segurament és molt bon senyal de cara a la cursa sprint de les 3 d'aquesta tarda. Ara ja som en període de classificacions, primer començant, com sempre, per la repesca. Falten 10 minuts per la bandera de quadres. Tenim ara mateix 8 pilots que ja han completat la seva primera volta. Segurament, si haguéssim de fer alguna predicció, Raúl Fernández seria el màxim favorit per superar aquesta repesca, però Pecco Bagnaia també té els seus números. Per què no? Per què no Enea Bastianini? Dels catalans, només Àlex Rins és en aquesta tanda en aquests moments, i ho té molt complicat per passar el tall. Ara mateix ocupa la 8a-9a posició amb el liderat ara mateix de Pecco Bagnaia, seguit per Fermín Aldeguer. Quan s'acabi aquesta sessió, la quali, la Q2, amb els germans Márquez i Marco Bezzecchi i Jorge Martín entre els favorits per lluitar, almenys per la primera fila.
2: Moltes gràcies, Damià. La cursa sprint, recordem, d'aquest Gran Premi de San Marino començarà a les 3 i, com sempre, es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: I en futbol, el Barça s'entrena aquesta hora a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant al Ciutat de València. L'objectiu, sumar la 5a victòria en 5 partits per mantenir-se en solidari al capdavant del campionat. El club blaugrana, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del jove Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa del davanter egipci i també un augment de la clàusula de rescisió del futbolista de 18 anys. El Barça jugarà demà contra el Llevant i avui ho fa l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Osasuna al Sadar a 4:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'objectiu, retrobar-se amb la victòria després de 3 jornades sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, va més enllà i assegura que vol guanyar els 3 partits abans de l'aturada de seleccions.
4: Nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els 3 partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a combatir al màxim nivell i després, entre l'encert que tinguem i l'encert que tingui el rival, pues, dictarà sentència, no? Però nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: També juga avui al Madrid, que rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. A la prèvia, José Mourinho ha pressionat els àrbitres, en concret ha carregat contra el comitè tècnic per haver validat el VAR del Betis Madrid de la setmana passada.
5: És una cosa que verdaderament admiro moltíssim en la clase arbitral, en todos los países donde he estado. Es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan en crítica a una situación arbitral. Muy unidos y la unión hace la fuerza.
2: I a segona aquesta tarda, 6:45, el Girona rep el líder, el Castelló, a Montilivi. El tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc per sumar la tercera victòria consecutiva. El Sabadell, mentrestant, que continua invicte, jugarà demà a la tarda. Ho farà també a 6:45 al camp del Mallorca. Tots dos partits, com sempre, en directe al Tot Gira. Mentrestant, a la primera federació, jugat ahir Nàstic 4 al Algesires 2, aquesta tarda a 6:45 es disputen l'Europa Hèrcules i l'Eivissa Sant Andreu. I encara en futbol, a la Lliga.

0: Lliga F avui es disputen dos partits de la tercera jornada en presència catalana. A les 12 del migdia, l'Espanyol visita l'Atlètic Club de Bilbao en directe per Esport 3 i a les 7 de la tarda el Barça rep l'Atlètic de Madrid al Johan Cruyff. El Badalona Women visitarà demà a la tarda el camp de l'Eibar. I més coses en bàsquet. L'extècnic del Barça, Xavi Pascual, parla en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del club. Assegura que va ser una decisió multifactorial i que en cap cas va marxar per diners. Pascual, a més, insisteix que manté molt bona relació amb el president Laporta.
1: Sí, totalment. S'ha de separar coses. Jo, a la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. I amb el president Laporta, pues, la relació és intacta i tenim molt, molt bona relació. Jo li vaig explicar què és el que jo sentia i ell em va respectar des del primer moment, com sempre ha fet. Sempre hem tingut molt bona relació i res no ha canviat i res no canviarà.
0: Xavi Pascual assegura que mai no ha apuntat al club com a culpable del seu adeu del Barça. Precisament, el Barça de bàsquet i el Lleida jugaran demà a les 12 del migdia a la final de la Lliga Catalana. Els blaugrana ahir van superar el Quinzenes Manresa per 77-90. I encara en bàsquet, avui es disputen les semifinals del Mundial Femení. A 4:45 de la tarda, França-Alemanya, i a les 8, Estats Units-Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz. Mentrestant, tornant al motor, aquest cap de setmana, Madrid s'estrena a la Fórmula 1. Aquesta tarda a les 4, entrenaments oficials i classificació. Ahir el líder Kimi Antonelli, de Mercedes, va ser el més ràpid al circuit de Madrid. I mentrestant, també a la Vuelta, Enric Mas està més a prop de la seva primera victòria en una gran volta. El mallorquí té 1 minut i 37 segons d'avantatge, manté la diferència respecte a Primoz Roglic quan només queden dues jornades. Avui, l'última de muntanya, la més dura, amb tres ports de primera categoria i final el Collado de l'Alguacil, de categoria especial. Finalment, també acabem dient que en tennis ja tenim els finalistes de l'Obert dels Estats Units. La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet respectivament de Francesc Tiafoe i també de Karen Khachanov en 4 i 3 sets. La final femenina serà l'esperada i la disputaran aquesta nit la bielorussa Arina Zabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Per tant, ja tenim finalistes del torneig dels Estats Units de tennis.
2: Trescat Info.

0: El preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les actuals tensions geopolítiques que hi ha al planeta i la meteorologia adversa en són els principals motius d'aquest encariment. Segons l'Agència de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, els preus que més s'han encarit són els del sucre i el dels cereals. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli al món, ara la del Mar Roig. Els Houthis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. Gairebé 60.000 persones es van manifestar ahir a les tres marxes organitzades per la Diada, marcada per un clam unitari contra els discursos d'odi i exhibició de múscul de l'independentisme. A Barcelona, un dels actes va acabar amb una vintena de persones detingudes, 10 de les quals menors. Als Estats Units ahir, homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11S, 25è aniversari que fa evident la polarització que encara continua al país pel que fa a la política. Per primera vegada, el president del país es va absentar d'aquesta commemoració i l'alcalde de Nova York va haver de fer front a comentaris islamòfobs per part de familiars de les víctimes. Avança l'epidèmia d'Ebola, la República Democràtica del Congo ja supera els 100.000 casos confirmats. El brot s'ha estès a una setena de províncies i l'OMS alerta que la manca de recursos i de personal és evident per fer front a la situació. Ha mort als 80 anys Carles Solà, conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, un càrrec que va exercir durant 8 anys. Químic de formació. Va néixer a Xàtiva. Actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. Fira Tàrrega, aquest cap de setmana, aplega milers de persones en una edició més internacional que mai. La memòria, la poètica i la comunitat en són els temes centrals de molts dels espectacles que s'han anat veient a la capital de l'Urgell durant la segona mostra d'aquesta jornada.
1: Esports.
0: El Barça s'entrena avui al matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant, al Ciutat de València. L'objectiu, sumar la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. L'Espanyol té partit avui, a 4:45. Visita l'Osasuna al Sadar. El Real Madrid rep el Rayo a 9:00, al Bernabéu. A la Lliga Femenina, a partir de 12:00, l'Espanyol visita l'Atlètic Club en directe per Esport 3 i a 7:00, Barça-Atlètic de Madrid, a l'estadi Johan Cruyff. I en motociclisme, Marc Márquez busca avui matí la pole al Gran Premi de San Marino. El de Cervera, ahir, va fer el segon millor temps darrere de l'italià Marco Bezzecchi. Tot això en aquest dissabte, 12 de setembre de 2026, té temperatures estables, amb calor moderada i algunes nuvolades puntuals. Avui els valors estaran entre els 25 i els 30 graus, una miqueta més alts, potser, a la Vall de l'Ebre. Sol a tot arreu, amb algun ruixat puntual al migdia, a la costa central i al vespre al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí. Bon dia, us està parlant Jaume Brufau. El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt dels de el 2022. Només l'últim mes, aquest increment ha sigut d'un 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, per l'alimentació i per l'agricultura, el que més s'ha encarit són sucre i cereals, i això s'acabarà notant aviat al cistell dels consumidors. Més dades en aquest informe que ha elaborat Núria Har.
2: La FAO diu que darrere d'aquesta pujada de preus hi ha les tensions geopolítiques. A l'Orient Mitjà, a Hormuz, la guerra barra el pas dels fertilitzants i al Mar Negre, Ucraïna ho torna a tenir difícil per exportar cereals, també pel conflicte. La meteorologia també fa que els preus s'enfilin. Carles Méndez, professor d'Economia de la UOC a 3CAT Info.
3: Aquí està totalment correlacionat, perquè aquest tipus de cultius com el sucre, com pot ser el cacau també, normalment es cultiven i es produeixen en zones tropicals. Quan hauria de començar a ploure, no plou, o pot haver un període d'una, dues, tres setmanes en la qual hi ha diluvis que poden malmetre collites.
2: L'últim informe de l'ONU mostra especial preocupació pels cereals. Tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial.
3: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però l'informe de la FAO és un toc d'atenció i s'acabarà notant a mitjà termini.
3: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: En el cas dels cereals, la pujada de preus és especialment preocupant perquè té un impacte molt gran no només sobre el gra, sinó també sobre els aliments processats, el bestiar i la indústria. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa l'alça de les aus de corral, el porc i l'ovella.
0: La creació d'una xarxa de supermercats públics a l'estat espanyol podria arribar al Congrés mitjançant una campanya de l'organització no governamental Justícia Alimentària que reclama una llei estatal que els impulsi. La proposta ha agafat empenta arran de l'anunci de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que l'any vinent obrirà 5 d'aquests supermercats a la seva ciutat per combatre l'alça d'aquest preu dels aliments. La iniciativa a l'estat espanyol compta amb el suport de més de 60 organitzacions, entre les quals hi ha bancs d'aliments, cooperatives alimentàries, l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, grups de recerca com l'IDRA o d'altres ONGs com Greenpeace o Ecologistes en Acció. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, n'ha parlat al programa Solidaris d'aquesta emissora Catalunya Ràdio, que emetrem avui a la nit.
4: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan, tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als pagesos.
0: Segons Guzmán, la proposta de supermercats públics a Nova York que fa l'alcalde, d'ala més progressista del Partit Demòcrata dels Estats Units, no és nou.
4: Sempre hi ha hagut polítiques públiques i sempre hi ha hagut infraestructures públiques alimentàries i sempre hi ha hagut mercats municipals públics i sempre hi ha hagut economatos públics a diferents països del món, però sembla que se'ns ha oblidat i el que fa Mamdani és recollir aquest neguit, aquestes propostes que ja existeixen a diferents països del món i ho porta a Nova York i, clar, sembla com si fos una cosa disruptiva.
0: Des de l'any 2020 que els preus dels aliments han pujat un 34% a l'estat. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Actualment es calcula que cada família catalana gasta de mitjana 475 euros en alimentació. El programa Solidaris a Catalunya Ràdio analitzarà a partir de les 10 de la nit per què ha pujat el preu dels aliments i quin paper hi tenen les cadenes de subministrament. I els aliats de l'Iran amenacen les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per subministrar petroli a tot el món. Avui de matinada l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua tot el país i que connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. I els rebels Houthis al Iemen controlen dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provinents de milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru a tot el món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial. El tancament d'aquest oleoducte arriba poques hores després que els Houthis al Iemen, aliats de Teheran, s'hagin apoderat de l'illa de Perim i de l'arxipèlag de Hanish, dos punts clau a l'entrada del Mar Roig. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per tots els vaixells que no siguin saudites. Poc més de 5 minuts i serà un quart de 12.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 18 persones detingudes, 10 de les quals menors, després de la manifestació antifeixista d'ahir al centre de Barcelona, a la zona de la plaça de Catalunya, els Mossos van detenir una persona, i a la zona de l'Arc de Triomf, les altres 17. Activistes que van cremar contenidors i que van llançar objectes als Mossos d'Esquadra, que van actuar per dispersar-los. 9 agents van acabar ferits lleus. Tot això en una diada marcada per les crides unitàries contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i pel múscul de l'independentisme. Gairebé 60.000 persones van sortir al carrer a les tres manifestacions que es van organitzar per la Diada. La de Barcelona va ser la més multitudinària, amb 45.000 assistents, segons la Guàrdia Urbana, però també se'n van manifestar més d'11.000 a Girona i 1.600 a Amposta.
5: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
6: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
7: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
8: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre ja. A Barcelona la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. En té més detalls l'Àlex Giral Robert.
9: Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antich.
10: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
11: Estem més preparats que el 2017.
9: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull de Junts va reclamar que la d'ahir sigui l'última Diada sense Puigdemont.
12: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
9: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la Diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
13: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
9: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
0: I a Ripoll, el consistori es va desmarcar del discurs que va fer el politòleg Ramon Cotarello a l'acte de la Diada que va organitzar el mateix ajuntament. A la seva glossa, dins del monestir, Cotarello va cridar a la guerra contra l'islam.
14: Oh.

0: von Ciutadans de Sibona o Pedro Guerra.
1: L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el contingut d'aquest discurs i assegurant que no sabia que seria així. Des de l'oposició, Junts i Esquerra denuncien un ús partidista de l'acte institucional per la Diada i han qualificat aquesta glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba. I els 25 anys que va fer ahir dels atemptats de l'11S als Estats Units deixen palesa la divisió i la polarització que continua havent-hi a la classe política. El president Donald Trump es va absentar dels actes que van fer de commemoració a Nova York i va justificar des del Pentàgon la guerra de l'Iran. I l'alcalde de la ciutat va ser qüestionat per ser musulmà. El nostre corresponsal a Washington, l'Oriol Serra, copsa des de Nova York un exemple del desconcert que va regnar a la societat nord-americana durant tots aquells anys.
2: Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolph Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. L'altre en discòrdia és Donald Trump, que s'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
3: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
2: Tornant a la islamofòbia, val a dir que ha estat una de les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohammed Salman Hamdani, un cadet de la policia de Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talan Hamdani, explicava en una entrevista a Catalunya Ràdio que van arribar a anar a la presó d'alta seguretat que els Estats Units tenen a Guantánamo, a l'illa de Cuba, amb l'esperança de trobar viu el seu fill.
4: Encara estàvem pregant i vam anar a l'abadia de Guantánamo a veure aquells detinguts d'alt valor. Ell no era allà. Els oficials ens van dir: senyor Hamdani, no és aquí, va morir.
2: Talan Hamdani ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
5: 3CAT Info.
1: És un quart de 12. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Jaume. Ara mateix hi ha circulació intensa a la P7 amb Montmeló en sentit nord, també a l'N340 al Vendrell i a Creixell en sentit sud, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32 i un cop a la C32 en aquest mateix punt a Argentona hi ha retencions en sentit nord. A la C32 també a Tordera cap a l'enllaç amb la G600 i a la G600 a Tordera hi ha retencions en sentit Blanes. També a la C65 a Cassà de la Selva en sentit nord cap a Girona. Afegim que un robatori de cable a l'estació de França torna a generar incidències en la circulació de trens de Rodalies. A la línia R2 Sud circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, mentre que els regionals R13, 14, 15, 16 i 17 arrosseguen retards de més de mitja hora. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
6: Fins ara.
5: El temps.
1: La previsió és del Jofre Genuer.
7: Les petites nuvolades que estan creixent al voltant de la costa central seran protagonistes al llarg de les properes hores, mantenint un cel una mica variable, insistim més o menys entre el Baix Penedès, el Penedès, zones del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, és on fins i tot podrien arribar a donar algun petit ruixat o alguna gotellada en les immediates hores. Però és poca cosa, no anirà més al llarg de la tarda i en tot cas seran les que es formaran cap a l'interior, des del Berguedà, Lluçanès, Osona, prop del Montseny, que puguin acabar donant també també en aquestes àrees algun ruixadet de cara al vespre, sobretot. A la resta del territori, tranquil·litat, amb unes temperatures agradables, una calor molt continguda, amb aquestes xifres, al voltant dels 25 a 30 graus, sempre valors una mica més alts cap a la Vall de l'Ebre. Demà, menys nuvolada,

0: les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: 3CAT Info.
2: L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo continua avançant i ja supera els 7.000 casos confirmats. Ara el virus s'ha estès a una setena província situada al nord-oest del país i lluny de l'epicentre del brot, on les últimes hores un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 víctimes mortals. L'Organització Mundial de la Salut alerta de la falta de personal i de recursos per fer front a aquesta situació, perquè l'epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el dia 15 de maig passat, és la segona més greu de la història, només darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016, a l'Àfrica Occidental, i que va llavors provocar la mort de gairebé 11.000 persones. Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els estudis en centres educatius terapèutics per a adolescents. Aquests centres són una part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu, recuperar l'estabilitat emocional d'aquest jovent i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. És un reportatge de Toni Fortesa.
3: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
4: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
3: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
4: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
3: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
5: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
3: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
5: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
3: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
1: 3CAT Info.
2: Ha mort Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Va néixer a Xàtiva l'any 1945. Va ser un destacat químic, acadèmic i polític i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. Tenia 80 anys. Va estudiar química a la Universitat de València, on va ser professor adjunt. L'any 1977 va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1984 es convertiria en rector i va exercir aquest càrrec durant 8 anys, fins l'any 2022.
6: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí.
2: El seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall i el 2003 es convertia en conseller d'Universitats i Recerca.
6: L'Autònoma ha estat una universitat també.
2: Va estar al capdavant de la conselleria fins l'any 2006. També va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010.

0: La memòria, la poètica i la comunitat han estat els temes protagonistes dels espectacles que s'han pogut veure a la segona jornada de Fira Tàrrega. La mostra d'arts al carrer reuneix durant aquest cap de setmana a la capital de l'Urgell milers de persones en una edició més internacional que mai, que estem seguint de ben de prop, amb l'enviada especial de 3Cat Info a Tàrrega, Marta Vives.
1: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala, enguany han tornat al carrer.
2: La pulsió aquesta de tornar al carrer, tornar a lo cru, és això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes de... d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
1: Fins a la proposta de dansa El porqué de los perdidos del navarrès Akira Yoshida sobre un personatge que busca respostes a una existència sense sentit, passant per dues estrenes que han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules, com ens explicava una espectadora a Catalunya Ràdio.
3: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també.
1: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, aquí sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, que ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
4: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
1: Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones ompliran els carrers i places de la ciutat en una de les seves edicions més internacionals.
0: 5 minuts i seran 2:15.
5: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
6: Bon dia. En marxa aquesta hora la classificació del Gran Premi de San Marino de motociclisme. Ara mateix es disputa la Q2 i Marc Márquez lluita per la pole. Anem fins al circuit de Misano, enviat especial de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, bon dia.
7: Bon dia. Últims 5 minuts per la bandera de quadres. Marco Bezzecchi amb la pole provisional, amb nou rècord de pista, 4 dècimes sobre Dijan Antonio, mig segon sobre Marc Márquez i Jorge Martín. Marc Márquez, que ahir deia que aspirava segurament a la primera fila, encara ho haurà de demostrar. Estan tots els pilots sortint ja dels garatges per fer la volta d'escalfament. Abans no comencin a utilitzar aquest darrer pneumàtic. Segurament li poden treure dues voltes en aquest circuit de Misano Adriatico. Marco Bezzecchi, un home que ha fet 3 pole positions aquesta temporada, que té aquest circuit com el circuit de proves particular i que aspira a aconseguir aquesta pole position amb el permís de Marc Márquez. Ja veurem si el tro de Cervera és capaç de baixar de l'1.30, cosa que sí acaba de fer Marco Bezzecchi amb nou rècord de pista.
6: Moltes gràcies, Damià. La cursa sprint d'aquest Gran Premi de San Marino, recordem, començarà a les 3 i es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3Cat.
5: 3Cat Info.
6: I més coses en futbol. El Barça s'entrena a aquesta hora a la Ciutat Esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant al Ciutat de València. L'objectiu dels blaugrana és sumar la 5ª victòria en 5 partits de Lliga per mantenir-se en solitari al capdavant del campionat. El club blaugrana, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del jove Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa del davanter egipci i també un augment de la clàusula de rescisió del futbolista de 18 anys. Com diem, el Barça jugarà demà, ho farà al camp del Llevant, i avui ho fa l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Osasuna al Sadar a 4:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
8: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
6: Els blanquiblaus volen retrobar-se amb la victòria després de 3 jornades sense guanyar. També juga el Madrid, que rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. A la prèvia, Mourinho ha defensat Vinícius de les crítiques.
9: Tu solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. ¿Y qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? Es un árbol que tiene mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere frutos.
6: Avui també es disputen a les 2 al Racing.

0: A la vés, i a 6:45, l'Atlètic Club Elx. La jornada de primera, de la cinquena, ja té un resultat definitiu. Ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0. I mentrestant, a segona aquesta tarda, 6:45, el Girona rep el líder, el Castelló, a Montilivi, també en directe al Tot Gira. El Sabadell, que continua invicte, per part seva, jugarà demà a la tarda, també a 6:45, en aquest cas, al camp del Mallorca. I encara en futbol, a la Lliga F, avui es disputen 2 partits de la tercera jornada amb presència catalana. A les 12 del migdia, l'Espanyol visita l'Atlètic Club en directe a Esport 3. Sara Monforte és l'entrenadora del conjunt blanc i blau que busca els primers punts de la temporada.
1: Hem fet una mica de reflexió, d'autocrítica i donar-li continuïtat realment a el que estàvem fent, perquè això és un procés, no, les coses no surten d'un dia per l'altre. I bueno, la resiliència en aquest equip i en aquest club és una de les coses que ens dona valor.
0: I més coses en bàsquet. L'extècnic del Barça, Xavi Pasqual, parla en una entrevista al Suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del Barça. Assegura que va ser una decisió multifactorial i que en cap cas va marxar per diners.
2: Bueno, la veritat és que aquesta no ha estat la raó, ni molt menys. Si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí, perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no ho hagués fitxat on t'he fitxat, perquè tenia coses amb molts més diners. La raó és sentir... L'entrenador és una persona molt important en una organització i l'entrenador sempre ha de sentir que està en el lloc adequat, en el moment adequat, perquè té que liderar des de la honestetat, liderar des del coneixement i d'estar convençut que pot conduir l'equip a l'èxit.
0: I en tennis ja tenim finalistes de l'Obert dels Estats Units. La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet del també nord-americà Francesc Tiafoe i també de Karen Khachanov en 4 i 3 sets respectivament. La final femenina serà l'esperada i la disputaran Sabalenka contra Raducanu.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:12. Aquesta hora estem destacant que el preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les tensions geopolítiques o el temps advers en són els principals motius d'aquest encariment. Segons l'ONU, segons l'Agència de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit han estat el sucre i els cereals. Gairebé 60.000 persones es van manifestar ahir a les tres marxes organitzades per la Diada, marcada per un clam unitari contra els discursos d'odi i l'exhibició de múscul de l'independentisme. Al final de la marxa que es va fer a Barcelona hi va haver una vintena de detinguts, 10 dels quals menors. Fins a les 12 del migdia, entre diverses qüestions, us explicarem que a Donald Trump li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. Aquest posicionament suposa un gir a la retòrica proteccionista del president nord-americà que fins ara havia adoptat sempre mesures agressives per defensar el sector. I avui a Cassà de la Selva, el Gironès, fan una consulta per triar bandera municipal. Els veïns poden escollir entre quatre propostes diferents en què destaquen els colors verd i taronja per relacionar-los amb els boscos de les Gavarres i el Suro. I en esports a aquesta hora, Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia, l'última hora ens arriba del circuit de Misano a San Marino, pole position per Marco Bezzecchi, la quarta de la temporada, la segona consecutiva, mentre que el pilot català Marc Márquez ha acabat en segona posició. Mentrestant, el Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà contra el Llevant a València. L'Espanyol visita aquesta tarda l'Osasuna al Sadar, mentre que el Madrid aquest vespre rep el Rayo al Bernabéu.
1: Temperes estables amb aquesta calor moderada i algunes nuvolades puntuals de dissabte que esperem valors entre els 25 i els 30 graus, una miqueta més alts a la Vall de l'Ebre. A tot arreu, sol, només algun ruixat puntual al migdia, a la costa central, i més cap al vespre, al Prepirineu. El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des de l'any 2022. Només l'últim mes, aquest increment ha sigut d'un 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i per l'Agricultura, el que més s'ha encarit és el sucre i també els cereals. I això aviat es notarà.

0: a la butxaca dels consumidors. Detalls amb Núria Har.
1: La FAO diu que darrere d'aquesta pujada de preus hi ha les tensions geopolítiques. A l'Orient Mitjà, a Hormuz, la guerra barra el pas dels fertilitzants i al Mar Negre, Ucraïna ho torna a tenir difícil per exportar cereals, també pel conflicte. La meteorologia també fa que els preus s'enfilin. Carles Méndez, professor d'Economia de la UOC a 3Cat Info.
2: Aquí està totalment correlacionat, perquè aquest tipus de cultius com el sucre, com pot ser el cacau també, normalment es cultiven i es produeixen en zones tropicals. Quan hauria de començar a ploure, no plou, o pot haver un període d'una, dos, tres setmanes en la qual hi ha diluvis que poden malmetre collites.
1: L'últim informe de l'ONU mostra especial preocupació pels cereals. Tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial.
2: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
1: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però l'informe de la FAO és un toc d'atenció i s'acabarà notant a mitjà termini.
2: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
1: En el cas dels cereals, la pujada de preus és especialment preocupant perquè té un impacte molt gran no només sobre el gra, sinó també sobre els aliments processats, el bestiar i la indústria. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa l'alça de les aus de corral, el porc i l'ovella.
3: 3Cat Info.
0: 18 persones detingudes, 10 de les quals menors, després de la manifestació antifeixista que es va fer ahir al centre de Barcelona. A la zona de la plaça Catalunya, els Mossos van detenir una d'aquestes persones i a la zona de l'Arc de Triomf, les altres 17. Els activistes van cremar contenidors i van llançar objectes als Mossos d'Esquadra, que van actuar per dispersar-los. 9 agents van acabar ferits lleus. Tot plegat en una diada marcada per les crides unitàries contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i per mirar de marcar múscul des del món de l'independentisme. Gairebé 60.000 persones van sortir al carrer a les tres manifestacions que es van organitzar. La de Barcelona va ser la més multitudinària, amb 45.000 assistents, segons la Guàrdia Urbana, però també va haver manifestacions amb més d'11.000 persones a Girona i 1.600 a Amposta.
4: El procés moltíssim i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
5: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any que ve.
6: Llengua, cultura...
0: Coincidint amb els 10 anys que farà de l'1 d'octubre a Barcelona, Àlex Giralt Robert, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita. Es va cremar una bandera espanyola dalt de l'escenari.
7: Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antich.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
9: Estem més preparats que el 2017.
7: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull de Junts va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
10: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
7: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
0: I a Ripoll, a l'Ajuntament, van desmarcar-se del discurs que va fer el politòleg Ramon Cotarelo a l'acte de la diada que va organitzar el mateix Ajuntament. I és que, a la seva glossa dins del monestir, Cotarelo va cridar a una guerra contra l'islam. L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista d'aquest acte institucional i han qualificat la glossa que va fer Cotarelo de totalitària i xenòfoba. I la Generalitat obrirà noves oficines d'atenció integral al ciutadà a Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat. El govern ha anunciat que està enllestint aquests tres espais

0: perquè comencin a funcionar els pròxims mesos. El de la cocapital del Vallès Occidental comptarà amb 17 funcionaris i es posarà en marxa a començaments de l'any que ve, mentre que els altres dos disposaran de 7 treballadors cadascun i operaran a partir de mitjans del 2028. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que la mesura s'emmarca a la reforma de l'executiu per acostar l'administració a la ciutadania.
1: I ara volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
0: Amb aquestes tres noves oficines, la Generalitat en tindrà 14 arreu del país, amb més de 200 informadors i tramitadors. El govern ja treballa per obrir-ne 5 més abans que s'acabi la legislatura, que serien a Vilafranca del Penedès, a Puigcerdà, a Lleida, a Tremp i a Barcelona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 6 minuts i seran 3:15. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes dels Estats Units. Aquest anunci suposa un gir a la retòrica proteccionista de Donald Trump, que fins ara havia adoptat mesures agressives més aviat per defensar el sector, amb aranzels i amb una retòrica sempre molt beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats. Bé, doncs, ara, en una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia xinesa vol instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria.
3: Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.
0: Un anunci que arribava malgrat la pressió de la indústria automobilística per part dels Estats Units, que li demanava protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estatunidenc. La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta que ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal. S'ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una 50ena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Avui mateix comptava amb terceres persones encarregades per fer desaparèixer el material informàtic que robaven. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a grup criminal organitzat. La direcció de Rodalies a Catalunya encara no ha donat cap resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'insta per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat de sorolls que fa un comboi amb proves molt a prop de l'antiga fàbrica Mobba. Badalona, David Àngela.
4: Des del maig passat, segons fons municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
5: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació, doncs, que realment, encara que és evident, doncs, que sortirà positiva, doncs, per tenir ja també la documentació preparada per, si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
4: Segons Egea, cal trobar una solució urgentment.
5: Si en breu no es posen en contacte amb l'Ajuntament, doncs sol·licitarem una reunió urgent per mirar, doncs, de pal·liar totes aquestes molèsties, doncs, que creiem que ja han arribat a un punt, doncs, que ja no podem, doncs, deixar de passar de llarg aquest tema i hem de trobar una solució el més aviat possible.
4: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
0: A França, un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits. L'accident passava ahir al vespre molt a prop de la localitat de Cleong, a Normandia. Segons les primeres informacions, el descarrilament va passar després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via i la policia treballava en la hipòtesi que fos un acte intencionat. Hi anaven 180 persones i el tren cobria el trajecte entre Rouen i Cannes. Una de les persones ferides està en estat crític, la van evacuar en helicòpter a l'hospital i les autoritats i l'operador ferroviari francès anunciaven una investigació per aclarir exactament què és el que va provocar aquest accident. I avui comença una consulta popular al poble de Cassà de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal. Els veïns poden escollir entre 4 propostes diferents, en què destaquen els colors verd i taronja per relacionar-ho amb els boscos de les Gavarres i el suro Cassà de la Selva, Fèlix Martín.
6: És la tercera vegada que s'intentarà que Cassà tingui bandera.

0: bandera pròpia. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs amb el suport de l'Ajuntament, amb l'objectiu que els veïns triïn i es facin seu el nou disseny. Destaca el president de l'entitat, Eduard Mestres.
1: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos. Si Llagostera, no, Llagostera no té bandera, però Caldes té bandera, Riudellós té bandera, la Bisbal té bandera, tots aquests pobles, Can Llong, que és un poble petit que al costat nostre té bandera, perquè Cassà no té que tenir una bandera, que ens identifiqui, no?
0: Els dissenys a votació defugen de l'escut amb un gos de caça corrent entre els ines que va dissenyar Armand de Fluvià el 97 i les propostes de bandera que ell mateix va fer.
1: Com que no varen agradar, doncs nosaltres ho hem reformulat amb una visió més actualitzada, no? I en aquesta visió més actualitzada, doncs, és caçar un poble surer, per tant el suro, el suro té les branques verdes, i quan el peles, quan li treus l'escorça, li queda d'un to tronjat vermell, no? I bàsicament hem fet servir aquests dos colors per fer tres propostes i una totalment diferent.
0: En concret, tres propostes. Propostes proposen la bandera amb aquestes dues franges horitzontals, una verda i l'altra taronja, si bé en una hi ha unes fulles de roure al mig, una altra amb un rombe central groc i la tercera amb el rombe central amb la senyera. La quarta, com deia, és del tot diferent, tota blava, amb un arbre surer al mig, amb fulles i arrels de color blanc. Des d'aquest dissabte poden votar tots els veïns de Cassà de la Selva fins al dia 19, i el dia 20, l'endemà, es farà pública la tria, coincidint amb la festa de Santa Tecla.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Gairebé són 3:15. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Jaume. Retencions a la P7 a Montmeló en sentit nord, també a la C60 a Argentona en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A la C63 a Lloret de Mar en sentit sud, cap a les platges. A l'N340 al Vendrell, també en sentit sud. Tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. I és que hi ha hagut un accident a la C58 que fa que hi hagi un carril tallat. També retencions a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. Un altre tema és el de Rodalies, perquè està normalitzada la circulació de trens de la línia R2 Sud, després que ha estat alterada per robatori de cable a l'estació de França. Pel que fa als trens regionals, que també s'hi veien afectats, concretament les línies R13, 14, 15, 16 i 17, recuperen de mica en mica els seus horaris habituals. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bon dia.
4: Bon dia.
2: El temps.
3: Jofre Genué.
5: Malgrat l'ambient assolellat, al llarg de les darreres hores, des de la matinada, que hi ha algunes nuvolades enfront de la costa central fins a la zona del Camp de Tarragona, dins del mar, que fins i tot han donat algun petit ruixat. Van creixent i es van aproximant. De fet, fins a primera hora de la tarda poden afectar algun sector de la costa amb un cel una mica variable. N'esperem poc, però no es pot descartar algun petit ruixadet, sobretot entre la zona del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, potser Barcelonès. Serien quatre gotes, fenòmens de curta durada i anecdòtics. Aquests fenòmens perquè desapareixeran ràpidament. De fet, aquesta tarda, sobretot les nuvolades agafaran el relleu cap a la zona del Berguedà, Lluçanès, Osona, sud del Ripollès, Moianès, Montseny. En aquests sectors fins i tot també podria haver-hi algun petit ruixat, poca cosa en general, i a la resta una mica assolellat amb aquesta calor moderada entre els 25 a 30 graus, sempre valors un pèl més alt, sobretot a la Vall de l'Ebre. Demà, menys nuvolades, més tranquil·litat. La tramuntana, de fet, a partir d'aquesta tarda també va de baixa. Demà se n'espera poca. I les temperatures cap amunt. La calor que toca sostre fins dimarts, amb un ambient més de ple estiu. Però dimecres sembla que arriba un nou front que provocarà de nou un descens de la temperatura amb ruixats a partir de la tarda i entrada de la tramuntana.
2: A 3CAT Info,
6: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
10: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
2: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
10: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
2: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
11: Aquest 2026 ha fet 10 anys d'una de les pèrdues més sentides de l'univers blaugrana.
2: 24 de març de 2016. Catalunya Ràdio.
12: La notícia a aquesta hora és la mort de Johan Cruyff, el creador del Dream Team. Ha mort als 68 anys a causa del càncer que patia.
11: El 24 de març del 2016 moria Johan Cruyff, mite del Barça i una de les personalitats més importants i revolucionàries del món del futbol.
13: Crec que el personatge més influent que hi ha hagut mai al futbol mundial, perquè no només va canviar un club com a jugador, com a entrenador, com va ser l'Ajax, sinó va canviar dos, com a jugador i com a entrenador a Barcelona. Hi ha un abans i un després.
14: Creo que hablar de Cruyff es hablar de fútbol en su máxima expresión.
15: Per mi ha sido el mejor entrenador que yo tuvo como futbolista.
16: Para mí, Néstor siempre será amigo, siempre será un padre futbolísticamente.
17: Ens va canviar la mentalitat. Va canviar la mentalitat en un país que tenia anhels de passar del blanc i negre al color i desitjava, doncs, entrar a la modernitat.
18: Que no tenia ninguna formulació científica, però que tot lo que hacía, luego la ciència lo terminava demostrando. Es como que tenía una intuición tan grande que se adelantó a su tiempo y que no necesitaba comprobaciones para llevar a la práctica todo lo que se le ocurría y que lo convertían en un revolucionario.
11: Un Cruyff que arriba al 1973 al Barça i que fa campió de Lliga al Club Blaugrana amb el mític 0-5 al Madrid. Però més enllà de l'aspecte futbolístic, Cruyff comença a deixar empremta per la seva forta personalitat que el porta, per exemple, a posar el seu fill Jordi en plena dictadura.
19: El teu fill va ser, segons tu dius, el primer Jordi inscrit al registre.
20: Sí, porque se nació 74. Aquí se llaman mucho Jordi, pero no podía escribirlo.
19: Y había que escribir Jorge.
20: Sí, y como yo venía de Holanda y en Holanda y en nuestros papeles estaba escrito como Jordi, aquí hay que copiarlo.
19: ¿Y qué le ibas a decir al registrador? Cuando te hay que poner Jorge.
20: No, he dicho que no podía, Eric, no, tú solo copia y...
11: Cruyff marxa del Barça el 1978 i encara juga als Estats Units, al Llevant, abans de retirar-se als Països Baixos. Amb només 38 anys ja entrena l'Ajax d'un jove Van Basten. Quan arriba el 88 per ser nou entrenador del Barça, ja deixa moments memorables com la primera roda de premsa en què aireja públicament la llista d'altes i baixes de la plantilla.
21: Urruti.
22: No continua, no.
21: Gerardo.
22: Tampoco.
21: Rojo.
22: No.
21: Clos.
22: No.
21: Fius.
22: Principio, no.
21: Archibald.
22: No.
21: Moratalla.
22: Un duda aún.
21: López López.
22: Duda.
21: Duda.
22: López López se queda.
21: Se queda, López López.
11: Cruyff aposta per la Masia i a la temporada 90-91 guanya la primera de les quatre lligues consecutives del Dream Team. Aquell any, però, també té un infart que acaba amb un mític anunci antitabac.
23: Soc Johan Cruyff. A la meva vida he tingut dos grans vicis. Fumar i jugar a futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. En canvi, fumar quasi me la treu.
11: El 92, el Dream Team toca el cel després d'aconseguir a Wembley la primera Copa d'Europa en futbol contra la Sampdoria. És el famós dia del salit i disfrutar.
24: Si és l'única vegada que van a jugar un final de Copa de l'Europa, per lo menos lo disfrutes, porque eres idiota y quieres estar aquí y no disfrutar.
11: L'expressió de la flor de Cruyff arriba després del famós penal que ha fallat Jukic del Deportivo a l'últim segon i que dona la quarta lliga consecutiva al Barça. El Barça, però, cau 4-0 contra el Milan a la final d'Atenes i comença a ser el principi de la fi de Cruyff com a entrenador. Els dos anys següents, Cruyff intenta reconstruir l'equip, però els resultats no arriben i les relacions amb el president Núñez se'n van ressentint. Amb altres frases memorables de l'univers cruyffista.
20: Creo que tenía que haber insistido más, mucho más, para que se compre esta gente, porque, lógicamente, el dinero para un club de fútbol cualquiera instituto deportivo no tiene que estar en el banco, tiene que estar en un campo.
11: Finalment, Johan Cruyff acaba destituït i passarà un temps fins que pugui acomiadar-se del Camp Nou en un partit homenatge que enfronta el seu Dream Team al Barça de Van Gaal.
25: Solo Dios sabe cuánto tiempo hemos tenido que esperar a este momento fantástico.
11: Cruyff no torna mai oficialment al Barça, però és un dels grans mentors de Laporta i el gran avalador d'entrenadors com Rijkaard o Guardiola. És una de les coses de les que està

0: més orgullós?
1: A mi m'orgullo ser más grande el cantidad de entrenadores que hoy día son entrenadores que han jugado conmigo.
2: Sí.
1: Si veo Lautre, sí. Si veo esto, si veo Puma, sí. Y digo, ostras, estes són amantes de futbol.
0: Ja sabem que Cruyff valora gairebé més el com que el què.
3: Para mí, de todos los triunfos y de todos los trofeos que todo me han dado de todos los 30 y tantos años, yo creo que el mejor trofeo ha sido ser o jugar el mejor futbolista del mundo. Yo creo que ese es un título que vale mucho más que cualquier otro.
0: Johan Cruyff mor al març del 2026 als 68 anys, però amb una vida plena i gaudida com poques.
3: Yo me he pasado en el futbol, pero fabulosamente bien. De todas las cosas, hasta con los problemas, porque era mi vida, mi manera de pensar, y lo he pasado, pero fantásticamente bien.
4: Records, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
5: Records, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
6: Espai amb l'Alfons Gorina i amb en Roger Nau.
4: Esports.
6: Els arguments de la jornada fins a les 12. Bon dia, Roger.
7: Bon dia. El pilot italià Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole del Gran Premi de San Marino de motociclisme per davant de Marc Márquez, que ha aconseguit el segon millor temps. Anem fins al circuit de Misano, enviat especial de Catalunya Ràdio, Damià Aguilar. Bon dia.
8: Bon dia. Marc Márquez ha lluitat per la pole position al Gran Premi de San Marino fins a cert punt. Quan ha vist que Marco Bezzecchi havia baixat de minut 30 amb rècord absolut de la pista, ha dit que això no era per ell, s'ha concentrat en la segona posició i l'ha aconseguida. Marc Márquez sortirà segon tant avui com demà. I atenció, això és el que signa. Ho ha dit a DAZN.
9: En Aragón tenía un objetivo claro, aquí tengo otro claro, que veremos a ver si lo podemos cumplir, pero ya te digo, el podio aquí sería muy buen resultado. Sí, objetivo es estar, si se puede, segundo, firmaría ahora mismo.
8: Marc Márquez, per tant, sabem que ho intentarà, però ell sap que Bezzecchi està molt fort i Bezzecchi juga a casa. Marco Bezzecchi, Marc Márquez i Fermín Aldegra a la primera fila, Dijan Antonio el líder, Jorge Martín i Luca Marini a la segona fila, tercera fila amb Acosta, Morbidelli i Àlex Márquez, que ha tingut dues caigudes a la classificació, està bé. Quarta fila per Raúl Fernández, Joan Zarco i Pol Espargaró. Des de la setena fila sortirà Àlex Rins. Cursa esprint en directe, app i web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, quan faltin 5 minuts per les 3 de la tarda.
7: Moltes gràcies, Damià. I en futbol, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a la tarda a partir d'un quart de 5 contra el Llevant al Ciutat de València. L'objectiu, sumar la cinquena victòria en 5 partits per mantenir-se en solitari al capdavant de la Lliga. El club blaugrana, abans del partit de demà, ha anunciat precisament l'acord d'ampliació del contracte del jove Hamza Al-Elkarim, que aquest matí s'ha entrenat amb el grup per un any més. Renovarà fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa del davanter egipci i també un augment de la clàusula de rescisió del futbolista de 18 anys.
4: 3Cat Info.
7: Demà jugarà el Barça contra el Llevant i avui ho fa l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Osasuna al Sadar a un quart de 5 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'objectiu de l'Espanyol és retrobar-se amb la victòria després de 3 jornades sense guanyar. El tècnic Manolo González va més enllà i assegura que vol guanyar els 3 partits que queden abans de l'aturada de seleccions.
10: Nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els 3 partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a combatir al màxim nivell i després entre l'encert que tinguem i l'encert que tingui el rival, pues, dictarà sentència, no? però nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
7: Avui es disputen 3 partits més de primera, a les 2 Racing a la Vés, a 2:15, Atlètic Club Elx, i a les 9 del vespre el Rayo Vallecano visita el Madrid al Santiago Bernabéu. La cinquena jornada de primera ja té de fet un resultat definitiu. Ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0. Mentrestant, a segona, aquesta tarda, a 6:45, el Girona rep el líder, el Castelló, amb un Tilibi, també en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Sabadell, d'altra banda, jugarà demà a la tarda, també a 6:45, al camp del Mallorca. I encara en futbol, a la Lliga F, avui es disputen 2 partits de la tercera jornada amb presència catalana. D'aquí uns minuts, a les 12, l'Espanyol visita l'Atlètic Club de Bilbao, en directe per Esport 3, i aquesta tarda, a les 7, el Barça rep l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff. El Badalona Guimán visitarà demà a la tarda el camp d'Eibar. I més coses en bàsquet. L'extècnic del Barça, Xavi Pascual, parla en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio de la

0: seva sortida del club blaugrana. Assegura que va ser una decisió multifactorial i que en cap cas va marxar per diners.
1: Tenia la sensació de que potser no era el meu lloc ni el meu moment, i un cop va estar dins i com el club funcionava, com jo m'adaptava, com veia el futur, doncs ràpidament vaig identificar que no era el meu lloc. No podia fer bé la meva feina o com jo creia que la podia fer, i per això ho vaig dir quan abans possible, no? Molt d'hora, perquè per no condicionar el futur de l'equip i que el club tingués molt de temps per trobar el seu camí.
0: Xavi Pasqual, a més, insisteix que, tot i la sortida, manté molt bona relació amb el president Joan Laporta i assegura que mai no ha apuntat el club com a culpable del seu adéu al Barça. Encara en bàsquet, el Barça de bàsquet, precisament, jugarà contra l'Ilerna Lleida demà a les 12 del migdia a la final de la Lliga Catalana. Els blaugrana hi van superar el Quinzenàs Manresa per 77-90. També hi a la Lliga Catalana es va jugar la 6a Joventut 95, FIEC Girona 84. Cap dels dos equips tenia possibilitats de jugar la final. I encara en bàsquet, avui es disputen les semifinals del Mundial Femení, a 4:45 França-Alemanya i a 8:00 Estats Units-Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz del combinat espanyol. Tornant al motor, aquest cap de setmana a Madrid s'estrena la Fórmula 1. Aquesta tarda, a partir de 4:00, entrenaments oficials i classificació. Ahir el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Madrid. Mentrestant, el Rally de Xile, la darrera prova del Mundial, el júnior, el català Gil Membrado, ocupa la segona posició a la general després de la primera jornada. Membrado ahir va acabar a 15 segons del finlandès Levi Lassila. Membrado ara, de fet, encara té opcions matemàtiques d'aconseguir el títol. Avui es disputen 6 trams més de la segona i penúltima jornada.
2: Trescat Info.

El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, proposa no amnistiar Jordi Turull perquè considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual ha tingut accés 3cat.info, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del pròxim dia 22. Gairebé 60.000 persones es van manifestar ahir en les tres marxes organitzades per la Diada, marcada per un clam unitari contra els discursos d'odi i l'exhibició de múscul de l'independentisme. A Barcelona, un dels actes va acabar amb una vintena de detinguts, 10 dels quals menors d'edat. El preu mundial dels aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius. Segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura, els que més s'han encarit són el sucre i els cereals. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig. Els Houthis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. Als Estats Units, l'homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11S fa evident la divisió i la polarització política al país. En el 25è aniversari dels atacs, per primera vegada el president es va absentar dels actes de commemoració i l'alcalde de Nova York va haver de fer front a comentaris islamòfobs per part de familiars de les víctimes. Avança l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo i ja supera els 7.000 casos confirmats. El brot s'ha estès a una setena província i l'OMS alerta de la manca de recursos i personal per fer front a la situació. I mor als 80 anys Carles Solà, conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, càrrec que va exercir durant 8 anys. Químic de formació, Solà va néixer a Xàtiva i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. I la Fira de Tàrrega aquest cap de setmana aplega milers de persones en una

0: edició més internacional que mai. La memòria, la poètica i la comunitat han estat els temes centrals dels espectacles que s'han pogut veure durant la segona jornada de mostra.
1: Esports. El pilot italià Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole al Gran Premi de San Marino de MotoGP per davant de Marc Márquez, que ha aconseguit el segon millor temps a les tres curses sprint d'aquest Gran Premi. En futbol, a la Lliga Femenina acaba de començar l'Atlètic Club de Bilbao 0, Espanyol 0. A les 7 de la tarda, el Barça i l'Atlètic de Madrid juguen a l'estadi Johan Cruyff. Mentrestant, a la Lliga Masculina, l'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de 5 l'Osasuna al Sadar, mentre que el Madrid juga contra el Rayo a les 9 al Bernabéu. El Barça s'estrena demà contra el Llevant al Ciutat de València. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell, en un comunicat es defensa de les declaracions de l'exjugadora Maika García, que acusa el club de no renovar-la a causa de la maternitat. El Sabadell ho nega i insisteix que ha actuat per criteris esportius.
0: I avui cel variable a la costa central, amb risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda. De cara al vespre seran més probables al Prepirineu central o al Montseny, ambient assolellat a la resta, amb calor moderada, i els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre i se situaran en general poc per sobre dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12 en punt. Els informa Quim Codines. La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional, que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés, aposta per no fer-ho. És la del magistrat conservador José María Macías, que ha de resoldre el cas de Jordi Turull i que manté que la malversació no és amnistiable perquè va suposar un enriquiment personal, encara que fos de manera indirecta, dels líders del procés. D'aquesta manera, el magistrat defensa la tesi del Suprem i nega que l'alt tribunal actuï per animadversió ni capritx quan no aplica l'amnistia, segons l'escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info. Així, Macías proposa tombar el recurs d'empara del líder de Junts i dona la raó al Suprem, que aposta per no aplicar l'amnistia als organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre. Està previst que el recurs de Turull s'estudiï en ple constitucional del pròxim dia 22. Tot i que és la primera proposta de sentència, no té cap recorregut perquè es tombarà previsiblement amb els vots dels magistrats progressistes d'aquest tribunal. Un cop el Constitucional dicti la primera sentència favorable a l'amnistia, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. Això suposaria que a l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, podria aixecar l'ordre de detenció de l'expresident de la Generalitat. Divuit detinguts, 10 dels quals menors d'edat, després de la manifestació antifeixista i al centre de Barcelona. Els activistes van cremar contenidors i van llançar objectes als Mossos, que van actuar per dispersar-los. 9 d'ells van acabar ferits lleus. Tot plegat en una diada marcada per les crides unitàries contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i pel múscul de l'independentisme. Gairebé 60.000 persones van sortir al carrer en les tres manifestacions organitzades. La de Barcelona va ser la més multitudinària, amb 45.000 assistents, segons la Guàrdia Urbana. També es van manifestar més d'11.000 persones a Girona i 1.600 a Amposta.
2: La gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
0: A Ripoll, el consistori es va desmarcar del discurs que va fer el politòleg Ramon Cotarello en l'acte de la diada que va organitzar el mateix ajuntament. En la seva glossa dins del monestir, Cotarello va cridar a la guerra contra l'islam.
5: Oh, es convertir en islam i vivir com ciutadans de Sibona. Oh, fer la guerra.
0: L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualifiquen la glosa de Cotarello de totalitària i xenòfoba.
1: 3CAT Info.
0: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des del 2022. Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant al cistell dels consumidors. Núria Har.
6: La FAO diu que darrere d'aquesta pujada de preus hi ha les tensions geopolítiques. A l'Orient Mitjà, a Hormuz, la guerra barra el pas dels fertilitzants, i al Mar Negre, Ucraïna ho torna a tenir difícil per exportar cereals, també pel conflicte. La meteorologia també fa que els preus s'enfilin. Carles Méndez, professor d'Economia de la UOC a 3Cat Info.
7: Aquí està totalment correlacionat, perquè aquest tipus de cultius com el sucre, com pot ser el cacau també, normalment es cultiven i es produeixen en zones tropicals.

0: quan hauria de començar a ploure, no plou, o pot haver un període d'una, dos, tres setmanes en la qual hi ha diluvis que poden malmetre collites.
1: L'últim informe de l'ONU mostra especial preocupació pels cereals. Tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial.
0: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
1: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però l'informe de la FAO és un toc d'atenció i s'acabarà notant a mitjà termini.
0: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
1: En el cas dels cereals, la pujada de preus és especialment preocupant perquè té un impacte molt gran no només sobre el gra, sinó també sobre els aliments processats, el bestiar i la indústria. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa l'alça de les aus de corral, el porc i l'ovella.
2: I encara relacionat amb la pujada dels preus dels aliments, la creació d'una xarxa de supermercats públics a Espanya podria arribar al Congrés mitjançant una campanya de l'ONG Justícia Alimentària, que reclama una llei estatal que la impulsi. La proposta ha agafat empenta arran de l'anunci de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, que l'any que ve n'obrirà 5 a la seva ciutat per combatre l'alça del preu dels aliments. La iniciativa a Espanya té el suport de més de 60 organitzacions, entre les quals hi ha bancs d'aliments, corporatives alimentàries, cooperatives alimentàries, volem dir, l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, grups de recerca com l'Hidra i altres ONGs com Greenpeace i Ecologistes en Acció. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, en parla al programa Solidaris de Catalunya Ràdio que s'emetrà aquest vespre.
3: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
2: Segons Guzmán, la proposta de supermercats públics a Nova York, de l'ala més progressista del Partit Demòcrata dels Estats Units, no és res nou.
3: Sempre hi ha hagut polítiques públiques i sempre hi ha hagut infraestructures públiques alimentàries i sempre hi ha hagut mercats municipals públics i sempre hi ha hagut economatos públics a diferents països del món, però sembla que se'ns ha oblidat i el que fa Mamdani és recollir aquest neguit, aquestes propostes que ja existeixen a diferents països del món i ho porta a Nova York i, clar, sembla com si fos una cosa disruptiva.
2: Des del 2020, els preus dels aliments han augmentat un 34% a Espanya. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Actualment es calcula que cada família catalana gasta 475 euros de mitjana en alimentació. El programa Solidaris analitzarà aquest vespre, a partir de les 10, per què ha pujat el preu dels aliments i quin paper hi tenen les cadenes de subministrament.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els aliats de l'Iran amenacen les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. I els rebels hutis del Iemen controlen dues illes claus a l'entrada d'aquesta via marítima. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provinents de les milícies pro-iranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passava cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial. El tancament de l'oleoducte est-oest arriba poques hores després que els hutis del Iemen, aliats del Teheran, s'hagin apoderat de l'illa de Perim i de l'arxipèlag d'Anish, dos punts en clau, entrada del Mar Roig. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per a tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat les últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz, que han fet tornar a pujar el preu del barril de petroli per sobre dels 100 dòlars. Els 25 anys dels atemptats de l'11S als Estats Units han deixat palesa la divisió i la polarització de la classe política. Donald Trump s'ha absentat dels actes de Nova York i ha justificat des del Pentàgon la guerra de l'Iran, i l'alcalde de la ciutat ha estat qüestionat per ser musulmà. El nostre corresponsal, Oriol Serra, ha copsat des de Nova York un exemple del desconcert que va regnar a la societat nord-americana durant aquells anys.
5: Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats

0: Els Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolf Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. L'altre en discòrdia és Donald Trump, que s'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats, i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
1: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
0: Tornant a la islamofòbia, val a dir que ha estat una de les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohammed Salman Hamdani, un cadet de la policia de Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talan Hamdani, explicava en una entrevista a Catalunya Ràdio que van arribar a anar a la presó d'alta seguretat que els Estats Units tenen a Guantánamo, a l'illa de Cuba, amb l'esperança de trobar viu el seu fill.
2: Encara estàvem pregant i vam anar a la badia de Guantánamo a veure aquells detinguts d'alt valor. Ell no era allà. Els oficials ens van dir: senyor Hamdani, no és aquí, va morir.
0: Talan Hamdani ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
3: Un quart d'una del migdia. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Quim. Doncs començarem parlant de la circulació intensa que hi ha a l'AP7 a l'altura de Montmeló en sentit nord. També a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa. A la C60 a Argentona en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, a la C32, a l'altura de Mataró, en sentit nord, a la C63, a Lloret de Mar, en sentit sud, cap a les platges, a la N340, al Vendrell, en sentit sud, a la C58, a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona, on hi ha hagut un accident que talla un carril. I, finalment, també a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. I afegirem que s'ha normalitzat la circulació de trens a la línia R2 sud, després que ha estat alterada per robatori de cable a l'estació de França. Pel que fa als trens regionals, recuperen de mica en mica els seus horaris habituals. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
3: Moltes gràcies, Carmina. Fins ara.
4: Fins ara.
5: El temps.
3: Jofre Genoé.
6: Les petites nuvolades que estan creixent al voltant de la costa central seran protagonistes al llarg de les properes hores, mantenint un cel una mica variable, insistint més o menys entre el Baix Penedès, el Penedès, zones del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, és on fins i tot podrien arribar a donar algun petit ruixat o alguna gotellada en les immediates hores. Però és poca cosa, no anirà més al llarg de la tarda i, en tot cas, seran les que es formaran cap a l'interior, des del Berguedà, Lluçanès, Osona, prop del Montseny, que puguin acabar donant també en aquestes àrees algun ruixadet de cara al vespre, sobretot. A la resta del territori, tranquil·litat, amb unes temperatures agradables, una calor molt continguda, amb aquestes xifres, al voltant dels 25 a 30 graus, sempre valors una mica més alts cap a la Vall de l'Ebre. Demà, menys nuvolada, més calor i ascens del termòmetre, que tindrà continuïtat fins dimarts a l'espera d'un nou canvi de cara a dimecres.
5: Tresca Info.
7: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
8: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Sophie Mutter amb la Filarmònica de Múnich,
7: Klaus Mäkelä amb el Royal Concertgebouw
8: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
7: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
5: Tresca Info.
3: Un quart i dos minuts d'una. L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo continua avançant i ja supera els 7.000 casos confirmats. Ara el virus s'estès en una setena província situada al nord-oest del país i lluny de l'epicentre del brot, on les últimes hores un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.300

298 persones mortes. L'OMS, l'alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig passat, és la segona més greu de la història, només al darrere de

0: el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens en dona més detalls amb aquest reportatge Antoni Fortesa.
1: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
2: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
1: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
2: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
1: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
3: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
1: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
3: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
1: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Mor Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va ser un destacat químic, acadèmic i polític. Actualment vivia a Sant Cugat del Vallès i tenia 80 anys. Va estudiar química a la Universitat de València, on va ser professor adjunt, i el 1977 va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 es convertiria en rector. Va exercir aquest càrrec durant 8 anys, fins al 2002.
5: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les 4 columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. El seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
6: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment 2 reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
0: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels Països Catalans. També va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu còndol per la família d'una persona, diu, compromesa amb Catalunya, la universitat i el servei públic, amb una vida sencera dedicada a millorar el país. L'Autònoma també ha fet una nota de còndol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
7: Bon dia. Comencem amb Esport en Directe. Es disputa des de les 12 el partit de la Lliga F entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol, un partit que es pot seguir en directe.

0: directe per Esport 3. És la tercera jornada del campionat i les blanquiblaves busquen els primers punts de la temporada. Ara mateix, al minut 23 del primera part, Atlètic Club 0, Espanyol 1. El gol de les jugadores blanquiblaves l'ha fet Yara al minut 4 del partit. Mentrestant, també la Lliga F avui es jugarà el partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, mentre que el Badalona Weiman visitarà demà a 8:15 del vespre al camp de l'Eibar.
1: 3CAT Info.
0: I a la Lliga Masculina, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de disputar demà la tarda contra el Llevant al Ciutat de València el partit de la 5a jornada del campionat de Lliga. L'objectiu, sumar una nova victòria, la 5a consecutiva en 5 partits, per mantenir-se en solitari al capdavant del campionat. A la convocatòria, Hansi Flick recupera Eric Garcia, que no va jugar contra el Feyenoord a la Champions per sanció. Qui també està recuperat és Jesse Visibu, tot i així el jove extrem belga jugarà aquest cap de setmana amb el Barça Atlètic. El club blaugrana, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del jove Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa del davanter egipci i un augment també de la clàusula de rescisió del futbolista de 18 anys. Demà jugarà el Barça al camp del Llevant i avui ho fa l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Osasuna al Sadar a 4:15 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
2: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
0: Els blanquiblaus volen retrobar-se amb la victòria després de 3 partits sense puntuar. Avui es disputen 3 partits més, a les 2 el Racing Alavés, a 6:45 l'Atlètic Club Elx i a les 9 del vespre el Madrid Rayo Vallecano al Bernabéu. La 5a jornada de primera ja té un resultat definitiu. Ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0. El València amb aquest resultat és cué i de fet només ha sumat un punt de 15 possibles. I mentrestant, a segona aquesta tarda, a 6:45, el Girona rep el Castelló, el líder de la categoria, Montilivi, també en directe al Tot Gira. El tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc del seu equip per sumar la tercera victòria consecutiva.
3: Nosaltres, el que ens dona moral és veure que hem competit bé els últims 2 partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
0: El Sabadell, d'altra banda, jugarà demà, ho farà a la tarda, també 6:45, en aquest cas al camp del Mallorca. I mentrestant, a la primera federació, ahir es va jugar el Nàstic 4 al Gesira 2. Aquesta tarda juguen els altres 2 equips catalans de la categoria. Disputen l'Europa Hèrcules i també l'Eivissa Sant Andreu. Com diem, tots 2 partits a 4:45 de la tarda. I més coses en motociclisme. El pilot italià Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole del Gran Premi de San Marino de MotoGP per davant de Marc Márquez, que ha aconseguit el segon millor temps. L'italià, de fet, ha fet el rècord del circuit. Així ho ha valorat Márquez a DAZN.
4: Cuando he parado al box y he visto 29, digo, pole, chao. Pero bueno, el objetivo era estar en esa primera línea. Sabíamos y sabemos que para carrera Bezzecchi, sobre todo el T3, está intratable, las Aprilia, pero en general, en especialmente Bezzecchi. Pero bueno, veremos si podemos luchar y estar en ese podio, que será el objetivo principal.
0: El primer objectiu serà la cursa sprint, que començarà a les 3 de la tarda al circuit de Misano, 5 minuts abans, en directe a l'app i al web de 3CAT i de Catalunya Ràdio. I en bàsquet, l'extècnic del Barça, Xavi Pascual, ha parlat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del club blaugrana. Assegura que va ser una decisió multifactorial factorial i que en cap cas va marxar per diners.
5: Tenia la sensació de que potser no era el meu lloc ni el meu moment i un cop va estar dins i com el club funcionava, com jo m'adaptava, com veia el futur, doncs ràpidament vaig identificar que no era el meu lloc. No podia fer bé la meva feina o com jo creia que la podia fer i per això ho vaig dir quan abans possible, no? Molt d'hora per no condicionar el futur de l'equip i que el club tingués molt de temps per trobar el seu camí.
0: Xavi Pascual, a més, insisteix que, tot i aquesta sortida, manté molt bona relació amb el president Joan Laporta i assegura que mai no ha apuntat el club com a responsable del seu adeu del Barça. Precisament, el Barça de bàsquet i l'Ilerna Lleida jugaran demà a les 12 del migdia a la final de la Lliga Catalana. Els blaugranes ahir van superar el Quitanàs Manresa per 70.

77 a 90. També ahir a la Lliga Catalana es va jugar el partit entre la Cisa Joventut 95 i el FIEC Girona 84. Cap dels dos equips tenia possibilitat ja de jugar la final de demà. I encara en bàsquet, avui es disputaran les semifinals del Mundial Femení. A 4:45 de la tarda, França-Alemanya, i a 8:00 del vespre, Estats Units-Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz al combinat espanyol. I tornant al motor, aquest cap de setmana, Madrid s'estrena a la Fórmula 1. Aquesta tarda a 4:00, entrenaments oficials i classificació. Ahir, Kimi Antonelli, el líder del Mundial amb Mercedes, va ser el més ràpid al circuit madrileny. Mentrestant, al Rally de Xile, la darrera prova del Mundial Júnior, el català Gil Membrado ocupa la segona posició de la general després de la jornada inaugural d'ahir. Membrado ahir va acabar 15 segons del finlandès Levi Lassila, i encara té opcions matemàtiques d'aconseguir el títol. I acabarem dient que la Vuelta, Enric Mas està més a prop de la seva primera victòria en una gran volta. El mallorquí manté 1:37 d'avantatge respecte a l'eslové Primo Roglic, quan només queden dues etapes. A l'avui, l'última de muntanya, la més dura, amb tres ports de primera i una de primera categoria especial per acabar l'etapa.

0: Bon dia, són 1:15 del migdia. A aquesta hora destaquem que el magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, proposa no amnistiar Jordi Turull perquè considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual ha tingut accés 3cat.info, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del pròxim dia 22. El preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius. Segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura, els que més s'han encarit són el sucre i els cereals. I fins la una també us explicarem que a Donald Trump li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector. I l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany, ha plantejat un sistema de pagament per ús unificat a tot l'estat a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. Defensa que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un model consensuat políticament. I en esports, Roger Arnau, què destaquem?
1: En joc ara mateix el partit de la Lliga Femenina entre l'Atlètic Club 0 i Espanyol 1. Les blanquiblaves a la primera part estan guanyant 0-1, per tant, al camp de l'equip de Bilbao, mentre que el Barça jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff contra l'Atlètic de Madrid. Mentrestant, a la Lliga Masculina, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva, demà juga contra el Llevant, aquesta tarda juga l'Espanyol i al vespre el Madrid. Aquests són els principals partits d'aquesta 5ª jornada de Lliga.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un cel variable a la costa central amb risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda. De cara al vespre seran més probables al Prepirineu central o Montseny i hi haurà un ambient assolellat a la resta amb calor moderada. Els valors més alts a la Vall de l'Ebre i en general poc per sobre dels 30 graus. Passen 3 minuts de 1:15. La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional, que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés, aposta per no fer-ho. És la del magistrat conservador José María Macías, que ha de resoldre el cas de Jordi Turull i que manté que la malversació no és amnistiable perquè va suposar un enriquiment personal, encara que fos de manera indirecta, dels líders del procés. D'aquesta manera, el magistrat defensa les tesis del Suprem, que aposta per no aplicar l'amnistia als organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre i nega que el tribunal actuï per animar adversió ni capritx quan no aplica l'amnistia, segons l'escrit al qual ha tingut accés 3cat.info. Està previst que el recurs de Turull s'estudiï en el ple del Constitucional del pròxim dia 22, tot i que és la primera proposta de sentència, no té cap recorregut perquè es tombarà previsiblement amb els vots dels magistrats progressistes d'aquest tribunal. Un cop el Constitucional dicti la primera sentència favorable a l'amnistia, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. Això suposaria que a l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, podria aixecar l'ordre de detenció de l'expresident de la Generalitat. El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des del 2022. Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant al cistell dels consumidors. Núria Har.
2: La FAO diu que darrere d'aquesta pujada de preus hi ha les tensions geopolítiques. A l'Orient Mitjà, a Hormuz, la guerra barra el pas dels fertilitzants i al Mar Negre, Ucraïna ho torna a tenir difícil per exportar cereals, també pel conflicte. La meteorologia també fa que els preus s'enfilin. Carles Méndez, professor d'Economia de la UOC a 3cat.info.
3: Aquí està totalment correlacionat, perquè aquest tipus de cultius com el sucre, com pot ser el cacau també, normalment es cultiven i es produeixen en zones tropicals. Quan hauria de començar a ploure, no plou, o pot haver un període d'una, dues, tres setmanes en la qual hi ha diluvis que poden malmetre collites.
2: L'últim informe de l'ONU mostra especial preocupació pels cereals. Tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial.
3: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però l'informe de la FAO és un toc d'atenció i s'acabarà notant a mitjà termini.
3: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: En el cas dels cereals, la pujada de preus és especialment preocupant perquè té un impacte molt gran no només sobre el gra, sinó també sobre els aliments processats, el bestiar i la indústria. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa l'alça de les aus de corral, el porc i l'ovella.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Donald Trump assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector amb aranzels i una retòrica molt beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia xinesa volgués instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria.
5: Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.
0: L'anunci arriba malgrat la pressió de la indústria automobilística dels Estats Units, que li havia demanat protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estatunidenc.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un sistema de pagament per ús unificat a tot l'Estat a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. Aquest és el model que aquesta setmana ha plantejat l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany. Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reobrís el debat sobre els peatges al Parlament i al cap de 5 anys que desapareguessin de les principals autopistes a Catalunya, l'actual president de Saba ha fet una proposta al Col·legi d'Economistes. Alemanya ha defensat que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un model consensuat políticament. Repassem els trets principals de la proposta en aquesta informació de Joan Garcia amb un muntatge d'Albert Jodar.
6: Tornar a pagar, però menys, només per mantenir el que s'ha usat.
7: Crec que és important insistir que aquesta proposta no consisteix a tornar a posar peatges. El que plantegem és aprofitar l'experiència acumulada per construir un model nou, un model aprovat per una llei consensuada, transparent i estable, que faci correspondre el pagament de l'usuari amb l'ús que fa de la infraestructura i amb el cost de servei que rep. Les grans inversions en noves infraestructures correrien de càrrec de les administracions públiques.
6: Ni peatges ni vinyeta. Pagar per ús, per quilòmetres recorreguts i tipus de vehicle, on la tecnologia de càmeres i sensors ha de facilitar la fluïdesa.
7: I crec que la situació actual ens dona oportunitat de plantejar un model més avançat i eficient que els sistemes que hem conegut fins ara. He de dir que tots els sistemes de lectura de matrícula

0: pícules, transponders, que és el teletac, etc., estan superexperimentats, sense aturar, amb lectura de matrícules, i està funcionant perfectament.
1: Un consorci entre l'Estat i les autonomies s'encarregaria de gestionar la conservació de les vies d'alta capacitat amb ingressos finalistes.
0: Perquè aquest sistema funcioni, no hi ha prou amb establir una tarifa. Cal també una estructura de governança. La proposta és que la mateixa llei que reguli el sistema tarifari unificat encomani la seva gestió a una agència pública de mobilitat. I ja em sembla que és possible. Hi hauria d'haver, sobretot, tres garanties. Transparència, rendició de comptes i coherència territorial.
1: El nou model faria desaparèixer la diferència entre autopistes i autovies. S'hi inclourien totes les vies d'alta capacitat sense les barreres físiques dels peatges tradicionals. S'hauria d'implantar per llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Pel secretari d'Estat de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el model que s'apliqui ha de ser tant per camions com per cotxes.
2: No és prudent posar només peatge per camions, sinó que hauria de ser un peatge universal per camions i per cotxes. Tenim ara mecanismes de carreteres intel·ligents i de cotxes intel·ligents que això ho podrem fer. Però sobretot el que hem de pensar és com convèncer la societat de que hem de fer això.
1: El Servei Català de Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres amb tarifa modulable segons el pes del vehicle i les emissions de CO2 segons La Vanguardia. Un grup de treball ho estudiarà.
3: Trescat Info.
4: A França, un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cléon, a Normandia. Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via i ara la policia treballa amb la hipòtesi que hagi estat un acte intencionat. El tren, on viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Cannes. Un dels ferits està en estat crític i se'l va evacuar en helicòpter a l'hospital. Les autoritats i l'operadora ferroviària han anunciat una investigació per esclarir les causes de l'accident. I encara dins del món ferroviari, la Direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi en proves prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela.
5: Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
6: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació, doncs que realment, encara que és evident, doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
5: Segons Egea, cal trobar una solució urgentment.
6: Si en breu no es posen en contacte amb l'Ajuntament, doncs sol·licitarem una reunió urgent per mirar doncs, de pal·liar totes aquestes molèsties doncs, que creiem que ja han arribat a un punt doncs, que ja no podem doncs, deixar de passar de llarg aquest tema i hem de trobar una solució el més aviat possible.
5: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La memòria, la poètica i la comunitat han estat els temes protagonistes dels espectacles que s'han pogut veure durant la segona jornada a Fira Tàrrega. La Mostra d'Arts al Carrer reuneix aquest cap de setmana milers de persones en una edició més internacional que mai. Ens ho explica l'enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
7: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala, enguany han tornat al carrer.
8: La pulsió aquesta de tornar al carrer, tornar a lo cru, és això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
7: Fins a la proposta de dansa El porqué de los perdidos del navarrès Akira Yoshida sobre un personatge que busca respostes a una existència sense sentit, passant per dues estrenes que han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules, com ens explicava una espectadora a Catalunya Ràdio.
9: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també.
7: I de l'altra, la dels catalans, llum de fideu, aquí sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del

0: temps que ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
1: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
0: Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones ompliran els carrers i places de la ciutat en una de les seves edicions més internacionals.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
5: Quasi 3:15 del migdia. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Quim. Ara mateix tenim retencions encara a l'N340, al Vendrell, en sentit sud, a la C60, Argentona, també en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C32 hi ha circulació intensa, tant a Montgat com a Mataró, en sentit nord, i també a la C63, a Lloret de Mar, en sentit sud, cap a les platges. Ja a l'àrea de Barcelona hi ha retencions a la 2 a Cornellà de Llobregat cap a les rondes barcelonines, a la B20 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud, en aquest cas per un accident, a la C58 a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a Barcelona a la ronda de dalt a l'altura de la Trinitat en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat a la ronda litoral a l'altura del Poble Nou. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: Gràcies, Carmina. Fins ara.
6: Fins ara.
2: El temps.
5: Amb en Jofre Genué.
7: Malgrat l'ambient assolellat, al llarg de les darreres hores, des de la matinada, que hi ha algunes nuvolades enfront de la costa central fins a la zona del Camp de Tarragona, dins del mar, que fins i tot han donat algun petit ruixat. Van creixent i es van aproximant. De fet, fins a primera hora de la tarda poden afectar algun sector de la costa amb un cel una mica variable. N'esperem poc, però no es pot descartar algun petit ruixadet, sobretot entre la zona del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, potser barcelonès. Serien quatre gotes, fenòmens de curta durada i anecdòtics. Aquests fenòmens perquè desapareixeran ràpidament. De fet, aquesta tarda, sobretot les nuvolades agafaran el relleu cap a la zona del Berguedà, Lluçanès, Osona, sud del Ripollès, Moianès, Montseny. En aquests sectors fins i tot també podria haver-hi algun petit ruixat, poca cosa en general, i a la resta un ambient assolellat amb aquesta calor moderada entre els 25 a 30 graus, sempre valors un pèl més alt, sobretot a la Vall de l'Ebre. Demà menys nuvolades, més tranquil·litat, la tramuntana de fet a partir d'aquesta tarda també va de baixa, demà se n'espera poca, i les temperatures cap amunt, la calor que toca sostre fins dimarts, amb un ambient més de ple estiu, però dimecres sembla que arriba un nou front que provocarà de nou un descens de la temperatura amb ruixats a partir de la tarda i entrada de la tramuntana.
2: 3Cat Info.
8: Aguanta'm bé, per la feina ja.
3: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
9: Després de les actuacions per la Diada Nacional, el cap de setmana casteller reprèn l'activitat. Aquest dissabte, les Joves de Valls actua a Altafulla. La diada és a les 6 de la tarda a la històrica plaça del Pou. Els castellers d'Altafulla actuen acompanyats de la colla jove Xiquets de Valls i dels Xiquets de Reus.
10: Dissabte a la tarda hi ha programades més actuacions. Una a la plaça del Mirador de Castellar del Vallès, amb la colla local acompanyada dels castellers de la Droc i els esperxats de l'Estany. A la plaça Pep Ventura de Vallvidrera, a quarts de 6 hi actuen els castellers de Sarrià i la jove de Sitges. A la Rambla del Poble Nou de Barcelona, a les 6 hi podreu veure la colla jove de Barcelona i a les 8 actuació a la Basílica de la Sagrada Família dels Nens del Vendrell.
9: I de diumenge també destaquen un seguit de diades, una al carrer Isidre Vallès dels Hostalets de Pierola a les 6 de la tarda i actuen els bugiganguers d'Igualada i els castellers de Mediona.
10: I una altra diada destacada a Horta, a Barcelona, al migdia, al Parc de les Rieres, hi haurà els castellers de Barcelona.

0: Els marrecs de Salt i els segals d'Osona. I a Terrassa també al migdia els castellers de Berga, els de Terrassa, els de Castelldefels i la Jove de Barcelona actuen al Raval de Montserrat.
1: Diumenge a les 12 a la plaça de l'Era de Collbató, diada de festa major amb els castellers d'Esplugues, els d'Esparreguera i els de Mediona.
0: I un parell de diades més aquest diumenge a la plaça Doctor Guardiet de Rubí al migdia i podreu veure els castellers locals acompanyats dels de Montcada i Reixac i els laietans de Gramenet. I també al migdia a la plaça Catalunya de Caldes de Montbui, actuació dels castellers de Caldes, els de la Sagrada Família, els de Lluçanès i els matussers de Molins de Rei.
1: El resultat del cap de setmana casteller, com també el de les actuacions per la Diada Nacional, us les explicarem diumenge 3CAT Info de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes.

0: Sigur Rós emociona el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa va fer créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata, el vuitè, com diu el títol, i l'últim, fins ara. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava a la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk de Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de Yonsi que et guia i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria, Yonsi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat per un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alford del primer disc, aquest és Virion, de 1999. Un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi, cantat en Folenska, la llengua de l'esperança, que en realitat són només fonemes sense significat. Aquí el preciosisme es fa present amb textures que se sumen a les capes de l'orquestra i a les obsessives frases de piano de Kjartan Sveinsson, cançons que semblen una sortida de sol. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, un petit joier de detalls i textures, Arabatur, amb un final angelical protagonitzat pel cor i la llum blanca que ho ha inundat tot, o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Tot i la veu una mica justa aquesta nit de Yonsi, Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
2: 3CAT Info.
0: Lluís Omar torna a la gran pantalla aquesta setmana amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de la mallorquina Lucía Aleñar. El film, que alguns qualifiquen d'història de fantasmes, ha estat guardonat a Toronto i a Seminci. Montse Mas.
3: Catalina!
4: M'agastaràs el nom?
5: O jo, abuela.
6: L'actor barceloní interpreta un avi que supera la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta adolescent, interpretada per Zoe Stein, que d'alguna manera es fa passar per la difunta. A Catalunya Ràdio, Omar ha destacat la poètica d'aquest procés de dol tan singular.
3: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
6: L'òpera prima de Lucía Aleñar, basada en un curtmetratge de la mateixa directora, es pot entendre com una història de fantasmes, afegeix l'actor.
3: Fan pampallugues algunes lampres i ells fan com la referència de dir, bueno, això és algun esperit que està per aquí, però... Esclar que hi són els esperits, o sigui, l'existència no té a veure només amb aquesta dimensió de vida, això és el que jo penso, jo crec que la vida és immortal i que hi ha moltes maneres, i la pel·lícula també parla d'això.
6: Núria Prims i Marta Angelat també formen part del repartiment del film, que ara arriba a les nostres pantalles, després de guanyar el Premi de la Crítica Internacional al Festival de Toronto, el Premi Pilar Miró a la millor direcció novella a la Seminci de Valladolid i d'inaugurar l'últim Atlàntida Mallorca Film Fest.
7: Però no deixaràs de sentir-la prou.
0: 6 minuts i arribarem a la 1 del migdia.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arnau, bon dia.
8: Bon dia. El Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant al Ciutat de València. Del partit n'acaba de parlar en roda de premsa el tècnic Hansi Flick. Anem fins allà. Roger Busà, bon dia.
5: Bon dia, tot plegat després d'un inici fulgurant de l'equip, en ple de victòries, amb 22 gols a favor. Hi ha il·lusió a l'afició, hi ha molts elogis a l'entorn i, mentrestant, Hansi Flick demana fer bé i mantenir allò que l'equip està fent bé.
9: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
5: L'equip viatja aquesta tarda cap a València per jugar demà al camp del Llevant amb la novetat d'Eric García, que estava sancionat a la Champions i que haurà de jugar amb màscara pel cop que va rebre el nas diumenge passat a Mestalla.
8: Moltes gràcies, Roger. El Barça, per cert, ahir també va anunciar l'acord per ampliar el contracte del jove Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa del davanter egipci i també un augment de la clàusula de rescisió del futbolista de 18 anys.
2: 3CAT Info.
8: Demà juga el Barça al camp del Llevant i avui ho fa l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Osasuna al Sadar a 4:15 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'objectiu? Retrobar-se amb la victòria després de 3 jornades sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, va més enllà i assegura que vol guanyar els 3 partits que queden abans de l'aturada de seleccions.
10: Nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els 3 partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a combatir al màxim nivell i després entre l'encert que tinguem i l'encert que tingui el rival pues, dirà, dictarà sentència, no? Però nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
8: Avui es disputen 3 partits més de primera, a les 2 Racing Alavés, a 6:45 Athletic Club Elx i a les 9 del vespre Madrid Rayo Vallecano al Bernabéu. La 5a jornada de primera de fet ja té un resultat definitiu perquè ahir es va jugar el Sevilla 1 València 0. Mentrestant, a segona aquesta tarda, 6:45 el Girona rep el líder al Castelló amb un Tilibi, també en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc del seu equip per sumar la tercera victòria consecutiva.
11: Nosaltres el que ens dona moral és pues, bueno, veure que hem competit bé els últims 2 partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
8: El Sabadell, d'altra banda, jugarà demà a la tarda, també a 6:45, al camp del Mallorca. Mentrestant, a la primera federació hi es va jugar el Nàstic 4 al Algeciras 2 i aquesta tarda es disputen 2 partits més amb els equips catalans que queden per disputar també l'Europa Hèrcules i l'Eivissa Sant Andreu. I mentrestant, també encara en futbol, es disputa des de les 12 del migdia el partit de la Lliga F entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol. És la tercera jornada del campionat i les blanquiblaves busquen els primers punts de la temporada. Ara mateix, en temps de descans, Atlètic Club 1, Espanyol 1. I ara al minut 4 ha fet el primer gol, ha avançat en les jugadores blanquiblaves, però Azcona al minut 35 del primer temps ha fet l'empat a 1 per les basques. També la Lliga Femenina avui es jugarà al Barça. El Barça juga contra l'Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. El Badalona Guimany jugarà demà, en el seu cas visitarà a 8:15 del vespre el camp de l'Eibar. I més coses en motociclisme. El pilot italià Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole del Gran Premi de San Marino de MotoGP per davant de Marc Márquez, que ha aconseguit el segon millor temps. L'italià, de fet, ha fet el rècord del circuit. Així ho ha valorat Marc Márquez a DAZN.
12: En Aragón tenía un objetivo claro, aquí tengo otro claro, que veremos a ver si lo podemos cumplir, pero ya te digo, el podio aquí sería muy buen resultado. Sí, objetivo es estar, si se puede, segundo, firmaría ahora mismo.
8: La cursa sprint del Gran Premi de San Marino començarà a les 3, 5 minuts abans, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Mentrestant, deixem el motor per parlar de bàsquet, perquè l'extècnic del Barça, Xavi Pascual, ha parlat en una entrevista del suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del club blaugrana. Pascual assegura que va ser una decisió multifactorial i que en cap cas va marxar per diners.
13: Bueno, la veritat és que aquesta no ha estat la raó, ni molt menys. Si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia coses amb molts més diners. La raó és sentir... L'entrenador és una persona molt important en una organització i l'entrenador sempre ha de sentir que està en el lloc adequat, en el moment adequat, perquè té que liderar des de la honestetat, liderar des del coneixement i des d'estar convençut que pot conduir l'equip a l'èxit. I
8: Pasqual, a més, insisteix que, tot i la sortida, manté molt bona relació amb Joan Laporta i assegura que mai no ha apuntat el club com a culpable del seu adeu del Barça. També en bàsquet, avui es disputen les semifinals del Mundial Femení, a 4:45, França-Alemanya, i a 8:00, Estats Units-Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz al combinat espanyol. Acabem amb un apunt de waterpolo per explicar que el Club Natació Sabadell, en un comunicat, es defensa de les declaracions de l'exjugadora Maika García, que acusa el club d'error renovar-la a causa de la maternitat. El Sabadell ho nega, insisteix que ha actuat només per criteris esportius i, a més, assegura que va renovar l'any passat la jugadora precisament per protegir-la de l'embaràs i la maternitat.
2: Trescat Info.

0: Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig. Els hutis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. El preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius. Segons l'Agència de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, els que més s'han encarit són el sucre i els cereals. L'estat espanyol podria tenir una xarxa de supermercats públics per combatre aquest encariment, seguint la proposta que fa l'alcalde de Nova York. L'ONG Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per demanar una llei per crear-los. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio avui a la nit n'aborda la qüestió en profunditat. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, proposa no amnistiar Jordi Turull perquè considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit que el qual ha tingut accés 3CAT Info, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del pròxim dia 22. Mort als 80 anys, Carles Solà, conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un càrrec que va exercir durant 8 anys. Químic de formació, Solà va néixer a Xàtiva, actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. Fira Tàrrega aplega milers de persones en aquesta edició que és més internacional que mai. La memòria, la poètica i la comunitat han sigut els temes centrals dels espectacles que s'han pogut veure en la segona jornada d'aquesta mostra a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant al Ciutat de València. Eric García baixa per sanció davant el Feyenoord a la Champions. És la novetat a la convocatòria. A la roda de premsa prèvia al partit, Flick ha demanat mantenir la mentalitat, l'actitud, la intensitat i la concentració. I aquesta tarda, a 4:15, Osasuna Espanyol, mentre que el Madrid-Rayo tancaran la jornada d'avui a les 9 del vespre. A segona, el Girona rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. I en joc ara mateix a la Lliga Femenina, en temps de descans, l'Atlètic Club 1, Espanyol 1. I mentrestant, en motociclisme, el pilot italià Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole al Gran Premi de San Marino de MotoGP per davant de Marc Márquez, que ha aconseguit el segon millor temps.
0: Migdia amb cel variable a la costa central, amb el risc que pugui ploure una mica fins a mitja tarda, però de cara al vespre ruixats ja més probables al Prepirineu Central o al Montseny. Ambient assolellat a la resta.

0: amb calor moderada. Els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre i se situaran en general poc per damunt dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia, us està parlant Jaume Brufau. Els aliats de l'Iran amenacen ara les rutes alternatives de l'estret d'Hormuz per subministrar petroli a tot el món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i que connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. I els rebels hutis del Iemen controlen dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provenients de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru al món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a l'estratègic estret d'Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial. El tancament de l'oleoducte est-oest ha arribat poques hores després que els hutis del Iemen, aliats de Teheran, s'hagin apoderat de l'illa de Perim i de l'arxipèlag de Hanish. Són dos punts clau, també, a l'entrada d'aquest Mar Roig. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per a tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per l'Iran a la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat les últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz que han fet tornar a pujar el preu del barril de petroli per damunt dels $100. Ens aturem una estona en aquesta qüestió a 3CAT Info perquè aquesta escalada del conflicte amenaça d'agreujar encara més la crisi humanitària al Iemen. El ràpid avenç dels hutis a la costa del Mar Roig ha provocat desenes de milers de desplaçats els últims dies i ha deixat centenars de famílies atrapades al front de guerra i dependents de menjar i productes bàsics. A aquesta hora podem saludar a Ferran Puig, que és el director d'Oxfam al Iemen i que és a la capital, a Sanaa. Senyor Puig, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre aquesta comunicació amb 3CAT Info per poder parlar amb vostè amb tranquil·litat i poder escoltar les seves reflexions al voltant d'aquesta qüestió important que gira el focus ara cap a aquesta ofensiva Llampec, al Mar Roig, com ara explicàvem, dels hutis. Eren zones fins ara que controlava la coalició que compta amb el suport dels Estats Units i que ha afectat aquesta ofensiva a desenes de milers, com sempre la més afectada, la població civil. Senyor Puig, les Nacions Unides parlen de gairebé 50.000 persones desplaçades. Vostès a la capital, a Sanaa, com s'ha viscut des de la capital aquesta nova ofensiva i aquesta situació humanitària i quina informació tenen vostès de la situació sobre el terreny de totes aquestes persones i del conflicte?
2: Hola, bon dia. Bueno, la situació de Sanaa és de tranquil·litat total. L'ambient és tranquil, estem molt lluny de les línies de front i, bueno, pues és calma total, no? És normalitat. El que passa és que, clar, nosaltres a Oxfam, en general, les organitzacions internacionals també treballem al nord i al sud. Nosaltres, en particular, tenim una base prop de la línia de front i, evidentment, estem en contacte intens amb el nostre equip allà.
0: I el seu equip allà, què els diu? Senyor Puig, en sent encara? Doncs no, hem perdut la comunicació amb Sanaa, la mirarem de recuperar de seguida per tal de poder fer atenció a aquesta ofensiva al Mar Roig dels hutis, que com sempre diem afecta a molta població civil perquè hi ha hagut persones d'aquestes que ho estan patint ara, que és la segona o tercera vegada que es veuen obligades a marxar del lloc on viuen en un conflicte que fa anys que s'arrossega. Senyor Puig, bon dia de nou. La recuperem de seguida, que puguem, a 3CAT Info. El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des del 2022. Només a l'últim mes aquest increment ha sigut d'un 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit és el sucre i els cereals. I això s'acabarà notant al cistell dels consumidors ben aviat. Més dades en aquesta informació que ha elaborat la Núria Har.
3: La FAO diu que darrere d'aquesta pujada de preus hi ha les tensions geopolítiques. A l'Orient Mitjà, a Hormuz, la guerra barra el pas dels fertilitzants i al Mar Negre, Ucraïna ho torna a tenir difícil per exportar cereals, també pel conflicte. La meteorologia

0: també fa que els preus s'enfilin. Carles Méndez, professor d'Economia de la UOC a 3Cat Info.
1: Aquí està totalment correlacionat, perquè aquest tipus de cultius com el sucre, com pot ser el cacau també, normalment es cultiven i es produeixen en zones tropicals. Quan hauria de començar a ploure, no plou, o pot haver un període d'una, dos, tres setmanes en la qual hi ha diluvis que poden malmetre collites.
0: L'últim informe de l'ONU mostra especial preocupació pels cereals. Tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial.
1: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
0: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però l'informe de la FAO és un toc d'atenció i s'acabarà notant a mitjà termini.
1: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
0: En el cas dels cereals, la pujada de preus és especialment preocupant perquè té un impacte molt gran no només sobre el gra, sinó també sobre els aliments processats, el bestiar i la indústria. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa l'alça de les aus de corral, el porc i l'ovella.
2: La creació d'una xarxa de supermercats públics a Espanya podria arribar al Congrés mitjançant una campanya de l'ONG Justícia Alimentària que reclame una llei estatal que la impulsi. La proposta ha agafat empenta arran de l'anunci de l'alcalde de Nova York, Zora Mandami, que l'any vinent n'obrirà 5 a la seva ciutat per combatre l'alça del preu dels aliments. La iniciativa Espanya compta amb el suport de més de 60 organitzacions, entre les quals hi ha bancs d'aliments, cooperatives alimentàries, l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, grups de recerca com l'IDRA i també d'altres ONGs com Greenpeace i Ecologistes en Acció. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, en parla al programa Solidaris a Catalunya Ràdio, que emetrem avui a la nit.
3: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan, tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
2: Segons Guzmán, la proposta de supermercats públics a Nova York de Mandani és l'ala més progressista del Partit Demòcrata dels Estats Units, no és res de nou.
3: Sempre hi ha hagut polítiques públiques i sempre hi ha hagut infraestructures públiques alimentàries i sempre hi ha hagut mercats municipals públics i sempre hi ha hagut economatos públics a diferents països del món, però sembla que se'ns ha oblidat, i el que fa Mandami és recollir aquest neguit, aquestes propostes que ja existeixen a diferents països del món, i ho porta a Nova York, i clar, sembla com si fos una cosa disruptiva.
2: Des del 2020, que els preus dels aliments ha augmentat un 34% a Espanya. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat, que actualment es calcula que cada família catalana gasta 475 euros de mitjana en alimentació. El programa Solidaris analitzarà avui al vespre, a partir de les 10, per què ha pujat el preu dels aliments i també quin paper hi tenen les cadenes de subministrament.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. És la del magistrat conservador José María Macías, que ha de resoldre el cas de Jordi Turull i que manté que la malversació no és amnistiable perquè va suposar un enriquiment personal, encara que fos de manera indirecta, dels líders del procés. D'aquesta manera, el magistrat defensa les tesis del Suprem que aposta per no aplicar l'amnistia als organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre i que nega que l'alt tribunal actuï per animadversió ni capritx quan no aplica l'amnistia, segons l'escrit al qual hem tingut accés a 3Cat Info. Està previst que el recurs de Jordi Turull s'estudiï en el ple del Constitucional el pròxim dia 22. Tot i que és la primera proposta de sentència, no té cap recorregut perquè es tombarà previsiblement amb els vots dels magistrats progressistes d'aquest tribunal. Un cop el Tribunal Constitucional dicti la primera sentència favorable a l'amnistia, el Tribunal Suprem preveu d'aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. Això suposaria que l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, podria aixecar l'ordre de detenció de l'expresident de la Generalitat. I ahir va haver 18 persones detingudes, 10 de les quals menors. Després de la manifestació antifeixista que es va fer pel centre de Barcelona, els activistes van

0: cremar contenidors, va llançar alguns objectes als Mossos, que van actuar per dispersar-los, i 9 agents van quedar ferits lleus. Tot això en una diada marcada per les crides unitàries contra els discursos d'odi d'extrema dreta i pel múscul que va exhibir l'independentisme. Gairebé 60.000 persones sortien al carrer a les 3 manifestacions que es van organitzar. La de Barcelona va ser la més multitudinària, amb 45.000 persones assistents, segons la Guàrdia Urbana. També n'hi va haver, però, amb més d'11.000 persones que hi van participar, la que es va fer a Girona, i 1.600 a Amposta, amb participants com aquestes persones.
1: La gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
2: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
3: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
0: A Ripoll, el consistori es desmarcava del discurs que va fer el politòleg Ramon Cotarelo a l'acte de la diada que va organitzar el mateix ajuntament, perquè en la seva glossa dins del monestir feia una crida a la guerra contra l'islam. L'Ajuntament va emetre un comunicat lamentant aquest discurs, dient que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i han qualificat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
4: 3CAT Info.
0: És un quart de dues. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. Hi ha retencions a l'N340, al Vendrell en sentit sud, també a la C60, Argentona en sentit sud, per enllaçar amb la C32, a la C32 a Montgat, en sentit nord, a la C63 a Lloret de Mar, en sentit sud, cap a les platges, a la C55 a Castellgalí, en sentit sud, també a la B20 a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, a causa d'un accident, a la C58 a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona, i a la Ronda Litoral de Barcelona, a l'altura del Poblenou, en sentit Llobregat. A tot això, afegim que els trens de la línia R1 tenen el servei alterat per robatori de cable. L'R1 té una freqüència de 2 trens per hora i sentit. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
5: Bon dia.
4: El temps.
0: Jofre Genué.
6: Les petites nuvolades que estan creixent al voltant de la costa central seran protagonistes al llarg de les properes hores, mantenint-se una mica variable, insistint més o menys entre el Baix Penedès, el Penedès, zones del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, és on fins i tot podrien arribar a donar algun petit ruixat o alguna gotellada en les immediates hores. Però és poca cosa, no anirà més al llarg de la tarda i en tot cas seran les que es formaran cap a l'interior, des del Berguedà, Lluçanès, Osona, prop del Montseny, que puguin acabar donant també en aquestes àrees algun ruixadet de cara al vespre, sobretot. A la resta del territori, tranquil·litat, amb unes temperatures agradables, una calor molt continguda, amb aquestes xifres, al voltant dels 25 a 30 graus, sempre valors una mica més alts cap a la Vall de l'Ebre. Demà, menys nuvolada, més calor i ascens del termòmetre que tindrà continuïtat fins dimarts a l'espera d'un nou canvi de cara a dimecres.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A aquesta hora mirem de recuperar l'entrevista que manteníem ara fa uns minuts amb el director d'Oxfam al Iemen, el senyor Ferran Puig, perquè estem fent atenció a l'escalada del conflicte que hi ha hagut a la zona que agreuja la crisi humanitària al Iemen amb un avenç dels Houthis a la costa del Mar Roig, amb un bloqueig també que volen fer del trànsit del petroli, però que afecta desenes de milers de persones desplaçades els últims dies, amb centenars de famílies atrapades al front de guerra i dependents de menjar de productes bàsics. El senyor Puig ens explicava que, on són a la capital de Sanà, de moment hi havia tranquil·litat, però que ens digui, senyor Puig, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia.
0: Ens deia que mantenien contacte amb els seus equips, que sí que eren més a prop de les línies on hi havia el conflicte més obert, i li havien preguntat en l'última qüestió, abans que perdés amb la comunicació amb vostè, què els explicaven als seus membres dels seus equips, com ho estan vivint?
7: Com deia, els equips doncs, estan vivint doncs, molt a prop del front, doncs, es senten explosions de tant en tant. Van haver de sortir de corrents del districte de Magbana, que nosaltres tenim un projecte allà, teníem un centre comunitari i estaven fent xarxes de subministrament d'aigua. I ara estan veient que cap a la base que tenim a la ciutat d'Alturba doncs, estan venint molts desplaçats i estan ja treballant per identificar les persones desplaçades per poder començar a donar assistència.
0: Li comentàvem també que hi ha moltes d'aquestes persones que és la segona o tercera vegada que fins i tot viuen aquesta situació de desplaçament obligatori al voltant d'aquest conflicte, per tant, una situació humanitària que és

0: del 3 d'agost, que va començar, ai, de setembre, perdona, de setembre, doncs, va començar un altre cop atacs des de la banda dels Houthis, i és, no és només aquesta zona costera que estan, que heu mencionat abans, sinó realment s'estan reactivant pràcticament tots els fronts.
1: S'estan reactivant, com vostè ens diu, tots els fronts. És un privilegi poder parlar amb vostè, que és el país amb aquest front, si ens centrem, de l'estret d'Hormuz, estancat en la guerra que mantenen Estats Units i l'Iran. Ara amb aquesta escalada del conflicte, que sembla que es desplaci ara també cap a aquest Mar Roig, on els Houthis del Iemen, recordem que hi tenen un paper molt important i tenen un paper clau. Tem vostè que aquesta situació actual pugui anar desencadenant en el retorn de la temuda guerra civil oberta? Es pot donar aquest escenari?
0: Bueno, és que jo diria que ja estem. Com que són activats i s'està lluitant a tot arreu, no? És tota la zona del nord, el Jof, Mar i tota la zona aquesta, no? El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava, el dia 10, de repente, pues, de la nit a la matinada, pues, van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Ara ja controlaven els Houthis l'estret, perquè amb els seus míssils i amb els seus drons ja podien arribar-hi. Però clarament ara ja controlen fins i tot ja la illa, no, que ha tancat l'estret, amb la qual cosa el control ja és total.
1: Vostès ho saben més bé que ningú, els Houthis controlen de facto, com diu ara més a més vostè, amb aquesta totalitat, bona part del país, la seva capital Sanà també des del 2014. Tot això que implica en matèria sobretot de drets i de llibertats per la població civil, aquest règim teocràtic dels Houthis, i també per l'accés que pot tenir la població civil a serveis bàsics, com també pot ser, per dir-ne només algun, doncs, per exemple, l'alimentació.
0: Bueno, a nivell de drets, pues, com a moltes vegades en aquests països, les que més estan sofrint, evidentment, són les dones, que estan obligades a anar totalment tapades, cada cop tenen menys accés als llocs, no poden anar acompanyades d'un home que no sigui de la família. També, pues, els Houthis han influït molt en l'educació, estan intentant imposar una mica també la seva visió de l'Islam també a les escoles, i mica en mica, doncs, això, la situació a nivell de drets a la zona controlada pels Houthis, doncs, va empitjorar mica en mica. A nivell d'accés als serveis, doncs, la situació és molt, molt, molt greu, no? Ja al principi d'any ja dèiem que hi havia 22 milions de persones en necessitat d'ajuda humanitària, no? On hi havia 5,2 milions de desplaçats, i en canvi, pues, el nivell de finançament és molt reduït, no? No tenim... Quan vam fer el pla de resposta ja vam decidir només focalitzar-nos sobre 12 milions de persones, perquè ja comptaven que no arribarien els diners, però fins i tot això tenim un finançament del 20%. I això s'ha d'afegir que des que les Nacions Unides es va haver de retirar, perquè els Houthis van detenir 73 estats de Nacions Unides i 4 d'organitzacions internacionals, i les Nacions Unides es va haver de retirar del nord, amb la qual cosa tot el sistema de salut, d'educació que estaven recolzant l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, pues s'ha anat està pràcticament totalment sense servei.
1: Vostè ara hi feia referència a aquesta illa de Perim, estratègic també ara a l'entrada del Mar Roig, que els Houthis també han pogut conquerir, a més del port de Moca. També per vostès l'afectació és important a la gent que treballa amb ajuda humanitària? Senten el setge o la pressió o l'ombra dels Houthis pel que fa a la seva tasca?
0: A veure, nosaltres treballem a les dues bandes, no? Treballem a la zona controlada pel govern i a la zona controlada pels Houthis, no? Des de fa molts anys. Tenim el nivell de restriccions que estem suportant és molt elevat, és a dir, nosaltres a nivell d'accés, sempre hem de demanar permís de moviments per cada moviment que fem, sobretot l'estat internacional, però també el nacional, per

0: qualsevol desplaçament per un projecte, qualsevol cosa, hem de tenir permís, també ens han d'aprovar tots els projectes, ens han d'aprovar, és molt difícil recol·lectar informació, perquè com pots imaginar, la Seguretat Nacional estan com molt, molt tensos amb aquesta situació. No cal oblidar pues, que la seva preocupació prioritària és la seguretat de la jerarquia del règim. No? Ells han vist el que havia passat a Hezbollah, al Líban, i no volen patir el mateix, amb la qual cosa ens restringeixen els moviments al màxim. Podem continuar operant, però amb molta dificultat, és a dir, per molts esforços, i sempre molt controlats.
1: I tot això en el país més pobre de l'Orient Mitjà, tot i que ocupa un lloc estratègic com ara s'està veient al sud de la península aràbiga, a tocar de l'entrada del sud d'aquest Marroig, punt de trànsit important en aquesta ruta migratòria també de persones que intenten o arribar a Aràbia o altres països del Golf des de tot el que és la banya d'Àfrica. Si és prou difícil aquest flux de gent, aquesta situació encara pot empitjorar a més arran d'aquesta nova escalada bèl·lica per tot aquest conjunt de persones migrants que intenten passar per aquest punt del planeta?
0: Migrants, vols dir els migrants que venen d'Etiòpia i de l'Àfrica?
1: Per exemple.
0: Sí. Sí, perquè Yemen és zona de pas, doncs hi ha tota la crisi d'Etiòpia, s'ha vist molt, no? Hi ha molts migrants que travessen. Ja patia moltíssim perquè hi ha havia informes de Human Rights Watch, no, informant de les assassinats, no, de migrants quan intentaven travessar la frontera amb Aràbia Saudita. S'ha de pensar que els migrants travessen caminant i els veus per la carretera que va de nord a sud, els veus caminant fins a arribar a la frontera amb Aràbia Saudita per arribar allà i poder creuar i treballar i trobar feina allà. I hi havia molts assassinats, però clar, evidentment, amb la situació actual, pues tot tindrà molts més inconvenients.
1: Senyor Puig, el president Trump ha dit fa només uns minuts que els Houthis s'han posat en contacte, afirme, amb els Estats Units per dir-los que no volen, que no es volen enfrontar amb ells, que no volen combatre amb ells. Creu que la participació dels Estats Units, si arribés, si es tornés a involucrar en operacions militars al Iemen, si tirés endavant el bloqueig de vaixells petroliers, per exemple, ara al Marroig, que és un dels punts que més interessa també a Donald Trump, la circulació d'aquest petroli a nivell mundial, veu possible que els Estats Units s'hi tornin a posar?
0: Bueno, tenint en compte on estan, no? A dos mesos de les midterm, jo veig difícil, no? Ja van intentar-ho. Fa un parell d'anys van començar també a bombardejar diferents punts dels Houthis, no? Sobretot a les zones de llançaments de míssils i zones més militars, i al final pues, no se'n van sortir. I a la cosa van firmar una espècie d'acord de pau, no sé què és exactament el que van signar, però al final pues, es van aturar. És veritat que la situació s'ha empitjorat, però penso que no, que en aquest moment no crec que s'involucrin directament. En tot cas, penso que ho farien a través d'Aràbia Saudita, però no directament.
1: Ferran Puig, director d'Oxfam al Iemen, concretament avui parlem amb vostè des de la capital Sanaa, li agraïm molt la disponibilitat i l'esforç per poder mantenir aquesta conversa amb Rescat Info en directe aquest matí de dissabte al voltant d'aquesta qüestió. Moltes gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Rescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I hem deixat poquet, després li deixarem més. Parlem de minuts.
2: Esport.
1: I del Roger. Roger Nau, bon dia.
3: Bon dia, comencem amb Esport en directe. Es disputa des de les 12 el partit de la Lliga F entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol. Tercera jornada del campionat. Ara mateix, a la segona part, Atlètic Club 1, Espanyol 2. I ara, al minut 4, ha fet el primer gol de les blanquiblaves. Azcona ha empatat al minut 35 de la primera per les basques. I Vallejo ha fet l'1-2, que ara mateix està en el marcador en aquest partit entre l'Espanyol i l'Atlètic de Bilbao. També la Lliga F aquesta tarda a les 7. El Barça rebrà l'Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff, mentre que el Badalona Wiman visitarà demà a 2:15 de 8 del vespre al camp de l'Eibar.
2: Trescat Info.
3: I expliquem també que la Lliga masculina, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a 4:45 de la tarda al camp del Llevant. Eric García, que va ser baixa per sanció contra el Feyenoord a la Champions, és la novetat a la convocatòria de l'equip

0: que viatjarà aquesta tarda cap a València. Demà juga el Barça contra el Llevant i avui ho fa l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Osasuna al Sadar a 4:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Manolo González és el tècnic blanquiblau.
1: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
0: Avui es disputen tres partits més de primera, el Racing a l'Alavés, l'Atlètic Club a Elx i finalment a les 9 del vespre el Rayo Madrid, el Madrid Rayo al Bernabéu.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:45. A aquesta hora destaquem que els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig. Els Houthis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima. L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, proposa no amnistiar Jordi Turull perquè considera que el Tribunal Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual hem tingut accés a 3CAT Info i que, previsiblement, serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal al ple del pròxim dia 22. D'ara fins a les 2 del migdia, entre altres qüestions, explicarem que com a mínim 8 persones han estat detingudes i 2 més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls a Ceuta. Els fets han passat a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. I també farem atenció a la iniciativa que permet que joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració puguin continuar estudiant en centres educatius terapèutics per a adolescents. L'objectiu del programa que s'hi segueix és recuperar l'estabilitat emocional d'aquests joves i donar-los eines necessàries per poder tornar al sistema educatiu ordinari. Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques en esport, Roger?
2: Ara mateix molt pendents del partit de l'Espanyol a la Lliga F. Ara mateix l'equip blanquiblau està jugant al camp de l'Atlètic Club. El marcador és de 1-2 a favor de l'equip blanquiblau. Mentrestant, a la Lliga masculina, el Barça s'ha entrenat aquest matí abans de jugar demà al camp del Llevant. Eric García, que va ser baixa per sanció contra el Feyenoord a la Champions, és la novetat de la convocatòria. Aquesta tarda, Osasuna Espanyol i a les 9 del vespre, Madrid-Rayo al Bernabéu.
1: Cel variable a la costa central, amb el risc que pugui ploure una mica fins a mitja tarda al vespre, ruixats més probables al Prepirineu Central o al Montseny. Avui, temperatures amb sol elevades entre la Vall de l'Ebre i d'altres punts de prop, general, cap als 30 graus. Els aliats de l'Iran amenacen ara les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. I els rebels Houthis al Iemen controlen 2 illes clau ja a l'entrada d'aquesta important via marítima. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provinents de les milícies pro-iranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru a tot el món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial. El tancament de l'oleoducte est-oest arriba poques hores després que els Houthis del Iemen, aliats de Teheran, s'hagin apoderat de l'illa de Perim i de l'arxipèlag de Hanish. Aquests són 2 punts clau a l'entrada del Mar Roig. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per tots els vaixells, però que no siguin saudites. El control d'aquesta important ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per l'Iran a la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat les últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz,

0: fet tornar a pujar el preu del barril del petroli per damunt dels $100. Una escalada del conflicte que amenaça d'agreujar encara més la crisi humanitària al Iemen. El ràpid avenç dels Houthis a la costa del Mar Roig provoca desenes de milers de persones desplaçades els últims dies i deixa centenars de famílies atrapades al front de guerra i dependents de menjar i productes bàsics. L'Organització Mundial de les Migracions xifra més de 46.000 les persones que han hagut de marxar per la recent ofensiva. El director d'Oxfam al Iemen, Ferran Puig, ens ha explicat fa només uns minuts la situació sobre el terreny i ha assegurat que els equips d'organització al sud-oest del país ja treballen per assistir a moltes d'aquestes persones afectades ara per aquesta escalada del conflicte.
1: S'han fet explosions de tant en tant. Van haver de sortir de corrents del districte de Matbana, que nosaltres tenim un projecte allà, teníem un centre comunitari i estàvem fent xarxes de subministrament d'aigua. I ara estan veient que cap a la base que tenim a la ciutat d'Alturba doncs estan venint molts desplaçats i estan ja treballant per identificar les persones desplaçades per poder començar a donar assistència.
0: També ha assegurat que s'han reactivat els combats entre les dues faccions en la Guerra Civil, ahir, a més de la majoria dels fronts. 3CAT Info. 3CAT Info. El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt del 2022. Només l'últim mes, aquest increment ha sigut d'un 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit és el sucre i els cereals, i això s'acabarà no tan aviat al cistell dels consumidors. Informació de Núria Har.
2: La FAO diu que darrere d'aquesta pujada de preus hi ha les tensions geopolítiques. A l'Orient Mitjà, a Hormuz, la guerra barra el pas dels fertilitzants i al Mar Negre, Ucraïna ho torna a tenir difícil per exportar cereals, també pel conflicte. La meteorologia també fa que els preus s'enfilin. Carles Méndez, professor d'Economia de la UOC a 3CAT Info.
3: Aquí està totalment correlacionat, perquè aquest tipus de cultius com el sucre, com pot ser el cacau també, normalment es cultiven i es produeixen en zones tropicals. Quan hauria de començar a ploure, no plou, o pot haver un període d'una, dues, tres setmanes en la qual hi ha diluvis que poden malmetre collites.
2: L'últim informe de l'ONU mostra especial preocupació pels cereals. Tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial.
3: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però l'informe de la FAO és un toc d'atenció i s'acabarà notant a mitjà termini.
3: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: En el cas dels cereals, la pujada de preus és especialment preocupant perquè té un impacte molt gran no només sobre el gra, sinó també sobre els aliments processats, el bestiar i la indústria. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa l'alça de les aus de corral, el porc i l'ovella.
0: Dos quarts i mig de dues, la primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. És la que fa el magistrat conservador José María Macías, que ha de resoldre el cas de Jordi Turull i que manté que la malversació no és amnistiable perquè va suposar, diu, un enriquiment personal, encara que fos de manera indirecta, dels líders del procés. D'aquesta manera, el magistrat defensa les tesis del Tribunal Suprem que aposta per no aplicar l'amnistia als organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre i que nega que l'alt tribunal actuï per animadversió ni capritx quan no apliqui l'amnistia, segons l'escrit al qual hem tingut accés a 3CAT Info. Està previst que el recurs de Jordi Turull s'estudiï al ple del Tribunal Constitucional del pròxim dia 22, tot i que és la primera proposta de sentència, no té cap recorregut perquè es tombarà previsiblement amb els vots dels magistrats progressistes d'aquest tribunal. Un cop el Tribunal Constitucional dicti la primera sentència favorable a l'amnistia, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs a Carles Puigdemont. I això suposaria que a l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, podria aixecar l'ordre de detenció de l'expresident de la Generalitat.
4: 3CAT Info.
0: Com a mínim 8 persones han estat detingudes i dues més han acabat ferides per arma blanca en una nova nit d'aldarulls a Ceuta. Una de les persones ferides està hospitalitzada. Els fets han passat a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. Segons fonts policials, els detinguts són 6 persones de Ceuta i 2 migrants relacionades presumptament amb aquesta batussa que hi ha hagut. Se les acusa de robatoris amb violència, lesions i amenaces. D'altra banda, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha negat en un missatge a les xarxes que a Ceuta s'hagi detectat cap brot de tuberculosi i ha assegurat que a la platja del Trampolín hi ha un dispositiu de la Creu Roja que ofereix assistència als migrants que ho necessitin. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en uns 2.100 els infants migrants que hi ha a Ceuta, entre els quals 700 nenes, i n'ha demanat el trasllat a la península per alleujar la situació que suporta la ciutat autònoma. Joves d'entre 12 i 16 anys que tenen problemes d'ansietat, d'impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per a adolescents, el CETA. Aquests centres són una part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb algun problema de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és poder recuperar l'estabilitat emocional d'aquest jovent i donar-li les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens amplia aquesta qüestió el seu reportatge a Antoni Fortesa.
5: El CETA és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
6: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
5: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
6: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
5: Al CETA, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
7: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
5: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
7: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
5: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
4: 3CAT Info.
0: La direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat cap resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'han queixat dels sorolls que fa un comboi amb proves a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela.
8: Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
9: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació doncs que realment encara que és evident doncs, que sortirà positiva, doncs, per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
8: Segons EGEA, cal trobar una solució urgentment.
9: Si en breu no es posen en contacte amb l'Ajuntament, doncs sol·licitarem una reunió urgent per mirar doncs, de pal·liar

0: totes aquestes molèsties doncs, que creiem que ja han arribat a un punt doncs, que ja no podem doncs, deixar de passar de llarg aquest tema i hem de trobar una solució el més aviat possible.
1: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
2: Gairebé són 2:15. Mobilitat, trànsit, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia, Jaume. Doncs començarem parlant de les retencions que hi ha encara a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud cap a les platges i també a la C55 a Castellgalí en sentit sud. A la B20 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud per un accident, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B10 S entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En aquest tram hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I, a més, hem d'afegir que els trens de la línia R1 tenen el servei alterat per robatori de cable. L'R1 té una freqüència ara mateix de 2 trens per hora i sentit. Això és tot des de l'equip viari.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
3: Bon dia.
4: El temps.
2: Previsió amb Jofre Genué.
5: Malgrat l'ambient assolellat al llarg de les darreres hores, des de la matinada, que hi ha algunes nuvolades enfront de la costa central fins a la zona del Camp de Tarragona, dins del mar, que fins i tot han donat algun petit ruixat. Van creixent i es van aproximant. De fet, fins a primera hora de la tarda poden afectar algun sector de la costa amb un cel una mica variable. N'esperem poc, però no es pot descartar algun petit ruixadet, sobretot entre la zona del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, potser Barcelonès. Serien 4 gotes, fenòmens de curta durada i anecdòtics. Aquests fenòmens perquè desapareixeran ràpidament. De fet, aquesta tarda, sobretot les nuvolades agafaran el relleu cap a la zona del Berguedà, Lluçanès, Osona, sud del Ripollès, Moianès, Montseny. En aquests sectors fins i tot també podria haver-hi algun petit ruixat, poca cosa en general, i a la resta un ambient assolellat amb aquesta calor moderada entre els 25 a 30 graus, sempre valors un pèl més alt, sobretot a la Vall de l'Ebre. Demà menys nuvolades, més tranquil·litat. La tramuntana, de fet, a partir d'aquesta tarda també va de baixa. Demà se n'espera poca. I les temperatures cap amunt. La calor que toca sostre fins dimarts, amb un ambient més de ple estiu. Però dimecres sembla que arriba un nou front que provocarà de nou un descens de la temperatura amb ruixats a partir de la tarda i entrada de la tramuntana.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
10: Sí, Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcat un altre gol!
9: Un rúpid espino!
10: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
11: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
12: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
11: On va començar tot.
12: A Catalunya Ràdio.
11: On tot continua.
12: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
11: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
12: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
11: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
12: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
11: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
13: Bon dia, són les 2. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
14: Sigui
13: bon
14: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
13: Denuncien l'excés de burocràcia...
12: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
12: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
13: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
12: I de la resta del món.
13: Pendents de la cimera internacional...
12: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
12: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
2: ha mort als 80 anys, que

0: Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Va néixer a Xàtiva l'any 1945 i va ser un destacat químic, acadèmic i polític. Va estudiar química a la Universitat de València, on va ser professor adjunt. L'any 1977 va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 es convertiria en rector. I va exercir aquest càrrec durant 8 anys, fins al 2022.
1: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia, en aquest àmbit que conec millor.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut tot un símbol de la Universitat Autònoma. El seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit, presidit per Pasqual Maragall. L'any 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
2: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i la construcció de l'Àrea Europea d'Investigació.
0: I va estar al capdavant de la Conselleria fins al 2006.
2: I per això cal un gran esforç.
0: També va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010. També va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels Països Catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol per la pèrdua d'una persona, ha dit, compromesa amb Catalunya, la universitat i el servei públic, amb una vida sencera dedicada a millorar el país. També la Universitat Autònoma ha fet una nota de condol. La memòria, la poètica i la comunitat han sigut els temes protagonistes dels espectacles que s'han pogut veure a la segona jornada de Fira Tàrrega ahir. La mostra d'arts al carrer que reuneix durant tot aquest cap de setmana a la capital de l'Urgell, milers de persones en una edició més internacional que mai i que estem seguint de prop amb l'enviada especial de 3Cat Info a Tàrrega, Marta Vives.
3: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala enguany han tornat al carrer.
4: La pulsió aquesta de tornar al carrer, tornar a lo cru, és això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
3: Fins a la proposta de dansa El porqué de los perdidos del navarrès Akira Yoshida sobre un personatge que busca respostes a una existència sense sentit, passant per dues estrenes que han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules, com ens explicava una espectadora a Catalunya Ràdio.
5: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també.
3: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, aquí sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, que ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
6: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
3: Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones ompliran els carrers i places de la ciutat en una de les seves edicions més internacionals. All I gotta do is survive.
0: I la sala Ras Matas de Barcelona avui viurà una de les nits més esperades i especials que tenen programades, perquè Ronnie Wood, sí, el guitarrista dels Stones, torna als escenaris en solitari i ho fa en un format més intimista, lluny de les grans distàncies. Després de 16 anys centrat a la seva trajectòria amb els Rolling Stones i en la seva passió per la pintura, ara recupera la seva versió més íntima i propera a la cita integrada dins del cicle Cruïlla Concerts. Als 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i rockera per tots els incondicionals del rock clàssic, quan justament fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona. El concert d'avui a la sala Ras Matas, a les 9 de la nit. Sis minuts i seran les dues.
7: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
7: Bon dia, comencem amb Esport en directe, recta final del partit de la Lliga F entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol, tercera jornada del campionat. Les blanquiblaves busquen els primers punts de la temporada. Ara mateix, al minut 95, queden dos minuts d'afegit, Atlètic Club 2, Espanyol 2. I ara havia avançat les blanquiblaves, Escon ha fet l'empat a 1, Vallejo ha tornat a avançar l'Espanyol i Madi, al minut 93, ha fet l'empat a 2, que de moment es manté el marcador a falta d'un minut i mig pel final del partit. Mentrestant, a la Lliga masculina, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a 4:45 de la tarda al camp del Llevant. Eric García, que va ser baixa per sanció contra el Feyenoord a la Champions, és la novetat a la convocatòria de l'equip que viatjarà aquesta tarda cap a València. A la roda de premsa prèvia, Hansi Flick ha demanat mantenir la mentalitat, l'actitud, la intensitat i la concentració.
8: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
7: Demà jugarà el Barça al camp del Llevant i avui ho fa l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Osasuna al Sadar a 4:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Manolo González, tècnic blanquiblau.
9: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
7: Els blanquiblaus volen retrobar-se amb la victòria després de 3 jornades sense guanyar. Avui es disputen 3 partits més, a les 2 Racing Alavés, a 6:45 Atlètic Club Elx i a les 9 del vespre Madrid Rayo al Bernabéu. La 5a jornada ja té el resultat definitiu d'ahir, es va jugar el Sevilla 1, València 0. Mentrestant, a segona aquesta tarda, a 6:45, el Girona rep el líder, el Castelló, a Montilivi. En directe també el Tot Gira. El Sabadell, d'altra banda, jugarà demà a la tarda a 6:45 al camp del Mallorca. I més coses, parlem de motor. Aquest cap de setmana Madrid s'estrena la Fórmula 1. Aquesta tarda a les 4 es disputaran els entrenaments oficials i la classificació, però aquest matí ja s'han disputat els últims entrenaments lliures. Anem fins al circuit de Madrid, enviat especial de Catalunya Ràdio. Oriol Rodríguez, bon dia.
10: Bon dia, què tal? S'han acabat aquests primers entrenaments lliures del dia amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha estat el més ràpid, un parell de dècimes més ràpid que el Ferrari de Charles Leclerc, a la tercera posició, i la quarta els pilots de McLaren, Oscar Piastri i Lando Norris, per davant del campió del món, Max Verstappen, en una sessió que ja ens ha explicat i ja ens ha demostrat una mica el que pot passar als entrenaments oficials a partir de les 4 de la tarda. Hem tingut un parell de banderes vermelles, la primera per un incident de Lewis Hamilton tot just al darrer revolt del circuit. Han estat aproximadament uns 20-25 minuts per poder solventar aquest incident contra un dels murs de protecció d'aquest mat ring, i després s'ha pogut reprendre la sessió després d'una pausa, i quan només quedava un minut per acabar aquesta sessió, Berman ha tingut una altra topada. Per tant, dues banderes vermelles tot just en aquests entrenaments lliures. Veurem què passa a partir de les 4 de la tarda amb els entrenaments oficials.
7: Moltes gràcies, Oriol. I mentrestant, en motociclisme, el pilot italià Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole al Gran Premi de San Marino de MotoGP, al davant de Marc Márquez, que ha aconseguit el segon millor temps. L'italià, de fet, ha marcat el rècord del circuit. Així ho ha valorat Márquez a DAZN.
11: Cuando he parado al box y he visto 29, digo, pole, chao. Pero bueno, el objetivo era estar en esa primera línea. Sabíamos y sabemos que para carrera Bezzecchi, sobre todo el T3, está intratable. Las April, pero en general, en especialmente Bezzecchi. Pero bueno, veremos si podemos luchar y estar en ese podio, que será el objetivo principal.
7: La cursa sprint del Gran Premi de San Marino començarà a les 3, és a dir, d'aquí poc més d'una hora, 5 minuts abans, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. I mentrestant, a la Vuelta, en marxa la penúltima etapa, l'última d'alta muntanya, de 186 quilòmetres, amb 3 ports de primera categoria, i final al Collado d'Alguacil, de categoria especial. Enric Mas defensa el mallot vermell de líder, té 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primo Roglic, quan només falten l'etapa d'avui i l'etapa de demà, amb inici i final a Granada. I abans de parlar de bàsquet, dic que l'Espanyol femení finalment ha acabat el partit de la Lliga Femenina de la tercera jornada empatant a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. I ara sí, en bàsquet, l'extècnic del Barça, Xavi Pascual, ha parlat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del Barça. El tècnic assegura que va ser una decisió multifactorial i que en cap cas va marxar per diners.
12: Tenia la sensació de que potser no era el meu lloc ni el meu moment, i un cop va estar dins i com el club funcionava, com jo m'adaptava, com veia el futur, doncs ràpidament vaig identificar que no era el meu lloc. No podia fer bé la meva feina o com jo creia que la podia fer, i per això ho vaig dir quan abans possible, no? Molt d'hora, perquè per no condicionar el futur de l'equip i que el club tingués molt de temps per trobar el seu camí.
7: L'extècnic Xavi Pascual ha afirmat que, tot i la seva sortida, manté molt bona relació amb Joan Laporta.
13: Catalunya Ràdio. Els preus mundials dels principals aliments toquen sostre i se situen al nivell més alt dels últims 4 anys. Els cereals i el sucre són els que més s'encareixen. Bon dia, són les dues. Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte. La FAO, l'Agència de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura, atribueix l'encariment dels aliments bàsics a la calor extrema i a la inestabilitat geopolítica, i alerta que la collita rècord de cereals d'aquest any no serà suficient per cobrir la demanda mundial. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
14: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, de conflicte geopolític.
13: Avui també destacarem que el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, s'oposa a amnistiar Jordi Turull perquè considera que el Suprem va interpretar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple que està previst pel pròxim dia 22. Del món, pendents del petroli, els aliats de l'Iran intenten controlar la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar cru del Golf Pèrsic. Es tracta de la via marítima del Mar Roig. Els hutis del Iemen han capturat una illa estratègica per controlar aquesta ruta, i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons des de l'Iraq. I precisament el tancament fa mig any de l'estret d'Hormuz ha perjudicat l'exportació de farratge català als països de l'Orient Mitjà. En canvi, la sequera a Europa ha ajudat a salvar la campanya de productors del fals de Catalunya, perquè els ha obert portes a mercats alternatius, com per exemple el suís, el francès i l'irlandès. I avui, al Catalunya Mitjà dia, també recordarem l'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà, que ha mort als 80 anys.
1: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia.
13: Va ser rector de l'Autònoma durant 8 anys i després va ser conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit. I a partir de 2:45, els esports que destaquem avui, Sergi Camps, bon dia.
15: Bon dia, doncs destaquem els partits de l'Espanyol a camp de l'Osasuna i també el del Girona a casa, a rep el Castelló, en farem tota la prèvia. També sentirem Hansi Flick, que parla també amb la prèvia del partit del Barça demà al camp del Llevant. I tots protagonistes, Marc Márquez, que començarà segon a la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, la cursa comença a les 3, i també sentirem Xavi Pascual, l'exentrenador del Barça de bàsquet, que avui ha passat pel suplement del Roger Escapa a Catalunya Ràdio.
13: Ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
16: Bon dia, Eva. Doncs tranquil·litat a la xarxa viària. No obstant això, hem de dir que a la C25 hi ha un carril tallat a l'altura de Santa Maria d'Oló en sentit est cap a Vic per un vehicle avariat. I també que hi ha un carril tallat a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Afegim que els trens de línia R1 tenen el servei alterat per robatori de cable. En aquests moments, l'R1 hi ha una freqüència de 2 trens per hora i sentit. Això és tot des de l'equip viari.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Dani Ramírez, què ens espera per les pròximes hores? Bon dia.
18: Bon dia, ens espera, doncs, temps de setembre, el que toca aquesta època de l'any. Recordem que del dia 1 al dia 8 de setembre teníem com una onada de calor permanent a més de 35, 38, 40 graus. Ara no, ara estem parlant de 25 a 30, en aquests moments 31 graus a Tortosa, és el que toca, 27 a Barcelona, 28 a Tarragona, 27 a Lleida, anirà pujant per sobre de 30, o 29 a Girona. Això sí, variabilitat. El setembre també té aquests, podríem dir, efectes col·laterals de creixement de cúmuls

0: I, per tant, a la costa i al prelitoral pot caure algun ruixat aïllat aquesta tarda. Poca cosa, al matí ja han caigut dins del mar, però ara podrien trepitjar terra, especialment l'àrea de Barcelona. I demà, dia de sol, la temperatura torna a pujar i farà molta calor dimarts. Màximes de 32 a 37. Torna l'estiu una mica fort només dimarts.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: Les 2 i 5. I avui comencem parlant del preu dels aliments, perquè el preu mundial dels productes bàsics ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes, aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, els aliments que més s'encareixen són el sucre i els cereals. I això s'acabarà notant també a la butxaca dels consumidors. Núria Jar, bon dia.
4: Hola, bon dia. La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
4: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
5: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
4: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
3: I el Senegal, a l'Àfrica Occidental, és precisament un botó de mostra de l'encariment mundial dels aliments. Per exemple, en només 10 anys, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema La marxa del cabàs buit per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. Crònica des de Burkina Faso, Dèlia Borràs.
6: Milers de manifestants han sortit als carrers de Dakar, la capital senegalesa, per denunciar i pressionar el govern perquè adoptin mesures concretes per frenar l'augment dels preus dels productes bàsics com l'arròs, la carn o l'electricitat. Talibou Yambay és un pare de família que explica a 3CAT com és la situació a les llars senegaleses.
7: Per a les famílies és molt dur, és molt dur. N'hi ha que els costa poder alimentar els seus fills.
6: El president del Senegal, Diomaye Faye, va dir en l'últim Consell de Ministres que regularia el preu dels lloguers i ha aixecat la prohibició d'importar cebes estrangeres per fer-ne baixar el preu. En només 10 anys, el preu de la carn s'ha duplicat i ara els mercats senegalesos es ven per uns 10 euros al quilo en un país on el salari mitjà no passa dels 375. L'augment dels preus de l'alimentació, del bestiar i el transport, també el consum a gran escala de carn, han fet que el preu hagi pujat fins a uns màxims impossibles per a la població.
7: Vivim un veritable infern al Senegal. És un infern.
6: Les manifestacions conegudes amb el nom de la marxa del cabàs buit arriben en un context econòmic complicat per al Senegal, que s'enfronta al pagament del deute, l'augment mundial del preu de la gasolina i els plans d'ajustament del Fons Monetari Internacional, amb qui acaba de firmar un nou acord d'un total de 1.895 milions d'euros.
3: I precisament per combatre l'encariment dels aliments, Espanya podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més barats. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York, Maite Cortó.
8: L'ONG Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques que asseguri que tothom tingui accés a productes frescos, saludables i a preus assequibles. La proposta compta amb el suport de més de 60 organitzacions. Per Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, això beneficiaria consumidors i també productors. Són declaracions al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
9: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
8: Des del 2020, a Espanya els preus dels aliments han augmentat un 34%. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes productes bàsics que més han pujat. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa el 16% de la despesa familiar, segons l'IDESCAT. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio analitza avui, a les 10 del vespre, l'encariment dels aliments i el paper que hi tenen les cadenes de subministrament.
10: Les dues i pràcticament 10 minuts, la primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, defensa els jutges del Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. Marta Sánchez, és un posicionament que, malgrat tot, no tindrà un impacte real en la futura amnistia dels polítics catalans.
11: No, perquè quan el pròxim dia 22 de setembre el ple del Tribunal Constitucional debati el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que, recordem-ho, considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una o altra manera. Macías rebutja que el tribunal actués per animadversió ni capritx quan no els aplica l'amnistia i diu que s'ha limitat a aplicar la llei. Però, com dèiem, aquesta no és la posició majoritària del Constitucional. És per això que Macías haurà de modificar la seva proposta perquè s'ajusti al criteri de la majoria, o bé la ponència passarà a un altre magistrat que defensi concedir l'empara a Turull i, per tant, aplicar-li aquesta amnistia. Un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs també Carles Puigdemont. Això, per tant, podria permetre que a l'octubre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat.
10: I avui hem sabut que els aldarulls que hi va haver ahir al centre de Barcelona durant la Diada, després d'una manifestació antifeixista, van acabar amb 18 persones detingudes. 10 d'elles són menors d'edat. I avui la CUP demana explicacions per l'actuació policial, Laia Framis.
12: Un grup neonazi havia convocat una concentració coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya i diverses entitats antifeixistes van convocar una contramarxa per fer-hi front, que va aplegar molta més gent. Els Mossos van separar en tot moment els dos grups, però, segons la policia, hi va haver llançament d'objectes cap als agents i, quan es van dispersar les concentracions, un grup d'activistes independentistes van cremar 3 contenidors. La CUP, com deies, ha sortit avui a carregar contra l'actuació dels agents. El seu secretari general, Non Casadevall, creu que la policia custodia l'extrema dreta i reprimeix l'independentisme.
13: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
12: Aquest dissabte, els 10 menors que havien passat a disposició de la Fiscalia de Menors han quedat en llibertat. La resta de detinguts han passat aquest migdia a mans del jutge.
10: I en un altre context, però on també hi va haver actuació policial contundent, va ser durant la Marxa de la Llibertat al seu pas per Montblanc. Avui, 12 de setembre, es compleixen 50 anys de les càrregues policials contra els integrants de la marxa. La iniciativa, de caràcter pacífic, es va plantejar com una mobilització arreu dels Països Catalans, dividida en 6 columnes que van recórrer pobles i ciutats per difondre la reivindicacions del moviment democràtic. Coincidint amb l'efemèrita, s'ha inaugurat avui una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, Ariadna Escoda.
14: Cartells, fotografies, octavetes i plafons informatius conformen la mostra, on s'explica, entre d'altres qüestions, que la Marxa de la Llibertat volia simbolitzar l'avenç cap a un sistema de llibertats i drets democràtics després de la mort de Franco. Les 6 columnes de participants havien de confluir a Poblet, però la repressió policial va impedir-ne l'arribada. Malgrat tot, mig segle després, integrants com la Pilar Magrinyà reivindiquen la importància d'aquella gesta.
15: I el poble ho va saber veure, ho va saber reconèixer i vam continuar. Continuem caminant. La situació és molt diferent, ha canviat moltes coses, però encara no hem aconseguit tot el que volíem.
14: Per rememorar els fets i transmetre els valors a les generacions presents i futures, està previst que l'exposició sigui itinerant pels arxius del país. Aquesta tarda es farà una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet, on havia de culminar la Marxa de la Llibertat el 12 de setembre de 1976.
10: I ara, Crònica Internacional. Ofensiva dels aliats de l'Iran per controlar la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf és la via marítima del Mar Roig.
3: Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han marxat, han llançat una ofensiva llampec per controlar tota la costa del Mar Roig i amenacen la circulació per aquest punt clau en el comerç marítim entre Europa i Àsia. Joan Aleix Mata.
16: En pocs dies, els hutis s'han apoderat de les principals ciutats i illes de l'estret de Bab el-Mandeb, un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i via d'entrada al Mar Roig. Els hutis asseguren que el trànsit comercial continua obert, però vetaran la circulació als vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units.

0: Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf. I a banda d'aquest front, les milícies xiites de l'Iraq, també aliades de Teheran, han atacat aquesta matinada l'únic oleoducte de l'Aràbia Saudita i han obligat a tancar-lo temporalment. Es tracta d'una infraestructura que connecta les refineries saudites a l'estret d'Hormuz amb el Mar Roig i que permetia transportar diàriament 5 milions de barrils de petroli, l'equivalent al 5% del trànsit mundial. A tot això, l'escalada del conflicte al Iemen amenaçava amb agreujar encara més la crisi humanitària en aquest país. El ràpid avenç dels hutis a la costa del Mar Roig ha provocat desenes de milers de desplaçats i ha deixat centenars de famílies atrapades al front de guerra. Ens ho explicava el director d'Oxfam al Iemen, Ferran Puig, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
1: S'estan explosions de tant en tant. Van haver de sortir de corrents del districte de Matbana, que nosaltres tenim un projecte allà, i estan ja treballant per identificar les persones desplaçades per poder començar a donar assistència.
0: L'Organització Mundial de les Migracions xifra en més de 46.000 les persones que han hagut de marxar per aquesta última ofensiva.
2: I el tancament precisament al març de l'estret d'Hormuz per la guerra ha complicat l'exportació de farratge als països de l'Orient Mitjà. Catalunya exporta gran part del producte als Emirats Àrabs, a l'Aràbia Saudita i a Jordània. Però, en canvi, a l'altra cara de la moneda, la sequera, que ha viscut bona part d'Europa aquest estiu, ha contribuït de manera indirecta a salvar la campanya dels productors d'alfals catalans. Almacelles, Oriol Bosch.
3: Mercats competidors com el francès, el suís, l'alemany i l'irlandès s'han convertit en els principals demandants de farratge aquest estiu per als productors catalans i estatals. La calor i la falta de pluja han assecat les pastures d'aquests països, que han hagut de buscar alternatives per alimentar el bestiar. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
4: I Europa està fent una demanda ara mateix brutal d'alfals i d'altres pastos per poder alimentar les ganaderies. Per tant, el que no se vendrà amb aquests països d'Orient Mitjà, doncs, probablement vagi a un mercat molt més proper.
3: Els productors d'alfals han reprès des de fa 2 mesos les exportacions a l'Orient Mitjà, però a uns costos que s'han triplicat. Fer arribar contenidors a Qatar pot costar fins a 2.000 euros. El sector alerta de la davallada generalitzada del cultiu de farratge, que en 10 anys ha reduït prop d'un 30% la producció.
2: I de l'Orient Mitjà ha parlat aquest migdia Donald Trump quan ha aterrat a Irlanda en un viatge en què barrejarà un torneig de golf i contactes polítics. Segons el president dels Estats Units, els hutis del Iemen li han garantit que no volen un enfrontament amb Washington i ha reiterat que la guerra amb l'Iran acabarà aviat, que el petroli baixarà i que a Gaza no hi passa res, diu. Però a més d'això, Trump ha obert una carpeta de possible fricció amb el Regne Unit. Ha dit que li agradaria veure una Irlanda unificada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
5: Hola, bon dia. Convidat Donald Trump, encara que sigui per veure un torneig de golf, té els seus riscos diplomàtics. El president nord-americà ha deixat anar des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent? How can it be
5: bad? Cal veure com es rebran aquestes declaracions aquí a Londres, però fa unes setmanes el primer ministre britànic, Andy Burnham, va dir que ara per ara quedava descartat un referèndum per la reunificació d'Irlanda. Trump ja ha marxat cap a l'oest de l'illa, fins a Donbeck, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys i que va salvar de la fallida, per veure en directe l'Open d'Irlanda. El primer ministre irlandès, Michael Martin, ha elogiat les inversions de Trump allà.
7: Pel que fa a la inversió a Donbeck, és un actiu molt valuós per la zona i n'esperem d'altres. I en molts aspectes penso que reforça la relació econòmica entre els dos països.
5: Empreses nord-americanes com les tecnològiques Apple, Meta i la farmacèutica Pfizer tenen la seu europea a Irlanda, on paguen un impost de societats molt baix. A Dublín hi ha hagut protestes contra la presència de Trump per la seva política al Pròxim Orient. La presidenta irlandesa, Catherine Connolly, coneguda per la seva posició pro-Palestina i que era al carrer a les protestes la darrera vegada que Trump va ser a Irlanda el 2019, avui l'ha rebut a la seva residència on, segons la versió oficial, han parlat d'energia.
2: I Suècia es prepara per a les eleccions de demà que per primer cop en la història podrien portar l'extrema dreta al govern. Paradigma de l'estat del benestar i la socialdemocràcia, en els últims 4 anys el govern conservador, amb el suport extern dels ultres, ha accelerat el procés de privatització dels serveis públics i ha implementat algunes de les polítiques migratòries més dures d'Europa. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
8: Som al barri de Serholmen, a l'oest d'Estocolm, on en algunes parts la població d'origen estranger arriba al 90%.

0: Els migrants fugen del micròfon de la periodista, però admeten que tenen por. Només l'Ahmed, de Síria, és optimista.
1: Sweden is safe, you know.
0: Suècia és segura, proclama l'Ahmed, però a Suècia ja no es concedeixen permisos de residència permanent.

0: grans embarassades que no volen parir en hospitals.
1: If we now start to have kids who will be born out of hospitals.
2: Si comencem a tenir nens nascuts fora dels hospitals, on aniran? Què faran? Patim el risc de crear una societat paral·lela encara més gran que no podrem controlar ni tampoc comptabilitzar. I què passarà si aquestes persones decideixen, per exemple, no vacunar-se?
1: For example, don't vaccinate themselves.
0: Aquesta arquitectura de l'ofensiva antimigratòria és dels demòcrates suecs que proclamen els seus eslògans que Suècia ha de tornar a ser sueca, però l'han comprat altres partits, fins i tot en alguns punts els socialdemòcrates, que demà aspiren a retornar al poder.
3: A Ceuta, almenys 8 persones han estat detingudes i 2 més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls a la ciutat autònoma. Una de les persones ferides està hospitalitzada, Maria Guixà.
2: Els fets han passat a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. Segons fonts policials, els detinguts són 6 persones de Ceuta i 2 migrants, relacionats tots presumptament amb aquesta batussa. Se'ls acusa de robatoris amb violència, lesions i amenaces.
3: I Maria, continua la picabaralla política enmig de la polèmica sobre l'actual de l'executiu i la informació prèvia que va rebre per part dels serveis d'intel·ligència davant l'entrada massiva de migrants.
2: La portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, ha defensat la gestió de l'executiu i ha negat que l'entrada massiva fos previsible. Són declaracions a Ràdio Nacional.
4: Yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no? Es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que Ceuta, por ser ciudad fronteriza, viven situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
2: Mínguez ha acusat el PP i Vox de convertir Ceuta en arma electoral. Precisament, el vicesecretari de Cultura i Esport dels Populars, Borja Semper, ha reclamat a l'executiu espanyol que assumeixi responsabilitats sobre la crisi migratòria.
5: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón o hayan hecho algún mínimo gesto de humildad?
3: Més notícies. Ha mort Carles Solà i Ferrando, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats i Recerca.
2: Tenia 80 anys, químic de formació, va ser rector de l'Autònoma durant 8 anys, del 94 al 2002, i també va formar part del primer govern tripartit presidit per Pasqual Maragall.
6: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'espai europeu...
2: Així s'expressava el dia que prenia possessió del càrrec. Avui el president Salvador Illa ha expressat el condol per la pèrdua d'una persona, diu, compromès amb Catalunya, la universitat i el servei públic, amb una vida sencera dedicada a millorar el país. L'Autònoma també ha fet una nota de condol.
3: La número 2 de Podem, Irene Montero, dona tret de sortida a la carrera per ser la candidata de la formació morada a les eleccions generals de l'any que ve.
2: I demana, això sí, primàries obertes.
7: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
3: L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo ja supera els 7.000 casos confirmats.
2: Ara el virus s'estés a una setena província situada en aquest cas al nord-oest del país, lluny de l'epicentre del brot, on les últimes hores ha mort un jove de 23 anys després de donar positiu. Les últimes xifres oficials ja parlen de gairebé 3.400 persones mortes.
3: Avui comença una consulta popular a Cassà de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal.
2: Els veïns poden escollir entre 4 dissenys diferents, on destaquen els colors verd i taronja relacionats amb els boscos de les Gavarres i amb el suro. És la tercera vegada que s'intenta escollir la bandera de la població. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs. Eduard Mestres n'és el president.
8: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos.
2: Els veïns poden votar fins al 19 de setembre.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
11: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.

0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
2: Al final pues habrá ahí pues 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
1: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
3: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
1: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
5: I ara cultura. I comencem parlant de teatre. Les dones són les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts aquest matí de dissabte a l'Espai Reguer de Tàrrega. Els muntatges Entre bous i vaques, sobre la bellesa i les cures, i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomfen entre el públic de Fira Tàrrega. Tenim una enviada especial, Marta Vives.
6: Què en queda de nosaltres quan la memòria ens abandona? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, on a través del mà a mà i el moviment, 5 acròbates investiguen l'equilibri dels records d'un cervell en ruïnes. El públic ens ho ha explicat així.
7: Que això que deu tenir el cervell, com la sostenen una, com se sostenen unes a les altres, com s'ajuden unes a les altres a sostenir.
8: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
6: I ben a prop, a l'espai del costat, la clown Sara Anglada ens posa la pell de 5 personatges monocromàtics que surten d'un contenidor de la brossa per parlar sense embuts de la merda.
9: Crec que una reflexió sobre la vida, quan al principi de tot ens fa llençar tota la merda. Crec que, a veure, els catalans parlem molt de sobre la merda. I crec que venia a fer una mica una reflexió sobre com estem a la vida o alguna cosa així, no sé.
10: De la brossa, que la brutícia... Li agradava molt la brutícia.
6: Són dos exitosos dels 57 espectacles que al llarg d'aquest cap de setmana es despleguen en diverses funcions a Tàrrega, que avui concentra el volum més gran d'espectadors.
5: I la temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que, a dia d'avui, gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu.
11: Allà on les darreres setmanes hi ha hagut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i que ara necessita recuperar-se. En parlen declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
12: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio, o sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
11: El Berguedà, per la seva diversitat de paisatges, d'altituds i de tipus de bosc, és una de les millors zones de Catalunya per la recol·lecció de bolets.
5: I ara música. La sala Rasmatàs de Barcelona viurà avui una de les nits més esperades i especials. Ronnie Wood, el guitarrista dels Rolling Stones, torna als escenaris en solitari. I ho fa en un format intimista i lluny de les grans distàncies, Quim Codines.
13: Sí, als 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i més rockera justament quan fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona. Ronnie Wood va actuar amb The Rolling Stones i avui ho farà a la sala Rasmatàs, que comença en un concert que comença a les 9 del vespre.
5: I també aquest cap de setmana l'estadi olímpic Lluís Companys es convertirà en l'epicentre del K-pop amb el festival Music Bank.
13: Durant més de 3 hores, des de 7:15 fins a les 11 de la nit, hi passaran 7 bandes de K-pop, que és el gènere musical originari de Corea del Sud i que actualment és un dels que té més seguidors arreu del món.
5: I avui al festival Talarn Music Experience tenim els Lacs amb Bustó.
13: Doncs sí, el grup de rock català tocarà a 2:15 en una nit que acabarà amb la sessió musical de DJ Amable.

0: Són 2:15, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor nord-americà Edgar Allan Poe, els que somien de dia són més conscients de coses que s'escapen als que només somien de nit. El Barça ha començat molt bé la temporada i somia amb les Champions, de dia i també de nit. De seguida sentim el tècnic del Barça, que ha parlat en la prèvia del partit de demà al camp del Llevant. El dia que l'Espanyol juga al camp de l'Osasuna i també el Girona a casa ho fa contra el Castelló. Ara busquem la prèvia dels dos partits. I el dia que Marc Márquez ha estat segon a la classificació del Gran Premi de Sant Marino de MotoGP, i també el dia que Xavi Pascual ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio, ara també sentirem l'entrenador d'acabar. Abans, però, esport en directe a la primera divisió masculina, en joc des de les dues, el Racing de Santander a la Ves. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Partit a la mitja hora de la primera meitat i està guanyant l'Alavés per 0-1. Ha marcat Koski al minut 18. Atenció, amb aquest resultat l'Alavés seria líder provisional de primera.
1: A la Lliga F, Ripo, s'ha acabat el partit de l'Espanyol.
2: Empatat a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao amb un gol de les basques. El temps de descompte, l'Espanyol suma un punt de 9 possibles.
1: A la Lliga Femenina de Futbol Sala, Francesc, han guanyat les Mamuts.
2: Han perdut.
1: Han perdut les Mamuts, vaja.
2: Contra el Melilla, 0 punts de 6 possibles per l'equip barceloní.
1: Mal començament de l'equip de les Corts en aquesta nova temporada. A la fase final de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo, en joc des d'un quart de 3, l'Atlètic Barceloneta, Club Natació Terrassa, piscina del Club Natació Montjuïc. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, des de 2:15 tenim en joc la primera semifinal entre el vigent campió, l'Atlètic Barceloneta, i el Club Natació Terrassa. Estem ara mateix al final del primer període i, de moment, l'Atlètic Barceloneta guanya per 4-0. A partir d'un quart de 5 iniciarà la segona semifinal, que enfrontarà el Club Natació Barcelona i el Club Natació Sabadell.
1: Doncs l'equip mariner, que sembla que ho té tot a punt per passar aquesta final. I en dansa, la penúltima etapa de la Vuelta, amb Enric Mas, amb la mirada posada a la victòria. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Una etapa a la qual li queden poc menys de 100 quilòmetres, 97 els ciclistes pujant al segon port de la jornada. És un port de primera. Els en quedarà un altre de primera, de fet, aquest que repeteix, un altre de primera, i al final la collada de l'Aguacil de categoria especial. De moment, els ciclistes importants, els que juguen la victòria amb Enric Mas, Roglic i Félix Gol, estan rodant junts.
1: Aquest és el panorama d'esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
1: Osasuna Espanyol en quart de 5 de la tarda al Sadar. L'Espanyol 12 amb 4 punts, ve d'empatar amb el Sevilla a una casa. L'Osasuna de la seva banda 8 amb 7 punts, ve de perdre per 5-2 contra l'Alavés, que escolta, és ara mateix el líder de la primera divisió. A Pamplona ja tenim el Sergi Andreu. Sergi, què tal? Bona tarda.
6: Sergi, bona tarda.
1: Per on passa l'última hora, Perica? I ja et pregunto, Sergi, pel possible 11 de l'equip de Manolo González avui a Pamplona.
6: Doncs mira, l'Espanyol, que aquesta hora està previst que arribi. Nosaltres som dins de l'estadi ja, hem entrat fa 10 minuts i fins aleshores encara no havia arribat l'equip de Manolo González, però vaja, ho faran els propers minuts, amb tres absències destacades, que són les de Gorosabel, l'últim fitxatge que encara no es troba en ritme de competició, i els lesionats Quique García i Puado. Em demanaves per l'11.
1: Sí.
6: Jo crec que serà un 11 molt semblant al que hem vist en aquestes primeres 4 jornades de Lliga. De fet, segurament amb un, com a molt, 2 canvis respecte al dia de l'empat diumenge passat contra el Sevilla. Jo tinc la sensació que Urco tornarà a l'11 en detriment de Moscardo. És només una intuïció, eh? I a partir d'aquí no m'atreviria a dir o avançar-te cap altre canvi, perquè la defensa jo la veig igual, amb Omar i amb Hinojo als laterals, amb Cabrera i Unai Núñez a l'eix de la defensa, veig Expósito al costat de, en aquest cas, d'Urco, veig a Javi Hernández per davant, Calatrava, tot i que l'altre dia no va estar gaire bé, crec que pot repetir, Dolan també, i Roberto en punta indiscutible. Arrufo una mica el nas perquè en condicions normals et diria Brian Zaragoza, que ja fa 15 o 20 dies que és al club, hauria de ser titular. Però sentint Manolo ahir a la sala de premsa, la sensació que ens va quedar als periodistes és que no acaba d'estar del tot a punt, que no acaba d'estar al 100% del que pot oferir. I per tant, potser ens sorprèn, eh? I potser és titular avui Brian Zaragoza. Però a jutjar pel que va dir Manolo, jo tinc la sensació que avui Brian Zaragoza començarà el partit des de la banqueta.
1: Evidentment, tothom vol veure Brian Zaragoza, el que és un dels millors jugadors.

0: de l'Espanyol a la gespa des de l'inici. A veure, Sergi, l'Espanyol va començar molt bé guanyant 3-0 contra el Llevant, si no m'erro, però fa 3 partits que no guanya, evidentment no se'n sent cap alarma, però farien bé de trencar aquesta mala ratxa de resultats.
1: Sí, és molt aviat, no cal encendre alarmes, però és veritat que ja 4 partits sense guanyar, doncs, home, seria una ratxa que comença a no agradar-nos. Tot i que et dic una cosa, un empat aquí al Sadar avui no és un mal resultat.
0: No
1: és un mal resultat. Aquí fa 4 mesos l'Espanyol hi va guanyar i va segellar la permanència a primera divisió la temporada passada. És veritat que l'Espanyol, com deia Manolo i també a la sala de premsa, li cal millorar ofensivament, però que defensivament no ho està fent tan malament, amb l'excepció del dia de Noeta. Els 2 primers partits a casa contra el Llevant va guanyar 3-0, amb el Madrid va donar bona imatge. El dia de Noeta sí que va fer més aigües. I l'altre dia contra el Sevilla pràcticament no va amenaçar gaire a la porteria de Dimitrovic. Per tant, si l'Espanyol avui manté aquesta solvència defensiva i està una mica més afinat de cara a porta, jo crec que pot rascar alguna cosa positiva avui del Sadar.
0: L'Espanyol avui es retroba amb Ramis, un dels entrenadors preferits de la Maria Guixà, que cadascú té les fílies i fòbies que té. Un Ramis, Sergi, que no va deixar massa bon record a l'Espanyol, no? No va marcar un abans i un després,
1: No, la veritat és que no, Sergi. Va ser la temporada 23-24, quan l'equip era a segona divisió, va substituir Luis García el 6 de novembre del 23, va dirigir 16 partits, la gran majoria, amb perdó, van ser partits bastant dolents, per dir-ho suaument, i el 12 de març, després d'un empat al Corcón, va ser destituït i va ser aleshores quan va arribar Manolo González. Avui es trobaran els dos tècnics que van coincidir, encara que fos perquè un va rellevar l'altre, el mes de març de l'any 24 a l'Espanyol, i efectivament és un tècnic que amb el pas dels anys recordarem una mica sense pena ni glòria amb el seu pas a l'Espanyol.
0: Pel que fa a l'Osasuna, Sergi, un equip que ha començat força bé la temporada, eh?
1: Sí, és un equip que de fet aquí a casa ha jugat 2 partits i no ha encaixat cap gol aquí a casa, eh? Ha sumat 4 punts, no, perdona, els 6 punts que ha sumat aquí a casa, una victòria fora, és veritat que venen d'una derrota dolorosa l'altre dia al camp de l'Alavés, que ara comentaves tu, i hi ha moltes ganes de redimir-se una mica d'aquella derrota a Mendizorroza. Veurem si ho aconsegueix o no l'equip de Ramis, que tampoc, la veritat, no està exhibint un joc gaire brillant, per dir-ho d'alguna manera.
0: Àrbitre del partit.
1: Mira, s'estrena la categoria, és el mallorquí Luis Bestart Cervera, i per tant serà el primer partit que xiularà l'Espanyol en tota la seva trajectòria professional.
0: Doncs gràcies, Sergi, amb l'assistència tècnica del Josep Forns, la transmissió de l'Espanyol a 4:15 i a 4:00 amb el Tot Gira en moda Osasuna Espanyol, aquesta cita del conjunt perico al Sadar. Gràcies, Sergi.
1: Fins ara.
0: I després de l'Espanyol jugarà el Girona. En aquest cas, a 6:45 de la tarda, Montilivi, el Girona, 6 amb 7 punts, ve de guanyar l'Sporting per 0-2, i alerta el Castelló, líder imbatut amb 10 punts, ve de guanyar l'Albacete per 2-0. Eduard Solà i Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
2: Hola.
0: Xavi, per on passa l'última hora del conjunt de Quique Álvarez?
2: Passa, i és curiós dir-ho, pel positivisme que desprèn l'equip després de 2 victòries seguides, després de saber que si avui guanya Montilivi, empatarà amb el líder, amb el Castelló, empatarà a 10 punts, esportivament parlant, amb 3 baixes ja conegudes que no podran estar avui. Són la de Justin, que ja no va estar en l'últim partit i que encara en té per algunes setmanes, segons va dir Quique Álvarez, el tècnic. La de Porto, que s'ha d'anar reintegrant amb el grup després de la seva llarga lesió, però encara no està a punt. I la d'Unai, que després de ser descartat en els últims partits, no sabíem si era un motiu tècnic o més físic. Vam saber que el jugador encara no està en forma, a més té molèsties al maluc. Són les 3 úniques baixes per un Girona que arriba a aquest partit en bona forma.
0: De seguida pregunto per l'11, Xevi, però alerta, Francesc Ripoll està punxant el líder de la primera divisió.
3: Que ara ja no seria líder perquè ha marcat el Racing de Santa Ander, gol de Zaviri al 38 de la primera, Racing 1 a la Besón.
0: A veure, Xavi, el possible 11 de Quique Álvarez avui a Montilivi.
2: Hem d'anar coneixent què fa Quique Álvarez i quin és el seu pensament, però per les poques jornades que l'hem vist ja veiem que principi ha d'apostar per la continuïtat. En els últims partits només ha fet canvis quan les baixes l'han obligat a fer-ho, per tant, apostaríem per un 11 pràcticament calcat, si no calcat, el de l'última victòria. Amb Gazzaniga a la porteria, Francesc, Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltrán al doble pivot, Asprilla Bell i Brian Hill a la línia de 3 per davant, i per mi l'únic dubte que hi hauria seria el de Benat. Ja sabeu que en el passat partit es va haver de retirar el descans per molèsties, no ha entrenat al 100%. Si Benat pot jugar serà titular, si no, veuríem de titular per primer cop el gegant Pixo.
0: A veure, Solà, una temporada que ha de ser la de l'ascens a la primera divisió, dues victòries seguides en aquesta lliga han afavorit, suposo, l'optimisme, Solà?
4: Sí, sobretot les victòries contra les Palmes aquí a Montilivi i contra l'Sporting de Gijón al Molinón. És el tercer partit consecutiu que el Girona s'enfrontarà a un líder. Va estar les Palmes i el Castelló tots dos partits aquí a Montilivi la setmana passada, per bé que l'Sporting era co-líder, també era dels primers classificats, i el Girona se n'ha sortit bé en aquestes dues últimes jornades. Un Girona que és el màxim golejador de la categoria amb 9 gols. Asprilla actualment és el pitxitxi de la categoria de segona divisió, n'ha fet 4. Les coses són com són, i hem de dir que Asprilla doncs està fent un gran començament de temporada, marcat en els 3 últims partits, i la sensació, com diu Sergi, d'haver superat aquell començament de temporada tan i tan feixuc, com deia ara en Xevi, que Quique Álvarez hagi pogut trobar un 11 tipus. Ha començat la jornada dins la zona de play-off, i si avui aconsegueix la victòria, doncs empatarà amb el Castelló i haurà d'estar pendent de què és el que faci l'Eibar, el Sabadell o el Leganés, que estan per davant seu a la classificació, i per tant, fins i tot podria acabar la jornada com a co-líder. Un Girona que, de moment, tot funciona avui a 2:15 de la tarda contra el Castelló a Montilivi.
0: I el rival d'avui, Solà, el que deia, més el líder de la categoria, no ha perdut. Estem a l'inici de la temporada, queda molt, però déu-n'hi-do aquest Castelló, 10 punts imbatut, per tant, avui rival del difícil a Montilivi.
4: Sí, com dius, un Castelló que no ha perdut amb 3 victòries, ha guanyat a fora les dues vegades que ha jugat al camp de dos filials, el camp de la Real Ciutat B i el camp del Celta B. A casa ha guanyat l'Albacete, i l'únic equip que li ha aconseguit esgarrapar punts en el Castelló ha estat el Sabadell. Només ha encaixat un gol, va ser el de casa contra l'Albacete, que no va acabar penalitzant, i juntament amb el Leganés i l'Oviedo, que també han rebut un gol, són els equips menys golejats d'aquesta categoria. Un Castelló que ja la temporada passada va aconseguir fer el play-off d'ascens a la primera divisió, que fa dues temporades té el mateix entrenador, que ha aconseguit una continuïtat important i que, per tant, es presenta aquí a Montilivi com un equip força fet.
0: Àrbitre del partit, Xavi.
2: José Antonio Sánchez Villalobos, al VAR Guillermo Cuadra.
0: Molt bé, els dos impartiran justícia avui a la gespa de Montilivi i a la sala VAR de Montilivi. A partir de 6:45, aquest Girona Castelló amb el Solà, el Xavi i companyia. Gràcies, companys, fins ara.
2: Adeu.
4: Adeu.
0: I a banda del partit de l'Espanyol, a banda del partit del Girona, avui passen més coses a Ripo, a l'Univers Futbol, per exemple, aquest partit que tenim en joc entre el Racing i l'Alavés.
3: Sí, el 42 de la primera meitat, Racing 1, Alavés 1, ha marcat Koski, el 18 de la primera.
0: Qui ha marcat, dius?
3: Koski, un central de l'Alavés. Bona pinta fa aquest central.
0: Sí.
3: I Zaviri, el 38, ha empatat ara mateix Racing 1, Alavés 1, a banda de l'Osasuna Espanyol, també juga Atlètic Club Elge a 6:45, i a les 9, Real Madrid, Rayo Vallecano.
0: Els blancs hi guanyen, empaten a punts amb el Barça, falta el partit de demà a la Ciutat de València. També tenim en joc un partit a la segona divisió, lògicament aquest any hi haurem d'estar a sobre de la segona divisió, perquè és la categoria on hi juguen el Girona i el Sabadell, i està jugant a l'Andorra, en aquest cas, Ripo.
3: Que està perdent per 0-3 contra el filial de la Reial Societat. A banda d'aquest Girona Castelló, també juga un 4:45 Cádiz Las Palmas, 6:45 Granada Albacete, i a les 9, Córdoba Almeria.
0: En futbol internacional, què destaquem?
3: A la Premier League, a les 4, Chelsea Hull City, l'equip de Xavi Alonso quart rep el Hull tercer amb 7 punts de 9 possibles. També destaca el Liverpool Fulham, i a les 9, Sunderland Arsenal. L'Arsenal és co-líder amb el City. A Itàlia, avui poca cosa, un Lazio Milan, si l'equip de Roma guanya, el líder en solitari. D'ahir, Sergi, destaco el hat-trick de Mastantuono amb la Fiorentina, en la victòria de l'equip per 2-4 al camp del Venècia. A la Bundesliga juguen l'Augsburg, el Borussia Dortmund i el Friburg, 3 dels 4 equips que han començat amb un 6-6. I a la Lliga Francesa, poca cosa avui també, a 6:15, Estrasburg-Mònaco. Si el Mònaco guanya, seran líders en solitari.
0: A la Primera Federació avui juguen els dos equips barcelonins.
3: Tots dos a 4:15 de la tarda, Europa-Hércules a Can Dragó, l'Europa que busca la primera victòria de la temporada, i també Ibiza a Sant Andreu. Els andreuencs juguen en un dels camps més complicats de la categoria. Ahir, victòria del Nàstic, 4-2 contra el Jaciras. Ara mateix el Nàstic és líder de la categoria.
0: I a la Lliga F, abans ho dèiem, hi ha jugat l'Espanyol, i aquesta tarda juga el Barça.
3: A les 7 de la tarda, partides Barça-Atlètic de Madrid al Johan. Tercera jornada amb el Barça, que ha fet un 6-6. Les madrilenyes van caure al derbi contra el Madrid, 3-2. Gemma Font rep l'alta mèdica. Van Asten té una lesió al recte anterior dret, per tant estarà 3 setmanes de baixa. Irene Paredes té una lesió al soli i estarà 2 setmanes de baixa. També un partit més a França. L'Olympique de Lió, París Futbol Club. El París és rival del Barça a la Champions, sí. Joan contra el Lió de la Salma Parel.
0: Molt bé, doncs a 3:15 de la

0: tarda. Aquest és el menú futbolístic per avui dissabte i demà diumenge juga el Barça al Camp del Llevant. Un partit que es juga a un quart de cinc de la tarda. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Objectiu: mantenir el lideratge en solitari i el ple de victòries.
1: Sí, està sent un inici fulgurant. 4 victòries de 4 a la Lliga, victòria i golejada també en el debut a la Champions, 22 gols a favor en total. Hi ha elogis externs, hi ha il·lusió i hi ha eufòria en l'entorn, i mentrestant Hansi Flick el que demana és mantenir tot allò que l'equip està fent bé.
2: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar a cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
1: Flick està convençut que aquesta plantilla és més equilibrada que la de l'any passat. Està molt content amb la manera com s'entrena l'equip, també amb el to físic dels jugadors, i s'afegeix al president Joan Laporta quan diu que volen la Champions.
2: No canvia res respecte als últims dos anys quan parlo amb els aficionats o la gent a Barcelona. Volem guanyar la Champions. És un somni que tenim, és l'objectiu. Però el president també va dir que la Lliga és important. Guanyar-la per tercera vegada consecutiva seria increïble, però encara queda molt, i per mi l'important és com ens entrenem cada dia, com ens mantenim en bona forma, com recuperem i com cuidem el cos. Això sí que és important. My body, it's
1: important. El Barça viatja aquesta tarda cap a València amb la novetat d'Eric García, que estava sancionat a la Champions, no va poder jugar, i que si demà juga ho haurà de fer amb màscara després del cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla.
0: Gràcies a Roger. 2 minuts per sobre de 3:45 de la tarda, aquest partit, aquest Llevant-Barça, demà 4:45 de la tarda, des de les 3 ja a la TDT de Catalunya Ràdio. De seguida anem a publicitat, però abans passo per les instal·lacions del Club Natació Montjuïc per saber com està aquesta primera semifinal de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa. Roger Serrat, com tenim el partit?
3: Ara mateix falta un minut per al final del segon període. De moment, 8-1 guanya el Club Atlètic Barceloneta, i un Club Natació Terrassa que sembla que no és rival, doncs, per al Barceloneta.
0: Recordem, a 4:45 de la tarda, Club Natació Sabadell, Club Natació Barcelona, la segona semifinal d'aquesta Copa Catalunya. I arriba el descans a la primera divisió, Ripoll, partit del Racing contra l'Alavés.
4: Sí, i estan empatant a un gol, Racing 1, Alavés 1 ara mateix. L'Alavés és segon a un punt del Barça.
0: Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem per parlar de Xavi Pascual, que ha passat avui pel micròfon del suplement de Catalunya Ràdio, també de motos, perquè Marc Márquez sortirà segon al Gran Premi de San Marino de MotoGP, i també marxem cap a Madrid perquè s'inaugura, es corre per primera vegada un Gran Premi de la Fórmula 1 a la capital de l'estat.
5: La defensa del Barça que ja es disposa a atacar.
6: Tot és possible un dia de partit.
5: La centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
6: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest diumenge, a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
9: Què us poso?
10: Per mi una estrella.
9: I per tu?
11: Jo també una estrella.
10: Ara estem d'acord.
11: Estem d'acord.
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank. Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
0: 11 minuts i les 3 de la tarda, Marc Márquez no ha pogut aconseguir la pole position del Gran Premi de San Marino de MotoGP, i en veure la velocitat de Marco Bezzecchi signa fer segon avui i demà. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda, Sergi.
0: Va de bo això de Marc Márquez o és allò de llop amb pell de xai?
14: Home, jo crec que sap que no és superior a Marco Bezzecchi, però aquestes paraules són pura tàctica. Mirarà de pressionar-lo

0: per forçar una errada del pilot Aprilia. Així s'expressava Marc Márquez a DAZN després de la Q2.
1: En Aragón tenía un objetivo claro, aquí tengo otro claro, que veremos a ver si lo podemos cumplir, pero ya te digo, el podio aquí sería muy buen resultado. Sí, el objetivo es estar, si se puede, segundo, firmaría ahora mismo.
0: El cas és que el tro de Cervera té la primera fila, surt entremig de Bezzecchi amb nou rècord de pista i de Fermín Aldeguer. Jorge Martín, el líder del campionat, surt des de la segona fila. Àlex Márquez des de la tercera. Pol Espargaró des de la quarta i Àlex Rins des de la setena. La clau de l'esprint la podem tenir a la sortida. El tro de Cervera necessita posar-se davant per frenar Bezzecchi. Recordeu la general. Lidera Jorge Martín. Marc Márquez és a 19 punts i Bezzecchi a 24 punts.
2: La cursa de seguida a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. L'univers MotoGP començarà quan faltin 5 minuts per a les 3 de la tarda amb aquesta cursa sprint amb el Damià des del circuit de Misano Adriàtico. Fem un repàs ràpid, Damià, de dos esdeveniments més de motor que poden acabar amb dos catalans campions del món.
0: Mira, Guillem Farrés es pot proclamar demà a la Xina campió del món de motocross a la segona categoria MX2. El pilot de Balsareny ha guanyat avui la cursa de classificació i el seu rival directe i company d'equip, el sud-africà Camden McLellan, ha acabat tercer. Perquè el pilot oficial Triumph es proclami campió, ha de sortir del circuit de Xangai amb 60 punts sobre McLellan. Es disputen demà dues mànegues. De moment, el català té 52 punts més que el sud-africà. Segon esdeveniment per tancar. Mundial de ral·lis categoria Júnior, el Rally de Xile, darrera prova d'aquest Mundial Júnior. El català Gil Membrado ocupa la segona posició de la general després de la primera jornada. Membrado va liderar ahir d'inici amb una victòria de tram dels 6 disputats, però va acabar a 15 segons del finlandès Levi Lassila. Membrado té opcions matemàtiques d'aconseguir el títol, però no depèn d'ell. I a més cal explicar que a Xile hi ha doble puntuació més altres punts per victòries de trams. Encara que tot sembla indicar que les opcions del pilot d'Olost passen per guanyar la prova. Aquest dissabte, tarda, vespre, hora catalana, 6 trams més de la segona i penúltima jornada.
2: Gràcies, Damià.
0: Adeu.
2: I baixem de la moto i agafem la pilota de bàsquet perquè l'extècnic del Barça, Xavi Pascual, ha parlat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del Barça. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Pascual assegura que va ser una decisió multifactorial.
3: I que en cap cas va marxar per diners, perquè si fos així, assegura, ja no hauria tornat al Barça. El tècnic, ara el Dubai Basketball, insisteix que necessitava sentir que era on havia de ser i que la seva prioritat va ser no perjudicar el Barça.
4: Tenia la sensació de que potser no era el meu lloc ni el meu moment, i un cop va estar dins i com el club funcionava, com jo m'adaptava, com veia el futur, doncs ràpidament vaig identificar que no era el meu lloc. No podia fer bé la meva feina o com jo creia que la podia fer, i per això ho vaig dir quan abans possible, no? Molt d'hora, perquè per no condicionar el futur de l'equip i que el club tingués molt de temps per trobar el seu camí.
3: Pascual, a més, explica que, tot i la sortida, manté molt bona relació amb Joan Laporta.
4: Sí, totalment. S'ha de separar coses. Jo, a la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. I amb el president Laporta, pues, la relació és intacta i tenim molt, molt bona relació. Jo li vaig explicar què és el que jo sentia i ell em va respectar des del primer moment, com sempre ha fet. Sempre hem tingut molt bona relació i res no ha canviat i res no canviarà.
3: L'extècnic afirma que el Palau Blaugrana és i serà el seu santuari i està convençut que mai tornarà a ser tan feliç com ho va ser durant la seva primera etapa al Barça. Pascual reconeix que les segones parts, com explica que li va dir Pep Guardiola, són molt complicades al Palau i acostumen a no ser tan bones. Mentrestant, encara en bàsquet, avui es disputen les semifinals del Mundial Femení. A 4:45, França-Alemanya, França és la gran favorita, i a 8:00, Estats Units-Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz.
2: Gràcies, Roger. 6 minuts i 3:00, aquest cap de setmana Madrid s'estrena a la Fórmula 1, aquesta tarda a 4:00, entrenaments oficials i classificació. Ahir el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Matt Rink. Enviat especial a Madrid, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Escolta, comencem pel vessant esportiu a 4:00, com dèiem, classificació. Qui apunta a la pole?
5: Home, ara mateix a Kimi Antonelli, perquè és líder de Mundial, perquè està també ràpid als darrers entrenaments lliures que s'han fet fa una estoneta, i perquè és qui més pole positions ha aconseguit aquesta temporada, però s'ha d'anar molt en compte amb els murs d'aquest circuit urbà de Madrid, semiurbà de Madrid, perquè evidentment qualsevol petita errada et pot penalitzar, però bé, Antonelli, que ha estat el més ràpid per davant de Leclerc i de Piastri, a priori surt amb força números per emportar-se la primera pole position aquí a Madrid, tenint en compte que la darrera sessió de lliures ha estat el més ràpid, una sessió que ja hem tingut dues banderes vermelles, una per una topada de Lewis Hamilton i una altra d'Oliver Berman, per tant tot fa per veure que també tindrem alguna bandera vermella durant els entrenaments oficials a partir de les 4 de la tarda, ja no vull saber demà a partir de les 3 durant la cursa.
2: Mira, ara ho estàs dient, què hem d'esperar d'aquesta cursa en aquest circuit semiurbà, Oriol? Emoció i també, per què no dir-ho, trompades?
5: Fins i caos.
2: Es pot dir que es busca això?
5: Bé, no sé si es busca, però que s'ho trobaran segur, perquè evidentment és un circuit molt, molt penalitzador pel que fa a qualsevol errada. Aquí no hi ha escapatòries, i tens els murs, tens aquest revolt de la Monumental, que és un revolt a cegues amb un pendent màxim fins i tot del 24%. Per tant, aquest més de mig quilòmetre d'aquesta Monumental, doncs també pot tenir algun problema per part dels pilots, i demà evidentment els entrenaments i el que hem estat veient fins ara, els pilots no van avançar-se els uns als altres, demà la cursa sí que ho faran, i per tant d'espectacle segur que en tindrem.
2: I per acabar, Oriol, aquest gran premi ha tingut l'oposició de part del veïnat. Quin ambient t'hi has trobat aquí a Madrid?
5: Bé, espectacle aquí també, però per una altra banda, perquè hi ha veïns evidentment que es queixen que ja fa moltes setmanes que això del Madrid els fa la vida completament impossible, que no poden moure amb tranquil·litat pel barri, que hi ha molt de soroll, que evidentment aquí diuen que no s'ha gastat ni un cèntim de diners públics, però que hauríem de veure-ho realment a l'hora de la veritat, perquè les instal·lacions són majestuoses, recorden més el circuit d'Abu Dhabi, d'Aràbia, tot és molt gran, tot és molt majestuós, per tant costa creure que aquí no hi ha hagut ni un cèntim de diners públics en aquesta instal·lació, però bé, això evidentment ja veurem què passa a partir de dilluns, quan s'acabi aquest gran premi, i per tant s'hagin de passar factura tot el que hagi passat aquí.
2: Doncs els entrenaments oficials a partir de les 4 els seguirem amb l'Oriol al Tot Girar. Gràcies, Oriol!
5: Fins ara!
2: I tanquem el programa parlant de ciclisme, perquè a la Vuelta Enric Mas està més a prop de la seva primera victòria en una volta gran. El mallorquí manté 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte a Primoz Roglic, quan només queden dues etapes, la penúltima està en dansa, última etapa de muntanya, la més dura, amb tres ports de primera i final al Collado de l'Alguacil de categoria especial. Isaac Vilalta, bona tarda de nou. Com tenim aquesta penúltima etapa de la Vuelta?
6: No, totalment oberta, apassionant, perquè estem vivint ara mateix una situació de cursa que és més pròpia d'un final d'etapa, i ara mateix està el grup capdavanter més de 80 quilòmetres, és a dir que està tot molt obert, l'etapa amb diferents grups, al davant un grupet d'11 ciclistes, on hi és el Pau Miquel, també hi és Wout van Aert, darrere ve un grupet perseguidor de 56 ciclistes, aquí és el David de la Cruz, i més enrere a gairebé 9 minuts, el grup del líder, que és el que realment ens interessa per veure com es resol aquesta Vuelta pel que fa a la classificació general, i el grup dels favorits, el que et deia, més propi d'un final d'etapa, perquè només hi ha 6 ciclistes, tots els homes del capdavant de la general. Hi ha hagut atacs de Richard Carapaz i de Sepp Kuss que han trencat completament l'estructura de l'equip Movistar. Enric Mas ja no té cap company, Primoz Roglic tampoc, sí que en tenen per davant en aquesta fuga tan nombrosa que us deia, però insisteixo, el grup dels grans favorits amb Enric Mas, Roglic, Gol, Sepp Kuss, Richard Carapaz i Oscar Only, aquests 6 homes que estan completament sols i per davant més de 80 quilòmetres amb diferents ports. Els en queda un dos de primera, vaja, i el Collado de l'Alguacil, com deies, de categoria especial, que és l'últim del dia.
2: Doncs al final d'aquesta etapa, la segurament decisiva d'aquesta Vuelta, la viurem també al Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de les 4 amb l'Isaac. Gràcies, Isaac.
6: Adeu.
2: Un minut i rematem, Ripo. Encara tenim temps de dir-ne una de futbol sala.
7: Sí, perquè avui juga el Barça, que debuta a la pista del Valdepeñas a partir de 6:45 de la tarda. És la primera jornada. Ahir ja va jugar el CatGas, l'antic Indústria Santa Coloma, que va perdre per 2-4 a casa contra el Palma.
2: Dues de tenis.
7: Ja tenim els finalistes del quadre masculí de l'Obert dels Estats Units. La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Tiafoe i Khachanov en 4 i 3 sets respectivament. I la final femenina serà l'esperada. La disputaran aquesta nit la bielorussa Arina Sabalenka i la kazak Elena Rybakina.
2: I un últim apunt, Ripo, de waterpolo.
7: Perquè el Club Natació Sabadell, en un comunicat, es defensa de les declaracions de l'exjugadora Maika García, que acusa el club de no renovar-la a causa de la seva maternitat. El Sabadell ho nega, insisteix que ha actuat només per criteris esportius.
2: Gràcies, Ripo. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia, amb la transmissió de l'Espanyol. Juga al camp de l'Osasuna i després el Girona, que rep a casa el Castelló.

0: El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho començarem a notar a les butxaques. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi contribueixen a aquest encariment, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El que més s'ha encarit ha sigut el sucre i els cereals. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, conquereixen diverses illes i ports estratègics de la costa del Mar Roig. Una ofensiva militar que permet augmentar la influència de Teheran sobre el trànsit de petroli al Golf i que de retruc provoca desenes de milers de desplaçats al Iemen. Els líders dels anomenats BRICS, les economies mundials emergents, demanen màxima contenció davant d'aquesta escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà i en un avís implícit als Estats Units pel seu conflicte a l'Iran, aposten per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Tribunal Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual hem tingut accés a 3cat Info, però que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del pròxim dia 22. Queden en llibertat els 10 menors d'edat detinguts durant els aldarulls que va haver ahir a la tarda a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. Els altres 8 detinguts han passat a mans del jutge. La CUP carrega contra l'actuació dels Mossos. Els acusen de posar una catifa vermella a la ultradreta i de reprimir l'independentisme. Al president dels Estats Units, Donald Trump, li encantaria veure, diu, una Irlanda unificada. El president nord-americà ho ha afirmat a l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, respon que no ha canviat res i que no contemple cap referèndum. Mor als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, conseller d'universitats del primer govern tripartit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el compromís amb el país, la universitat i amb el servei públic. I a Fira Tàrrega, avui les dones són les protagonistes dels espectacles gratuïts al carrer, a l'Espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques, sobre bellesa i cures, i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomfen entre el públic que assisteix al certamen a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: Acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda, un quart de 5, Osasuna espanyol tanca la jornada d'avui al Madrid Rayo a les 9 del vespre, segon el Girona rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. I a la Lliga F s'ha jugat l'Atlètic Club d'Obes Espanyol 2 a les 7, Barça Atlètic de Madrid.
0: Cel variable a la costa central, risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda de cara al vespre, més probables al Prepirineu central o al Montseny. Ambient assolellat a la resta avui amb calor moderada perquè els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre. Se situaran en general poc per damunt dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 3 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El preu mundial dels aliments ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys. Només l'últim mes, aquest increment ha estat del 1,9%, segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. Els aliments que més s'encareixen són el sucre i els cereals. Informe de Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però, rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No està...

0: estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
1: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
0: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
1: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
2: Precisament per combatre aquest encariment dels aliments, l'Estat espanyol podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més barats. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York. L'organització no governamental Justícia Alimentària ha començat una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques que asseguri que tothom tingui accés a productes frescos, saludables i a preus assequibles. La proposta compta amb el suport de més de 60 organitzacions. Per Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, això beneficiaria consumidors, però també productors. N'ha parlat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
3: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
2: Des de l'any 2020, a Espanya els preus dels aliments han pujat un 34%. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa el 16% de la despesa familiar, segons l'IDESCAT. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que avui analitza aquesta qüestió de l'encariment dels aliments i del paper que hi tenen les cadenes de subministrament, l'emetrem aquesta nit a partir de les 10. Ofensiva dels aliats de l'Iran per controlar el trànsit marítim al Mar Roig és la principal ruta alternativa a l'estratègia que ha estret d'Hormuz per exportar el petroli que es produeix al Golf. Els Houthis del Iemen han llançat una ofensiva a llampec i en pocs dies han aconseguit controlar les principals ciutats i illes de l'estret de Bab el-Mandeb. Ferran Puig, responsable d'Oxfam al Iemen, ha explicat des d'aquest país que amb aquesta victòria els Houthis ja controlen un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i de via d'entrada a aquest Mar Roig.
4: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De sobte, doncs, de la nit a la matinada, doncs, van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
2: La milícia xiïta assegura que el trànsit comercial continua obert, però que vetaran la circulació als vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf i que amenaça de reactivar un nou front de la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat, però, que els Houthis li han garantit que no volen un enfrontament amb Washington i reitera que la guerra amb l'Iran acabarà aviat. Aquesta escalada del conflicte al Iemen amenaça d'agreujar encara més la crisi humanitària en aquell país. L'avanç dels Houthis a la costa del Mar Roig ha provocat més de 46.000 desplaçats els últims dies i ha deixat centenars de famílies atrapades al front de guerra. Els líders dels BRICS, les economies mundials emergents reunides a l'Índia, han acordat demanar màxima contenció davant d'aquesta escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Aquest grup ha posat a prova la seva unitat després de dècades d'expansió i ha fet valer el seu pes econòmic creixent, apostant per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, si bé han eludit esmentar directament l'estret d'Hormuz. El document de 140 pàgines acordat pels BRICS també reclama protegir els civils i les infraestructures i respectar la sobirania i la integritat territorial dels estats, en una al·lusió indirecta a la intervenció dels Estats Units contra l'Iran. El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit ara l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. I el tancament al març de l'estret d'Hormuz per la guerra ha complicat l'exportació de farratge als països de l'Orient Mitjà. Catalunya exporta bona part del producte als Emirats Àrabs Units, a l'Aràbia Saudita i també a Jordània. Però la sequera que ha viscut bona part d'Europa aquest estiu també ha contribuït de manera indirecta a salvar la campanya dels productors d'alfals catalans. Anem fins al Almacelles, al Segrià. Oriol Bosch.
5: Mercats competidors com el francès, el suís, l'alemany i l'irlandès s'han convertit en els principals demandants de farratge aquest estiu per als productors catalans i estatals. La calor i la falta de pluja han assecat les pastures d'aquests països, que han hagut de buscar alternatives per alimentar el bestiar. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
6: I Europa està fent una demanda ara mateix brutal d'alfals i d'altres pastos per poder alimentar les ganaderies. Per tant, el que no se vendrà en aquests països d'Orient Mitjà, pues, probablement vagi a un mercat molt més proper.
5: Els productors d'alfals han reprès des de fa 2 mesos les exportacions a l'Orient Mitjà, però a uns costos que s'han triplicat. Fer arribar contenidors a Qatar pot costar fins a 2.000 euros. El sector alerta de la davallada generalitzada del cultiu de farratge, que en 10 anys ha reduït prop d'un 30% la producció.
2: Poc més de 4 minuts i serà un 3:15.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual hem tingut accés a aquesta emissora defensa els jutges del Tribunal Suprem. Negue que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament, però, que malgrat tot no tindrà un impacte real a la futura amnistia dels polítics catalans perquè, quan el pròxim dia 22 el ple del Tribunal Constitucional debati el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem que, recordem-ho, considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una manera o altra, diu. Macías rebutja que el tribunal actuï per aquesta animadversió o capritx quan no els apliqui l'amnistia perquè, diu, s'han limitat a aplicar la llei, però no és la posició majoritària al TC. Per això Macías haurà de modificar la seva proposta perquè es pugui ajustar el criteri de la majoria, o bé la ponència passarà a un altre magistrat que defensi concedir l'empara a Turull i, per tant, aplicar-li l'amnistia. Un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. I això podria permetre que a l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. I han quedat en llibertat els 10 menors d'edat detinguts ahir a Barcelona pels aldarulls que va haver després d'una manifestació antifeixista. Els altres 8 han passat avui al migdia a mans del jutge. Un grup neonazi va convocar una concentració coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya i diverses entitats antifeixistes van convocar una contramarxa per fer-hi front que va plegar molta més gent. Els Mossos van separar en tot moment tots dos grups. Segons la policia, hi va haver llançament d'objectes cap als agents i quan es van dispersar les concentracions, un grup d'activistes independentistes haurien cremat 3 contenidors. La CUP ha sortit avui a carregar contra l'actuació dels agents. El seu secretari general, Non Casadevall, creu que la policia custodia l'extrema dreta i reprimeix l'independentisme.
8: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
2: L'Assemblea Nacional Catalana també denuncia la detenció irregular amb un ús desmesurat de la força afegeix per part dels Mossos dels 8 menors independentistes. Assegura que alguns són membres de l'Assemblea. En un escrit a les xarxes socials, afirma que són inacceptables les detencions que es van fer ahir amb violència física i les immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposaven cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris que van fer aquests joves, els Mossos haurien etzibat els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. I avui es compleixen 50 anys de les càrregues policials que hi va haver contra els integrants de la Marxa de la Llibertat al seu pas per Montblanc. La iniciativa, de caràcter pacífic, es va plantejar com una mobilització arreu dels països catalans, dividida en 6 columnes que van recórrer pobles i ciutats per difondre les reivindicacions del moviment democràtic. Coincidint amb aquesta efemèride, avui s'ha inaugurat una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Montblanc, Ariadna Escoda.
9: Cartells, fotografies, octavetes i plafons informatius conformen la mostra, on s'explica, entre d'altres qüestions, que la Marxa de la Llibertat volia simbolitzar l'avenç cap a un sistema de llibertats i drets democràtics després de la mort de Franco. Les 6 columnes de participants havien de confluir a Poblet, però la repressió policial va impedir-ne l'arribada. Malgrat tot, mig segle després, integrants com la Pilar Magrinyà reivindiquen la importància d'aquella gesta.
10: I el poble ho va saber veure, ho va saber reconèixer i va continuar. Continuem caminant. La situació és molt diferent, ha canviat moltes coses, però encara no hem aconseguit tot el que volíem.
9: Per rememorar els fets i transmetre els valors a les generacions presents i futures, està previst que l'exposició sigui itinerant pels arxius del país. Aquesta tarda es farà una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet, on havia de culminar la Marxa de la Llibertat el 12 de setembre de 1976.
7: 3CAT Info.
2: És un quart de quatre.
7: El temps.
2: Jofre Genué.
11: Les petites nuvolades que estan creixent al voltant de la costa central seran protagonistes al llarg de les properes hores, mantenint un cel una mica variable, insistint més o menys entre el Baix Penedès, el Penedès, zones del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, és on fins i tot podrien arribar a donar algun petit ruixat o alguna gotellada en les immediates hores. Però és poca cosa, no anirà més al llarg de la tarda, i en tot cas seran les que es formaran cap a l'interior, des del Berguedà, Lluçanès, Osona, prop del Montseny, que puguin acabar donant també en aquestes àrees algun ruixadet de cara al vespre, sobretot. A la resta del territori, tranquil·litat, amb unes temperatures agradables, una calor molt continguda, amb aquestes xifres, al voltant dels 25 a 30 graus, sempre valors una mica més alts cap a la Vall de l'Ebre. Demà, menys nuvolada, més calor i ascens del termòmetre, que tindrà continuïtat fins dimarts a l'espera d'un nou canvi de cara a dimecres.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: A Ceuta, com a mínim, 8 persones han estat detingudes i 2 més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls que hi ha hagut a la ciutat autònoma. Una de les persones ferides està ingressada a l'hospital. Els fets passaven a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. Segons fonts policials, els detinguts són 6 persones de Ceuta i 2 migrants relacionats presumptament amb aquesta batussa. Se'ls acusa de robatoris amb violència, lesions i amenaces. A tot això continua la picabaralla política enmig de la polèmica sobre l'actuació de l'executiu espanyol i la informació prèvia que hauria rebut per part dels serveis d'intel·ligència davant d'aquesta entrada massiva de gent. La portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, ha defensat la gestió del govern i ha negat que l'entrada fos previsible. N'ha parlat a Ràdio Nacional.
12: Y yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no?, es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que en Ceuta, por ser ciudad fronteriza, viven situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
2: La portaveu socialista ha acusat el Partit Popular i a Vox de convertir Ceuta en arma electoral. De la seva banda, el vicesecretari de Cultura i Esport dels Populars, Borja Sémper, ha reclamat a l'executiu espanyol que assumeixi responsabilitats.
13: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón o hayan hecho algún mínimo gesto de humildad?
2: Donald Trump diu que li agradaria molt veure una Irlanda unificada i assegura que això acabarà passant. Unes declaracions que podrien obrir una carpeta de fricció amb un gran aliat de Washington, el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. El president dels Estats Units ho ha dit just d'aterrar a Dublín en el primer dia d'una visita de cap de setmana en què barrejarà contactes polítics i golf. Londres, corresponsal Quim Olivares.
14: Convidar Donald Trump, encara que sigui per veure un torneig de golf, té els seus riscos diplomàtics. El president nord-americà ha deixat anar des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
15: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent? How can it be
14: bad? Però fa unes setmanes el primer ministre britànic, Andy Burnham, va dir que ara per ara quedava descartat un referèndum per la reunificació d'Irlanda. Trump ja ha marxat cap a l'oest de l'illa, fins a Dombeck, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys i que va salvar de la fallida per veure en directe l'Open d'Irlanda. El primer ministre irlandès, Michael Martin, ha elogiat les inversions de Trump allà.
16: Pel que fa a la inversió a Dumbeck, és un actiu molt valuós per la zona i n'esperem d'altres. I en molts aspectes penso que reforça la relació econòmica entre els dos països.
14: Empreses nord-americanes com les tecnològiques Apple, Meta i la farmacèutica Pfizer tenen la seu europea a Irlanda, on paguen un impost de societats molt baix. A Dublín hi ha hagut protestes contra la presència de Trump per la seva política al Pròxim Orient. La presidenta irlandesa, Catherine Connolly, coneguda per la seva

posició pro-Palestina i que era al carrer a les protestes la darrera vegada que Trump va ser a Irlanda el 2019, avui l'ha rebut a la seva residència on, segons la versió oficial, han parlat d'energia.

0: turístic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia encara una activitat delictiva alta i amb molta mobilitat geogràfica. A més, comptava encara amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer tot el que robaven. Els detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a grup criminal organitzat. Ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Va néixer a Xàtiva l'any 1945, va estudiar química a la Universitat de València i el 1977 va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on l'any 1994 es convertia en rector i va exercir aquest càrrec durant 8 anys, fins al 2002.
1: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut tot un símbol per l'autònoma.
1: També innovadora i creativa en el camp de la formació.
0: El seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall i el 2003 es convertia en conseller d'Universitats i Recerca.
2: Una qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i la construcció de l'Àrea Europea d'Investigació.
0: I va estar al capdavant de la Conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència al 2010. Va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels Països Catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol per la pèrdua d'una persona, dit textualment, compromesa amb Catalunya, la universitat i el servei públic, amb una vida sencera dedicada a millorar el país. També l'autònoma ha fet una nota de condol per aquesta pèrdua. I les dones són protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts avui a l'Espai Reguer de Tàrrega, Fira Tàrrega. Els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures. I Rosbif, de la clown Sara Anglada, han triomfat entre el públic que assisteix al certamen que estem seguint amb l'enviada especial de 3Cat Info, Marta Vives.
3: Què en queda de nosaltres quan la memòria ens abandona? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, on a través del mà a mà i el moviment, 5 acròbates investiguen l'equilibri dels records d'un cervell en ruïnes. El públic ens ho ha explicat així.
4: Que això que deu tenir el seny, com la sostenen una, com se sostenen unes a les altres, com s'ajuden unes a les altres a sostenir.
5: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
3: I ben a prop, a l'espai del costat, la clown Sara Anglada ens posa la pell de 5 personatges monocromàtics que surten d'un contenidor de la brossa per parlar sense embuts de la merda.
6: Crec una mica una reflexió sobre la vida, quan al principi de tot ens fa llençar tota la merda. Crec que, a veure, els catalans parlem molt de sobre la merda. I crec que venia a fer una mica una reflexió sobre com estem a la vida o alguna cosa així. No sé.
7: De la brossa. Que la brutícia, li agradava molt la brutícia.
3: Són dos exitosos dels 57 espectacles que al llarg d'aquest cap de setmana es despleguen en diverses funcions a Tàrrega, que avui concentra el volum més gran d'espectadors.
8: 3Cat Info.
0: 5 minuts i mig i seran 3:45.
8: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
9: Bona tarda, ha acabat tot just ara la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP amb victòria per Marc Márquez. Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, seguit de Marco Bezzecchi i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat en cinquena posició. Abans, al matí, el pilot italià Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole d'aquest gran premi al davant de Marc Márquez, que ha aconseguit el segon millor temps. Demà, la cursa llarga d'aquest gran premi de San Marino.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Això és el que ha acabat tot just ara, i d'aquí a poc més de 3 quarts d'hora ha de començar un altre esdeveniment esportiu. En aquest cas és el partit que jugarà l'Espanyol al camp de l'Osasuna a 4:45 de la tarda.

0: I amb 11 ja confirmat de Manolo González. Hola, Sonia Oleart, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Francesc. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Hinojo, banda dreta per Dolan, banda esquerra per Javi Hernández, doble pivot i seran Urco i Edu Expósito, i per davant en punta Marcos i Roberto. Això són tres novetats respecte a l'11 que va jugar davant el Sevilla la setmana passada. Entra Riedel per Unai, Urco per Moscardo i Marcos per Calatrava. Recordem que l'Espanyol té les baixes de Quique Puado i també de Goro Sabel. Ha sumat 4 punts fins ara, és 12 a la classificació i avui intentarà sumar la primera victòria fora de casa.
0: Gràcies, Sònia. Seguirem aquest partit, la transmissió en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I canviem el futbol per les bicis, pel ciclisme, perquè tenim encara més esport en directe. En marxa la 20a etapa de la Vuelta, l'última d'alta muntanya, amb un fotimer de metres de desnivell, pràcticament 6.000, i amb Enric Mas acariciant ja la ronda espanyola. Isaac Vidalta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. En efecte, els ciclistes que han superat ja un port de tercera i un de primera, els que estan pujant, de fet, ara el Porsche de primera categoria, un port que pugen en dues ocasions, una ja l'han passat, ara l'estan pujant per segona ocasió, els quedarà el Duque de primera i al final la Collada de l'Aguacil de categoria especial. La situació de cursa ara mateix molt interessant, al capdavant un grup de 10 homes, entre els quals hi és el català Pau Miquel, també hi és Wout van Aert, darrere seu un grup de perseguidor amb 3 ciclistes més que formaven part d'aquesta fuga, més enrere un grup amb 43 corredors, aquí hi és el català David de la Cruz, i més enrere a 8 minuts i mig, i aquest és el que ens interessa, el grupet del líder d'Enric Mas, on també hi és Primoz Roglic, on també hi és Félix Gol, els tres primers de la general, i també Richard Carapaz, el quart de la general. A partir d'aquí, un salt fins a Sepp Kuss, que és 11è a la general. Això vol dir que en aquest grupet de només 9 corredors hi ha els homes importants, però ja falten ciclistes que avui perdran temps i que no tindran cap mena d'opció de lluitar per les seves possibilitats de ser el podi final. Oscar Only, Omer Zell o Bertet, que estan al top 10, avui perdran molt temps. La situació de cursa, per tant, amb dos escenaris per davant, els que poden lluitar per la victòria d'etapa, tot i que encara queda moltíssim, i per darrere la lluita per la general. Ara mateix, amb Mas, Roglic, Gol i Carapaz, el mateix grup, però Carapaz ja ho ha intentat anteriorment. L'han acabat caçant, segur que hi haurà molts moviments d'aquí fins al final.
0: Gràcies, Isaac. I en marxa també les semifinals de la Copa Catalunya de waterpolo masculí entre l'Atlètic Barcelona i el Club Natació Terrassa. Anem al Club Natació de Montjuïc. Roger Serrat, bona tarda.
3: Bona tarda. Falten 2 minuts de l'últim període per finalitzar el partit i, de moment, resultat de 18-5 favorable a l'Atlètic Barceloneta en aquesta primera semifinal de la Copa Catalunya de waterpolo. Des del primer període que l'Atlètic Barceloneta ha passat per sobre del Club Natació Terrassa i així ho reflecteix el marcador. A partir d'un quart de 5, la segona semifinal que enfrontarà el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I en futbol, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva Joan Camper abans de jugar demà un quart de 5 de la tarda al Camp del Llevant. Eric García, que va ser baixa per sanció davant el Feyenoord a la Champions, és la novetat a la convocatòria de l'equip que viatjarà aquesta tarda cap a València. A la roda de premsa prèvia, Hansi Flick ha demanat mantenir la mentalitat, l'actitud, la intensitat i la concentració. Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
5: These things, maybe only 10%, then that's not good.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora estem destacant que el preu dels aliments bàsics a nivell mundial és ara el més car dels últims 4 anys. Els conflictes geopolítics i el temps advers sovint hi han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. En relació a aquesta qüestió, us explicarem que al Senegal, en només 10 anys, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema "La marxa del cabàs buit" per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig. Els Houthis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Tribunal Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, però que previsiblement no prosperarà per la majoria progressista del Tribunal al ple del pròxim dia 22. D'altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 4, la número 2 de Podem, Irene Montero, ha engegat la carrera per ser la candidata de la formació a les pròximes eleccions generals, però ha demanat alhora ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom. I la calor i la falta de pluja han fet endarrerir la temporada de bolets i que gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu. I en esports a aquesta hora, Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP i a 4:45 de la tarda a la Lliga de Futbol Osasuna Espanyol.
1: Tenim el salt variable a la costa central, amb el risc que pugui ploure una mica fins ara a mitja tarda, però que de cara al vespre els ruixats siguin més probables al Prepirineu Central i al Montseny. Ambient assolellat a la resta, calor moderada, però avui les temperatures més altes, poc per damunt dels 30 graus, en punts de la Vall de l'Ebre. El preu mundial dels aliments ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys. Només l'últim mes aquest increment ha estat del 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, els aliments que més s'han encarit han estat el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant a la butxaca dels consumidors. Més dades en aquest informe que ha elaborat Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: El Senegal, a l'Àfrica Occidental, és un botó de mostra de l'encariment mundial dels aliments. En només 10 anys, per exemple, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema "La marxa del cabàs buit" per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. Crònica des de Burkina Faso, d'Èlia Borràs.
5: Milers de manifestants han sortit als carrers de Dakar, la capital senegalesa, per denunciar i pressionar el govern perquè adoptin mesures concretes per frenar l'augment dels preus dels productes bàsics com l'arròs, la carn o l'electricitat. Talibou Yambay és un pare de família que explica a 3CAT com és la situació a les llars senegaleses.
6: Per a les famílies és molt dur, és molt dur. N'hi ha que els costa poder alimentar els seus fills.
7: Que ho fem a fer morir.
5: El president del Senegal, Diomaye Faye, va dir en l'últim Consell de Ministres que regularia el preu dels lloguers i ha aixecat la prohibició d'importar cebes estrangeres per fer-ne baixar el preu. En només 10 anys el preu de la carn s'ha duplicat i ara els mercats senegalesos es ven per uns 10 euros al quilo en un país on el salari mitjà no passa dels 375. L'augment dels preus de l'alimentació, del bestiar i el transport, també el consum a gran escala de carn, han fet que el preu hagi pujat fins a uns màxims impossibles per a la població.
6: Vivim un veritable infern al Senegal. És un infern.
5: Les manifestacions conegudes amb el nom de la Marxa del Cabàs Buit arriben en un context econòmic complicat per al Senegal, que s'enfronta al pagament del deute, l'augment mundial del preu de la gasolina i els plans d'ajustament del Fons Monetari Internacional, amb qui acaba de firmar un nou acord d'un total de 1.895 milions d'euros.
1: Ofensiva dels aliats de l'Iran per controlar el trànsit marítim al Mar Roig, la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar el petroli del Golf. Els Houthis del Iemen han llançat una ofensiva a llampec i en pocs dies han aconseguit controlar les principals ciutats i les illes de l'estret de Bab el-Mandeb. Ferran Puig, responsable d'Oxfam al Iemen, ha explicat des d'aquest país que amb aquesta victòria els Houthis ja controlen un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i via d'entrada al Mar Roig. Ens n'ha parlat avui al matí a 3CAT Info.
0: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De sobte, doncs, de la nit a la matinada, doncs, van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
1: La milícia xiïta assegura que el trànsit comercial continua obert, però que vetaran la circulació als vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf i que amenaça de reactivar un nou front de guerra a l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat, però, que els Houthis han garantit que no volen cap enfrontament amb Washington i reitera que la guerra amb l'Iran acabarà aviat.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 3:45 de la tarda. La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual hem tingut accés en aquesta emissora defensa els jutges del Tribunal Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament, però, que malgrat tot, no tindrà un impacte real a la futura amnistia dels polítics catalans. I és que quan el pròxim dia 22 el ple del Tribunal Constitucional debati aquest cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. El seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que recordem ho considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia, perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una manera o altra. No és, però, la posició majoritària del Tribunal Constitucional. Per això, Macías haurà de modificar la seva proposta perquè s'ajusti al criteri de la majoria. O bé la ponència passarà a un altre jutge que defensi concedir l'empara a Turull i, per tant, aplicar-li l'amnistia. Un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont, i això podria permetre que a l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. La número 2 de Podem, Irene Montero, dona el tret de sortida a la carrera per ser candidata de Podem a les eleccions generals l'any vinent, però demana unes primàries obertes a tothom.
8: Las normas del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Irene Montero ha fet aquest anunci a Madrid, on ha reivindicat la política perquè la gent visqui bé i tingui el que necessite per viure. Ho ha resumit en tenir pau, casa i feina. Un sistema de pagament per ús, unificat a tot l'Estat, a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. Aquest és el model que aquesta setmana ha plantejat l'expresident d'Aberti, Salvador Alemany, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reobrís el debat sobre els peatges al Parlament. i al cap de 5 anys que desapareguessin de les principals autopistes a Catalunya. L'actual president de SABA ha fet una proposta al Col·legi d'Economistes. Alemanya ha defensat que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un model consensuat políticament. Repassem els trets principals d'aquesta proposta en aquesta informació que ha elaborat en Joan García amb el muntatge tècnic d'Albert Jodar.
9: Tornar a pagar, però menys, només per mantenir el que s'ha usat.
10: Crec que és important insistir que aquesta proposta no consisteix a tornar a posar peatges. El que plantegem és aprofitar l'experiència acumulada per construir un model nou. Un model aprovat per una llei consensuada, transparent i estable, que faci correspondre al pagament de l'usuari amb l'ús que fa de la infraestructura i amb el cost de servei que rep. Les grans inversions en noves infraestructures correrien de càrrec de les administracions públiques.
9: Ni peatges ni vinyeta. Pagar per ús, per quilòmetres recorreguts i tipus de vehicle on la tecnologia de càmeres i sensors ha de facilitar la fluïdesa.
10: I crec que la situació actual ens dona oportunitat de plantejar un model més avançat i eficient que els sistemes que hem conegut fins ara. He de dir que tots els sistemes de lectura de matrícules, transponder, que és el teletac, etc., estan superexperimentats, sense aturar, amb lectura de matrícules, i està funcionant perfectament.
9: Un consorci entre l'Estat i les autonomies s'encarregaria de gestionar la conservació de les vies d'alta capacitat amb ingressos finalistes.
10: Perquè aquest sistema funcioni, no hi ha prou amb establir una tarifa. Cal també una estructura de governança. La proposta és que la mateixa llei que reguli el sistema tarifari unificat encomani la seva gestió a una agència pública de mobilitat. I ja em sembla que és possible. Hi hauria d'haver sobretot tres garanties. Transparència, rendició de comptes i coherència territorial.
9: El nou model faria desaparèixer la diferència entre autopistes i autovies. S'hi inclourien totes les vies d'alta capacitat sense les barreres físiques dels peatges tradicionals. S'hauria d'implantar per llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Pel secretari d'Estat de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el model que s'apliqui ha de ser tant per camions com per cotxes.
11: No és prudent posar només peatge per camions, sinó que hauria de ser un peatge universal per camions i per cotxes. Tenim ara mecanismes de carreteres intel·ligents i de cotxes intel·ligents que això ho podrem fer. Però sobretot el que hem de pensar és com convèncer la societat de que hem de fer això.
9: El Servei Català de Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres amb tarifa modulable segons el pes del vehicle i les emissions de CO2 segons La Vanguardia. Un grup de treball ho estudiarà.
7: Trescat Info.
1: La temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja han fet que a dia d'avui gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes hi ha hagut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, ha explicat que el bosc ha patit molt aquest estiu i que ara necessita recuperar-se. N'ha parlat en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio, o sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas, pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
1: Tot i amb això, aquest cap de setmana ja es poden trobar al Mercat del Bolet de Cal Rosal, al Berguedà, les primeres espècies. Una de les paradistes, la Lluïsa Vilalta, ha explicat quin és, un any més, el bolet que més demana la gent.
13: El rovelló és el rei de tots. Si no tens rovelló, ja pots tancar la parada. Home, llavors tens altres tipus de varietats, però el rovelló n'hi ha d'haver-n'hi.
1: El Berguedà, per la seva diversitat de paisatges, altituds i tipus de bosc, és una de les millors zones de Catalunya per la recol·lecció dels bolets. Gairebé són 3:15.
7: El temps.
1: Dani Ramírez.
14: De moment, tarda tranquil·la, fa sol i calor, però hi ha la possibilitat d'alguna gotellada, d'algun xàfec en punts del litoral i prelitoral, de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, principalment prelitoral nord, fins i tot Catalunya central i prepirineu oriental cap a l'àrea del Berguedà. serien, doncs, res, quatre gotes, algun xàfec de 5-10 minuts, després es torna a aclarir. És un temps variable que no ens ha de portar grans tempestes. Però bé, aquesta matinada, matí, plovia fort, de forma localitzada, dins del mar, i enfront de la costa de la ciutat de Badalona s'ha pogut veure que penjava d'un gran cumulonimbus, doncs, una mànega, un fibló que tocava a terra, francament. Que tocava al mar, més ben dit. Situació que ve marcada, doncs, per aquesta variabilitat, calor moderada, una mica intensa a l'interior, de 30 a 33. Demà puja una mica, 32, 33, 34 les més altes, al Pla de Lleida, interior de l'Ebre sobretot. Avui també arriben els 31 graus en punts de l'Alt Empordà, 30 al Gironès. Per tant, de dia fa calor, però la nit serà fresca, tot i que puja un grau o dos la temperatura. Un diumenge de sol, algun nuvolet aïllat, al matí alguna boirina o banc de boira a la Catalunya central, sobretot cap a Osona. I la setmana que ve farà més calor, sobretot dimarts, màximes de 32 a 37, en principi no arribaríem a 40, però dimecres i dijous torna a refrescar, venen tempestes localment fortes amb alguna pedregada.
15: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
16: Al final puede haber ahí pues 3.000 y pico, 4.000 personas, chilla, grita, música, es insoportable.
15: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
17: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
15: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: 3CAT Info.
1: Avui ha començat una consulta popular a Cassà de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal. Els veïns poden escollir entre quatre dissenys diferents, on destaquen els colors verd i taronja, relacionats amb els boscos de les Gavarres i el Suro. És la tercera vegada que s'intenta triar la bandera de la població. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs, i Eduard Mestres n'és el president.
18: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos per què Cassà no té que tenir una bandera que ens identifiqui, no?
1: Els veïns poden votar fins al dia 19. Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, viu una festa major atípica per l'estat ruïnós de Can Blanxart, un edifici de la plaça Major, propietat del bisbat de Vic. El risc de despreniments ha obligat a tancar-lo i a traslladar els actes més emblemàtics de la celebració. L'Ajuntament havia arribat a licitar un enderroc parcial de l'immoble, però un contenciós del bisbat, Sant Joan de les Abadesses, Marina López, l'ha parat als jutjats.
19: La plaça Major havia de tornar a ser aquest cap de setmana al cor de la festa major, però està tancada per seguretat. La decisió ha obligat entitats i veïns a renunciar, almenys per aquest any, a l'escenari on s'han celebrat durant dècades alguns dels actes més emblemàtics. Per a l'alcalde Ramon Roquer, haver de deixar la plaça fora de la festa ha estat un cop per a tot el municipi.
20: Haver de prendre aquesta decisió, haver de tancar la plaça, haver d'anul·lar totes les activitats, això no li agrada a ningú, però com et deia, per un tema de responsabilitat i de seguretat, crec que s'ha pres la decisió que corresponia.
19: El Ball dels Pabordes és un dels més afectats. En 92 edicions sempre s'havia ballat a la plaça Major i aquest any es trasllada al Passeig Comte Guifré. Miquel Alvarado és el director del ball.
21: Ballar-lo aquí per nosaltres doncs és part del ball i per tant no el sabem veure d'una altra forma.
19: També els gegants han canviat el recorregut. Els veïns s'han organitzat i han recollit 1.600 firmes per reclamar que resolgui la situació i que aquest sigui l'únic any sense actes a la plaça Major.
22: Xiqueta, que avui tampoc m'he mort.
1: La companyia de teatre familiar Campi Qui Pugui, amb seu a Castellserà, a l'Urgell, porta fins a Corea del Sud la seva obra més personal i guardonada, Matres. El muntatge aborda la pèrdua de la mare durant la infància. És la primera parada de la gira internacional de l'espectacle, estrenat fa un parell d'anys, a Fira Tàrrega, Lleida. Estela Usoms.
23: És la narració en coreà que acompanya l'adaptació de l'obra que la companyia lleidatana presentarà aquest diumenge al Puppet Festival de la ciutat de Chuncheon. El codirector de Campi Qui Pugui, Jordi Pedrós, va perdre la mare de petit i la seva història inspira un espectacle que és fàcil d'exportar perquè tracta un tema universal. En parla la també codirectora de la companyia, Cristina García.
2: Tot i que el tema es tracta i s'aborda des de la perspectiva d'un poble molt concret, que és el poble de Castellserà, on va néixer i créixer el Jordi, i des d'aquesta perspectiva tan íntima i personal de la seva història, en primera persona, connecta amb tothom perquè toca una cosa molt universal, que és l'amor que sentim per la nostra família, per les nostres mares, per les persones que ens cuiden, i el dolor que sentim per la pèrdua d'una persona estimada.
23: Tot i això, portar matres davant del públic coreà ha comportat alguns ajustaments que, segons García, no han restat sentit a l'obra.
2: És aquesta disminució del text i com hem reinventat algunes escenes per intentar dir el mateix sense l'ús de paraules, no? Que ha estat un també dels reptes principals, canviar aquest diàleg per accions, quan sobretot és era un diàleg que parla d'emocions, de problemàtiques i discussions a vegades, no? Convertir-ho en acció i posar els personatges a jugar d'una altra manera des d'un altre punt.
23: L'obra parla de la pèrdua de la mare, però també de l'impacte que això té en el conjunt de la família, un tema arriscat que dos anys després de l'estrena a Fira Tàrrega demostra tenir molt bona acollida.
2: Ens envien missatges preciosos, famílies que han passat per la mateixa situació, que ens venen a veure, que ens escriuen, que repeteixen, que els hi serveix per parlar a casa.
23: L'agenda internacional de Campi Qui Pugui ja té una altra cita al novembre a Jordània.

És Ronnie Wood, el guitarrista, sí, dels Rolling Stones. Avui actua a la sala Rasmatàs a Barcelona. Torna, però, als escenaris en solitari, en un format més íntim i lluny de les grans distàncies i muntatges. Després de 16 anys centrat a la seva trajectòria amb els Rolling i a la seva passió per la pintura, ara Wood recupera la seva versió més íntima i propera en una cita integrada en el cicle Cruïlla Concerts. Als 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i rockera per tots els incondicionals del rock clàssic, quan justament fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona. En aquella ocasió, Ronnie Wood va actuar a la Monumental amb The Rolling Stones per oferir un dels concerts de la seva gira europea. El concert avui a la Rasmatàs comença a les 9 de la nit.

0: I mica en mica Barcelona es va entrant ja al circuit internacional del pop coreà. I és que aquest cap de setmana l'estadi olímpic Lluís Companys acull els concerts de 7 bandes al Music Bank. A partir de les 8 de la tarda i fins a les 11 de la nit ja actuaran les formacions Atis, Anypen, Enmix, Shikers i Cortis i Alpha Drive One, a més de NCT Wish. El presentador és l'actor i cantant de Corea del Sud, Park Go-bung. El K-pop, el K-pop, és un dels gèneres musicals amb més seguidors i que mou més diners. Hi ha fans de l'estil arreu del món. I aquí Corea del Sud ha triomfat molt i ha aconseguit exportar la seva música i, per extensió, la seva cultura a tot el món. Sis minuts i les 4.
1: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Anem cap allà al circuit de Misano. Damià Aguilar, bona tarda.
3: Bona tarda. Marc Márquez ho ha tornat a fer. Li ha tornat a robar la cartera a Marco Bezzecchi. Fa uns dies va ser a l'Aragó, però és que avui ha estat a domicili, a Camp Bezzecchi, a la cursa sprint, amb Bezzecchi des de la pole position. Marc Márquez en el primer revolt l'ha passat i 13 voltes liderant fins a guanyar. Una cursa molt fàcil de llegir. Márquez ha liderat, ha obert forat, ha apretat tot el que ha pogut, ha descansat i quan l'altre s'acostava, a les 3 últimes voltes, de fet faltant-ne 3, ha fet volta ràpida, i ha gestionat fins al final. I ha sumat 12 punts més, de manera que ara mateix el Tro de Cervera s'acosta a 14 punts de Martín i té Bezzecchi 8 pel darrere en la classificació d'aquest Mundial. Marc Márquez, Marco Bezzecchi i Jorge Martín han pujat al podi, també han puntuat Dijan Antonio, Àlex Márquez, Acosta, Raúl Fernández, Aldeguer i Marini, fora dels punts Pol Espargaró i Àlex Rins. Això no s'ha acabat, demà n'hi ha més. Univers MotoGP amb la cursa llarga, és l'hora de la veritat, a partir de 3 quarts de 2.

0: aplicació de Catalunya Ràdio, web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la Lliga de Futbol, a la primera divisió, en quart de 5, Osasuna Espanyol, l'equip de Manolo González, que surt amb Dimitrovic a la porteria, Omar Riedel, Cabrera i Nojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, Javi Hernández i Dolan a les bandes, Aral, Marcos i Roberto, els blanquiblaus, que es volen retrobar amb la victòria. Després de 3 jornades sense guanyar, aquest partit el podrem seguir en directe a la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Tenim també esport en directe. En marxa la 20a etapa de la Vuelta en ciclisme, l'última d'alta muntanya amb Enric Mas acariciant ja la ronda espanyola. Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Una etapa, recordem, que decidirà la classificació general d'aquesta Vuelta, ara mateix liderada per Enric Mas, a 1.37 Primoz Roglic, a 3.01 Félix Gol i a 5.17 Richard Carapaz. Molt complicat que l'equatorià avui aconsegueixi donar-li la volta. En qualsevol cas, la carrera, la cursa, l'etapa ha estat completament oberta i és que hi ha hagut moviments des de bona part inicial de la jornada. Per davant, una fuga molt nombrosa, ara mateix reduïda a 9 homes que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen, amb Mikel Landa, Wout van Aert o el català Pau Miquel, entre d'altres. Aquests 9 homes li treuen 35 segons a un perseguidor, a Chamberlain, i més enrere hi ha un grup nombrós de 37 ciclistes. A 6 minuts i mig, Sepp Kuss, que ha saltat del grup dels favorits, intentant buscar la victòria d'etapa. Per davant Kuss i té diversos companys d'equip, i a 8 minuts del cap de cursa, i és el que ens interessa, un grupet de 10 ciclistes amb Enric Mas, Primoz Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, els 4 primers de la classificació general, que roden agrupats. Qui ho ha intentat més al llarg del dia ha estat Richard Carapaz, amb 2 atacs molt durs, ha aconseguit anar-se'n al final, però des del darrere han aixugat les diferències, i ara l'equatorià, que torna a estar al grup dels millors, al grup del mallot groc, al grup d'Enric Mas. Queden 46 quilòmetres, per tant, l'ascensió al Duque, un port de primera, i l'ascensió final al Collado de l'Aguacil, un port de categoria especial. Com explicàvem, els homes importants de la classificació general estan en aquest grupet molt reduït, sense companys d'equip. Sí que en tenen per davant, per tant, avui l'estratègia serà molt important.
2: Gràcies, Isaac. Estarem, doncs, molt pendents d'aquests últims quilòmetres. Encara en queden 45, com deia, d'aquesta etapa, d'aquest tros d'etapa de la Vuelta.
1: 3Cat Info.
2: Més futbol, avui teníem 3 partits més a la primera divisió, un d'ells és el que s'ha acabat ara, el Racing 2, Alavés 1, també a 6:45 Atlètic Club Elx i a les 9 del vespre Madrid Rayo al Bernabéu. Demà serà el torn del Barça, que s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva abans de jugar demà a 4:45 al Camp del Llevant. Eric García, que va ser baixa per sanció davant el Feyenoord a la Champions, és la novetat a la convocatòria de l'equip, que viatjarà aquesta tarda cap a València. A la roda de premsa prèvia, Hansi Flick ha demanat mantenir la mentalitat, l'actitud, la intensitat i la concentració. Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé. I a la Lliga F, l'Espanyol ha empatat a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Les basques han fet el gol de l'igualada al descompte. També a la Lliga F aquesta tarda a les 7, Barça-Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. El Badalona Wiman jugarà demà a 8:15 del vespre al camp de l'Eibar. I a la Primera Federació, avui 2 partits en 4:45, l'Europa Hèrcules i l'Eivissa Sant Andreu.
1: Trescat Info.

0: El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho notarem a la butxaca. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El sucre i els cereals són els aliments que més s'han encarit. Els hutis de l'Iemen, aliats de l'Iran, conquereixen diverses illes i ports estratègics de la costa del Mar Roig. L'ofensiva militar permet augmentar la influència del Teheran sobre el trànsit de petroli del Golf i provoca desenes de milers de desplaçats al Iemen. Els líders dels BRICS, les economies mundials emergents, demanen màxima contenció davant l'escala bèl·lica a l'Orient Mitjà i en un avís implícit als Estats Units pel seu conflicte a l'Iran, aposten per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional. El tancament de l'estret d'Hormuz ha perjudicat l'exportació de farratge català als països de l'Orient Mitjà. En canvi, la sequera a Europa ha contribuït a salvar la campanya perquè ha obert portes a mercats com el suís, el francès i l'irlandès. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual ha tingut accés 3cat.info que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del tribunal en el pròxim dia 22. Han quedat en llibertat els 10 menors d'edat detinguts durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. La número 2 de Podem, Irene Montero, engega la carrera per ser la candidata de Podem a les pròximes eleccions generals, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom. L'exministra ha defensat fer ús de la política perquè la gent tingui el que necessita per viure. A Donald Trump li encantaria veure una Irlanda unificada. El president dels Estats Units ho ha dit en l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, ha respost que no ha canviat res i que no contempla cap referèndum. I a la Fira de Tàrrega, les dones són avui les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts a l'Espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures i roast beef de la clown Sara Andaglada triomfen entre el públic del certamen.
1: Esports.
2: D'aquí a poc més de 10 minuts comença l'Osasuna Espanyol. Avui també a primera tanca la jornada al Madrid-Rayo a les 9 del vespre. Segona, el Girona rep el Castelló Montilivia a 6:45 de la tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzec i Jorge Martín. I a la Lliga F s'ha jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2, a les 7, Barça, Atlètic de Madrid.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un cel variable a la costa central amb risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda. De cara al vespre seran més probables al Prepirineu Central o al Montseny. Ambient assolellat a la resta, amb calor moderada i els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre i se situaran en general poc per sobre dels 30 graus.
1: 3cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 4, els parla Quim Codines. El preu mundial dels aliments ha pujat al nivell més alt des dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquest increment ha estat del 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, els aliments que més s'encareixen són el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant a la butxaca. Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la

0: carn de vedella.
1: Precisament per combatre l'encariment dels aliments, Espanya podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més barats. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York. L'ONG Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques que asseguri que tothom tingui accés a productes frescos, saludables i a preus assequibles. La proposta compta amb el suport de més de 60 organitzacions. Per Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, això beneficiaria els consumidors i també els productors. Són declaracions al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
2: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan, tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
1: Des del 2020, a Espanya els preus dels aliments han augmentat un 34%. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa el 16% de la despesa familiar, segons l'IDESCAT. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio analitza avui a les 10 del vespre l'encariment dels aliments i el paper que hi tenen les cadenes de subministrament.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ofensiva dels aliats per controlar el trànsit marítim al Mar Roig, la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar el petroli del Golf. Els Houthis del Iemen han llançat una ofensiva llampec i en pocs dies han aconseguit controlar les principals ciutats i illes de l'estret del Bab al-Mandeb. Ferran Puig, responsable d'Oxfam al Iemen, ha explicat des d'aquest país que amb aquesta victòria els Houthis ja controlen un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i via d'entrada al Mar Roig.
4: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De repent, doncs de la nit a la matinada, doncs van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
1: La milícia xiïta assegura que el trànsit comercial continua obert, però vetaran la circulació als vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf i amenaça de reactivar un nou front de la guerra a l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat, però, que els Houthis li han garantit que no volen un enfrontament amb Washington i reitera que la guerra amb l'Iran acabarà aviat. L'escalada del conflicte al Iemen amenaça d'agreujar encara més la crisi humanitària en aquest país. L'avenç dels Houthis a la costa del Mar Roig ha provocat més de 46.000 desplaçats els últims dies i ha deixat centenars de famílies atrapades al front de guerra. Els líders dels BRICS, les economies mundials emergents reunides a l'Índia, han acordat avui demanar màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. El grup ha posat a prova la seva unitat després de dècades d'expansió i ha fet valer el seu pes econòmic creixent, apostant per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, si bé han al·ludit a esmentar directament l'estret d'Hormuz. El document de 140 pàgines acordat per BRICS també reclama protegir els civils i les infraestructures i respectar la sobirania i la integritat territorial dels estats, en una al·lusió indirecta a la intervenció dels Estats Units contra l'Iran. El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudit, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tancament al març de l'estret d'Hormuz per la guerra ha complicat l'exportació de farratge als països de l'Orient Mitjà. Catalunya exporta gran part del producte als Emirats Àrabs Units, a l'Aràbia Saudita i a Jordània. Però la sequera que ha viscut bona part d'Europa aquest estiu ha contribuït de manera indirecta a salvar la campanya dels productors d'alfals catalans. Almacelles, Oriol Bosch.
5: Mercats competidors com el francès, el suís, l'alemany i l'irlandès s'han convertit en els principals demandants de farratge aquest estiu per als productors catalans i estatals. La calor i la falta de pluja han assecat les pastures d'aquests països, que han hagut de buscar alternatives per alimentar el bestiar. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
6: I Europa està fent una demanda ara mateix brutal d'alfals i d'altres pastos per poder alimentar les ganaderies. Per tant, el que no se vendrà en aquests països d'Orient Mitjà probablement vagi a un mercat molt més proper.
5: Els productors d'alfals han reprès des de fa dos mesos les exportacions a l'Orient Mitjà, però a uns costos que s'han triplicat. Fer arribar contenidors a Qatar pot costar fins a 2.000 euros. El sector alerta de la davallada generalitzada del cultiu de farratge, que en 10 anys ha reduït prop d'un 30% la producció.
3: 3CAT Info.
1: La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio i 3CAT Info defensa els jutges del Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament que, malgrat tot, no tindrà un impacte real en la futura amnistia dels polítics catalans. Quan el pròxim dia 22 el ple del Tribunal Constitucional el debat i el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia, perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una manera o altra. Macías rebutja que l'alt tribunal actuï per animadversió ni capritx quan no els aplica l'amnistia i diu que s'ha limitat a aplicar la llei. Ara, un cop el Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. Això podria permetre que a l'octubre el magistrat de Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Junts i la CUP demanen explicacions per l'actuació policial i de la detenció de 10 menors ahir a Barcelona pels aldarulls que hi va haver després d'una manifestació antifeixista. En una piulada, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i també parla d'amenaces. A més, etziba que el tarannà de Ferran López, el nou director general de la policia, ja comença a fer efecte. La CUP també ha sortit avui a carregar contra l'actuació dels agents. El seu secretari general, Non Casadevall, creu que la policia custodia l'extrema dreta i reprimeix l'independentisme.
0: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
1: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors són membres de l'Assemblea. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 10 menors detinguts han quedat en llibertat després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Els altres 8 detinguts, en aquests aldarulls, han passat aquest migdia a mans del jutge.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte 12 de setembre es compleixen 50 anys de les càrregues policials contra els integrants de la Marxa de la Llibertat al seu pas per Montblanc. La iniciativa de caràcter pacífic es va plantejar com una mobilització arreu dels Països Catalans dividida en 6 columnes que van recórrer pobles i ciutats per difondre les reivindicacions del moviment democràtic. Coincidint amb l'efemèride, s'ha inaugurat una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Anem cap allà, Ariadna Escoda.
7: Cartells, fotografies, octavetes i plafons informatius conformen la mostra on s'explica, entre d'altres qüestions, que la Marxa de la Llibertat volia simbolitzar l'avenç cap a un sistema de llibertats i drets democràtics després de la mort de Franco. Les 6 columnes de participants havien de confluir a Poblet, però la repressió policial va impedir-ne l'arribada. Malgrat tot, mig segle després, integrants com la Pilar Magrinyà reivindiquen la importància d'aquella gesta.
8: I el poble ho va saber veure, ho va saber reconèixer i vam continuar. Continuem caminant. La situació és molt diferent, ha canviat moltes coses, però encara no hem aconseguit tot el que volíem.
7: Per rememorar els fets i transmetre els valors a les generacions presents i futures, està previst que l'exposició sigui itinerant pels arxius del país. Aquesta tarda es farà una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet, on havia de culminar la Marxa de la Llibertat el 12 de setembre de 1976.
1: Pràcticament un quart de 5 de la tarda.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
9: La tarda es presenta variable a algunes comarques, un dissabte agradable, plàcid, amb poc vent en general, amb temperatura una mica alta a l'interior i també cap a la Vall de l'Ebre, Ponent, Catalunya Central, fins i tot comarques de Girona per sobre dels 30 graus, l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot 31 graus, llocs com Cabanes, Navata, Espolla, arribant als 33 de moment, i pot pujar una mica més al Dover, al Baix Ebre, i també per sobre de 30 cap al

0: Pla de Lleida. Tot això amb sol en general. Però hi ha nuvolades. Veiem cúmuls que al matí descarregaven dins del mar. Hi ha hagut una petita mànega enfront de la costa de Badalona, mar endins, i això ens indica una certa inestabilitat. No molt manifesta, però pot deixar alguna gotellada, algun ruixat en punts de litoral i prelitoral. No ho descartem a la Catalunya central, fins i tot punts d'Osona, Moianès, o punts del Prepirineu Oriental cap al Berguedà. Serien fenòmens realment vist i no vist, allò que descarrega 5 o 10 minuts i torna a sortir el sol. Demà, temperatura un pèl més alta tant de dia com de nit, màximes de 30 a 34 a l'interior, al voltant de 27, 28, 29 a la costa, i en principi farà sol, algun núvol insignificant. Pel que fa a la setmana entrant, canvi de temps important, farà molta calor dimarts, però dimecres i dijous pot ploure alguna tempesta forta i aleshores torna a baixar més de 5 o 8 graus la temperatura.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Mor als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València i el 1977 va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 es convertiria en rector. Va exercir aquest càrrec durant 8 anys, fins al 2002.
3: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí.
2: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. El seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
4: Una qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'espai.
2: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels Països Catalans. També va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol per la pèrdua d'una persona, diu, compromesa amb Catalunya, la universitat i el servei públic, amb una vida sencera dedicada a millorar el país. L'Autònoma també ha fet una nota de condol. La número 2 de Podem, Irene Montero, dona tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve i ha demanat unes primàries obertes.
5: Las normas del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
2: Montero ha fet aquest anunci a Madrid, on ha reivindicat la política perquè la gent visqui bé i tingui el que necessita per viure. Ho ha resumit en tenir pau, casa i feina.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, li agradaria molt veure una Irlanda unificada i assegura que això acabarà passant. Unes declaracions que podrien obrir una carpeta de fricció amb un gran aliat de Washington, el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Trump ho ha dit tot just aterrar a Dublín en el primer dia d'una visita de cap de setmana en què barrejarà contactes polítics i golf. Anem a Londres, Quim Olivares.
6: Convidat Donald Trump, encara que sigui per veure un torneig de golf, té els seus riscos diplomàtics. El president nord-americà ha deixat anar des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
7: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent? How can it be
6: bad? Però fa unes setmanes el primer ministre britànic, Andy Burnham, va dir que ara per ara quedava descartat un referèndum per la reunificació d'Irlanda. Trump ja ha marxat cap a l'oest de l'illa, fins a Dombeck, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys i que va salvar de la fallida per veure en directe l'Open d'Irlanda. El primer ministre irlandès, Michael Martin, ha elogiat les inversions de Trump allà.
8: Pel que fa a la inversió a Dumbeck, és un actiu molt valuós per la zona i n'esperem d'altres. I en molts aspectes penso que reforça la relació econòmica entre els dos països.
6: Empreses nord-americanes com les tecnològiques Apple, Meta i la farmacèutica Pfizer tenen la seu a Europa.

Europea a Irlanda, on paguen un impost de societats molt baix. A Dublín hi ha hagut protestes contra la presència de Trump per la seva política al Pròxim Orient. La presidenta irlandesa, Catherine Connolly, coneguda per la seva posició pro-Palestina i que

0: gràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Les dones són les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts aquest matí de dissabte a l'Espai Reguer de Tàrrega. Els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomflen entre el públic de Fira de Tàrrega. Anem cap allà, Marta Vives.
2: Què en queda de nosaltres quan la memòria ens abandona? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, on a través del mà a mà i el moviment, 5 acròbates investiguen l'equilibri dels records d'un cervell en ruïnes. El públic ens ho ha explicat així.
3: Que això que deu tenir el CIMER i com la sostenen una, com se sostenen unes a les altres, com s'ajuden unes a les altres a sostenir.
4: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
2: I ben a prop, a l'espai del costat, la clown Sara Anglada ens posa la pell de 5 personatges monocromàtics que surten d'un contenidor de la brossa per parlar sense embuts de la merda.
5: Crec que una mica una reflexió sobre la vida, quan al principi de tot ens fa llençar tota la merda. Crec que, a veure, els catalans parlem molt de sobre la merda. I crec que venia a fer una mica una reflexió sobre com estem a la vida o alguna cosa així, no sé.
6: De la brossa, que la brutícia... Li agradava molt la brutícia.
2: Són 2 exitosos dels 57 espectacles que al llarg d'aquest cap de setmana es despleguen en diverses funcions a Tàrrega, que avui concentra el volum més gran d'espectadors.
0: I avui ha començat una consulta popular a Cassà de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal. Els veïns poden escollir entre 4 dissenys diferents, on destaquen els colors verds i taronja, relacionats amb els boscos de les Gavarres i el suro. És la tercera vegada que s'intenta escollir la bandera de la població i ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs. Eduard Mestres n'és el president.
7: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos per què Cassà no té que tenir una bandera que ens identifiqui, no?
0: Els veïns poden votar fins al 19 de setembre.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Esport en directe. Ja tenim en marxa el partit de l'Espanyol corresponent a la 5a jornada de Lliga. Els blanquiblaus estan jugant al camp de l'Osasuna i en aquests moments estan guanyant per 1-0. Un partit que ha començat molt bé per l'Espanyol, ja que només estem al minut 9 i l'Espanyol ja està guanyant, com diem, amb aquest gol de Roberto Fernández, que ha arribat tot just al minut 2 de partit amb assistència de Marcos Fernández. Aquest partit l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info.
8: També en directe en marxa la 20a etapa de la Vuelta, la penúltima de la ronda espanyola, amb Enric Mas acariciant el triomf final. Una etapa que ens està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. 35 quilòmetres per al final per als tres homes que són cap de cursa ara mateix. Hi havia una fuga inicial molt nombrosa i ha quedat reduïda a Tobias Johannessen, al noruec, a Mikel Landa i a Ramsés De Bruyne, el ciclista de l'Alpecin. Per tant, aquests tres ciclistes ara mateix cap de cursa amb uns 40 segons respecte a Pau Miquel, el ciclista català que no ha pogut enllaçar amb els tres homes que ara mateix lideren l'etapa. Ho està lluitant, ho està intentant el ciclista català de l'equip Bahrain, Pau Miquel, però de moment no està entrant a la lluita per la victòria d'etapa. El més interessant, efectes de la classificació general, passa molt més enrere. A gairebé 8 minuts del cap de cursa hi ha un grupet molt reduït on hi és el primer, el segon, el tercer i el quart de la general, amb Enric Mas, Primoz Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que té un company d'equip que ara està marcant el ritme. De fet, l'equatorià Carapaz està l'únic que ho ha intentat avui amb 2 atacs des de molt lluny, que al final han estat neutralitzats, però de moment, sense companys d'equip, ni Enric Mas, ni Roglic, ni Gol, sí que en té un Carapaz. Veurem si hi ha atacs, perquè han de retallar molt temps. Enric Mas, de moment, que està mostrant solidesa per emportar-se la seva primera Vuelta.
8: Gràcies, Isaac. I més esport en directe, perquè ara hem de marxar cap al Club Natació Montjuïc, les instal·lacions del Club Natació Montjuïc, on s'hi està jugant la segona semifinal de la Copa Catalunya masculina de waterpolo entre el Barcelona i el Sabadell. En aquesta piscina del Club Natació Montjuïc hi tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
10: Bona tarda. Falta un minut per al final del primer període de la segona semifinal de la Copa Catalunya.

0: Catalunya de Waterpolo que enfronta el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Ara mateix un resultat de 2-2, empat, i els dos equips en moltes ocasions, tot i això, no hi ha clar favorit ni tampoc clar vencedor.
1: Gràcies, Roger. La primera semifinal l'ha guanyat l'Atlètic Barceloneta en imposar-se per 19-6 al Club Natació Terrassa.
2: 3CAT Info.
1: I més esport en directe, perquè aquest cap de setmana a Madrid s'estrena la Fórmula 1. Ara mateix tenim en marxa els entrenaments oficials amb l'Oriol Rodríguez a Madrid. Seguint-los en directe. Bona tarda, Oriol.
3: Bona tarda. Tenim en marxa aquesta segona tanda de classificació dels entrenaments oficials al circuit de Madrid, en aquest Madrid. Ja s'ha fet la primera tanda on els dos pilots de Mercedes, Kimi Antonelli i George Russell, han ocupat les dues primeres posicions. De fet, Russell ha estat 56 mil·lèsimes més ràpid que el seu company d'equip. La resta de pilots favorits a poder-se emportar aquesta pole position han pogut passar el tall, entre ells els pilots de Ferrari, Leclerc i Hamilton, també els pilots de Red Bull, Verstappen i també Lawson. En canvi, han quedat fora els dos ídols locals. Ja la primera de canvis, l'asturià Alonso sortirà des de la 18a posició, 17è ho farà Carlos Sainz. Per tant, els aficionats espanyols que ja no es podran veure més avui en pista s'hauran d'esperar demà a partir de les 3 de la tarda de la cursa. Ara tenim en marxa aquesta Q2, de moment Russell i Antonelli, els dos més ràpids. Encara cap dels pilots que hi ha en pista ha marcat volta ràpida en aquesta Q2.
1: Gràcies, Oriol. També en motor, recordem que Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, on ha liderat la cursa després d'avançar Bezzecchi tot just a l'inici. Una victòria que serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín, que ha acabat tercer. Demà tindrem la cursa llarga a les dues, en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I fem un últim punt, una última aturada a l'esport en directe, perquè acaba de començar, o fa pocs minuts ha començat a Can Dragó, el duel entre l'Europa i l'Hèrcules de la primera federació de futbol. I allà hi tenim a l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Hauria de fer-ho d'aquí a dos minuts. De moment, però, encara no han sortit els jugadors sobre el camp. Sí que podem dir que han sonat els segadors. És un dels passos previs per l'inici del partit i perquè surtin les formacions tant de l'Europa com de l'Hèrcules. No hi ha bona entrada. Hem de dir que fa força calor, al voltant de 30 graus de temperatura. També ho vam viure el cap de setmana passat amb el Sant Andreu, però aquí és difícil pensar que avui aquest camp s'ompli. És la tercera jornada. El Sant Andreu, que s'enfronta a l'Hèrcules de la Camp, doncs no ha guanyat en les dues primeres, va empatar, va arrencar un empat del Corcón al cap de setmana passat, però va perdre fa 15 dies aquí en el debut a Can Dragó per 0-3 amb el Jaén, i per tant comença a ser important anar sumant punts, i avui podria ser una bona ocasió, encara que el rival és un dels forts de la categoria. El partit començarà, Marc, amb retard.
1: Gràcies, Ernest. També en aquesta hora, o a priori a partir de 4:45, ha de començar el duel entre l'Eivissa i el Sant Andreu.
2: 3CAT Info.
1: I acabem parlant de futbol a la Lliga F, perquè l'Espanyol ha empatat a 2 al camp de l'Atlètic de Bilbao. Les basques han fet el gol de la igualada al descompte, tercera jornada consecutiva que les blanquiblaves encaixen als últims minuts. A les dues primeres van perdre i avui han acabat empatant. També a la Lliga F, per cert, aquesta tarda a les 7, el Barça rebrà l'Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff, i ho farà amb la novetat de Gemma Font, però les baixes de René Van Aasten i d'Irene Paredes.

0: Bona tarda, són 4:45. A aquesta hora destaquem que el preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho notarem a la butxaca. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El sucre i els cereals són els aliments que més s'han encarit. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig. Els Houthis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual ha tingut accés 3cat.info, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del pròxim dia 22. I des d'ara i fins a les 5 us explicarem que Suècia es prepara per les eleccions de demà, que per primer cop en la història podrien portar l'extrema dreta al govern. I també us explicarem que la temperatura de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que, a dia d'avui, gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu. I els esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: La bona victòria que està aconseguint l'Espanyol ara mateix al camp de l'Osasuna. Només estem al minut 17 de partit i els blanquiblaus estan guanyant per 0-2, tot just al minut 3. Roberto ha avançat al conjunt de Manolo González i ara mateix el mateix Roberto acaba de fer el 0-2, un Espanyol que busca tornar a guanyar després de 3 jornades sense aconseguir la victòria. Aquest partit l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tarda variable i cel mig ennuvolat a la costa i al prelitoral de Barcelona, a l'interior de Girona i al Prepirineu. Hi ha la possibilitat baixa d'alguns ruixats aïllats o gotellades i calor moderada i sol a la resta del país. Dos quarts i dos minuts de cinc. El preu mundial dels aliments ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, els aliments que més s'encareixen són el sucre i els cereals. Núria Har.
2: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
3: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: El Senegal, a l'Àfrica Occidental, és un botó de mostra de l'encariment mundial dels aliments. Per exemple, en només 10 anys, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema «La marxa del cabàs buit» per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. És una crònica que ens fa l'Èlia Borràs des de Burkina Faso.
4: Milers de manifestants han sortit als carrers de Dakar, la capital senegalesa, per denunciar i pressionar el govern perquè adoptin mesures concretes per frenar l'augment dels preus dels productes bàsics com l'arròs, la carn o l'electricitat. Talibou Yambay és un pare de família que explica a 3cat com és la situació a les llars senegaleses.
5: Per a les famílies és molt dur, és molt dur. N'hi ha que els costa poder alimentar els seus fills.
4: El president del Senegal, Diomaye Faye, va dir en l'últim Consell de Ministres que regularia el preu dels lloguers i ha aixecat la prohibició d'importar cebes estrangeres per fer-ne baixar el preu. En només 10 anys, el preu de la carn s'ha duplicat i ara els mercats senegalesos es ven per uns 10 euros al quilo en un país on el salari mitjà no passa dels 375. L'augment dels preus de l'alimentació, del bestiar i el transport, també el consum a gran escala de carn, han fet que el preu hagi pujat fins a uns màxims impossibles per a la població.
5: Vivim un veritable infern al Senegal. És un infern.
4: Les manifestacions conegudes amb el nom de la marxa del cabàs buit arriben en un context econòmic complicat per al Senegal, que s'enfronta al pagament del deute, l'augment mundial del preu de la gasolina i els plans d'ajustament del Fons Monetari Internacional, amb qui acaba de firmar un nou acord d'un total de 1.895 milions d'euros.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ofensiva dels aliats de l'Iran per controlar el trànsit marítim al Mar Roig, la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar el petroli del Golf. Els Houthis del Iemen han llançat una ofensiva llampec i en pocs dies han aconseguit controlar les principals ciutats i illes de l'estret de Bab al-Mandab. Ferran Puig, responsable d'Oxfam al Iemen, ha explicat des d'aquest país que amb aquesta victòria els Houthis ja controlen un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i via d'entrada al Mar Roig.
7: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De repent, doncs de la nit a la matinada, doncs van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
0: La milícia així...

0: assegura que el trànsit comercial continua obert, però vetarant la circulació dels vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf i amenaça de reactivar un nou front de la guerra a l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat, però, que els Houthis li han garantit que no volen un enfrontament amb Washington i reitera que la guerra amb l'Iran acabarà aviat. L'escalada del conflicte al Iemen amenaça d'agreujar encara més la crisi humanitària en aquest país. L'avenç dels Houthis a la costa del Mar Roig ha provocat més de 46.000 desplaçats els últims dies i ha deixat centenars de famílies atrapades al front de guerra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info defensa els jutges del Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament que, malgrat tot, no tindrà un impacte real en la futura amnistia dels polítics catalans. Quan el pròxim dia 22 el ple del Tribunal Constitucional debati el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una manera o altra. Macías rebutja que l'alt tribunal actuï per animadversió ni capritx quan no els aplica l'amnistia i diu que s'ha limitat a aplicar la llei. Ara, un cop el Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. Això podria permetre que, a l'octubre, el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. A Ceuta, almenys 8 persones han estat detingudes i dues més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls a la ciutat autònoma. Una de les persones ferides està hospitalitzada. Els fets han passat a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. Segons fonts policials, els detinguts són 6 persones de Ceuta i 2 migrants, relacionats presumptament amb aquesta batussa. Se'ls acusa de robatoris amb violència, lesions i amenaces. A tot això continua la picabaralla política enmig de la polèmica sobre l'actuació de l'executiu i la informació prèvia que va rebre per part dels serveis d'intel·ligència davant l'entrada massiva de migrants. La portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, ha defensat la gestió del govern i ha negat que l'entrada fos previsible. Són declaracions a Ràdio Nacional.
2: Yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no? Es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que en Ceuta, por ser ciudad fronteriza, viven situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
0: La portaveu socialista ha acusat el PP i Vox de convertir Ceuta en arma electoral. Per la seva banda, el vicesecretari de Cultura i Esport dels Populars, Borja Sémper, ha reclamat a l'executiu espanyol que assumeixi responsabilitats.
3: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón o hayan hecho algún mínimo gesto de humildad?

0: Suècia es prepara per les eleccions de demà que per primer cop en la història podrien portar l'extrema dreta al govern. Paradigma de l'estat del benestar i la socialdemocràcia, en els últims 4 anys el govern conservador, amb el suport extern dels ultres, ha accelerat el procés de privatització dels serveis públics i ha implementat algunes de les polítiques migratòries més dures d'Europa. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
1: Som a Skärholmen, un barri a l'oest d'Estocolm on en algunes parts la població d'origen estranger arriba al 90%. Hi ha mercat de verdures avui i les dones musulmanes s'afanyen amb els carretons. Els migrants fugen del micròfon de la periodista i amb la boca petita admeten alguns que tenen por. Només l'Ahmed, un jove sirià que va arribar a Suècia amb 15 anys, és optimista.
2: Sweden is safe, you know.
1: Suècia és segura, proclama, però a Suècia ja no es concedeixen permisos de residència permanent i ara es plantegen revocar els que ja existeixen. S'ha començat a deportar adolescents de 18 anys criats a Suècia cap a països d'origen que no han trepitjat mai. El Parlament va aprovar el juny 2 lleis de repercussió enorme. La de la bona conducta, que pot comportar la deportació d'un migrant que es retardi en el pagament d'un deute, i la coneguda col·loquialment com la llei del xivato.
3: So here we have one of our rooms where we offer psychosocial support. So we try to make this
1: Hanna Laustiola és la directora executiva de Metges del Món a Suècia. Atenen migrants indocumentats, però últimament cada cop menys. La llei del xivato obligava inicialment totes les autoritats a denunciar migrants sense papers. Tot i que finalment el personal mèdic va quedar-ne exclòs, el mal, segons Laustiola, ja estava fet. Ara fins i tot hi ha migrants embarassades que no volen parir en hospitals.
3: If we now start to have kids who will be born out of hospitals.
4: Si comencem a tenir nens nascuts fora dels hospitals, on aniran? Què faran? Patim el risc de crear una societat paral·lela encara més gran que no podrem controlar ni tampoc comptabilitzar. I què passarà si aquestes persones decideixen, per exemple, no vacunar-se?
1: L'arquitectura de l'ofensiva antimigratòria és dels demòcrates suecs que proclamen els seus eslògans que Suècia ha de tornar a ser sueca, però l'han comprat altres partits, en alguns punts fins i tot els socialdemòcrates, i ha creat un clima global de por i desconfiança. Això sí, les xifres de demandants d'asil a Suècia han caigut en picat aquests 4 anys. Migració i seguretat són els eixos de campanya d'unes eleccions que es decideixen demà i en què els socialdemòcrates, que també han endurit, com dèiem, el seu discurs migratori, aspiren a recuperar el govern.
5: 3CAT Info.
0: La temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que a dia d'avui gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on darreres setmanes hi han hagut alguns ruixats perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i ara necessita recuperar-se. N'ha parlat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio. O sea, ha llovido muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y por supuesto los hongos pues también sufren.
0: Malgrat tot, aquest cap de setmana ja es poden trobar al mercat del bolet de Cal Rosal, al Berguedà, les primeres espècies. Una de les paradistes, la Lluïsa Vilalta, explica quin és, un any més, el bolet més demanat.
7: El rovelló és el rei de tots. Si no tens rovelló, ja pots tancar la parada. Home, llavors tens altres tipus de varietats, però el rovelló n'hi ha d'haver-n'hi.
0: El Berguedà, per la seva diversitat de paisatges, altituds i tipus de bosc, és una de les millors zones de Catalunya per la recol·lecció de bolets.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, viu una festa major atípica per l'estat ruïnós de Can Blanchard, un edifici de la plaça Major, propietat del Bisbat de Vic. El risc de despreniment s'ha obligat a tancar-lo i traslladar els actes més emblemàtics. L'Ajuntament havia arribat a licitar un enderroc parcial de l'immoble, però un contenciós del Bisbat l'ha aturat als jutjats. Sant Joan de les Abadesses, Marina López.
8: La plaça Major havia de tornar a ser aquest cap de setmana al cor de la festa Major, però està tancada per seguretat. La decisió ha obligat entitats i veïns a renunciar, almenys per aquest any, a l'escenari on s'han celebrat durant dècades alguns dels actes més emblemàtics. Per a l'alcalde Ramon Roquer, haver de deixar la plaça fora de la festa ha estat un cop per a tot el municipi.
9: Haver de prendre aquesta decisió, haver de tancar la plaça, haver d'anul·lar totes les activitats, això no li agrada a ningú, però com et deia, per un tema de responsabilitat i de seguretat, crec que s'ha pres la decisió que corresponia.
8: El Ball dels Pabordes és un dels més afectats. En 92 edicions sempre s'havia ballat a la plaça Major i aquest any es trasllada al Passeig Comte Guifré. Miquel Alvarado és el director del ball.
10: Ballar-lo aquí per nosaltres doncs és part del ball i per tant no el sabem veure d'una altra forma.
8: També els gegants han canviat el recorregut. Els veïns s'han organitzat i han recollit 1.600 firmes per reclamar que resolgui la situació i que aquest sigui l'únic any sense actes a la plaça Major.
0: 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
11: De moment, tarda tranquil·la, fa sol i calor, però hi ha la possibilitat d'alguna gotellada, d'algun xàfec en punts del litoral i prelitoral, de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, principalment prelitoral nord, fins i tot Catalunya central i prepirineu oriental cap a l'àrea del Berguedà. Serien, doncs, res, 4 gotes, algun xàfec de 5-10 minuts, després es torna a aclarir. És un temps variable que no ens ha de portar grans tempestes.

0: troba. Aquesta matinada, matí, plovia fort, de forma localitzada, dins del mar, i enfront de la costa de la ciutat de Badalona s'ha pogut veure que penjava d'un gran cumulonimbus doncs una mànega, un fibló que tocava a terra, francament, que tocava al mar, més ben dit. Situació que ve marcada doncs, per aquesta variabilitat, calor moderada, una mica intensa a l'interior, de 30 a 33, demà puja una mica, 32, 33, 34 les més altes al Pla de Lleida, interior de l'Ebre sobretot, avui també arriben els 31 graus en punts de l'Alt Empordà, 30 al Gironès, per tant, de dia fa calor, però la nit serà fresca, tot i que puja un grau o dos de temperatura. Un diumenge de sol, algun nuvolet aïllat, al matí alguna boirina o banc de boira, a la Catalunya central, sobretot cap a Osona. I la setmana que ve farà més calor, sobretot dimarts, màximes de 32 a 37, en principi no arribaríem a 40, però dimecres i dijous torna a refrescar, venen tempestes localment fortes amb alguna pedregada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Lluís Omar torna a la gran pantalla aquesta setmana amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de la mallorquina Luisa Aleñar, Lucía, volem dir, Aleñar. El film, que alguns qualifiquen d'història de fantasmes, ha estat guardonat a Toronto i a la Seminci. Montse Mas.
3: Catalina!
4: M'agastaràs el nom?
5: Oi, jo, abuela.
6: L'actor barceloní interpreta un avi que supera la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta adolescent, interpretada per Zoe Stein, que d'alguna manera es fa passar per la difunta. A Catalunya Ràdio, Omar ha destacat la poètica d'aquest procés de dol tan singular.
3: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
6: L'òpera prima de Lucía Aleñar, basada en un curtmetratge de la mateixa directora, es pot entendre com una història de fantasmes, afegeix l'actor.
3: Fan pampallugues algunes lampres i ells fan com la referència de dir, bueno, això és algun esperit que està per aquí. Però... Esclar que hi són els esperits, o sigui, l'existència no té a veure només amb aquesta dimensió de vida, això és el que jo penso, jo crec que la vida és immortal i que hi ha moltes maneres, i la pel·lícula també parla d'això.
6: Núria Prims i Marta Angelat també formen part del repartiment del film, que ara arriba a les nostres pantalles, després de guanyar el Premi de la Crítica Internacional al Festival de Toronto, el Premi Pilar Miró a la millor direcció novella a la Seminci de Valladolid i d'inaugurar l'últim Atlàntida Mallorca Film Fest.
7: Però no deixaràs de sentir-la prop.

0: Sigur Rós emociona el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa va fer créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata, el vuitè, com diu el títol, i l'últim fins ara. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava a la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk de Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de Yonsi que et guia i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bon treuen l'artilleria, Yonsi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat per un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alford del primer disc, aquest és Virion, de 1999. Un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi cantat en Folenska, la llengua de l'esperança, que en realitat són només fonemes sense significat. Aquí el preciosisme es fa present amb textures que se sumen a les capes de l'orquestra i a les obsessives frases de piano de Kjartan Sveinsson, cançons que semblen una sortida de sol. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, un petit joier de detalls i textures, Arabatur, amb un final angelical protagonitzat pel cor i la llum blanca que ho ha inundat tot, o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Tot i la veu una mica justa aquesta nit de Yonsi, Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
0: La sala Razzmatazz de Barcelona viurà avui una de les nits més esperades i especials. Ronnie Wood, el guitarrista dels Rolling Stones, torna als escenaris en solitari. Hola.

Després de 16 anys centrat en la trajectòria amb els Rolling Stones i en la seva passió per la pintura, recupera la versió més íntima i propera en una cita integrada dins del cicle Cruïlla Concerts. Als 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i rockera per tots els incondicionals del rock clàssic, quan justament fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona, amb els Stones, a la Monumental. El concert d'avui, a la sala Razzmatazz, comença a les 9 del vespre. I també aquest cap de setmana, l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona acull l'espectacle de K-pop més gran del món.

0: Avui, 7 bandes coreanes de pop passaran pels escenaris del Festival Music Bank. Des de quarts de 8 fins a les 11 de la nit hi actuaran les formacions ATEEZ, ENHYPEN, ENMIX, PSYCHERS, NCT, WISH, CORTIS i Alpha Drive One. El presentador és l'actor i cantant de Corea del Sud, Park Bo-gam. El K-pop és un dels gèneres musicals amb més seguidors i que mou més diners. I Corea del Sud, on va néixer aquest fenomen mundial, ha aconseguit exportar la seva música i, per extensió, la seva cultura a tot el món. I avui, al festival Talarn Music Experience, Lacs en Busto. Tocaran a 11:15 en una nit que acabarà amb la sessió musical de DJ Amable.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, es porta en directe a últims 5 minuts de la primera meitat del partit entre l'Osasuna i l'Espanyol, corresponent a la cinquena jornada de Lliga, un partit que els blanquiblaus estan guanyant i amb comoditat. I és que en aquests moments, gràcies a un doblet de Roberto Fernández, l'Espanyol de Manolo González guanya per 0-2 en aquesta primera meitat d'un partit que, com sempre, estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en directe tenim en marxa la 20a etapa de la Vuelta, la penúltima de la ronda espanyola, amb Enric Mas acariciant el triomf final, una etapa que s'acosta ja al final. I ens està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda? Una etapa a la qual només li falta l'ascensió. Collado de l'Alguacil, un port de categoria especial, un port molt dur, inèdit, un port que va descobrir en el seu moment Xavi Tondo. Són 8 quilòmetres d'ascensió, pràcticament el 10%, i l'afrontaran en primera instància els tres ciclistes que són cap de cursa, Tobias Johannessen, Ramsés de Bruyne i Mikel Landa. Per darrere, a poc més de mig minut, segons l'última referència, intenta enllaçar amb ells Pau Miquel, el ciclista català de l'equip Bahrain, que està fent un esforç perquè està fent l'últim port en solitari i està intentant enllaçar amb aquests tres homes per lluitar per la victòria d'etapa. Complicat pel ciclista català, complicat per Pau Miquel. Aquí és on es juga l'etapa. Per darrere es juga una altra cosa, la classificació general a gairebé 10 minuts, i és que l'etapa d'avui està marcada per les diferents fugues. A gairebé 10 minuts del cap de cursa hi ha els homes importants de la general en un grupet molt reduït, i és el líder Enric Mas, acompanyat de Primoz Roglic, de Félix Gol i de Richard Carapaz. Primer, segon, tercer i quart de la general també és l'Egnesun i Ivan Romeo, el company d'Enric Mas,

0: que s'han agrupat aquí un grup de 6, un escamot de 6 ciclistes a 10 minuts del cap de cursa, i que en aquesta ascensió final al Collado de l'Alguacil decidiran com queda la general final amb Enric Mas, que té, ho té tot de cara, el d'Artà ho té tot de cara per guanyar la seva primera vuelta. Pels que són cap de cursa, 13 quilòmetres per acabar l'etapa d'avui amb l'ascensió, port de categoria especial, Collado de l'Alguacil.
1: Gràcies, Isaac. Seguim amb l'esport en directe, perquè ara mateix també tenim en marxa la segona semifinal de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo entre el Barcelona i el Sabadell, a la piscina del Club Natació Montjuïc, on s'està celebrant aquesta Copa Catalunya, i tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. Minut 4 del tercer període de la segona semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo, que enfronta el Natació Sabadell i el Natació Barcelona, ara mateix amb resultat de 6-6. De moment, partit molt igualat. Cap dels dos equips és capaç de separar-se en el marcador. Tot i això, els dos equips estan tenint les seves ocasions i és per això que estem veient un partit amb molts gols. Minut 4 del tercer període, de moment resultat de 6-6.
1: Gràcies, Roger. La primera semifinal la guanyada l'Atlètic Barceloneta en imposar-se per 19-6 al Club Natació Terrassa.
3: 3CAT Info.
1: I més esport en directe, perquè aquest cap de setmana s'està estrenant a Madrid la Fórmula 1. I ara mateix tenim en directe els últims minuts dels entrenaments oficials amb l'Oriol Rodríguez a Madrid seguint-los en directe. Bona tarda, Oriol.
4: Bona tarda. De fet, només queden un parell de minuts perquè s'acabin aquests entrenaments. Els pilots a la pista per intentar la seva darrera volta ràpida. De moment, la pole provisional és per Lewis Hamilton, que busca la primera pole per ell d'aquesta temporada 2026. Ara mateix té un avantatge de 61 mil·lèsimes sobre el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que pel que fa a les seves estadístiques buscaria la seva setena pole d'aquest 2026 del líder del campionat. Russell a la tercera posició, per davant del Leclerc, de Verstappen, de Norris, de Piastri, de Lawson, de Colapinto i de Lindblad, mentre que Sainz i Alonso han caigut tot just a la primera tanda de classificació. La Q1 hi hauran de sortir 17è i 18è. Els pilots a la pista, Antonelli, que marca el millor primer sector, per tant, disposat a treure-li a Hamilton aquesta pole provisional. Encara queden un parell de minuts per saber qui sortirà demà des de la primera posició a la grella de sortida.
1: Gràcies, Oriol. I fem un últim apunt d'esport en directe, perquè en marxa a Can Dragó tenim el duel entre l'Europa i l'Hèrcules de la Primera Federació de Futbol, i allà a Can Dragó hi tenim a l'Ernest Macià. L'Ernest, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Minut 24 d'aquesta primera part. S'ha avançat l'Hèrcules d'Alacant mitjançant un gol fet fa aproximadament uns 5 minuts i revisat pel VAR d'Antonyin, un xut buscant el pal llarg i superant a Nil Ruiz, el porter de l'Europa. Era un gol que feia justícia al que es veia fins a cert punt, perquè l'Europa havia aconseguit sacsejar-se el domini de l'equip visitant dels primers minuts. Però en una jugada aïllada d'aquest tram de partit, l'Hèrcules s'ha avançat i ha fet bons de moment els pronòstics teòrics, que és que l'equip alacantí és un dels forts de la categoria. Som tot just a la mitja hora de joc, encara no, 25 minuts aquesta primera part aquí a Can Dragó, per l'Europa, Europa 0, Hèrcules d'Alacant 1.
1: Gràcies, Ernest. També a la mateixa hora ha començat la Eivissa-Sant Andreu, ara mateix minut 28, la Eivissa que s'ha avançat al marcador, per tant els andreuencs perden per 1-0. I farem un apunt de motor, un altre, perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, i aquesta victòria del Tro de Cervera li serveix per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
3: Trescat Info.

0: Queden en llibertat les 18 persones detingudes ahir als aldarulls que hi va haver després de la manifestació que es va fer a Barcelona contra el feixisme. 10 eren menors. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per aquesta actuació policial que han qualificat de desproporcionada. Pressió màxima sobre les rutes mundials del transport del petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau a la ruta cap al Marroig. Donald Trump afirma que resoldrà els greuges dels rebels cutis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que aquesta setmana ja ha superat els $100 per barril. El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho començarem a notar els consumidors. Els conflictes geopolítics i la meteorologia adversa hi han contribuït a aquest encariment, segons l'Agència de les Nacions Unides per l'Alimentació i per l'Agricultura. El que més s'ha encarit han sigut el sucre i els cereals. Donald Trump diu que li encantaria veure una Irlanda unificada. El president dels Estats Units ho ha afirmat a l'inici del viatge que fa a aquest país i al costat del seu primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, respon que no ha canviat res i que no contempla fer cap referèndum. Suècia, model d'estat socialdemòcrata durant dècades, celebra demà unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al poder. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador amb una de les polítiques migratòries més dures de tota Europa. L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo es continua estenent i ja supera els 7.000 casos confirmats. Ara s'ha estès a una setena província, la d'Ubangui, al sud, situada al nord-oest també del país i lluny de l'epicentre del brot. A Fira Tàrrega, avui les dones han sigut protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts a l'Espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures i roast beef de la clown Sara Anglada han triomfat entre el públic que assisteix al certamen a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: En marxa, o més ben dit, tot just ara arriba al descans, el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, un duel que els blanquiblaus guanyen des del minut 3 gràcies al gol de Roberto, un Roberto que també ha fet el 0-2. Aquest partit l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzecchi i Jorge Martín. El tro de Cervera queda ara 14 punts de Jorge Martín, el líder a la general. I parlem d'esport en directe perquè queden 10 quilòmetres de la penúltima etapa de la Vuelta, la vintena, una etapa que ara mateix té un grup de 3 escapats, entre ell Miguel Landa, a més de 10 minuts de marge amb el gran grup on hi és Enric Mas, que a priori avui ha de segellar la Vuelta.
0: Tarda amb cel variable a la costa central. Pot ploure-hi una mica, de cara al vespre les ruixades més probables al Prepirineu central o també al Montseny. L'ambient assolellat a la resta amb calor moderada, perquè avui els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre i se situen en general poc per damunt dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda. Bona tarda, us està parlant Jaume Brufau. Han quedat en llibertat els detinguts ahir pels aldarulls que hi va haver després d'una manifestació antifeixista que es va fer a Barcelona. Els Mossos van detenir 18 persones, 10 de les quals menors. Els menors d'edat han quedat en llibertat a primera hora del matí, després d'haver passat a disposició de la Fiscalia de Menors, i ara a primera hora de la tarda s'ha alliberat els adults que han passat a mans del jutge. Segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, se'ls acusa d'atemptat a l'autoritat o de danys. Junts, la CUP, l'ANC, han carregat avui contra aquesta actuació policial que va haver ahir. I a les xarxes socials, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha afirmat que els Mossos van fer a escrit un ús desmesurat de la força i també ha parlat d'amenaces. A més, ha afirmat que el tarannà de Ferran López, el nou director general de la policia, ja comença a fer efecte. La CUP, de la seva banda, ha acusat la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. N'ha parlat el seu secretari general, Non Casadevall.
3: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'Assemblea Nacional Catalana també ha denunciat un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres d'aquesta entitat. I també a xarxes socials ha afirmat que són inacceptables les detencions amb violència física o les immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats, diu, que no suposen cap amenaça. L'ANC també assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar als pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual hem tingut accés en aquesta emissora defensa els jutges del Tribunal Suprem. Nega que

0: actuessin per animadversió per capritx, quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament que, malgrat tot, no tindrà un impacte real a la futura amnistia dels polítics catalans, perquè quan el pròxim dia 22, al ple del Tribunal Constitucional, debati aquesta qüestió, la majoria progressista previsiblement tombarà aquesta proposta. En el seu escrit, el jutge Macías avala les tesis del Suprem, que considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar d'una manera o altra els seus responsables. Ara, un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont, i això podria permetre que a l'octubre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, aixequés l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau a la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran ara una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors del transport del petroli de la regió. El president dels Estats Units afirma que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de petroli.
1: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: I això enmig de la crida a la màxima contenció davant de l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça del trànsit mundial del petroli, el grup aposta en un comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
2: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit després l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. Un increment de les tensions a l'Orient Mitjà que ja es tradueix a la pujada del preu del petroli és que aquesta setmana ha tancat per damunt dels $100 al barril. Els experts que hem consultat a 3catinfo preveuen que això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions d'aquesta casa.
3: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que, encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que també contribueix al seu encariment. I amb aquesta ofensiva per controlar el trànsit marítim al Mar Roig, els rebels hutis del Iemen han aconseguit controlar les principals ciutats i illes de l'estret de Bab el-Mandeb, i això els dona un domini ben clar sobre un dels colls d'ampolla marítims més importants del món. Com ens ha explicat a 3catinfo, des del Iemen mateix, des de la seva capital, Sanaa, avui al matí a 3catinfo, en Ferran Puig, responsable d'Oxfam al País.
4: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De sobte, doncs de la nit a la matinada, doncs van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
0: Quatre minuts i serà 5:45 de la tarda.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El preu mundial dels aliments ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys, només l'últim

0: més, aquest increment ha estat d'un 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, els aliments que més s'han encarit han estat el sucre i els cereals. És un informe de Núria Gar.
1: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
1: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
2: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
1: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: Per combatre l'encariment dels aliments, a Espanya podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més barats. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar a fa uns mesos l'alcalde de Nova York. L'organització no governamental Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'establiments d'alimentació gestionats per administracions públiques i que asseguri que tothom tingui accés a productes frescos, saludables i a preus assequibles. La proposta compta amb el suport de més de 60 organitzacions. Per Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, això beneficiaria consumidors, però també productors. N'ha parlat el programa Solidaris d'aquesta emissora, Catalunya Ràdio.
3: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
0: Des de l'any 2020, que a l'estat espanyol els preus dels aliments han pujat un 34%. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més s'han encarit. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa el 16% de la despesa familiar, segons l'IDESCAT. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio analitza avui, a partir de les 10 de la nit, l'encariment dels aliments i el paper que hi tenen les cadenes de subministrament. I a Ceuta, com a mínim, 8 persones han quedat detingudes i 2 més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls que ha hagut a la ciutat autònoma. Una de les persones és a l'hospital. Els fets han passat a la zona de platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. Segons fonts policials, els detinguts són 6 persones de Ceuta i 2 migrants, relacionats presumptament amb aquesta batussa. Se'ls acusa de robatoris amb violència, lesions i amenaces. A tot això continua la picabaralla política enmig de la polèmica sobre l'actuació de l'executiu i la informació prèvia que tindria per part dels serveis d'intel·ligència davant d'aquesta entrada massiva de persones. La portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, ha defensat la gestió del govern i ha negat que l'entrada fos previsible. Ho ha afirmat en declaracions a Ràdio Nacional.
4: Yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no? Es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que en Ceuta, por ser ciudad fronteriza, viven situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
0: La portaveu socialista ha acusat el Partit Popular i Vox de convertir Ceuta en arma electoral. De la seva banda, el vicesecretari de Cultura i Esport dels Populars, Borja Semper, ha reclamat a l'executiu espanyol que assumeixi responsabilitats.
5: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón o hayan hecho algún mínimo gesto de humildad?
6: 3CAT Info.
0: És un 4:15.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: La tarda es presenta variable a algunes comarques, un dissabte agradable, plàcid, amb poc vent en general, amb temperatura una mica alta a l'interior i també cap a la Vall de l'Ebre, Ponent, Catalunya Central, fins i tot comarques de Girona per sobre dels 30 graus, l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot 31 graus, llocs com Cabanes, Navata, Espolla, arribant als 33 de moment, i pot pujar una mica més al Dover, al Baix Ebre, i també per sobre de 30 cap al Pla de Lleida. Tot això amb sol en general. Però hi ha nuvolades, veiem cúmuls que al matí descarregaven dins del mar, hi ha hagut una petita mànega enfront de la costa de Badalona,

0: mar endins, i això ens indica una certa inestabilitat, no molt manifesta, però pot deixar alguna gotellada, algun ruixat en punts de litoral i prelitoral. No ho descartem a la Catalunya central, fins i tot punts d'Osona, Moianès, o punts del Prepirineu Oriental cap al Berguedà. Serien fenòmens realment vist i no vist, allò que descarrega 5 o 10 minuts i torna a sortir el sol. Demà, temperatura un pèl més alta, tant de dia com de nit, màximes de 30 a 34 a l'interior, al voltant de 27, 28, 29 a la costa, i en principi farà sol, algun núvol insignificant. Pel que fa a la setmana entrant, canvi de temps important, farà molta calor dimarts, però dimecres i dijous pot ploure alguna tempesta forta i aleshores torna a baixar més de 5 o 8 graus la temperatura.
1: L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo es continua estenent. Ja supera els 7.000 casos confirmats i s'ha estès ara una setena província, la d'Ubangi, al sud, situada al nord-oest del país i lluny de l'epicentre del brot. Aquí, a les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones que han perdut la vida per aquest brot d'Ebola. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha alertat de la falta de personal i de recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia es va declarar oficialment el dia 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats. És la segona més greu que pateixen a la història, només darrere de la que van bé el 2014 i 2016 a l'Àfrica Occidental i que llavors va causar la mort de gairebé 11.000 persones. A Donald Trump li agradaria molt, diu, veure una Irlanda unificada i assegura que això acabarà passant. Unes declaracions que podrien obrir ara una carpeta de fricció amb un altre gran aliat de Washington, al Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. I Donald Trump ho ha dit just d'aterrar a Dublín en el primer dia d'una visita de cap de setmana del president dels Estats Units en què barreja contactes polítics i golf. Londres, Quim Olivares.
2: Convidat Donald Trump, encara que sigui per veure un torneig de golf, té els seus riscos diplomàtics. El president nord-americà ha deixat anar des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
3: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
2: Però fa unes setmanes el primer ministre britànic, Andy Burnham, va dir que ara per ara quedava descartat un referèndum per la reunificació d'Irlanda. Trump ja ha marxat cap a l'oest de l'illa, fins a Dombeck, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys i que va salvar de la fallida, per veure en directe l'Open d'Irlanda. El primer ministre irlandès, Michael Martin, ha elogiat les inversions de Trump allà.
4: Pel que fa a la inversió a Dombeck, és un actiu molt valuós per la zona i n'esperem d'altres. I en molts aspectes penso que reforça la relació econòmica entre els dos països.
2: Empreses nord-americanes com les tecnològiques Apple, Meta i la farmacèutica Pfizer tenen la seu europea a Irlanda, on paguen un impost de societats molt baix. A Dublín hi ha hagut protestes contra la presència de Trump per la seva política al Pròxim Orient. La presidenta irlandesa, Catherine Connolly, coneguda per la seva posició pro-Palestina i que era al carrer a les protestes la darrera vegada que Trump va ser a Irlanda el 2019, avui l'ha rebut a la seva residència on, segons la versió oficial, han parlat d'energia.
1: Suècia es prepara per les eleccions que té marcades demà i que per primera vegada a la història podrien portar l'extrema dreta al govern. Paradigma de l'estat del benestar i de la socialdemocràcia, en els últims 4 anys, el govern conservador a Suècia, amb el suport extern dels ultres, ha accelerat el procés de privatització dels serveis públics i ha implementat algunes de les polítiques migratòries més dures de tota Europa. Comissi, esclau, que seguim amb l'enviada especial de 3CatInfo a Estocolm. Cèlia Cernades.
5: Som a Skärholmen, un barri a l'oest d'Estocolm on en algunes parts la població d'origen estranger arriba al 90%. Hi ha mercat de verdures avui i les dones musulmanes s'afanyen amb els carretons. Els migrants fugen del micròfon de la periodista i amb la boca petita admeten alguns que tenen por. Només l'Ahmed, un jove sirià que va arribar a Suècia amb 15 anys, és optimista.
6: Sweden is safe, you know.
5: Suècia és segura, proclama, però a Suècia ja no es concedeixen permisos de residència permanent i ara es plantegen revocar els que ja existeixen. S'ha començat a deportar adolescents de 18 anys criats a Suècia cap a països d'origen que no han trepitjat mai. El Parlament va aprovar el juny dues lleis de repercussió enorme. La de la bona conducta, que pot comportar la deportació d'un migrant que es retardi en el pagament d'un deute, i la coneguda col·loquialment com la llei del xivato.

0: So here we have one of our rooms where we offer psychosocial support. So we have we try to make this
1: Hanna Laustiola és la directora executiva de Metges del Món a Suècia. Atenen migrants indocumentats, però últimament

0: Què faran? Patim el risc de crear una societat paral·lela encara més gran que no podrem controlar ni tampoc comptabilitzar. I què passarà si aquestes persones decideixen, per exemple, no vacunar-se?
1: L'arquitectura de l'ofensiva antimigratòria és dels demòcrates suecs que proclamen els seus eslògans que Suècia ha de tornar a ser sueca, però l'han comprat altres partits, en alguns punts fins i tot els socialdemòcrates, i ha creat un clima global de por i desconfiança. Això sí, les xifres de demandants d'asil a Suècia han caigut en picat aquests 4 anys. Migració i seguretat són els eixos de campanya d'unes eleccions que es decideixen demà i en què els socialdemòcrates, que també han endurit, com dèiem, el seu discurs migratori, aspiren a recuperar el govern.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Les dones han sigut les protagonistes avui dels espectacles que s'han pogut veure a l'Espai Reguer de Tàrrega en el marc de la Fira Tàrrega, els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures, o el Roast Beef de la clown Sara Anglada, han triomfat entre el públic que segueix el certamen a la capital de l'Urgell i que seguim amb la Marta Vives.
4: Què en queda de nosaltres quan la memòria ens abandona? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, on a través del mà a mà i el moviment, 5 acròbates investiguen l'equilibri dels records d'un cervell en ruïnes. El públic ens ho ha explicat així.
5: Que això que deu tenir el seu mèrit, com la sostenen una, com se sostenen unes a les altres, com s'ajuden unes a les altres a sostenir.
6: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa. Al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
4: I ben a prop, a l'espai del costat, la clown Sara Anglada ens posa la pell de 5 personatges monocromàtics que surten d'un contenidor de la brossa per parlar sense embuts de la merda.
7: Crec que una reflexió sobre la vida, quan al principi de tot ens fa llençar tota la merda. Crec que, a veure, els catalans parlem molt de sobre la merda. I crec que venia a fer una mica una reflexió sobre com estem a la vida o alguna cosa així, no sé.
8: De la brossa, que la brutícia... Li agradava molt la brutícia.
4: Són 2 exitosos dels 57 espectacles que al llarg d'aquest cap de setmana es despleguen en diverses funcions a Tàrrega, que avui concentra el volum més gran d'espectadors.
2: 3Cat Info.
3: 5 minuts i mig i seran 6:15.
2: Esports.
3: Bona tarda, Marc Andrés.
9: Bona tarda. Esport en directe. Segona part en marxa del partit de l'Espanyol corresponent a la 5a jornada de Lliga. Els blanquiblaus estan jugant al camp de l'Osasuna i en aquests moments guanyen per 2-0. És a dir, 0, Osasuna 0, Espanyol 2, minuts 52 de partit. Tots 2 gols de l'Espanyol han arribat a la primera meitat i els ha fet Roberto Fernández. El partit, com sempre, l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb un intent, amb un Espanyol que busca la victòria després de 3 partits consecutius sense trobar. També en directe, en marxa la 20a etapa de la Vuelta, la penúltima ronda espanyola de la ronda espanyola, amb Enric Mas acariciant el triomf final, una etapa a la qual tenim gairebé ja els últims 3-4 quilòmetres i que ens està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda. Isaac, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Últims 2 quilòmetres, 200 metres per Mikel Landa, que té mitja etapa a la butxaca, li treu 35 segons a Tobias Johannessen, el noruec que formava part de la fuga i que buscava també la victòria d'etapa. Però ha vist com el de victòria, com Mikel Landa atacava i se n'anava en solitari camí del Collado de l'Alguacil. Això és el que passa per davant. Lluita per la victòria d'etapa, que sembla gairebé la butxaca de Mikel Landa. Per darrere, més de 8 minuts, el grup amb Enric Mas, Primoz Roglic, Félix Gol, Richard Carapaz, tots els homes importants, i on el ciclista d'Artà, on Enric Mas, té la situació controlada, gairebé la butxaca a la Vuelta 2026 per al ciclista d'Artà, perquè ara a més en Pablo Castrillo amb el seu company d'equip marcant el ritme, controlant els possibles atacs dels rivals directes. De fet, ningú està atacant en aquest tram decisiu i definitiu de la cursa, i Enric Mas que va camí de guanyar aquesta Vuelta. Quilòmetre 900 per Mikel Landa, cap de cursa en solitari, a 8 minuts i mig. Més enrere, el grup d'Enric Mas, on de moment, entre els favorits, no està passant res.
9: Gràcies, Isaac. Més esport en directe. Tenim en marxa la segona semifinal de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo entre el Barcelona i el Sabadell, i a la piscina del Club Natació Montjuïc tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
11: Bona tarda, falta un minut.

0: Per al final de l'últim període de la segona semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo que enfronta el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Ara mateix resultat de 16-12 a favor del Sabadell en un partit que des de principi fins al final ha estat molt igualat i on fins aquests últims instants el Sabadell no ha estat capaç de separar-se en el marcador. Ara mateix a punt d'acabar l'últim període del partit i sembla que serà el Sabadell qui jugarà la final de demà.
1: Gràcies, Roger. La primera semifinal l'ha guanyada l'Atlètic Barceloneta en imposar-se per 19-6 al Club Natació Terrassa.
2: 3CAT Info.
1: Parlem ara de futbol. Si abans ho fèiem destacant la victòria de moment de l'Espanyol contra l'Osasuna, 0-2, minut ara mateix 55 de partit. Ara ens fixem en el Girona, perquè aquesta tarda, a 7:15, el conjunt de Quique Álvarez juga al Montilivi contra el Castelló i en un partit on ja hi ha 11 oficial del Girona. Xavi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs el mateix 11 que fa uns dies guanyava el camp de l'Sporting de Gijón. No fa canvis Quique Álvarez, això vol dir amb Gazzaniga a la porteria. Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa i Zanfran Beltrán al doble pivot. Esprilla, Abel i Brian Hill, línia de 3 per davant i Benat en punta. Segurament Benat era la incògnita més gran per aquest partit. Va acabar amb molèsties l'altre dia, només va poder jugar la primera meitat, però el tècnic català ha decidit que pugui jugar d'inici. Recordeu que el Girona pot atrapar el Castelló, que ara mateix és líder amb 10 punts. Si guanya, de fet l'atraparà, si guanya el partit, i podria acabar fins i tot amb ascens directe. Hi ha bona expectació pels afores de Montilivi. El que sí que hem vist és molta gent del Castelló per veure aquest Girona-Castelló, un partit que començarà a 7:15.
1: Com bé has dit, Xavi, gràcies. Partit a 7:15, que seguirem el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I més esport en directe, perquè aquest cap de setmana a Madrid s'ha estrenat ja, o ja s'està estrenant, la Fórmula 1. I fa pocs minuts, de fet fa una mitjoreta, que han finalitzat els entrenaments oficials, que ens ha seguit en directe des de Madrid l'Oriol Rodríguez. Hola, bona tarda, Oriol. Com ha anat això?
4: Bona tarda. Ho ha fet amb un feliç Lando Norris, que ara compareix davant dels mitjans de comunicació amb la pole position. De fet, li ha tret 11 mil·lèsimes d'avantatge al líder de mundial Kimi Antonelli, per tant sorpresa en aquí al traçat de Madrid, que els dos compartien la primera fila de la grella. La segona hi haurà Verstappen i Hamilton, per tant tenim a quatre equips en les quatre primeres posicions, quatre equips diferents a les quatre primeres posicions d'aquesta grella sortida. Alerta demà a la sortida en aquest primer revolt, on és pràcticament impossible evidentment avançar. També Leclerc i Russell a la cinquena i sisena posició, mentre que els ídols locals, l'asturià Fernando Alonso i el madrileny Carlos Sainz, s'hauran de conformar demà sortint des de la part del darrere de la grella. Els dos, de fet, han caigut a la primera tanda de classificació i on sortirà des de la 17a plaça i l'altre des de la 18a. Per tant, el campió del món actual, campió del món de Fórmula 1, Lando Norris, que demà sortirà des de la primera fila de la grella, des de la primera posició, és la tercera pole position per ell aquesta temporada.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:15. Queden en llibertat les 18 persones detingudes ahir als aldarulls que va haver a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau a la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump afirma que resoldrà els greuges dels rebels hutis al Iemen per evitar, diu, que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Les economies emergents reunides a l'Índia demanen contenció màxima davant l'escalada bèl·lica en aquesta regió. El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho començarem a notar els consumidors. Els conflictes geopolítics i el temps advers sovint han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura, a aquest encariment. Des d'ara fins a les 6 i encara en relació a aquesta qüestió, també us explicarem que al Senegal, en només 10 anys, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema La marxa del cabàs buit per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus en els productes bàsics. I també farem atenció a una iniciativa que permet que joves d'entre

0: 12 i 16 anys, amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per a gestionar la frustració, puguin continuar els estudis en centres educatius terapèutics per a adolescents, els coneguts com els CETA. L'objectiu del programa que s'hi segueix, recuperar l'estabilitat emocional d'aquest jovent i donar-li eines necessàries per poder tornar al sistema educatiu ordinari. I ara el seguiment dels esports a aquesta hora a 3CAT Info. Marc Andrés, Marc, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques?
1: Estem seguint i estem pendents del partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, partit a la segona meitat, gairebé minut 60 de joc, i els blanquiblaus que guanyen gràcies a un doblet de Roberto. Roberto, que ha marcat el minut 3 i també al primer temps ha fet el 0-2, que ara mateix donaria la victòria a l'Espanyol després de 3 jornades sense guanyar. Aquest partit l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Notícies que es combinen en aquesta tarda variable, de cel mig ennuvolat a la costa i també al prelitoral de Barcelona, a l'interior de Girona i al Prepirineu. Possibilitat baixa d'alguns ruixats aïllats o poca precipitació. Calor moderada i sol a la resta del país. Han quedat en llibertat les persones detingudes ahir pels aldarulls que hi va haver després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. Els Mossos van detenir 18 persones, de les quals menors. Els menors han quedat en llibertat avui a primera hora del matí, després d'haver passat a disposició de la Fiscalia de Menors, i a primera hora de la tarda s'ha alliberat els adults que han passat a mans del jutge. Segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia, se'ls acusa d'atemptat a l'autoritat o de danys. Junts, la CUP i l'Assemblea Nacional Catalana han carregat contra aquesta actuació policial d'ahir. I a les xarxes socials, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha afirmat que els Mossos van fer un ús desmesurat de la força i també ha parlat d'amenaces. A més, ha afirmat que el tarannà de Ferran López, el nou director general de la policia, ja comença a fer efecte. La CUP, de la seva banda, ha acusat la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme, com ha afirmat el seu secretari general, Non Casadevall.
2: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'Assemblea Nacional Catalana també ha denunciat un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Ha assegurat que alguns dels menors detinguts són membres d'aquesta entitat. També a xarxes ha afirmat que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. L'ANC també assegura que les famílies dels menors detinguts no van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van dir als pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. I avui es compleixen 50 anys de les càrregues policials que hi va haver contra els integrants de la Marxa de la Llibertat al seu pas per Montblanc. La iniciativa de caràcter pacífic es va plantejar com una mobilització arreu dels Països Catalans, dividida en 6 columnes que van recórrer pobles i ciutats per difondre les reivindicacions del moviment democràtic. Bé, doncs, coincidint avui amb aquesta efemèride, s'ha inaugurat una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Anem fins allà, Ariadna Escoda.
3: Cartells, fotografies, octavetes i plafons informatius conformen la mostra, on s'explica, entre d'altres qüestions, que la Marxa de la Llibertat volia simbolitzar l'avenç cap a un sistema de llibertats i drets democràtics després de la mort de Franco. Les 6 columnes de participants havien de confluir a Poblet, però la repressió policial va impedir-ne l'arribada. Malgrat tot, mig segle després, integrants com la Pilar Magrinyà reivindiquen la importància d'aquella gesta.
4: I el poble ho va saber veure, ho va saber reconèixer i vam continuar. Continuem caminant. La situació és molt diferent, ha canviat moltes coses, però encara no hem aconseguit tot el que volíem.
3: Per rememorar els fets i transmetre els valors a les generacions presents i futures, està previst que l'exposició sigui itinerant pels arxius del país. Aquesta tarda es farà una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet, on havia de culminar la Marxa de la Llibertat el 12 de setembre de 1976.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau a la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. I això compromet encara més el trànsit mundial de cru afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada fa ja 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran ara una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
5: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: I això enmig de la crida a la màxima contenció davant de l'escalada bèl·lica que està registrant l'Orient Mitjà, llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial del petroli, el grup aposta, en el comunicat final de la seva cimera, per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre indi.
6: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: Aquesta tensió s'ha traduït ja en la pujada del preu del petroli, que aquesta setmana ha tancat a més de $100 per barril. Els experts consultats per 3cat.info preveuen que això anirà a més, si no millora la situació geopolítica. Hem pogut parlar amb el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun.
7: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que, encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: També destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes fan que l'oferta del dièsel sigui escassa i això també contribueix a que sigui més car. I que pugi el preu del petroli comporta també que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació ara se situa al nivell més alt dels últims 4 anys. Només l'últim mes, aquesta pujada ha sigut d'un 1,9%, segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. El que més s'ha encarit han estat el sucre i els cereals, Núria Har.
8: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
8: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
9: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
8: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: I el Senegal, a l'Àfrica Occidental, és una bona mostra de com s'han encarit els aliments, perquè, per exemple, en només 10 anys han vist com el preu de la carn se'ls ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema La marxa del cabàs buit per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. Crònica des de Burkina Faso, Dèlia Borràs.
10: Milers de manifestants han sortit als carrers de Dakar, la capital senegalesa, per denunciar i pressionar el govern perquè adoptin mesures concretes per frenar l'augment dels preus dels productes bàsics com l'arròs, la carn o l'electricitat. Talibou Yambay és un pare de família que explica a 3cat com és la situació a les llars senegaleses.
11: Per a les famílies és molt dur, és molt dur. N'hi ha que els costa poder alimentar els seus fills.
12: Jo em fa mal a fer morir.
10: El president del Senegal, Diomaye Faye, va dir en l'últim Consell de Ministres que regularia el preu dels lloguers i ha aixecat la prohibició d'importar cebes estrangeres per fer-ne baixar el preu. En només 10 anys, el preu de la carn s'ha duplicat i ara els mercats senegalesos es ven per uns 10 euros al quilo en un país on el salari mitjà no passa dels 375. L'augment dels preus de l'alimentació, del bestiar i el transport, també el consum a gran escala de carn, han fet que el preu hagi pujat fins a uns màxims impossibles per a la població.
11: Vivim un veritable infern al Senegal. És un infern.
10: Les manifestacions conegudes amb el nom de la Marxa del Cabàs 8 arriben en un context econòmic

0: Econòmic complicat per al Senegal, que s'enfronta al pagament del deute, l'augment mundial del preu de la gasolina i els plans d'ajustament del Fons Monetari Internacional, amb qui acaba de firmar un nou acord d'un total de 1.895 milions d'euros.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar estudiant en centres educatius terapèutics per a adolescents, el CETA. Són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, tots aquests alumnes amb algun problema de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional d'aquest jovent i donar-li les eines necessàries per tornar progressivament al sistema educatiu ordinari. Ens en parla en aquest reportatge Antoni Fortesa.
3: El CETA és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
4: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
3: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
4: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
3: Al CETA, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
5: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
3: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
5: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
3: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
1: 3CAT Info.
2: Són 6:15.
1: El temps.
2: La previsió és del Dani Ramírez.
6: De moment, tarda tranquil·la, fa sol i calor, però hi ha la possibilitat d'alguna gotellada, d'algun xàfec en punts del litoral i prelitoral, de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, principalment prelitoral nord, fins i tot Catalunya central i prepirineu oriental cap a l'àrea del Berguedà. Serien, doncs, 4 gotes, algun xàfec de 5-10 minuts, després es torna a aclarir. És un temps variable que no ens ha de portar grans tempestes. Però bé, aquesta matinada, matí, plovia fort, de forma localitzada, dins del mar, i enfront de la costa de la ciutat de Badalona s'ha pogut veure que penjava d'un gran cumulonimbus doncs una mànega, un fibló que tocava terra, francament. Que tocava el mar, més ben dit. Situació que ve marcada doncs, per aquesta variabilitat, calor moderada, una mica intensa a l'interior, de 30 a 33. Demà puja una mica, 32, 33, 34 les més altes al Pla de Lleida, interior de l'Ebre sobretot. Avui també arriben els 31 graus en punts de l'Alt Empordà, 30 al Gironès. Per tant, de dia fa calor, però la nit serà fresca, tot i que puja un grau o dos de temperatura. Un diumenge de sol, algun nuvolet aïllat, al matí alguna boirina o banc de boira a la Catalunya central, sobretot cap a Osona. I la setmana que ve farà més calor, sobretot dimarts, màximes de 32 a 37, en principi no

0: arribaríem a 40, però dimecres i dijous torna a refrescar, venen tempestes localment fortes amb alguna pedregada.
1: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
5: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
6: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
7: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
5: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
6: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
8: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
5: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
6: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
9: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
5: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
9: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
5: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau, també suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de Seguretat Nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
8: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
5: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
7: Japón sí, es un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
4: És un reportatge de Cèlia Cernades. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3CAT Info.
10: Atenció! Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
11: Pichi! Che, que bueno que viniste!
12: Encara Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
13: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
12: On va començar tot.
13: A Catalunya Ràdio.
12: On tot continua.
13: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
12: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
13: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
12: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
13: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
12: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. 3CAT Info.
14: Roger Bussà, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Poc més de 5 minuts i seran les 6. I ara va a punt amb en Roger.
12: Esports.
15: A primera divisió, en joc el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Ara mateix, al minut 82, l'Espanyol guanya 0-2. Els dos gols els ha fet Roberto a la primera part. L'Espanyol pot trencar avui una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar aquest Osasuna espanyol. El podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: 3CAT Info.
15: S'ha acabat la 20a etapa de la Vuelta, la penúltima de la ronda espanyola, i ja tenim guanyador. Isaac Vilalta, bona tarda.
16: Bona tarda, Enric Mas ja té la primera gran volta per etapes a la butxaca, la primera de la seva carrera esportiva als 31 anys, el ciclista d'Artà, que avui ha contemporitzat molt bé, ha controlat molt bé en tot moment la situació de cursa. De fet, Primo Roglic, segon a la general, no l'ha atacat ni en una sola ocasió. Richard Carapaz, que és el quart, sí que ho ha intentat, però sempre reaccionant els del darrere. I qui més mal ha fet ha estat Félix Gol, l'austríac, que ha atacat només una vegada en l'última ascensió al Collado de l'Aguacil i li ha tret uns quants metres a Enric Mas i encara més a la resta. Enric Mas sempre controlant les distàncies amb Gol, que li ha tret uns 20 segons a la línia d'arribada, i això ha fet que la classificació general, el ciclista d'Artà, confirmi la primera posició final a falta de l'etapa de demà a Granada. Enric Mas, vencedor de la Vuelta 2026. Primo Roglic serà segon a 2 minuts 15. Félix Gol, tercer a 2:44. A partir d'aquí, Richard Carapaz, Sepp Kuss, Oscar Only, Jakob Pomerzel, Clément Bertet i Cristian Rodríguez a les 9 primeres posicions. Després d'una etapa, que per cert ha guanyat en solitari, Mikel Landa, la primera vegada, la primera ocasió que la Vuelta corona el Collado de l'Aguacil.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: El campió del món Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Norris li ha tret 11 mil·lèsimes al líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes, en la qual ha estat la tercera pole del de McLaren aquesta temporada. La segona fila l'ocuparan Verstappen amb Red Bull i Hamilton amb Ferrari. Són declaracions de Norris.

0: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
1: Carlos Sainz i Fernando Alonso s'hauran de conformar sortint des de la part del darrere de la graella. Carlos Sainz, 17è, i Fernando Alonso, 18è.
2: 3CAT Info.
1: Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Són declaracions de Márquez.
3: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
1: Demà la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol, a la primera ref en joc, el partit de l'Europa i l'Hèrcules. Can Dragó, Ernest Macià, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Som a la segona part, al minut 17 d'aquesta segona part, 16 baixa. El marcador de moment continua sent el mateix de la primera part, al minut 20, quan ha marcat Antonín per l'Hèrcules d'Alacant, per l'Europa 0-1. Hem de dir, però, que en aquesta segona part, Roger, l'Europa ha tingut fins a 3 ocasions clares, una en la qual fins i tot la pilota ha picat al travesser i a l'esquena del porter de l'Hèrcules, Blasic, i ha sigut una qüestió de mala sort. Ara sí que en aquesta segona part l'Europa té una miqueta més de verí, però falta concretar. La sensació que el moment àlgid de l'Europa en aquesta segona part, doncs, pot haver passat, no acaba de marxar del tot. L'Europa vol el gol de l'empat. De moment, però, continua el 0-1, ara sí, el 17 de la segona part.
1: També perd el Sant Andreu al 66 de partit. A Eivissa 1, Sant Andreu 0. I el Barça viatja aquesta tarda cap a València per jugar demà al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i demà haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que va rebre diumenge passat a Mestalla. També a primera, avui, a banda d'aquest Osasuna 0, Espanyol 2, ara mateix al minut 87, a 6:45, Athletic Club Elx, i a les 9, Madrid Rayo.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
5: Les 6 en punt, bona tarda.

Han llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat i Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels Houthis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret del Bab al Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que va per llarg. Aquesta setmana ja ha superat els $100. L'encariment del petroli comporta la pujada del preu dels aliments a escala mundial. Ara se situa en el nivell més alt dels últims 4 anys i aviat ho notarem a la butxaca. Els conflictes geopolítics i la meteorologia han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. Nova jornada de protestes del sector educatiu del País Valencià. Mestres i professors es manifesten a aquesta hora a València, Alacant i Castelló de la Plana en defensa de l'educació pública. De seguida hi anem en directe. El cap de la companyia Anthropic, una de les líders mundials en intel·ligència artificial,

0: demana alentir l'evolució de la nova tecnologia davant els riscos detectats. L'empresari alerta que si s'escapa del control humà podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. I a Donald Trump li encantaria veure una Irlanda unificada. El president dels Estats Units ho ha dit en l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, ha respost que no ha canviat res i que no contempla cap referèndum. Suècia, model d'estat socialdemòcrata durant dècades, celebra demà unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una de les polítiques migratòries més dures d'Europa. I a la Fira de Tàrrega, les dones són avui les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts a l'Espai Reguer. Els muntatges Entre bous i vaques, Sobre la bellesa i les cures i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomflen entre el públic del certamen.
1: Esports.
2: El primer en joc al partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Minut 90, temps afegit, Osasuna 0, Espanyol 2. Podeu seguir el partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio a 6:45, a segona divisió, Girona-Castelló. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzecchi i Jorge Martín a la general. El tro de Cervera queda a 14 punts de Jorge Martín. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta al Mallorquí. Li ha tret 38 segons a Roglic en una etapa, la penúltima, que s'ha endut Mikel Landa.
0: I pel que fa al temps, la tarda seguirà sent globalment assolellada i amb una calor moderada a l'est i més intensa a les comarques de Ponent i a la Vall de l'Ebre. Cel mig ennuvolat al prelitoral i la Catalunya central amb possibilitat baixa de ruixats aïllats. Demà farà una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Les 6 i 4 minuts, els informa Quim Codines. S'han quedat en llibertat els detinguts ahir pels aldarulls que hi va haver després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. Els Mossos van detenir 18 persones, 10 de les quals eren menors. Els menors d'edat han quedat en llibertat a primera hora del matí, després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. I a primera hora de la tarda s'han alliberat els adults, que han passat a mans del jutge. Segons informa el TSJ, se'ls acusa d'atemptat a l'autoritat o de danys. Junts, la CUP i l'ANC han carregat avui contra l'actuació policial. En una piulada, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que els Mossos van fer un ús desmesurat de la força i també parla d'amenaces. A més, afirma que el tarannà de Ferran López, el nou director general de la policia, ja comença a fer efecte. La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
3: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'Assemblea Nacional també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta.
1: 3CAT Info.
0: La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio i 3CAT Info defensa els jutges del Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament que, malgrat tot, no tindrà un impacte real en la futura amnistia dels polítics catalans. Quan el pròxim dia 22 el ple del Tribunal Constitucional debati el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una manera o altra. Macías rebutja que l'alt tribunal actuï per animadversió ni capritx quan no els aplica l'amnistia i diu que s'ha limitat a aplicar la llei. Ara, un cop el Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. Això podria permetre que a l'octubre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat.

0: Aquesta tarda hi ha prevista una nova jornada de protestes del sector educatiu del País Valencià, només 4 dies després d'haver començat el curs. Després de la vaga indefinida de final de curs passat, una vaga que continua convocada, tot i que ara està en pausa, la comunitat docent reprèn les protestes i manté les reivindicacions. Avui es fa la primera manifestació unitària. Seguint la manifestació al centre de València hi tenim la Marta García. Bona tarda, Marta.
1: Bona vesprada, una manifestació que se fa conjuntament a les tres capitals, Alacant, Castelló i València, i que suposa la represa de les protestes i mobilitzacions d'una vaga indefinida que la comunitat docent del País Valencià va fer entre maig i juny del curs passat i que segueix convocada ara mateix, però està en stand-by a l'espera dels pròxims moviments. El que se reprèn avui, per tant, són les protestes amb aquesta manifestació que manté les mateixes reivindicacions que fa uns mesos. Reducció de ràtios, augment de la plantilla, també certes millores en infraestructura, sobretot la climatització de les aules. Penseu que el curs ha començat amb més de 35 graus en moltes localitats, un ambient de sou, menys burocràcia, el valencià a les aules i sobretot un punt molt calent, el que anomenen ells la policia educativa que implanta este curs el Consell per mirar de controlar més directament el contingut. Marc Candela és del sindicat majoritari STPB.
2: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
1: Els sindicats, com vos dèiem, no desconvoquen la vaga encara, a l'espera dels pròxims moviments per part de la Conselleria d'Educació amb Mari Carmen Oltí al capdavant. De moment, això sí, no hi ha cap moviment i la continuïtat o no de la vaga dependrà de les pròximes setmanes. Txelo Valls, de Comissions Obreres del País Valencià.
3: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
1: L'ambientació, com és habitual, sí, la fiquen els professors i mestres de música a la manifestació, per tant, que està en València, a punt de començar.
0: Gràcies, Marta. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Trescat Info. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels Houthis de Yemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el del Bab al-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport del petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels Houthis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
4: Els Houthis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de la Índia.
5: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'ha afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. I amb la seva ofensiva per controlar el trànsit marítim al Mar Roig, els rebels Houthis del Iemen han aconseguit controlar les principals ciutats i illes de l'estret.

0: de Bab el-Mandeb, i això els dona un domini clar sobre un dels colls d'ampolla marítims més importants del món, com ens deia des del Iemen mateix en Ferran Puig, responsable d'Oxfam al País.
1: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De sobte, doncs, de la nit a la matinada, doncs, van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
0: Aquest augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i els experts consultats per 3Cat Info preveuen que això anirà més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a aquesta emissora.
2: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que atribueix al seu encariment. Que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Ens ho explica la Núria Jar.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: I precisament per combatre l'encariment dels aliments, Espanya podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més barats. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York. L'ONG Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques que asseguri que tothom tingui accés a productes frescos, saludables i a preus assequibles. La proposta compta amb el suport de més de 60 organitzacions. Per Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, això beneficiaria consumidors i també productors. Són declaracions al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
5: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
0: Des del 2020, a Espanya, els preus dels aliments han augmentat un 34%. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa el 16% de la despesa familiar, segons l'IDESCAT. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio analitza avui a les 10 del vespre l'encariment dels aliments i el paper que hi tenen les cadenes de subministrament.
6: 3Cat Info.
0: Un quart de set de la tarda.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Avui la temperatura en general ha estat la que toca aquesta època de l'any, potser una mica més alta de dia, en punts de ponent, amb grans diferències pel que fa al comportament dia-nit, el que diem l'amplitud tèrmica. A Seròs, el Segrià han baixat a 10 de mínima, però de dia n'han tingut 32, la temperatura màxima. Lleida, 15, de dia han pujat a 30. A Barcelona, la màxima no ha pujat gaire, 28. Tarragona, 29. Aquí ha pujat més, a Girona, 31 graus de màxima, i les més elevades, 33 a Vinebre, Aldover, a Xerta, 32 a Cabanes, a Espolla, ha fet més calor avui respecte ahir a l'Alt Empordà, Torroja del Priorat també 32, i bé, aquesta nit tornarà a ser fresca, dormirem bé, però puja un grau o dos la temperatura, aquesta tendència tant a l'interior com a la costa, i demà també de dia, a l'interior sobretot, 2-3 graus més alt,

0: dissabtes, màximes de 30-34, a la costa al voltant dels 28 o 30. Demà un dia de sol, potser alguna nuvolada, poca cosa, al matí algun banc de boira cap a Osona, a la Plana de Vic, al Lluçanès, al Baix Berguedà, i destacar que el que queda d'avui, d'aquest dissabte, cel variable, mig ennublat a la Catalunya central i al prelitoral, possibilitat d'alguna gotellada realment molt aïllada. La temperatura serà més alta dilluns i sobretot dimarts. Dimarts amb màximes de 32 a 37 a l'interior. Molta, molta calor. Però dimecres i dijous arriba un front de tempestes, torna a baixar la temperatura i algun aiguat, alguna pedregada es podria presentar entre dimecres i dijous.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: El cap de la companyia Anthropic, una de les capdavanteres en intel·ligència artificial, fa una crida per desaccelerar el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels riscos de ciberatacs, bioterrorisme i sotracs econòmics. Segons ha alertat l'empresari Dario Amodei, la intel·ligència artificial es millora ràpidament a si mateixa i, si s'escapa de les mans, dispararà les amenaces. Amodei ha posat com a exemple que la intel·ligència artificial, fora de control, podria aconseguir el domini de tot internet en un període de 6 i 12 mesos. L'alerta d'Anthropic s'afegeix a l'expressada i pel seu principal rival, OpenAI, que reconeixia que ha aturat 5 intents externs de crear armes biològiques fent servir la seva tecnologia. Per contra, Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, puntualitza en unes declaracions a 3Cat que cal no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
3: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
2: Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit avui des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre un potencial front de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord.
4: Acabarà passant. Tenim aquí l'home perfecte per moure el tema. Crec que seria fantàstic. És evident que el Regne Unit hi tindrà coses a dir, però crec que seria molt bo.
2: Trump ha trencat així l'habitual cautela de la Casa Blanca respecte d'aquesta qüestió altament controvertida. La divisió d'Irlanda va ser conseqüència de dècades de conflicte armat a Irlanda del Nord, alimentat per la disputa entre catòlics i protestants sobre si calia unir-se a la resta d'Irlanda o continuar formant part del Regne Unit.
1: 3Cat Info.
2: I Suècia es prepara per les eleccions de demà, que per primer cop en la història podrien portar l'extrema dreta al govern. Paradigma de l'estat del benestar i la socialdemocràcia, en els últims 4 anys, el govern conservador, amb el suport extern dels ultres, ha accelerat el procés de privatització dels serveis públics i ha implementat algunes de les polítiques migratòries més dures d'Europa. Ens ho explica l'enviada especial a Estocolm, la Cèlia Cernadas.
5: Som a Skärholmen, un barri a l'oest d'Estocolm on en algunes parts la població d'origen estranger arriba al 90%. Hi ha mercat de verdures avui i les dones musulmanes s'afanyen amb els carretons. Els migrants fugen del micròfon de la periodista i amb la boca petita admeten alguns que tenen por. Només l'Ahmed, un jove sirià que va arribar a Suècia amb 15 anys, és optimista.
6: Sweden is safe, you know.
5: Suècia és segura, proclama, però a Suècia ja no es concedeixen permisos de residència permanent i ara es plantegen revocar els que ja existeixen. S'ha començat a deportar adolescents de 18 anys criats a Suècia cap a països d'origen que no han trepitjat mai. El Parlament va aprovar el juny 2 lleis de repercussió enorme. La de la bona conducta, que pot comportar la deportació d'un migrant que es retardi en el pagament d'un deute, i la coneguda col·loquialment com la llei del xivato.
7: So here we have one of our rooms where we offer psychosocial support. So we try to make this
5: Hanna Laustiola és la directora executiva de Metges del Món a Suècia. Atenen migrants indocumentats, però últimament cada cop menys. La llei del xivato obligava inicialment totes les autoritats a denunciar migrants sense papers. Tot i que finalment el personal mèdic va quedar-ne exclòs, el mal, segons Laustiola, ja estava fet. Ara fins i tot hi ha migrants embarassades que no volen parir en hospitals.
7: If we now start to have kids who will be born out of hospitals.
8: Si comencem a tenir nens nascuts fora dels hospitals, on aniran? Què faran? Patim el risc de crear una societat paral·lela encara més gran que no podrem controlar ni tampoc comptabilitzar. I què passarà si aquestes persones decideixen, per exemple, no vacunar-se?

0: vaccinate themselves.
1: L'arquitectura de l'ofensiva antimigratòria és dels demòcrates suecs que proclamen els seus eslògans que Suècia ha de tornar a ser sueca, però l'han comprat altres partits, en alguns punts fins i tot els socialdemòcrates.

0: de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop de 11.000 persones.
1: 3Cat Info.
0: I les dones són les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts aquest matí de dissabte a l'Espai Reguer de Tàrrega. Els muntatges Entre bous i vaques, Sobre la bellesa i les cures i Ros Beef, de la clown Sara Anglada, triomfen entre el públic de la Fira de Tàrrega. Anem cap allà, a Marta Vives.
2: Què en queda de nosaltres quan la memòria ens abandona? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, on a través del mà a mà i el moviment, 5 acròbates investiguen l'equilibri dels records d'un cervell en ruïnes. El públic ens ho ha explicat així.
3: Que això que deu tenir el CIMER i com la sostenen una, com se sostenen unes a les altres, com s'ajuden unes a les altres a sostenir.
4: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
2: I ben a prop, a l'espai del costat, la clown Sara Anglada ens posa la pell de 5 personatges monocromàtics que surten d'un contenidor de la brossa per parlar sense embuts de la merda.
5: Crec que una mica una reflexió sobre la vida, quan al principi de tot ens fa llençar tota la merda. Crec que, a veure, els catalans parlem molt de sobre la merda. I crec que venia a fer una mica una reflexió sobre com estem a la vida o alguna cosa així. No sé.
6: De la brossa, que la brutícia... Li agradava molt la brutícia.
2: Són dos exitosos dels 57 espectacles que al llarg d'aquest cap de setmana es despleguen en diverses funcions a Tàrrega, que avui concentra el volum més gran d'espectadors.
0: 6 minuts i arribarem al 6:45.
1: Esports.
0: Roger Bussà, bona tarda.
7: Bona tarda. Primera divisió, victòria de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, 0-2, amb dos gols de Roberto. Els ha fet a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar i ara és provisionalment 7è. Són declaracions de Roberto a Movistar.
8: Al final era un partido muy difícil aquí porque ellos al final aprietan mucho aquí también con su afición y bueno, teníamos claro que teníamos que salir a tope los primeros minutos, jugar en su campo y no ha salido perfecto y luego al final ellos tienen que apretar en su campo y hemos aguantado bien el resultado.
7: També avui a primera, ara a 6:45, Athletic Club Elx i a les 9, Madrid Rayo. Jugat aquesta tarda, Racing 2, a la Vés 1. A segona, també ara a 6:45, d'aquí a 5 minuts, el Girona rep el Castelló. El partit el podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. La general, el mallorquí, confirma la primera posició per davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons. El tercer serà Félix Gall, a 2:44. Són declaracions d'Enric Mas.
9: Buah, són emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
7: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Demà, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
1: 3Cat Info.
7: El Sabadell és el segon finalista de la Copa Catalunya masculina de waterpolo després de superar el Barcelona a la segona semifinal, 16-12. La primera semifinal l'ha guanyat Atlètic Barceloneta, que s'ha imposat 19-6 al Club Natació Terrassa. La final Sabadell-Atlètic Barceloneta demà a 4:45 de la tarda.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El campió del món Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Norris li ha tret 11 mil·lèsimes al líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes, en la qual ha estat la tercera pole del de McLaren aquesta temporada. La segona fila l'ocuparà en Verstappen, amb Red Bull, i Hamilton, amb Ferrari. Són declaracions de Norris.
10: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid, és un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.

0: Carlos Sainz i Fernando Alonso s'hauran de conformar sortint des de la part del darrere de la graella. Carlos Sainz, 17è, i Fernando Alonso, 18è.
1: 3CAT Info.
0: També en motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Són declaracions de Marc Márquez.
2: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és lo important.
0: Demà la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Tornem al futbol. A la primera ref en joc el partit de l'Europa i l'Hèrcules. Can Dragó, Ernest Macià, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. 9 minuts a temps afegit i se n'han cobert ja dos d'aquest empat a un. Ha empatat, recordem, el conjunt graciec fa poca estona. Ha fet el gol Khalid, un gol de l'empat que ha fet justícia a una segona part en què l'Europa sí que ha tingut ocasions de gol i que de cap a peus ha dominat. Amb aquest 1 a 1 l'Europa ha buscat encara el gol de la victòria, tot i que en aquests últims minuts l'Hèrcules d'Alacant avança línies i acaba de marcar. Acaba de marcar el minut 93 de partit, una centrada per la banda dreta que ha acompanyat Fran Sol fins a la porteria de Nil Ruiz. S'avança l'Hèrcules, hi haurà encara 5 minuts de temps afegit, però els jugadors de banqueta de l'Hèrcules que es llencen sobre el golejador, perquè aquest pot haver sigut un gol d'aquells que pràcticament costa molt de remuntar. Evidentment aquí es fa el silenci al camp de l'Europa i la veritat és que aquest gol és un gerro d'aigua freda en una segona part en què l'Europa mereixia més aviat el 2 a 1.
1: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són 6:45. Han quedat en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que tot s'arreglarà i els experts alerten que l'encariment del barril de cru va per llarg. Aquesta setmana ha superat els $100. El cap de la companyia Anthropic, una de les líders mundials en intel·ligència artificial, demana alentir l'evolució de la nova tecnologia davant dels riscos detectats. Avisa que si s'escapa del control humà podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. Aquest crit d'alerta arriba l'endemà del que va fer el seu principal rival, OpenAI. I des d'ara i fins les 7 us explicarem que la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. I la temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara per ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. I en esports, què destaquem, Roger Bussà?
1: Que primera, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna 0-2 amb 2 gols de Roberto. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar i és provisionalment 7è. Ara a 6:45, a segona divisió, el Girona rep el Castelló.
0: La tarda seguirà sent globalment assolellada i amb una calor moderada a l'est i més intensa a les comarques de Ponent i a la Vall d'Ebre, a la Vall de l'Ebre. A cel mig ennuvolat al prelitoral i la Catalunya central amb possibilitat baixa de ruixats aïllats. Demà farà una mica més de calor.

0: En llibertat els detinguts ahir pels aldarulls que hi va haver després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. Els Mossos van detenir 18 persones, 10 de les quals eren menors. Els menors d'edat han quedat en llibertat a primera hora del matí després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. I a primera hora de la tarda s'han alliberat els adults, que han passat a mans del jutge. Segons informa el TSJ, se'ls acusa d'atemptat a l'autoritat o de danys. Junts, la CUP i l'ANC han carregat avui contra l'actuació policial. En una piulada, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergès, diu que els Mossos van fer un ús desmesurat de la força i també parla d'amenaces. A més, afirma que el tarannà de Ferran López, el nou director general de la policia, ja comença a fer efecte. La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
1: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta.
2: 3CAT Info.
0: I aquest dissabte 12 de setembre es compleixen 50 anys de les càrregues policials contra els integrants de la Marxa de la Llibertat al seu pas per Montblanc. La iniciativa, de caràcter pacífic, es va plantejar com una mobilització arreu dels Països Catalans, dividida en 6 columnes que van recórrer pobles i ciutats per difondre les reivindicacions del moviment democràtic. Coincidint amb l'efemèride, s'ha inaugurat una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Ens ho explica l'Ariadna Escoda.
3: Cartells, fotografies, octavetes i plafons informatius conformen la mostra, on s'explica, entre d'altres qüestions, que la Marxa de la Llibertat volia simbolitzar l'avenç cap a un sistema de llibertats i drets democràtics després de la mort de Franco. Les 6 columnes de participants havien de confluir a Poblet, però la repressió policial va impedir-ne l'arribada. Malgrat tot, mig segle després, integrants com la Pilar Magrinyà reivindiquen la importància d'aquella gesta.
4: I el poble ho va saber veure, ho va saber reconèixer i va continuar. Continuem caminant. La situació és molt diferent, ha canviat moltes coses, però encara no hem aconseguit tot el que volíem.
3: Per rememorar els fets i transmetre els valors a les generacions presents i futures, està previst que l'exposició sigui itinerant pels arxius del país. Aquesta tarda es farà una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet, on havia de culminar la Marxa de la Llibertat el 12 de setembre de 1976.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el del Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
5: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta, en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals, contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
6: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran.
2: 3CAT Info.
0: L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà

0: ja es tradueix en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i els experts consultats per 3CAT Info preveuen que això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a aquesta emissora.
1: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. 3CAT Info. El cap de la companyia Anthropic, una de les capdavanteres en intel·ligència artificial, fa una crida per desaccelerar el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels riscos de ciberatacs, bioterrorisme i sotracs econòmics. Segons ha alertat l'empresari Dario Amodei, la intel·ligència artificial es millora ràpidament a si mateixa i si s'escapa de les mans dispararà les amenaces. Amodei ha posat com a exemple que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini de tot internet en un període d'entre 6 i 12 mesos. L'alerta d'Anthropic s'afegeix a l'expressada ahir pel seu principal rival, OpenAI, que reconeixia que ha aturat 5 intents externs de crear armes biològiques fent servir la seva tecnologia. Per contra, Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, puntualitza en unes declaracions a 3CAT que cal no caure en l'alarmisme i cal centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
2: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una 50ena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que a dia d'avui gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i ara necessita recuperar-se. N'ha parlat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio. O sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y por supuesto los hongos pues también sufren.
0: Al Berguedà, una de les comarques amb més tradició boletaire, els bolets es veuen aquests dies de forma puntual. Malgrat tot, el president de la penya boletaire de Berga, Ramon Minoves, espera que les properes setmanes baixin les temperatures i la temporada acabi sent bona.
5: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortirà.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic entre centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
6: El CETA és un recurs temporal i cada jove hi passa

0: el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
1: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
0: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
1: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
0: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
2: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
0: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
2: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
0: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
3: 7:45 PM.
4: El temps.
3: Amb en Dani Ramírez.
5: De moment, tarda tranquil·la, fa sol i calor, però hi ha la possibilitat d'alguna gotella d'algun xàfec en punts del litoral i prelitoral de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, principalment prelitoral nord, fins i tot Catalunya central i prepirineu oriental cap a l'àrea del Berguedà. Serien, doncs, 4 gotes, algun xàfec de 5-10 minuts, després es torna a aclarir. És un temps variable que no ens ha de portar grans tempestes. Però bé, aquesta matinada, matí, plovia fort, de forma localitzada dins del mar, i enfront de la costa de la ciutat de Badalona s'ha pogut veure que penjava d'un gran cumulonimbus doncs una mànega, un fibló que tocava terra, francament. Que tocava el mar, més ben dit. Situació que ve marcada doncs, per aquesta variabilitat, calor moderada, una mica intensa a l'interior, de 30 a 33. Demà puja una mica, 32, 33, 34 les més altes al Pla de Lleida, interior de l'Ebre sobretot. Avui també arriben els 31 graus en punts de l'Alt Empordà, 30 al Gironès. Per tant, de dia fa calor, però la nit serà fresca, tot i que puja 1 o 2 graus de temperatura. Un diumenge de sol, algun nuvolet aïllat, al matí alguna boirina o banc de boira a la Catalunya central, sobretot cap a Osona. I la setmana que ve farà més calor, sobretot dimarts, màximes de 32 a 37, en principi no arribaríem a 40, però dimecres i dijous torna a refrescar, venen tempestes localment fortes amb alguna pedregada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
6: Avui fem turisme per Banyoles, però amb una proposta una mica diferent. Banyoles té una xarxa de recs petits canals artificials que condueixen l'aigua de l'estany fins a desembocar el riu Terri. Els seus orígens es remunten a la fundació del monestir de Sant Esteve l'any 812. Amb el temps, el traçat original dels recs ha anat canviant. S'han anat desviant, tapant o descobrint. Us proposem conèixer la ciutat a través d'aquests recs d'una manera enigmàtica, amb un joc pels carrers. Laia Claret, com anem?
3: Molt bé, i tu?
6: Podríem dir que és un escape

0: escrit com un escape room, però pel centre de Banyoles.
1: Sí, així, exacte. Hem quedat amb Isabel Ruiz i Lídia Anglada, tècniques de turisme de Banyoles, que ens expliquen el misteri que envolta aquest joc.
2: S'ha descobert un mapa antic, s'intueix el perfil de l'estany i seria Banyoles. I dintre aquest mapa hi ha com uns símbols molt enigmàtics, molt estranys, que si anem seguint els símbols que ens va marcant en el mapa, doncs anem descobrint una miqueta la història de la ciutat basada en els recs de Banyoles.
3: Necessiten adolescents que tinguin ganes de descobrir i conèixer què ha passat en aquesta ciutat i com desxifrar aquest mapa. I aquí comença una miqueta el joc.
4: A l'arxiu comarcal del Pla de l'Estany, ubicat a la primera planta del claustre del monestir de Sant Esteve de Banyoles, s'ha descobert un mapa antic sense data. El que se sap del cert és que es tracta de Banyoles, pel perfil inconfusible de l'estany i les línies dels recs.
0: Molt bé, doncs ja sabem l'objectiu, com s'hi juga?
1: Doncs es pot fer amb el mapa de paper o de manera digital.
2: Tens dues versions per fer-ho. Pots fer a través d'una web app, vas recorrent tot el recorregut, vas geolocalitzat i a cada punt doncs, se t'obre com un joc, un repte, un enigma, alguna coseta que has de resoldre. Es pot complementar amb la versió analògica, que des de l'Oficina de Turisme hi ha uns mapes que ja et van també descrivint una miqueta tot el que és l'enigma que has de descobrir i a cada punt vas trobant una placa amb un codi morse i aquest codi morse et servirà per desxifrar al final una paraula amagada.
0: Perfecte. Al joc analògic has de buscar un codi i a la part digital fer proves. Com ara quines?
1: Mira, són força variades, escolta.
2: Hi ha des d'un trencaclosques, per exemple, el mapa et surt tot desordenat. Aquest ja és el primer repte una mica difícil si no ets de Banyoles, perquè la gent de Banyoles tenim molt clar la forma de l'estany, però la gent que és de fora no ho té tan clar. I després vas trobant preguntes així més per observar l'entorn i dir una miqueta de descripció del que tens a l'entorn, descobrir equipaments municipals que també passes per allà i tens el rec al costat o una font que l'aigua arriba a través d'un rec.
1: I tot passa en un recorregut senzill.
3: És pel barri vell de la ciutat, és superamès, superfàcil i la idea és que ho facin en grup i a més, si es fa la versió digital, doncs hi ha un rànquing, que això ho fa encara més emocionant perquè pots veure a quina posició estàs en tot moment. Són més o menys uns 2 quilòmetres, més o menys és tot planer, tot accessible, és molt fàcil de fer. La major part del joc és peatonal, per tant no hi ha problema. Pots fer-ho amb molta tranquil·litat i seguretat.
1: Si quan acabeu el joc voleu veure més recs, doncs no veniu. Heu sentit que el joc té uns 2 quilòmetres de recorregut, però de recs no us en faltaran.
3: Tenim una xarxa de 33 quilòmetres de recs, uns coberts i d'altres descoberts. Llavors, a mesura que vagis caminant, te'n trobaràs d'uns o dels altres. I si t'hi fixes bé, inclús pots veure algun animaló en aquests recs.
1: Un joc dirigit a la gent jove per fer amb amics, amb l'escola, amb el cau. Evidentment, també per fer en família. Si voleu resoldre el misteri, només heu d'anar a l'Oficina de Turisme i allà us explicaran les dues versions d'aquest joc que es diu Serrecs. És a dir, barrejant la paraula secrets i recs.
0: Gràcies, Laia. Anirem a Banyoles. De fet, tornarem a Banyoles perquè sempre val la pena anar-hi. Ara, per conèixer la ciutat a través dels recs.
1: Doncs vinga, fet.
0: Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada a la web de 3Cat Info. El muntatge musical és de Josep Lluís Santissa.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info. 3Cat Info.
5: Polèmica a Fira Tàrrega amb els artistes que actuen als carrers fora de programació. Un centenar de companyies han decidit fer vaga aquest dissabte i denuncien que Fira Tàrrega els ha retallat els espais públics i les franges d'exhibició. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
6: Es tracta de companyies que actuen sense contractació per part de la Fira i que es reuneixen sota el nom d'OFF Tàrrega. Actuen de manera autogestionada des de fa més de 40 anys i apleguen un centenar de formacions vingudes de tot el món. Denuncien que enguany més que mai Fira Tàrrega els ha retallat espais públics d'exhibició. Així ens ho ha explicat a Catalunya Ràdio, una membre del col·lectiu que ha llegit el manifest a la plaça Major.
7: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles. I això és degut a que espais importants on hi ha molta possibilitat d'actuar a l'OFF, com la plaça Major, estan ocupats a vegades de manera certament innecessària per suposades proves de tècniques de so que podrien tenir més en compte el col·lectiu OFF a l'hora de programar aquests horaris en què no es pot actuar.
6: Des de la Fira, d'altra banda, ens diuen que

0: estan en negociacions amb ells i que intentaran ajustar les graelles de cara a edicions futures. Abigail Ballester és la directora executiva de la Fira.
1: Intentar ajustar aquestes graelles al màxim, de dir, bueno, pues aquest forat no, inicialment no està disponible, però si no hi ha cap incidència, si el muntatge es fa ràpid, pues potser podem alliberar mitja hora que el teniu disponible al moment.
0: Demà les companyies de l'OFF tornaran als carrers amb les seves funcions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La Sala Razzmatazz de Barcelona viurà avui una nit de les més esperades i especials. Ronnie Wood, el guitarrista dels Rolling Stones, torna als escenaris en solitari. Després de 16 anys centrat en la trajectòria amb els Rolling Stones i en la seva passió per la pintura, ara recupera una versió seva més íntima i propera en una cita integrada dins del cicle Cruïlla Concerts. Als 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i rockera per tots els incondicionals del rock clàssic, quan justament fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona amb els Stones a la Monumental. El concert d'avui a la Sala Razzmatazz comença a les 9 del vespre. I també aquest cap de setmana l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona acull l'espectacle de K-pop més gran del món. Avui 7 bandes coreanes de pop passaran pels escenaris de la Festival Music Bank. Des de quarts d'avui fins a les 11 de la nit hi actuaran les formacions de ATS, N-Hippen, N-Mix, Shakers, NCT, Wish, Cortis i Alpha Drive One. El K-pop és un dels gèneres musicals amb més seguidors i que mou més diners. I Corea del Sud, on va néixer aquest fenomen mundial, ha aconseguit exportar la seva música i, per extensió, la seva cultura arreu del món. I avui al Festival Talarn Music Experience, Lacs amb Busto. Tocaran a 11:15 en una nit que acabarà amb la sessió musical de DJ Amable. 5 minuts i seran les 7 en punt.
2: Esports.
3: Roger Bussà, bona tarda.
4: Bona tarda, segona divisió. En joc des de 6:45 el partit del Girona a casa contra el Castelló. Ara mateix, minut 25 de la primera part, el Girona guanya per 1-0. El gol l'ha fet Júnior al minut 7. Podeu seguir la transmissió del partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A primera, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna 0-2 amb dos gols de Roberto. A la primera part, l'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar i és provisionalment 7è. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
4: També a primera en joc ara el partit de Sant Mamés, Atlètic Club Elx, ara mateix, minut 25, de moment empat a 0 a les 9, Madrid-Rayo, el Bernabéu jugat avui, Racing 2, a la vez 1.
2: 3CAT Info.
4: Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició per davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons. El tercer serà Félix Gall a 2:44. Són declaracions d'Enric Mas.
6: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
4: L'etapa l'ha guanyat en solitari Miquel Landa. Demà, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
2: 3CAT Info.
4: El campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Norris li ha tret 11 mil·lèsimes al líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes, en la qual ha estat la tercera pole del de McLaren aquesta temporada. La segona fila l'ocuparà en Verstappen, amb Red Bull, i Hamilton, amb Ferrari. Són declaracions de Norris.
7: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
4: Carlos Sainz.

0: Indy Fernando Alonso s'hauran de conformar sortint des de la part del darrere de la graella, Carlos Sainz, 17è, i Fernando Alonso, 18è, també amb motor. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim Marc Márquez.
1: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
0: Demà la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: I tornem al futbol a la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Can Dragó, Ernest Macià, bona tarda.
3: Bona tarda, sí, derrota finalment de l'Europa, acabat aquest partit de la pitjor manera, molt tràgica, 1-2 davant de l'Hèrcules en una segona part en què l'Europa havia empatat. El gol de Calit al minut 15 de la segona part i en què els graciencs han dominat pràcticament de cap a peus, han tingut fins a 6 ocasions a les 3, de les quals dues molt clares, però finalment un gol al minut 93 d'un jugador que l'any passat ja va fer Fran Sol de l'Hèrcules, un gol al minut 97, doncs ha privat l'Europa no només dels 3 punts, sinó també del punt que hagués merescut almenys, en el pitjor dels casos, per l'empat. 1-2, victòria de l'Hèrcules, derrota de l'Europa, que en 3 partits només ha pogut sumar un empat, el del cap de setmana passat.
0: El Sant Andreu ha perdut 2-0 al camp de l'Eivissa.
2: 3CAT Info.
0: I el Barça viatja aquesta tarda cap a València per jugar demà al camp del Llevant a 4:15 de la tarda. És novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció. I demà haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que va rebre diumenge passat a Mestalla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Trescat Info.

0: En marxa aquesta hora al País Valencià una nova manifestació unitària del sector educatiu. Els docents no descarten reactivar la vaga indefinida que van deixar en pausa a finals del curs passat. El cap de la companyia Anthropic, una de les líders mundials en intel·ligència artificial, demana alentir l'evolució de la nova tecnologia davant dels riscos que s'han detectat. L'empresari alerta que si s'escapa del control humà, aquesta intel·ligència artificial podria aconseguir un domini d'internet d'aquí a mig any o un any. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita en clau en ruta cap al Mar Roig. Donald Trump afirma que resoldrà els greuges dels rebels hutis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli i que va per llarg. Aquesta setmana diumenge supera els $100 per barril. Un encariment del preu del petroli que també comporta una pujada del preu dels aliments a tot el món. Ara se situen al nivell més alt dels últims 4 anys i aviat ho notarem als consumidors. Els conflictes geopolítics i la meteorologia adversa hi han contribuït, segons l'Agència de les Nacions Unides, per l'alimentació i l'agricultura. La primera ponència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia a la malversació, elaborada pel conservador José María Macías, proposa rebutjar el recurs d'empara que va presentar Jordi Turull contra la decisió de no amnistiar-lo. En un escrit al qual ha tingut accés a aquesta emissora, el magistrat considera que la decisió del Suprem no és un caprici ni una animadversió cap als líders del procés. Queden en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per tots els públics el dia que la ciutat acull més espectadors. Alguns dels muntatges que han tingut més públic han sigut Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Folle, i Un refugi, de Manolo Alcántara. S'endarrereix la temporada de bolets per la calor, les calorades que hem tingut aquest estiu i per la falta de pluja. Ha començat de forma tímida en algunes zones del Pirineu, on ha plogut, però la sequedat del terreny fa que, de moment, no hi hagi produccions importants.
1: Esports.
2: A segona, en joc el partit del Girona al camp de Montilivi contra el Castelló. Des de 6:45 aquest, Girona 1, Castelló 0. Gol l'ha fet Justin, a primera victòria de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, 0-2. Els gols els ha fet Roberto a la primera part. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzecchi. Jorge Martín, a la general, al tro de Cervera, queda a 14 punts de Jorge Martín a la classificació. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. La general, el mallorquí, confirma la primera posició per davant de Primoz Roglic i Félix Gall.
0: Les poques nuvolades que encara queden al prelitoral i d'altres zones del Prepirineu s'aniran desfent avui al vespre i la nit quedarà amb un cel ben serè. Temperatura una mica més alta demà, tant de dia com de nit. El sol demà serà el protagonista.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau, i a aquesta hora podem saludar a la nostra corresponsal del País Valencià, Marta García. Bona tarda.
3: Bona vesprada.
0: I és que al País Valencià el curs escolar torna a començar amb la comunitat docent en peu de guerra. I és que després de la vaga indefinida de final del curs passat, que ara encara està en pausa, la comunitat docent manté reivindicacions i reprèn protestes. I avui es fa la primera manifestació unitària de mestres i professors, Marta, d'aquest nou curs.
3: Així no és. De moment, la capçalera, per dir-ho d'alguna manera, l'inici de la manifestació està ja encarant el tram final del carrer Colom, per tant, això vol dir més o menys a meitat del recorregut. És una manifestació, com deies, unitària i, a més, s'està fent a les tres capitals, Alacant, Castelló i València, i les reivindicacions venen a ser les mateixes que van acabar amb les que van acabar el curs passat, entre altres, doncs, la reducció de ràtios, un augment de la plantilla, sobretot també millores en les infraestructures hi ha climatització de les aules, però també un descens de la burocràcia, la defensa del valencià com a llengua vehicular i també la policia educativa, que és un punt que ha generat molta, molta polèmica. És una nova implantació que vol fer el Consell, que de fet farà el Consell este curs, i que afecta directament al contingut que s'està fent en les aules. Marc Candela és el representant d'este PB, que és el sindicat majoritari així al País Valencià.
4: Tot este moviment que portem des del curs passat sempre ha estat acordat amb el professorat en assemblees i en consultes. Per tant, serà el professorat el que ens diga en quin moment volen reprendre la vaga. Esperem que no calga reactivar-la. Això significarà que haurem arribat a acords, però si no ho farem d'aquesta manera.
3: Per tant, ara ho sentíem, dependrà de si torna o no la vaga una miqueta els moviments que se puguen fer en les pròximes setmanes. El cert és que esta setmana, finals de setmana, en un dels actes que la intersindical va voler fer en una conselleria, novament se la va trobar tancada, portes tancades, per tant, això fa que els mestres i les mestres d'ací del País Valencià no siguen massa optimistes.
5: Sona a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
6: Vinc de l'Institut Illes Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
3: La capçalera de la manifestació ara mateix travessant la Porta de Mar, per tant, encararem ja el carrer La Pau, després Sant Vicent, per acabar en la plaça de l'Ajuntament. Sentíem al principi els crits de consellera dimissió, que són els que més hem pogut sentir en esta manifestació. Precisament la pancarta de la capçalera diu aquestes mateixes dues paraules: consellera dimissió.
0: Marta García, gràcies. Bona tarda.
3: Bona vesprada.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El cap de la companyia Anthropic, una de les capdavanteres en intel·ligència artificial, fa una crida per desaccelerar el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels riscos de ciberatacs que comporta.

0: bioterrorisme i sotracs econòmics. Segons que alerta l'empresari Dario Amodei, la intel·ligència artificial es millora ràpidament a si mateixa i s'escapa de les mans i, diu, dispararà les amenaces de ciberatacs, bioterrorisme i sotracs econòmics. Amodei posa com a exemple que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini de tot internet en un període d'entre 6 i 12 mesos. L'alerta d'Anthropic s'afegeix a l'expressada ahir pel seu principal rival, OpenAI, que reconeixia que ha aturat 5 intents externs de crear armes biològiques fent servir la seva tecnologia. Per contra, Karina Gibert, experta en intel·ligència artificial, puntualitza en declaracions a 3CAT que no cal caure en l'alarmisme i que cal centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
1: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte a l'Aràbia Saudita, clau a la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz, desencadenada ja fa 7 mesos entre Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab al-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, afirma que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que s'escanyi el subministrament de cru.
2: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: I això enmig de la crida a la màxima contenció davant d'aquesta escalada de la tensió que fan els líders dels BRICS. Avui n'ha parlat Narendra Modi, el primer ministre d'Índia.
3: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia i l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'afegí posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units també, i el que són Egipte, Etiòpia i l'Iran. Al voltant de la qüestió del preu del petroli, amb la seva ofensiva en alça, aquest augment de les tensions es tradueix també en una pujada del barril, que ja costa des d'aquesta setmana més de $100. Segons el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info, aquesta situació es pot allargar.
4: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que, encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: I també un altre fet que influeix en el preu dels combustibles són els atacs d'Ucraïna a refineries russes.
4: L'oferta de petroli és molt baixa. Això es trasllada a una oferta per poder destilar i refinar el producte de petroli en dièsel, i els llocs on es pot fer, que principalment és Rússia, o un dels importants és Rússia, doncs ho tenen malmès. I això, solucionar-ho, doncs no sembla que sigui molt ràpid, ni sembla que estiguin molt pel tema.
0: I això també fa que ara mateix el dièsel també sigui més car que la benzina. Amb aquesta ofensiva per controlar el trànsit marítim al Mar Roig, els rebels hutis al Iemen han aconseguit controlar les principals ciutats i illes de l'estret de Bab al-Mandeb, i això els dona un domini clar sobre un dels colls d'ampolla marítims més importants del món. Com ens ha dit a 3CAT Info des del Iemen mateix, Ferran Puig, responsable d'Oxfam al país.
5: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De sobte, doncs, de la nit a la matinada, doncs, van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
0: I lligat a la pujada del preu del petroli, també s'encareixen els principals aliments a escala mundial. ara han arribat al nivell més alt des del 2000.

0: 2022, només en l'últim mes, aquest increment ha estat del 1,9%. Segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius d'aquest encariment. El que més ha pujat han sigut el sucre i els cereals. L'últim informe de l'ONU avisa que, tot i que la collita mundial de cereals serà de rècord, no n'hi haurà prou per cobrir la demanda que fa tota la població mundial.
1: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
0: I aquest encariment mundial del preu dels aliments el notarem a les nostres butxaques a mitjà termini.
1: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
0: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa a l'alça el de la carn de les aus de corral, el porc i l'ovella. Per combatre l'encariment d'aquests preus dels aliments, Espanya podria posar en marxa una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus que fossin més assequibles. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York. L'organització no governamental Justícia Alimentària és la impulsora d'una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'aquests establiments d'alimentació gestionats per administracions públiques. La iniciativa té el suport de més de 60 organitzacions. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, en parla al programa Solidaris de Catalunya Ràdio que emetrem avui a la nit a partir de les 10.
2: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
0: Des de l'any 2020, els preus dels aliments han pujat un 34% a l'estat espanyol. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més s'han encarit. Segons l'IDESCAT, actualment, cada llar catalana gasta de mitjana 475 euros en alimentació.
3: 3CAT Info.
0: És un quart de vuit.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Avui la temperatura en general ha estat la que toca aquesta època de l'any, potser una mica més alta de dia, en punts de ponent, amb grans diferències pel que fa al comportament dia-nit, el que diem l'amplitud tèrmica. A Seròs, el Segrià han baixat a 10 de mínima, però de dia n'han tingut 32, la temperatura màxima. Lleida, 15, de dia han pujat a 30. A Barcelona, la màxima no ha pujat gaire, 28. Tarragona, 29. Aquí ha pujat més, a Girona, 31 graus de màxima, i les més elevades, 33 a Vinebre, Aldover, a Xerta, 32 a Cabanes, a Espolla, ha fet més calor avui respecte ahir a l'Alt Empordà, Torroja del Priorat també 32, i bé, aquesta nit tornarà a ser fresca, dormirem bé, però puja un grau o dos la temperatura, aquesta tendència tant a l'interior com a la costa, i demà també de dia, a l'interior sobretot, 2-3 graus més altes, màximes de 30-34, a la costa voltant dels 28 o 30. Demà un dia de sol, potser alguna nuvolada, poca cosa, al matí algun banc de boira cap a Osona, a la Plana de Vic, al Lluçanès, al Baix Berguedà, i destacar que el que queda d'avui, d'aquest dissabte, cel variable, mig ennuvolat a la Catalunya Central i al prelitoral, possibilitat d'alguna gotellada realment molt aïllada. La temperatura serà més alta dilluns i sobretot dimarts. Dimarts amb màximes de 32 a 37 a l'interior. Molta, molta calor. Però dimecres i dijous arriba un front de tempestes, torna a baixar la temperatura i algun aiguat, alguna pedregada es podria presentar entre dimecres i dijous.
3: 3CAT Info.
5: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
6: Al final puede haber ahí pues 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
5: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
7: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
5: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: La primera proposta de sentència

0: del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual hem tingut accés a aquesta emissora, defensa els jutges del Tribunal Suprem. Negue que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament que, malgrat tot, no tindrà un impacte real a la futura amnistia dels polítics catalans. Quan el pròxim dia 22, el ple del Tribunal Constitucional debati el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà aquesta proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia, perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una manera o una altra. Ara, un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont, i això podria permetre que a l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, aixequés l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. Junts, la CUP i l'Assemblea Nacional Catalana carreguen contra l'actuació policial que ahir va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors. Era una concentració que es va fer per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. A les xarxes socials, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha dit que la policia va fer un ús desmesurat per la força i també ha parlat d'amenaces. A més, ha afirmat que el tarannà de Ferran López, el nou director general de la policia, ja comença a fer efecte. La CUP, de la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. N'ha parlat el seu secretari general, Non Casadevall.
1: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'Assemblea Nacional Catalana també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns menors detinguts són membres d'aquesta entitat i AIX diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no van ser informades fins al cap de 6 hores i que en els interrogatoris els Mossos van dir als pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 18 detinguts han quedat en llibertat després de passar abans del jutge o de la Fiscalia de Menors.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per a tots els públics el dia que la ciutat acull més espectadors. Entre els muntatges que han aplegat un públic més nombrós hi ha hagut Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Foll, el muntatge itinerant dels bascos Maria de Gong o el refugi de Manolo Alcántara, enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: Muntatges que van des de la reivindicació a la poesia com Aim Estiven de les Pinyes o Bo Família de Mari de Jonc, que reflexionen sobre el paper del turisme a les ciutats.
4: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista. I, a veure, a mi m'agrada particularment l'estètica i el que et cola missatges sense que gairebé te n'adonis.
3: També els equilibris físics i metafòrics des de Refugi de Manolo Alcántara i Entre bous i vaques de La Côte Foll fins a l'espectacle de Castellers de la companyia Marc Fernández.
5: És una recreació d'una dansa ambientada en els castellers. O sigui, és una recreació dels castellers des de la dansa, millor dit.
3: Aquesta jornada ha estat marcada per les companyies que formen part de la programació OFF fora del programa oficial, que han decidit fer vaga perquè consideren que l'organització els ha retallat els seus drets. Sentim una portaveu del col·lectiu.
6: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles. I això és degut a que espais importants on hi ha molta possibilitat d'actuar a l'OFF, com la plaça Major, estan ocupats a vegades de manera certament innecessària per suposades proves de tècniques de so que podrien tenir més en compte el col·lectiu.
3: Des de l'organització ens han dit que estan en negociacions amb el col·lectiu de cara a millorar les seves condicions en futures edicions i demà diumenge aquestes companyies tornaran a portar les funcions

0: a l'Espai Públic de Tàrrega.
1: La temporada de bolets s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja han fet que a dia d'avui gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les últimes setmanes ha caigut algun ruixat, i és que els bolets necessiten...

0: que haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
1: Al Berguedà, una de les comarques amb més tradició boletaire, els bolets es venen aquests dies de forma puntual. Tot i amb això, el president de la penya boletaire de Berga, Ramon Minoves, espera que les pròximes setmanes baixin les temperatures i que la temporada acabi sent bona.
2: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema, i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona, i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que sortiran.
3: 3CAT Info.
1: 6 minuts i seran 7:45.
3: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. Tenim en joc a la segona divisió el partit del Girona a Montilivi contra el Castelló. Ara mateix, descans a Montilivi, guanya el Girona per 1-0, un gol molt matiner de Júnior que ha marcat al minut 7. Podeu seguir la transmissió del partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
4: I també tenim un joc, un partit important a la Lliga F, perquè a l'estadi Johan Cruyff estan jugant el Barça contra l'Atlètic de Madrid i ara mateix la notícia és que el Barça està perdent. 0-1 al minut 24 encara de la primera part. A primera divisió, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar i és provisionalment 7è. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria després del partit.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més... I bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
4: També a la primera divisió tenim en joc l'Atlètic Club Elx, ara mateix al descans, empat a 0. A les 9 es juga el Real Madrid-Rayo, i jugat abans el Racing de Santander 2, a la Alavés 1.
3: 3CAT Info.
4: A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2, i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Tenim moviments a la Lliga F, empat al Barça, minut 25 de la primera part, i acaba de marcar Vicky pel conjunt blaugrana, empat a 1, minut 26 gairebé de la primera part, Barça 1, Atlètic de Madrid 1. En futbol internacional, dissabte de partits destacats a la Premier. El Chelsea de Xavi Alonso ha empatat a 2 a casa amb el Hull, mentre que el Liverpool no ha pogut a Anfield amb el Fulham d'Arbeloa. Al final, empat a 0. A les 9, l'actual campió, l'Arsenal de Mikel Arteta, busca el liderat al camp del Sunderland.
3: 3CAT Info.
4: A Itàlia, el partit de la jornada és el Lazio-Milan, que s'està jugant a l'Olímpic de Roma. Ara mateix, minut 21 de la segona part, guanya la Lazio per 2-1. A la Bundesliga, el Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en 3 partits després de guanyar avui contra el Paderborn i el Borussia Mönchengladbach, respectivament. I a França, el líder, el Mònaco, s'ha deixat els primers punts a la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició per davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons. El tercer, serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Són declaracions d'Enric Mas.
6: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
4: L'etapa l'ha guanyat en solitària Mikel Landa. Demà última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
3: 3CAT Info.
4: El campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Norris li ha tret 11 mil·lèsimes al líder del Mundial, Kimi Antonelli de Mercedes, a la que ha estat la tercera pole position del McLaren aquesta temporada. La segona fila l'ocuparan Verstappen de Red Bull i Hamilton de Ferrari. Són declaracions de Lando Norris.
7: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil.

0: Estic avançant un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid, és un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
1: Encara en motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
2: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors... estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
1: Demà la cursa llarga a les dues, en directe a l'Univers MotoGP, a l'avi al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tennis, el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final de l'Obert dels Estats Units. La final femenina la disputaran avui a les 10 la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Helena Rybakina. I en futbol sala, el Barça està jugant a la pista del Valdepeñas. Ara mateix el resultat, el descans, és de Valdepeñas 0, Barça 2. I estem pendents també de la Lliga Femenina d'Handbol, on el Granollers s'enfronta a l'Sporting La Rioja.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda. A aquesta hora destaquem que els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial se sumen a les crides dels últims dies per alentir-ne el desenvolupament davant dels riscos que s'estan detectant. A les últimes hores, entre altres, el cap de la companyia Anthropic, una de les líders mundials en aquesta intel·ligència, ha demanat alentir-ne l'evolució perquè alerta que si s'escapa del control humà, aquesta IA pot aconseguir el domini total d'internet d'aquí mig any o un any. Màxima pressió sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau a la ruta cap al Mar Roig. Els experts alerten que l'escalada de l'ofensiva en aquesta zona es traduirà en un encariment del preu del petroli que s'allargarà. I a aquesta hora també fem el seguiment de la manifestació que està fent el sector educatiu al País Valencià. Els docents no descarten reactivar la vaga indefinida que van deixar en suspens a finals del curs passat. Altres qüestions que també us ampliarem des d'ara fins a arribar a les 8. El president dels Estats Units, Donald Trump, creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Amb aquest posicionament, el president dels Estats Units obre un front potencial de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. I Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, està vivint una festa major fora del seu escenari habitual, perquè el mal estat de Can Blanchard, un edifici a la plaça Major, propietat del bisbal de Vic, ha obligat a prohibir els actes que s'hi feien cada any per seguretat. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Alfons?
2: Doncs que al descans el Girona guanya 1-0 al Castelló, a Montilivi, i ara també està jugant el Barça a la Lliga F contra l'Atlètic de Madrid, el Johan. Ara mateix el resultat d'empat a 1 al minut 32 de la primera part. L'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 i Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 14 punts de Jorge Martín a la General.
1: Tarda encara amb cel bastant clar en la part del país i temperatures entre suaus i a la franja alta dels termòmetres. Cel mig ennuvolat al prelitoral i a la Catalunya central, on hi pot ploure una mica. Demà farà una mica més de calor. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial s'afegeixen a les crides per alentir-ne el desenvolupament davant dels riscos detectats. Al cap de la companyia

0: tòpic que ho havia anunciat avui a la tarda, s'han sumat Sam Altman, el conseller delegat d'OpenAI, segons que ha publicat en un missatge a X, precisament el propietari d'aquesta xarxa X, Elon Musk, també s'hauria pronunciat en aquest sentit. Aquesta mena de, podríem dir, front comú d'aquests magnats de la intel·ligència artificial arriba després de dies de comentaris de diversos ex-treballadors o antics directius a aquestes empreses en què avisaven de la possibilitat que aquesta IA es pogués escapar del control humà. Avui el cap de la companyia Anthropic ha afirmat que aquesta tecnologia, si això passés, podria aconseguir el domini d'internet total d'aquí a mig any o un any. Sigui com sigui, i en una entrevista a 3CAT Info, Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, ha assegurat que cal que no s'hagi de caure l'alarmisme i centrar-se sobretot exactament a saber qui pren les decisions a l'hora de fer servir aquesta tecnologia, a l'hora de fer servir aquesta intel·ligència artificial.
1: Cada dos per tres estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
2: 3CAT Info.
0: Màxima pressió sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau a la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. I això ha compromès encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa a l'estret d'Hormuz, desencadenada ara ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis al Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga ara a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli a la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, afirma que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
3: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: I això enmig de la crida a la màxima contenció davant de l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, aquest grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
4: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit després l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. Un augment de la tensió a l'Orient Mitjà que ja es tradueix a la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de Brent, d'alta referència, ha tancat ja per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Ens ha parlat a 3CAT Info el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun.
5: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: I un altre fet que influeix en el preu són els atacs d'Ucraïna a refineries russes.
5: L'oferta de petroli és molt baixa. Això es trasllada a una oferta per poder destilar i refinar el producte de petroli en dièsel. I els llocs on es pot fer, que principalment és Rússia, o un dels importants és Rússia, doncs ho tenen malmès. I això, solucionar-ho, doncs no sembla que sigui molt ràpid, ni sembla que estiguin molt pel tema.
0: I això fa que ara mateix el dièsel sigui més car que la benzina. I el sector de l'alfals ha salvat la campanya gràcies a la sequera que hi ha hagut en molts països europeus, però al març, el tancament d'aquest estratègic Estret d'Hormuz va encendre totes les alarmes per les dificultats que això suposava per fer arribar el farratge als principals països exportadors de l'Orient Mitjà. Almacelles, Oriol Bosch.
2: Europa s'ha convertit aquest estiu en el principal demandant de farratge per al sector de l'alfals català i estatal. Països com França, Alemanya, Suïssa o Irlanda han tingut seriosos problemes per alimentar el bestiar a causa de la falta de pluja que ha assecat les pastures. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Estatal de Productors d'Alfals.
6: L'any passat França era un competidor nostre perquè està exportant i ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. O sigui, França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies. Per tant, països que abans eren competidors, o fins i tot, per exemple, Alemanya, Suïssa, que tota la vida ha tingut pastos pels seus vaques i tal, aquest any els hi falta, no en tenen.
2: La guerra no s'ha acabat i fer arribar contenidors al principal mercat exportador suposa multiplicar per 3 els costos. El sector de l'alfals porta 10 anys en retrocés per la pressió dels fons que arrenden finques per instal·lar plaques solars i la manca de relleu generacional. La producció ha caigut prop d'un 30%.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Tarda de manifestació al País Valencià, una manifestació unitària després de la vaga indefinida del final del curs passat, que de moment es manté en pausa. Avui, la comunitat docent manté les reivindicacions i avui a la tarda s'han tornat a reprendre algunes protestes. La primera es feia a València, tot i que s'han fet també a d'altres dues ciutats, a les altres dues capitals, com una mostra unitària de mestres i professors amb reivindicacions de reduir les ràtios, també reduir la burocràcia que han de tenir al dia a dia molts dels mestres i també, entre altres qüestions, en les seves peticions i reivindicacions, la climatització de les aules perquè es pugui fer bé la tasca, tant pels principals docents i professionals com també per tots els alumnes. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha afirmat avui des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i ha obert així una font potencial de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
8: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
9: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
8: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
10: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
8: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998, i que es va anomenar escèpticament The Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant d'unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de continuar pertanyent al Regne Unit. En repassem la història d'aquest conflicte amb en Xavier Vilà.
4: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió.

0: Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic, acusat d'alinear-se amb els unionistes.
1: What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well.
0: Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte, i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant.
2: The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent.
0: Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país.
3: The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
0: L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant, que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
4: En punt, 7:45.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
4: Dani Ramírez.
6: Pel que fa al temps, pocs canvis es desfan els núvols que hem tingut aquesta tarda, aïllats, no tot arreu. Nit fresca, suau, no tan freda com en dies anteriors. Poden pujar 2-3 graus de temperatures tant de dia com de nit, i demà més calor a la costa al voltant de 28 o 30, una mica de xafogor, ja és una temperatura 3-4 graus per sobre la mitjana, aquests dies ha fet setembre, ara tornem una mica a finals d'agost, podríem dir. I al Pirineu les mínimes entre 5-6 fins a 10. Ja no arribarà a glaçar com va passar abans d'ahir. I bé, la temperatura anirà pujant de dia, per tant, a la tarda més calor, a l'interior de 30-34, a la costa al voltant de 28 a 30, una mica de sensació de xafogor al litoral, però no serà exagerat, i dia de sol, al matí 4 nuvolets, en punts de la Catalunya central, del prelitoral, a la tarda també en aquest sector, i al matí d'hora algun banc de boira molt aïllat a la comarca d'Osona. Farà més calor dilluns i sobretot dimarts, fregant els 34-37 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, 30-32 a la costa, però dimecres i dijous arribaran xàfecs, tempestes, alguna pedregada i possibilitat d'algun aiguat amb més fresca.

0: La direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que pateixen per un comboi en proves molt a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela.
1: Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
2: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació doncs que realment, encara que és evident doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
1: Segons Egea, cal trobar una solució urgentment.
2: Si en breu no es posen en contacte amb l'Ajuntament, doncs sol·licitarem una reunió urgent per mirar doncs, de pal·liar totes aquestes molèsties doncs, que creiem que ja han arribat a un punt doncs, que ja no podem doncs, deixar de passar de llarg aquest tema i hem de trobar una solució el més aviat possible.
1: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
0: Un sistema de pagament per ús, unificat a tot l'Estat, a través de la lectura automàtica de matrícules, per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta velocitat. Aquest és el model que aquesta setmana ha plantejat l'exposició

0: l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany. Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reobrís el debat sobre els peatges al Parlament i al cap de 5 anys que desapareguessin de les principals autopistes a Catalunya, l'actual president de Saba ha fet una proposta al Col·legi d'Economistes. Salvador Alemany defensa que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un nou model consensuat políticament. Repassem els trets principals d'aquesta proposta en aquesta informació que ha elaborat en Joan Garcia i que ha comptat amb el muntatge tècnic d'Albert Jodar.
1: Tornar a pagar, però menys, només per mantenir el que s'ha usat.
2: Crec que és important insistir que aquesta proposta no consisteix a tornar a posar peatges. El que plantegem és aprofitar l'experiència acumulada per construir un model nou. Un model aprovat per una llei consensuada, transparent i estable, que faci correspondre el pagament de l'usuari amb l'ús que fa de la infraestructura i amb el cost de servei que rep. Les grans inversions en noves infraestructures correrien de càrrec de les administracions públiques.
1: Ni peatges ni vinyeta. Pagar per ús, per quilòmetres recorreguts i tipus de vehicle, on la tecnologia de càmeres i sensors ha de facilitar la fluïdesa.
2: I crec que la situació actual ens dona oportunitat de plantejar un model més avançat i eficient que els sistemes que hem conegut fins ara. He de dir que tots els sistemes de lectura de matrícules, transponder, que és el teletac, etc., estan superexperimentats, sense aturar, amb lectura de matrícules, i està funcionant perfectament.
1: Un consorci entre l'Estat i les autonomies s'encarregaria de gestionar la conservació de les vies d'alta capacitat amb ingressos finalistes.
2: Perquè aquest sistema funcioni, no hi ha prou amb establir una tarifa. Cal també una estructura de governança. La proposta és que la mateixa llei que reguli el sistema tarifari unificat encomani la seva gestió a una agència pública de mobilitat. I ja em sembla que és possible. Hi hauria d'haver sobretot 3 garanties. Transparència, rendició de comptes i coherència territorial.
1: El nou model faria desaparèixer la diferència entre autopistes i autovies. S'hi inclourien totes les vies d'alta capacitat sense les barreres físiques dels peatges tradicionals. S'hauria d'implantar per llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Pel secretari d'Estat de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el model que s'apliqui ha de ser tant per camions com per cotxes.
3: No és prudent posar només peatge per camions, sinó que hauria de ser un peatge universal per camions i per cotxes. Tenim ara mecanismes de carreteres intel·ligents i de cotxes intel·ligents que això ho podrem fer. Però sobretot el que hem de pensar és com convèncer la societat de que hem de fer això.
1: El Servei Català de Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres amb tarifa modulable segons el pes del vehicle i les emissions de CO2 segons La Vanguardia. Un grup de treball ho estudiarà.
0: Trescat Info. Sant Joan de les Abadesses al Ripollès està vivint una festa major fora del seu escenari habitual, i és que el mal estat de Can Blanxart, un edifici a la plaça Major, propietat del bisbat de Vic, ha obligat a prohibir-hi els actes per seguretat. Gegants, sardanes o el ball dels pavordes han hagut de buscar nous espais i l'Ajuntament defensa que, tot i altres vals, no podia assumir aquest risc tan elevat. Sant Joan de les Abadesses, Marina López.
4: La festa major continua, però aquest any li falta una peça important, la plaça Major. L'alcalde Ramon Roquer ha explicat que deixar fora de la celebració l'espai on tradicionalment es concentren alguns dels actes més emblemàtics ha estat un cop per al municipi.
5: Haver de prendre aquesta decisió, haver de tancar la plaça, haver d'anul·lar totes les activitats, això no li agrada a ningú, però com et deia, per un tema de responsabilitat i de seguretat, crec que s'ha pres la decisió que corresponia.
4: L'Ajuntament havia arribat a licitar l'enderroc parcial de Can Blanxart, però un contenciós del bisbat, propietari de l'edifici, ha aturat el procediment. Les entitats han hagut de buscar alternatives. Sergi Colomer és el cap de colla dels geganters.
6: És una cosa sentimental també de no poder ballar a la plaça, de que la gent és on tothom es troba. És trist que per culpa d'aquest problema aquest any hagin de canviar tantes coses.
4: Els veïns també s'han mobilitzat i ja han recollit 1.600 firmes per reclamar una solució i poder recuperar la vida a la plaça.
7: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
8: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
7: Un rúpid espíritu!
8: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
9: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
10: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
9: On va començar tot.
10: A Catalunya Ràdio.
9: On tot continua.
10: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces

0: en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
1: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
0: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
1: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
0: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
1: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Esports.
2: 6 minuts i seran les 8. Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda. A la segona divisió tenim en joc el partit del Girona a Montilivi contra el Castelló. Ara mateix portem gairebé 20 minuts de la segona part i guanya el Girona 1-0, un gol matiner marcat per Júnior al minut 7 de la primera part. Això sí, el Girona juga amb 10 jugadors, expulsat Abel Ruiz a l'inici de la segona part. Podeu seguir el que queda de partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info.
3: També tenim en joc un partit important a la Lliga F. El Johan s'enfronten al Barça i l'Atlètic de Madrid, ara mateix al descans. El resultat és d'empat a 1. S'ha avançat l'Atlètic de Madrid i Vicky ha posat l'empat a 1 per les blaugranes. I a primera l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits sense guanyar i es situa provisionalment 7è. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
4: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
3: A la primera divisió tenim en joc un partit a l'Atlètic Club contra l'Elx, minut 23 de la segona part, i està guanyant l'Elx gràcies a un gol de penal per 0-1. A les 9 juga el Real Madrid contra el Rayo Vallecano al Bernabéu. Diomandé és titular a l'equip de Mourinho. I jugat avui, Racing 2 a la Alavés 1. A la Lliga F, l'Espanyol ha empatat a 2 al camp de l'Atlètic Club. Les basques han fet el gol de l'empat al temps afegit. És la tercera jornada consecutiva en què les blanquiblaves encaixen els últims minuts. Són declaracions de l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
5: Avui estic satisfeta. Jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança i hem estat molt bé. La primera part ha sigut de 10, la llàstima era el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona ells ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ja igual ens han vinculat una mica. I al final, en tot el penal, l'expulsió, no sé si fuig, és fàcil. És un bon punt, però sí que és veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, després ja n'hem portat els tres.
3: Encara a la Lliga F, el Badalona Women jugarà demà al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0. En futbol internacional, dissabte de partits destacats a la Premier, el Chelsea de Xavi Alonso ha empatat a 2 a casa amb el Hull, mentre que el Liverpool no ha pogut a Anfield amb el Fulham d'Arbeloa, empat a 0. A les 9, l'actual campió, l'Arsenal de Mikel Arteta, buscarà el liderat al camp del Sunderland.
1: 3Cat Info.
3: A Itàlia, el partit de la jornada és el Lazio-Milan, que s'ha jugat a l'Olímpic de Roma, resultat final d'empat a 2, i a la Bundesliga, el Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en 3 partits després de les victòries d'avui contra el Paderborn i el Borussia Mönchengladbach, respectivament. A França, el líder del Mònaco s'ha deixat els primers punts a la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició per davant de Primoz Roglic, que acabarà 2 minuts i 15 segons, i el tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
6: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
3: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Demà, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
1: 3Cat Info.
3: El campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Norris li ha tret un 11 mil·lèsimes al líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes, en la que ha estat la tercera pole position del de McLaren aquesta temporada. La segona fila l'ocuparan Verstappen de Red Bull i Hamilton de Ferrari. Són declaracions de Norris.
7: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
3: Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. Encara motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a només 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
8: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
3: Demà la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en tennis, el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final de l'Obert dels Estats Units. La final femenina la disputaran avui a les 10, Arina Sabalenka contra Elena Rybakina.
1: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 8. Els grans magnats de la intel·ligència artificial coincideixen a fer una crida perquè s'alenteixi l'evolució d'aquesta tecnologia pels nous riscos que s'han detectat. El cap d'Antròfic, per exemple, alerta que si la intel·ligència artificial escapés del control humà, podria aconseguir el domini complet d'Internet d'aquí a només 6 o 12 mesos. Nova jornada de protestes del sector educatiu al País Valencià. Mestres i professors s'han manifestat avui a València, Alacant i Castelló de la Plana en defensa de l'educació pública. De seguida hi anem en directe. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels útils al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que va per llarg. Aquesta setmana, de fet, ja ha superat els $100. La primera ponència del Constitucional sobre l'amnistia a la malversació, elaborada pel conservador José María Macías, proposa rebutjar el recurs d'empara que va presentar Jordi Turull contra la decisió de no amnistiar-lo. En un escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, el magistrat considera que la decisió del Suprem no és un caprici ni tampoc una animadversió als líders del procés. Previsiblement, el 22 de setembre, la majoria progressista del Constitucional tombarà aquesta versió. Han quedat en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Les Arts al Carrer es reivindica ara Fira a Tàrrega amb espectacles per tots els públics en el dia que la ciutat acull més espectadors. Alguns dels muntatges que han tingut més públic han sigut Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Folle, i Refugi, de Manolo Alcántara.
1: Esports.
3: En joc, el partit de la segona divisió entre el Girona i el Castelló. Minut 26 de la segona part, guanya el Girona per 1-0, però juga amb un jugador menys. A la Lliga F, ara mateix al descans, Barça 1, Atlètic de Madrid 1, a l'estadi Johan Cruyff. A primera, victòria de l'Espanyol al camp de l'Osasuna per 0-2. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint al Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera queda 14 punts de Jorge Martín a la general. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que s'ha endut Mikel Landa.
9: I pel que fa al temps, les poques nuvolades que queden al prelitoral i en altres zones del Prepirineu tendiran a desfer-se aquest vespre i de nit quedarà un cel ben serè. Temperatura una mica més alta aquest diumenge, tant de dia com de nit. El sol demà serà el protagonista.

0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial s'afegeixen a les crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos que s'han detectat. El cap de la companyia Anthropic, que ho havia anunciat aquesta tarda, s'hi han sumat ara Sam Altman, el conseller delegat d'OpenAI, segons ha publicat en un missatge a X. Precisament, el propietari d'aquesta xarxa, Elon Musk, també s'hauria pronunciat en aquest sentit. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després de dies de comentaris de diversos ex-treballadors o d'antics directius d'aquestes empreses en què avisaven precisament de la possibilitat que la intel·ligència artificial es pogués escapar del control humà. Avui, el cap de la companyia Anthropic, com dèiem, ha dit que aquesta tecnologia, si això passés, podria aconseguir el domini d'internet d'aquí a molt poc temps, només entre 6 i 12 mesos. En qualsevol cas, i en una entrevista a 3Cat Info, Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, assegurava que cal no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
2: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho hem destacat també als titulars. Al País Valencià, el curs escolar ha tornat a començar amb la comunitat docent en peu de guerra.
3: Consellera! Dimissió!
1: Després de la vaga indefinida de finals del curs passat, que ara està en pausa, la comunitat docent manté les reivindicacions i reprèn les protestes. Avui a València es fa la primera manifestació unitària de mestres i professors d'aquest nou curs i anem en directe a València. Marta García, bona tarda.
4: Bona vesprada. Unes reivindicacions que passen pràcticament per les mateixes de les del final del curs passat. Una reducció de ràtios, un augment de la plantilla, adequar també certes infraestructures, sobretot la climatització de les aules, però no l'única. Un augment de sou i una baixada de la burocràcia i la defensa també del valencià a les aules. Enguany, a més, també un punt que ha deixat perplexa, amb certa perplexitat, a la comunitat educativa. L'anomenada policia educativa que el Consell implanta enguany per, diuen els sindicats, controlar més directament el contingut que se fan les aules. Marc Candela és el portaveu d'STP, el sindicat majoritari.
5: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? Ja veurem si aconseguim també parar això.
4: La vaga indefinida que va caracteritzar el final de curs passat no està desconvocada, de moment només està suspesa en stand-by a l'espera del que puga passar en les pròximes setmanes. Però ni docents en particular ni els sindicats en general són massa optimistes en que això alguna cosa puga canviar, perquè de moment la conselleria no els ha citat per a fer cap tipus de reunió ni negociació.
1: Perfecte, gràcies Marta. Et deixem pendent del manifest que clarament estava sonant de fons. Fins ara, merci.
4: Fins ara.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atrac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita, clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz, desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels houthis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels houthis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
6: Els houthis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells.

0: un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
1: Tot això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, que són les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
2: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
1: Com dèiem, amb la seva ofensiva per controlar el trànsit marítim al Mar Roig, els rebels hutis del Iemen han aconseguit controlar les principals ciutats i illes de l'estret de Bab el-Mandeb i això els dona un domini clar sobre un dels colls d'ampolla marítims més importants del món. Ens ho explicava des del Iemen a Ferran Puig, que és responsable d'Oxfam a aquest país.
3: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De repente, pues, de la nit a la matinada, pues, van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
1: L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 al barril i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3Cat Info.
4: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que, encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
1: També creu que un altre fet que influeix en el preu són els atacs d'Ucraïna a refineries russes.
4: L'oferta de petroli és molt baixa. Això es trasllada a una oferta per poder destilar i refinar el producte de petroli en dièsel, i els llocs on es pot fer, que principalment és Rússia, o un dels importants és Rússia, doncs ho tenen malmès. I això, solucionar-ho, doncs no sembla que sigui molt ràpid, ni sembla que estiguin molt pel tema.
1: I això fa que ara el dièsel sigui més car que la benzina. I de retruc d'aquesta pujada del preu del petroli, també s'han encarit els principals aliments a escala mundial. Ara han arribat al nivell més alt des del 2022. Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius. El que més s'encareix és el sucre i els cereals. Precisament, l'últim informe de l'ONU avisa que, tot i que la collita mundial de cereals serà de rècord, no n'hi ha prou per cobrir la població mundial.
5: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, com processos de conflicte geopolític.
1: I adverteix que a mitjà termini acabarem notant en les nostres butxaques aquest encariment mundial dels aliments.
5: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
1: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella, que compensa l'alça de la carn de les aus de corral, el porc i també l'ovella. I el Senegal, a l'Àfrica Occidental, és un exemple de les conseqüències de l'encariment dels aliments. L'augment dels preus ha portat milers de persones als carrers per protestar i per reclamar solucions. Crònica des de Burkina Faso, Delia Borràs.
6: Milers de manifestants han sortit als carrers de Dakar, la capital senegalesa, per denunciar i pressionar el govern perquè adoptin mesures concretes per frenar l'augment dels preus dels productes bàsics com l'arròs, la carn o l'electricitat. Talibou Yambai és un pare de família que explica a 3Cat com és la situació a les llars senegaleses.
7: Per a les famílies és molt dur, és molt dur. N'hi ha que els costa poder alimentar els seus fills.
8: Que ho fa mal a fer morir.
6: El president del Senegal, Diomaye Faye, va dir en l'últim Consell de Ministres que regularia el preu dels lloguers i ha aixecat la prohibició d'importar cebes estrangeres per fer-ne baixar el preu. En només 10 anys, el preu de la carn s'ha duplicat i ara els mercats senegalesos es ven per uns 10 euros al quilo en un país on el salari mitjà no passa dels 375. L'augment dels preus de l'alimentació, del bestiar i el transport

0: transport, també el consum a gran escala de carn han fet que el preu hagi pujat fins a uns màxims impossibles per a la població.
1: Vivim un veritable infern al Senegal. És un infern.
0: Les manifestacions conegudes amb el nom de la marxa del cabàs buit arriben en un context econòmic complicat per al Senegal, que s'enfronta al pagament del deute, l'augment mundial del preu de la gasolina i els plans d'ajustament del Fons Monetari Internacional, amb qui acaba de firmar un nou acord d'un total de 1.895 milions d'euros.
2: I precisament per combatre l'encariment dels aliments, Espanya podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més assequibles. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York. L'ONG Justícia Alimentària és la impulsora d'una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'aquests establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques. La iniciativa té el suport de més de 60 organitzacions. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, en parla al programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que s'emetrà aquest vespre.
3: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i més a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als pagesos.
2: Des de l'any 2020, els preus dels aliments han augmentat un 34% a Espanya. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Segons l'IDESCAT, actualment cada llar catalana gasta 475 euros de mitjana en alimentació. El programa Solidaris analitzarà a partir de les 10 del vespre les causes de l'encariment del preu dels aliments i també el paper de les cadenes de subministrament. Ara és un quart de nou.
4: El temps.
2: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
5: De mica en mica es van desfent aquests cúmuls que ens han acompanyat bona part del dia, especialment gruixuts a la tarda o al matí d'hora enfront de la costa de Barcelona, i per tant ja pràcticament descartem que arribi a caure alguna gota. Aquesta possibilitat era baixa, era vigent fins a la tarda, però això ja va caducant. Parlem d'aquesta temperatura alta avui, semblants a les d'ahir, la majoria entre 30 i 33 a l'interior, la costa entre 26 i 30, aproximadament. Girona ha arribat als 31 graus, Barcelona 28, Tarragona 29, a Lleida han arribat a 30, algun barri 30 i mig, Seròs 32, les més altes fins a 33 graus, a Vinebre, Aldover i Xerta. Però també ha fet molta calor a l'Alt Empordà, per exemple, Navata, Cabanes, Espolla, ha arribat als 32 graus, igual que algun sector del sud del Priorat. Nit, que serà fresca, una mica humida en alguna vall del nord, amb boirina. No descartem algun petit banc de boira a la comarca d'Osona. Això és molt local, durarà ben poc, de matinada, al matí d'hora. I demà un dia de sol, algun nuvolet aïllat, al prelitoral, Catalunya Central, a la tarda també. No hi ha risc de precipitació i la temperatura més alta, tant de dia com de nit. La nit, però, encara serà fresca a l'interior i hi haurà mínimes de 20 a 24 a la costa. No serien tòrrides, però sí tropicals, per sobre dels 20 graus en aquest sector litoral. De dia, més calor, màximes de 30 a 34. I atenció, perquè dilluns i dimarts es dispara la temperatura, sobretot dimarts, de 32 a 37 graus a l'interior, però durarà poc, perquè de cara a dimecres i dijous, canvi de temps, fronts de pluges, de ruixats, de tempestes, que tornarien a fer davallar la temperatura.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara passen dos minuts d'un quart de nou, la primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés independentista aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i, en un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, defensa els jutges del Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. En un posicionament que que, malgrat tot, no tindrà un impacte real en la futura amnistia dels polítics catalans. Quan el pròxim dia 22 el ple del Tribunal Constitucional debati aquest cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala la tesi del Suprem, que considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia, perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una

0: d'una manera o altra. Macias rebutja que el tribunal actuï per animadversió ni capritx quan no els aplica l'amnistia i diu que s'ha limitat a aplicar la llei. Ara, com dèiem, un cop el Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. Això podria permetre que a l'octubre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. I Junts, la CUP i l'ANC carreguen contra l'actuació policial que ahir va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i també parla d'amenaces. A més, afirma que el tarannà de Ferran López, el nou director general de la policia, ja comença a fer efecte. La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
1: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea i en una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups que ja estan encapsulats i que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Dels 18 detinguts, tots ells han quedat ja en llibertat després de passar a mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. El govern espanyol xifra en 2.100 els menors migrants identificats a Ceuta. La ministra de Joventut i d'Infància, Cira Rego, ha destacat que 700 són nenes i ha reclamat a les comunitats que s'hi posin bé per atendre aquests menors.
2: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta en un evento de esta magnitud pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
0: Perquè a més dels que tenen localitzats, assegura que encara hi ha infants pels carrers i platges de Ceuta pendents de registre. Per tot plegat, l'executiu espanyol està enllestint la instal·lació de més punts d'acollida a la ciutat per accelerar els triatges. Mentrestant, la picabaralla política continua. El PP ha titllat avui de broma que fins ara només hagi dimitit el cap del gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Sentim els populars Borja Sémper i Elías Bendodo.
3: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro y, por supuesto, tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad?
4: La nefasta gestión de esta crisis va a ser la puntilla definitiva de este gobierno. Más no estamos dispuestos a tragar.
0: Però els socialistes insisteixen que la Moncloa ja ha aportat tota la informació de què disposava i que ningú no va poder anticipar aquesta entrada massiva. N'han parlat Rebeca Turró i Montse Mínguez.
5: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
6: Lo que nadie pudo predecir es que hubiera ese asalto masivo a nado.
0: I sobre el terreny, els aldarulls entre sautins i immigrants no s'aturen. La nit passada es van detenir 8 persones, 6 de les quals veïns de la ciutat, per diverses batusses amb armes blanques i també per robatoris amb violència.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per tots els públics en el dia que la ciutat acull més espectadors. Entre els muntatges que han aplegat un públic més nombrós hi ha, entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, el muntatge itinerant dels bascos Marie de Jong o Refugi de Manolo Alcántara. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
8: Muntatges que van des de la reivindicació a la poesia com Aim Estiven de les Pinyes o Bo Família de Mari de Jonc, que reflexionen sobre el paper del turisme a les ciutats.
9: Els turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista. I, a veure, a mi m'agrada particularment l'estètica i el que et cola missatges sense que gairebé te n'adonis.
8: També els equilibris físics i metafòrics

0: des de Refugi de Manolo Alcántara i Entre bous i vaques de la Cote en Fol fins a l'espectacle de Castellers de la companyia Marc Fernández.
1: És una recreació d'una dansa,

0: degut a que espais importants on hi ha molta, o sigui, molta possibilitat d'actuar a l'off, com la plaça Major, estan ocupats a vegades de manera certament innecessària per suposades proves de tècniques de so que podrien tenir més en compte el col·lectiu.
1: Des de l'organització ens han dit que estan en negociacions amb el col·lectiu de cara a millorar les seves condicions en futures edicions i demà diumenge aquestes companyies tornaran a portar les funcions a l'espai públic de Tàrrega.
2: Esports.
3: Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona tarda.
4: Bona tarda. Segona divisió, tenim en joc i ja el temps de descompte el partit del Girona Montilivi contra el Castelló, i és un mal resultat pel Girona perquè està perdent per 1-2 i a més ha estat expulsat Abel Ruiz. Podeu seguir al final del partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3Cat Info.
4: També tenim en joc un partit important a la Lliga F. El Barça rep el Johan a l'Atlètic de Madrid i ara mateix acaba de marcar l'equip blaurana, el que suposa el 3-2. El resultat era d'empat a 2, però acaba de marcar Caroline Graham Hansen quan portem 20 minuts de la segona part. Per tant, el Barça de moment guanya aquest partit. I qui segur que ha guanyat és l'Espanyol, al camp de l'Osasuna, per 0-2 amb dos gols de Roberto Fernández a la primera part. L'Espanyol ha trencat així una ratxa de 3 partits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat així la victòria en acabar el partit.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
4: També s'ha jugat a la primera divisió l'Atlètic Club 1, Elche 1, acaba de finalitzar aquest partit, i el Racing 2, Alavés 1. A les 9 arrenca el Real Madrid, Rayo Vallecano, al Bernabéu, amb Diomandé titular. A la Lliga F, a banda del partit que està en joc del Barça, ha jugat l'Espanyol, que ha empatat a 2 al camp de l'Atlètic Club, i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 7:45 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0. En futbol internacional, dissabte de partits destacats a la Premier. El Chelsea de Xavi Alonso ha empatat a 2 a casa amb el Hull, mentre que el Liverpool no ha pogut enfil amb el Fulham d'Álvaro Arbeloa. Al final empat a 0. A les 9, l'actual campió, l'Arsenal de Mikel Arteta, buscarà el liderat al camp del Sunderland. A la Lliga italiana, Lazio 2, Milan 2, a l'Olímpic de Roma, a la Bundesliga. El Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en 3 partits i són els líders després de les victòries avui contra el Paderborn i el Mönchengladbach, respectivament. I a França, el Mònaco s'ha deixat els primers punts a la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició per davant de Primo Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons. El tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Són declaracions d'Enric Mas.
6: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
4: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
2: 3Cat Info.
4: El campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Sentim a Norris.
7: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
6: Looking forward to the whole thing.
4: Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder al Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
8: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic. No, hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors,

0: estic centrat, em dono el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
1: Aquest diumenge la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a la via web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tenis, el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev jugaran aquest diumenge la final de l'Obert dels Estats Units. La final femenina la disputaran a partir de les 10 avui la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Elena Rybakina. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5 i a la Lliga femenina l'Escor 0, Melilla 1. I a la Lliga femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de La Rioja per 28-23. I el Sabadell és el segon finalista de la Copa Catalunya de waterpolo després de superar el Barcelona a la segona semifinal 16-12. La final, Sabadell-Atlètic Barceloneta, aquest diumenge a 2:15 de la tarda.

0: Ara són 9:15 i aquests són els principals titulars que us estem explicant a aquesta hora a 3Cat Info. Els magnats de la intel·ligència artificial coincideixen a fer una crida perquè s'alenteixi l'evolució d'aquesta tecnologia per nous riscos que s'han detectat. El cap d'Anthropic, per exemple, alerta que si la intel·ligència artificial s'escapés del control humà, podria aconseguir el domini complet d'internet d'aquí a només 6 o 12 mesos. A 3Cat en parlarem en directe aquí a 3Cat Info amb Jordi Selles, que és expert en cultura digital. A més, també estem destacant que al País Valencià aquesta tarda s'ha fet una nova manifestació unitària del sector educatiu. Els docents no descarten reactivar la vaga indefinida que van deixar en pausa a finals del curs passat. I del món i en economia, pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que tot s'arreglarà i els experts alerten que l'encariment del barril de cru va per llarg. Aquesta setmana ha superat els $100. A més, des d'ara i fins a les 9 de la nit, també destacarem que Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. El president dels Estats Units trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada, recordem, Irlanda del Nord. A més, abans de les 9 de la nit, també destacarem que s'endarrereix la temporada de bolets a Catalunya a causa de la calor i de la falta de pluja, arrencat de forma tímida en algunes zones del Pirineu, on sí que ha plogut, però la sequedat del terreny fa que de moment encara no hi hagi produccions importants. I en esports, què destacarem al fons?
1: La derrota del Girona Montilivi a la segona divisió contra el Castelló per 1-2. Ara mateix a la Lliga F el Barça està guanyant 3-2 a l'Atlètic de Madrid al minut 28 de la segona part. A primera, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino i queda 14 punts de Jorge Martín a la general. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta. El seguiran Primo Roglic i Félix Gall.
0: I pel que fa al temps, les poques nuvolades que queden al prelitoral i en altres zones del Prepirineu tendiran a desfer-se aquest vespre i de nit quedarà un cel ben serè. Temperatura una mica més alta aquest diumenge, tant de dia com de nit, i demà el sol tornarà a ser el protagonista. Ara passen 3 minuts de 9:15.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant dels riscos creixents que s'han detectat últimament. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, ho ha fet avui i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o d'antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la intel·ligència artificial s'escapés del control humà i posés en perill la societat. Aquest dissabte, per exemple, el cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí a només 6 o 12 mesos. La raó d'aquesta preocupació creixent és que

0: La intel·ligència artificial ha assolit una capacitat extraordinària d'autoperfeccionar-se pel seu compte. En qualsevol cas, en una entrevista a 3CAT Info, Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
1: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: A 9:15 en parlarem en directe aquí a 3CAT Info amb Jordi Selles, que és expert en cultura digital.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquesta tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. Ho ha seguit des de València la Marta García.
3: Bona vesprada, unes reivindicacions que passen pràcticament per les mateixes de les del final del curs passat. Una reducció de ràtios, un augment de la plantilla, adequar també certes infraestructures, sobretot la climatització de les aules, però no la única. Un augment de sou i una baixada de la burocràcia i la defensa també del valencià a les aules. Enguany, a més, també un punt que ha deixat perplexa amb certa perplexitat a la comunitat educativa. L'anomenada policia educativa que el Consell implanta enguany per, diuen els sindicats, controlar més directament el contingut que se fan les aules. Marc Candela és el portaveu d'STPB, el sindicat majoritari.
4: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
3: La vaga indefinida que va caracteritzar el final de curs passat no està desconvocada, de moment només està suspesa en stand-by a l'espera del que puga passar en les pròximes setmanes. Però ni docents en particular ni els sindicats en general són massa optimistes en que això alguna cosa puga canviar, perquè de moment la conselleria no els ha citat per a fer cap tipus de reunió ni negociació.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada des de fa ja 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
5: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, que són les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
6: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i també l'Iran. I precisament l'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de petroli

0: petroli Brent ja ha tancat per sobre dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3Cat Info.
1: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: I un altre fet que influeix en el preu són els atacs d'Ucraïna a refineries russes.
1: L'oferta de petroli és molt baixa. Això es trasllada a una oferta per poder destilar i refinar el producte de petroli en dièsel. I els llocs on es pot fer, que principalment és Rússia, o un dels importants és Rússia, doncs ho tenen malmès. I això, solucionar-ho, doncs no sembla que sigui molt ràpid, ni sembla que estiguin molt pel tema.
0: I això fa que ara mateix el dièsel sigui més car que la benzina. I encara de l'àmbit internacional, Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit avui des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Ens ho explica el corresponsal a Londres, Quim Olivares.
2: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
3: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
2: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
4: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
2: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.

0: Ho hem destacat també al sumari, la temporada de bolets s'endarrereix aquest any a Catalunya. La calor i la falta de pluja fan que a dia d'avui gairebé només s'entrevin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i que ara necessita recuperar-se. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio, o sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
0: Al Berguedà, una de les comarques amb més tradició boletaire, els bolets es veuen aquests dies de forma puntual. Malgrat tot, el president de la penya boletaire de Berga, Ramon Minoves, espera que les properes setmanes baixin les temperatures i que la temporada acabi sent bona.
2: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de què ens sortiran.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha mort als 80 anys Carles Solà, que és exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i també exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València

0: Abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
1: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia, en aquest àmbit que conec millor. O sigui que hi ha una...
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de la Universitat Autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
2: Una qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i la construcció de l'Àrea Europea d'Investigació.
0: Solà va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant des del món polític com l'acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el compromís amb Catalunya, la universitat i també el servei públic. Acció Cultural al País Valencià l'ha qualificat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país, i l'actual rector de la Universitat Autònoma, Javier Lafuente, s'hi ha referit com a brúixola i també com a mestra.
3: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
4: De mica en mica es van desfent aquests cúmuls que ens han acompanyat bona part del dia, especialment gruixuts a la tarda o al matí d'hora enfront de la costa de Barcelona, i per tant ja pràcticament descartem que arribi a caure alguna gota. Aquesta possibilitat era baixa, era vigent fins a la tarda, però això ja va caducant. Parlem d'aquesta temperatura alta avui, semblants a les d'ahir, la majoria entre 30 i 33 a l'interior, la costa entre 26 i 30 aproximadament. Girona ha arribat als 31 graus, Barcelona 28, Tarragona 29, a Lleida han arribat a 30, algun barri 30 i mig, Seròs 32, les més altes fins a 33 graus, a Vinebre, Aldover i Xerta, però també ha fet molta calor a l'Alt Empordà, per exemple, Navata, Cabanes, Espolla, ha arribat als 32 graus, igual que algun sector del sud del Priorat. Nit, que serà fresca, una mica humida en alguna vall del nord, amb boirina. No descartem algun petit banc de boira a la comarca d'Osona. Això és molt local, durarà ben poc, de matinada, matí d'hora. I demà un dia de sol, algun nuvolet aïllat, al prelitoral, Catalunya Central, a la tarda també. No hi ha risc de precipitació i la temperatura més alta, tant de dia com de nit. La nit, però, encara serà fresca a l'interior i hi haurà mínimes de 20 a 24 a la costa. No serien tòrrides, però sí tropicals, per sobre dels 20 graus en aquest sector litoral. De dia, més calor, màximes de 30 a 34. I atenció, perquè dilluns i dimarts es dispara la temperatura, sobretot dimarts, de 32 a 37 graus a l'interior, però durarà poc, perquè de cara a dimecres i dijous, canvi de temps, fronts de pluges, de ruixats, de tempestes, que tornarien a fer davallar la temperatura.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho estem destacant a 3CAT Info. És un dels principals temes del dia. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, s'hi ha afegit al seu màxim rival, que és el conseller delegat d'OpenAI, i també el magnat Elon Musk, propietari, entre d'altres, d'X, que és l'antic Twitter. Aquesta mena de front comú arriba després d'una setmana de revelacions d'extreballadors o d'antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la intel·ligència artificial s'escapi del control humà i que posi en perill fins i tot la societat. Per analitzar aquesta situació i per saber quines implicacions poden tenir aquests últims moviments, tenim en directe, el podem saludar a aquesta hora a 3CAT Info, el periodista especialitzat en cultura digital i director de l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, Jordi Selles. Ara sí. Jordi Selles, bona tarda.
3: Trescat Info.
5: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem

0: Els castells és a les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
1: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
5: 10 minuts i seran les 9 de la nit. De seguida que puguem recuperarem aquesta entrevista. Abans de 3Cat Info parlem de les eleccions de demà a Suècia. La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Tenim una enviada especial, Cèlia Cernadas.
6: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges, entre bandes rivals a tràfic de drogues, colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
7: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
6: Sara Stout, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
8: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela desafortunadamente han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
6: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves de fins a 10 anys amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
9: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
6: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
5: Més coses, la direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi en proves a prop de l'antiga fàbrica Mova. Ens ho explica des de Badalona, David Àngela.
10: Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
11: Farem una medició de sonometria, doncs, també per tenir la certificació, doncs, que realment, encara que és evident, doncs, que sortirà positiva, doncs, per tenir ja també la documentació preparada per, si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
10: Segons Egea, cal trobar una solució urgentment.
11: Si en breu no es posen en contacte amb l'Ajuntament, doncs sol·licitarem una reunió urgent per mirar, doncs, de pal·liar totes aquestes molèsties, doncs, que creiem que ja han arribat a un punt, doncs, que ja no podem, doncs, deixar de passar de llarg aquest tema i hem de trobar una solució el més aviat possible.
10: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
1: Esports.
5: Fins a les 9 de la nit, Alfons Gorina, bona nit.
12: Bona nit. En joc un partit important a la Lliga F. El Johan estan jugant al Barça contra l'Atlètic de Madrid ja en el temps de descompte.

0: guanya el Barça per 4-2, gràcies als gols d'Esme Brooks, que n'ha fet 2, Vicky López i Caroline Graham Hansen.
1: 3CAT Info.
0: A primera divisió, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna 0-2 en 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
2: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
0: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Atlètic Club 1, Elx 1, Racing 2, Alavés 1, i a punt de començar el Real Madrid, Rayo Vallecano, amb Diomandé titular a l'equip de Mourinho per primer cop.
1: 3CAT Info.
0: I a la segona divisió, derrota del Girona a Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Zamorano, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz per part del Girona, un fet que ha comentat David López, al central gironí.
3: Home, ha sigut determinant, ha sigut determinant. Crec que si hi ha un partit que és clau, jugar 11 contra 11 és contra el Castelló. Juguen molt, molt bé, són capaços de trobar-te qualsevol mínim espai que els hi concedeixes, i ha sigut complicat, aguantar-los el que quedava partit, i bé, en aquests petits detalls és on se'ns ha escapat el partit.
0: A la Lliga F, a banda del partit del Barça, també s'ha jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2, i a la primera ref, derrotes tant de l'Europa com del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2, i Eivissa 2, Sant Andreu 0. En futbol internacional, a la Premier, el Chelsea de Xabi Alonso ha empatat a 2 a casa amb el Hull, mentre que el Liverpool tampoc ha pogut guanyar a Anfield el Fulham d'Arbeloa, al final empat a 0. Ara, a partir de les 9, arrenca el partit de l'Arsenal, l'actual campió que busca el liderat al camp del Sunderland. A Itàlia, Lazio 2, Milan 2, i a la Bundesliga, tercera victòria en 3 partits tant pel Borussia Dortmund com pel Friburg, que se situen líders de la classificació. A França, l'actual líder, el Mònaco, s'ha deixat els primers punts a la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa. A la general, el mallorquí confirma la primera posició per davant de Primo Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Sentim a Enric Mas.
4: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
0: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Sentim a Lando Norris.
5: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
4: Looking forward to the whole thing.
0: Aquest diumenge, la cursa a les 3 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Encara en motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
6: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
0: Aquest diumenge la cursa llarga a les 2 i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: En tennis, el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final de l'Obert dels Estats Units. La final femenina la disputaran avui a les 10 la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Elena Rybakina. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5 i a la Lliga

0: femenina, les Corts 0, Melilla 1. A la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de La Rioja per 28-23.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I el Sabadell és el segon semifinalista de la Copa Catalunya masculina de waterpolo després de superar el Barcelona a la segona semifinal 16-12. La primera semifinal l'ha guanyat l'Atlètic Barceloneta, que s'ha imposat 19-6 al Club Natació Terrassa. La final, Sabadell-Atlètic Barceloneta, es disputa aquest diumenge a 3:45 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3Cat Info.
1: Bona nit, són les 9. Els magnats de la intel·ligència artificial coincideixen a fer una crida perquè s'alenteixi l'evolució d'aquesta tecnologia pels nous riscos detectats. El cap d'Anthropic, per exemple, alerta que si la IA s'escapés del control humà, podria aconseguir el domini complet d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que va per llarg. Aquesta setmana ja ha superat els $100. L'encariment del petroli comporta la pujada del preu dels aliments a escala mundial. Ara se situa en el nivell més alt dels últims 4 anys i aviat ho notarem també a la butxaca. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura. Han quedat en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Al País Valencià, una nova manifestació unitària del sector educatiu ha plegat unes 10.000 persones aquesta tarda a València. Els docents no descarten reactivar la vaga indefinida que van deixar en pausa a finals del curs passat. I les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per a tots els públics en el dia que la ciutat acull més espectadors. Alguns dels muntatges que han tingut més públic han sigut Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Folle, i Refugi, de Manolo Alcántara.
0: Esports.
2: A punt d'arrencar el Real Madrid-Rayo Vallecano al Bernabéu, amb Diomandé titular per primera vegada a l'equip de Mourinho. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. A la Lliga F, el Barça acaba de guanyar l'Atlètic de Madrid per 4-2. A la primera divisió, victòria de l'Espanyol al camp de l'Osasuna per 0-2. Marc Márquez s'emporta la cursa sprint del Gran Premi de San Marino i queda només 14 punts del líder Jorge Martín, i Enric Mas és líder virtual, campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa.
1: Pel que fa al temps, la nit es presenta tranquil·la, amb cel pràcticament serè i sense vents destacables. La temperatura nocturna pujarà 2 o 3 graus, si bé encara farà fresca al Pirineu i en algunes zones de l'interior. Nit tropical a la costa, amb temperatures d'entre 20 i 23 graus. Diumenge serà força assolellat.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Salutacions, us parla Carola Gil.
0: 3Cat Info.
1: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet avui, i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics

0: directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la IA s'escampés del control humà i posés en perill la societat. Aquest dissabte, per exemple, el cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. La raó d'aquesta preocupació creixent és que la intel·ligència artificial ha assolit una capacitat extraordinària d'autoperfeccionar-se pel seu compte. Per analitzar la situació i saber quines implicacions poden tenir aquests últims moviments, parlem en directe aquí a 3CAT Info amb el periodista especialitzat en cultura digital i director de l'IDEAL, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Jordi Selles, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Que els mateixos líders de la indústria de la IA demanin ara baixar el ritme de la marxa, fins a quin punt ens ho hem de prendre seriosament?
1: Crec que és una estratègia molt ben tramada i molt ben preparada i que té més a veure probablement amb allò que els americans o els anglosaxons en diuen IPO, que és una sortida a la borsa. Estan a punt de veure les sortides a la borsa d'Anthropic i d'OpenAI, que es preveuen unes sortides absolutament de rècord, i tot el rum-rum del que ha anat passant des que aquest estiu es va descobrir que unes IAs havien agafat una actitud rebel, no?, i havien començat a intentar alliberar-se, o fins i tot els testimonis d'aquesta setmana d'extreballadors d'Anthropic necessitaven una resposta. I això és el que hem tingut avui. Crec que té més d'estratègia empresarial comunicativa, per dir-ho d'aquesta manera, de cara a la sortida a borsa, que no tant una actitud real sobre allò que està passant.
0: Per tant, que es parli d'ells, encara que sigui malament, no?
1: Sí, és això, i és a més, a veure, les coses que han anat sortint aquesta setmana són coses que fa temps que s'estan dient. La intel·ligència artificial, que com tots sabem no és ni intel·ligent, sí que és molt artificial, però que no té la capacitat de pensar com un humà, sí que té la capacitat de poder fer coses molt ràpid que molts humans alhora no podrien fer de la mateixa manera. Què vol dir això? Vol dir que quan la intel·ligència artificial es millora a si mateixa, adquireix una velocitat tan gran a l'hora d'aconseguir fer coses com accedir a servidors, allò que tradicionalment en dèiem els hackers, no?, que sempre veiem una figura d'una persona davant d'un ordinador intentant fent servir programes estranys, accedir a servidors. Això la IA ho fa d'una manera molt més ràpida i molt més eficient, perquè és molt més poderosa per fer exactament això. Aleshores, aquests riscos són els riscos que s'han començat a demostrar aquesta setmana i que, d'alguna manera, quan el Dario Amodei, que és el màxim responsable d'Anthropic, que és l'empresa que fa Claude, no?, que ens sonarà probablement molt més perquè molta gent l'està fent servir, o Sam Altman, que és el responsable d'OpenAI, per tant, ChatGPT, es posen alhora a dir el mateix dissabte, un ho publica en un article i l'altre li respon a Twitter, i llavors Elon Musk també li respon, vol dir que aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: Perquè això a la pràctica de frenar la IA és possible, o què comportaria, com es pot fer això de frenar la IA?
1: Sí, fixem-nos que el risc del que passava aquesta setmana és que molta gent començava a dir, escolta, amb això de la IA s'ha d'aturar. Hem d'aturar el desenvolupament perquè això està adquirint una velocitat que nosaltres no podem controlar. I l'article, aquesta mena de document que ha escrit el responsable d'Anthropic, el Dario Amodei, és: no hem d'aturar la IA. El que hem de fer és baixar el ritme. Què vol dir això? Que de cara als futurs inversors, Nvidia, per exemple, seria un dels grans inversors d'Anthropic, i molts petits inversors que hi posaran diners, el que els està dient és: escolta'm, nosaltres no aturem la màquina. Nosaltres baixem el ritme perquè som responsables. I com que som responsables i volem cuidar del planeta i de les vides dels humans que hi ha al planeta, perquè la IA no ens acabi destruint d'aquí a mig any o d'aquí a 10 anys o el que sigui, nosaltres baixem el ritme, però no ens aturem. Per tant, el missatge que està donant el mercat, que estan donant tots, és: ei, som responsables, no us penseu que això que ha sortit aquesta setmana de dir aquí no hi ha ningú al volant i ningú està controlant i estan fent una carrera desaforada per veure qui és el primer en aconseguir els nous models, no és veritat, sinó que entre tots ens baixem el ritme. Pace, no?, que és un verb anglès que vol dir com el ritme, no?, o sigui, baixar el ritme. Això és exactament el verb que han fet servir, tots.
0: Molt bé, perquè Jordi, ens comentava el responsable d'Anthropic que si no es posa fre en 6 o 12 mesos, una IA podria arribar a prendre el control d'internet. Això és un escenari plausible o és alarmisme?
1: Sí, la veritat és que en la

0: L'article que ha escrit és molt interessant, a més l'ha escrit en el seu propi, la seva pròpia web personal, el Daria Modell, tothom el pot llegir, és un article no massa llarg, però molt clar en aquest sentit. Diu, nosaltres baixem el ritme perquè som responsables, però el que tenim entre mans és una eina que té un poder descomunal. El moment Oppenheimer, no?, que deia el Christopher Nolan ahir, quan molta gent que treballa en la IA parla amb ell. No? És aquest moment en el qual t'adones que estàs desenvolupant una tecnologia que pot acabar amb el planeta, no?, que pot acabar amb la civilització. Aleshores, això, insisteixo en la tesi inicial, això el que fa és dir, alerta, la intel·ligència artificial és una cosa molt important, serà molt important durant els pròxims anys, marcarà el ritme de l'economia, de la política, del planeta. Per tant, si surten accions a la borsa, compren, perquè això és molt important. I dos, el que està dient és, però nosaltres que estem a davant som responsables. Si la intel·ligència artificial podria controlar internet en 6 mesos o 10 mesos, no ho sap ni el Daria Modell, ni el Sam Altman, ni l'Elon Musk, ni ningú. Entre altres coses, perquè estem davant d'un escenari que no té precedents. O sigui, estem davant d'un escenari en el qual el creixement, la velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, per tant, no intervenen humans, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat. Per tant, qualsevol cosa que es digui probablement pot ser veritat, probablement pot no ser veritat, i per tant, si es diu, és que hi ha una intenció darrere, i aquesta intenció en aquests moments és claríssima, meridianament clara.
1: El que també és difícil és que realment alenteixin aquests avenços, perquè les empreses volen competir entre elles i cap vol quedar enrere, no?
0: Sí, el que sí que han dit és una cosa també que ve molt del món nord-americà i que totes les empreses estan fent, sobretot les empreses que tenen cert volum i un caràcter internacional, que és aquests equips de compliance. Què són uns equips de compliance? Són persones que treballen dins de les empreses, però que tenen una capacitat d'operar amb independència de la direcció de l'empresa per valorar, són una mica els àrbitres de les empreses, no? Per valorar si allò que s'està fent bé o no. Això que passa a totes les empreses, pot passar en el sector de la comunicació, de la tecnologia, és igual, o de l'energia. En el cas de la IA, el que han dit avui precisament, i ho deia el Sam Altman d'Anthropic, és nosaltres, perdó, Sam Altman d'OpenAI, és nosaltres estem d'acord en això de baixar el ritme i, per tant, posarem aquesta mena d'observadors externs dins l'empresa que d'alguna manera vetllaran per demostrar a l'opinió pública, llegeixis opinió pública o futurs inversors, que allò que estem fent està bé i que no estem dominats per aquesta pressa d'arribar al primer i, per tant, d'aconseguir més diners, per tant, d'aconseguir més recursos sense que ens importi el resultat. Quin serà l'equilibri entre aquests equips, diguem-ne, d'externs d'avaluació de riscos i les ganes que té el propi equip i la pròpia empresa de ser el primer en aconseguir els millors models? És difícil de valorar. També és difícil de valorar quan els mateixos models d'intel·ligència artificial a si mateixos es van millorant, no? Encara que tu els posis uns certs marges, és veritat que s'ha demostrat i és realment... Vaja, posa la pell de gallina quan veus el que ha passat aquest estiu amb el nom, aquest efecte del Hacking Face que ha passat, que es va fer públic fa una setmana, en les quals doncs, tota una sèrie, uns milers d'agents d'intel·ligència artificial es van declarar en rebel·lia i van començar a operar d'una manera molt agressiva intentant alliberar-se de l'espai on estaven. No?
1: Perquè en aquests casos, què seria millor, l'autoregulació o hi hauria d'haver com un decret per part dels governs per tal de que hi hagi com un fre i unes pautes a seguir?
0: El que està bé en aquests moments és intentar veure com a nivell global podem fer front a això. Això és el que estaria bé. Però si tu mires com estan les organitzacions internacionals, començant per les Nacions Unides i acabant per, no sé, les més pròximes, com la Unió Europea, a l'hora de la velocitat que tenen per prendre decisions i després el cas que se'ls fa, estem parlant d'un escenari molt difícil, un escenari regulatori molt difícil, perquè d'entrada el regulador, el legislador, per tant, els polítics que formen part del Congrés, o en aquest cas del Parlament Europeu, o qui correspongui que hagi de legislar, no en tenen ni idea del que estan legislant. Aleshores, s'assessoren a través d'experts, en molts casos lobbies, que el que volen és doncs, aconseguir més recursos i més velocitat per anar més ràpid a l'hora de desenvolupar les eines, ser els primers i aconseguir més diners, o en altres casos doncs, també gent que té doncs, aquest esperit una mica més ludita del segle XXI de dir frenem-ho tot i aturem el progrés. No? Aleshores, és molt difícil que el legislador pugui anar a la mateixa velocitat perquè això està passant a temps real i com que està passant a temps real és molt difícil poder fer lleis, sabem que és lent fer lleis que s'apliquin a les

0: Aleshores, hem d'estar molt, molt a l'aguait, sobretot en aquesta mena de col·lectius informals, com això que ha passat avui, que el director general, conseller delegat d'Anthropic, el de OpenAI i el de X, o sigui, l'Elon Musk, que també té una IA que es diu Grok, no? O sigui, el ChatGPT, el Grok, el Clot, es posen més o menys d'acord amb una colla de tuits dient, escolta'm, baixarem el ritme.
1: Ara parlaves de la Unió Europea, de les mesures que pot prendre, que a vegades són lentes. El que no sabem és la posició de la Xina, que jo no he sentit mai que s'hagi pronunciat sobre el tema de la IA.
0: Exactament, i aquí tenim un espai en el qual les coses també són molt difícils de poder saber. Primer, per una diferència cultural evident, profunda, per una diferència lingüística, també absolutament profunda, per més que el món sigui petit perquè tot està connectat i tot vagi molt ràpid, la veritat és que si tu te n'adones de la distància cultural que ens separa d'un gegant econòmic, social, polític, militar, com és la Xina, és molt gran. Aleshores, saber exactament què és el que està passant a la Xina en aquests moments amb la intel·ligència artificial i quines polítiques podran tenir per controlar-la és, com a mínim, incert. La qual cosa vol dir que no és bona ni és dolenta, perquè la Xina també, a l'hora de posar regulacions i lleis a coses que li generen probablement tecnologies, que li poden generar problemes interns, també es demostra especialment dur a l'hora de legislar. Per tant, no, i més ràpid, a més, no? Perquè és un sistema diferent. Aleshores, no vol dir que la Xina estigui descontrolada i per culpa de la Xina haguem de poder tenir problemes amb la intel·ligència artificial a nivell mundial. En cap cas, vol dir que senzillament és un immens interrogant. I vivim en aquest immens interrogant i haurem d'aprendre a viure durant això, durant els pròxims anys, aquesta pròxima època que ens arriba enmig d'aquesta incertesa. Una incertesa paradoxal, perquè si t'hi fixes, avui es tallen doncs, dos estrets, no?, que estan entre el Golf Pèrsic i el Mar Roig, que és una cosa molt física. Hi ha uns barcos que no poden passar i l'economia mundial trontolla per una cosa física, que és que una gent, no?, tanca un pas per uns vaixells, i per l'altra banda estem parlant d'una cosa absolutament etèria, com les xarxes, la intel·ligència artificial que corre per aquestes xarxes i que pot aconseguir agafar el control d'infraestructures crítiques pel planeta, no? O sigui, estem en aquest moment absolutament complex i paradoxal, no? Que anem d'allò més físic a allò més abstracte i digital.
1: Veurem cap a on anem. Gràcies per posar una mica de llum en aquest tema que molts desconeixem totalment. Jordi Selles, director de l'IDEAL, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Bona nit i moltes gràcies.
0: És un plaer, gràcies.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de 10, obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: De mica en mica es van desfent aquests cúmuls que ens han acompanyat bona part del dia, especialment gruixuts a la tarda o al matí d'hora enfront de la costa de Barcelona, i per tant ja pràcticament descartem que arribi a caure alguna gota. Aquesta possibilitat era baixa, era vigent fins a la tarda, però això ja va caducant. Parlem d'aquesta temperatura alta avui, semblants a les d'ahir, la majoria entre 30 i 33 a l'interior, la costa entre 26 i 30, aproximadament. Girona ha arribat als 31 graus, Barcelona 28, Tarragona 29. A Lleida han arribat a 30, algun barri 30 i mig, Seròs 32, les més altes fins a 33 graus, a Vinebre, Aldover i Xerta. Però també ha fet molta calor a l'Alt Empordà, per exemple, Navata, Cabanes, Espolla, ha arribat als 32 graus, igual que algun sector del sud del Priorat. Nit, que serà fresca, una mica humida en alguna vall del nord, amb boirina. No descartem algun petit banc de boira a la comarca d'Osona. Això és molt local, durarà ben poc, de matinada, al matí d'hora. I demà un dia de sol, algun nuvolet aïllat, al prelitoral, Catalunya Central, a la tarda també. No hi ha risc de precipitació i la temperatura més alta, tant de dia com de nit. La nit, però, encara serà fresca a l'interior i hi haurà mínimes de 20 a 24 a la costa. No serien tòrrides, però sí tropicals, per sobre dels 20 graus en aquest sector litoral. De dia, més calor, màximes de 30 a 34. I atenció, perquè dilluns i dimarts es dispara la temperatura, sobretot dimarts, de 32 a 37 graus a l'interior, però durarà poc, perquè de cara a dimecres i dijous, canvi de temps, fronts de pluges, de ruixats, de tempestes, que tornarien a fer davallar la temperatura. 3Cat Info.

0: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
1: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
2: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
0: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
2: Entrades a teatrepoliorama.com.
3: Fresca Info.
4: 10 minuts i seran 2:15. Seguim amb l'actualitat. Ara us parlem de Junts, la CUP i l'ANC, que carreguen contra l'actuació policial, que ahir va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
5: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
4: La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
6: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
4: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de tota la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea. En una piulara diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita, clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els 2 principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
7: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
4: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
8: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
4: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs, Egipte, Etiòpia i l'Iran.
3: Esports.

0: No sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
1: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Zamorano, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz per part del Girona, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
2: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. També s'ha jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
3: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, dissabte de partits destacats a la Premier, el Chelsea de Xavi Alonso ha empatat a 2 a casa amb el Hull, mentre que el Liverpool ha empatat a 0 a Anfield amb el Fulham d'Arbeloa. En joc el partit del campió, l'Arsenal, que busca situar-se primer, ara mateix empat a 0 al camp del Sunderland, minut 27 de la primera part. A Itàlia, partidàs a l'Olímpic de Roma, Lazio 2, Milan 2. A la Bundesliga, tercera victòria consecutiva pel Borussia Dortmund i el Friburg, que són líders després de les victòries avui contra el Paderborn i el Mönchengladbach, respectivament. I a França, el líder, el Mònaco, s'ha deixat els primers punts de la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa. A la general, el mallorquí confirma la primera posició per davant de Primo Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
4: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos i a l'afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
3: 3CAT Info.
1: El campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Sentim a Lando Norris.
5: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
4: Looking forward to the whole thing.
1: Aquest diumenge, la cursa a les 3 de la tarda. I encara amb motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
6: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
1: Aquest diumenge, la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tennis, del nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final de l'Obert dels Estats Units. La final femenina la disputaran a partir de les 10 d'avui la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Elena Rybakina. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5 i a la Lliga femenina les Corts 0, Melilla 1. A la Lliga femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de La Rioja per 28-23.
3: 3CAT Info.
1: I a la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo aquest diumenge

0: Són 2:15 del vespre. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera part de l'informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial coincideixen a fer una crida perquè s'alenteixi l'evolució d'aquesta tecnologia pels nous riscos detectats. El cap d'Anthropic, per exemple, alerta que si la IA s'escapés del control humà, podria aconseguir el domini complet d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. També us hem explicat que hi ha pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que va per llarg. Aquesta setmana ja ha superat els $100. I també us hem explicat que han quedat en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat. Junts, la CUP, l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. A partir d'ara us explicarem que aquesta setmana l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany, ha plantejat un sistema de pagament per ús de peatges unificat a tot l'Estat a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. I parlarem de bolets, perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Doncs que al minut 30 de la primera part el Madrid ja guanya per 2-0 el Rayo Vallecano al Bernabéu. Avui també ha guanyat l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. A la segona divisió, derrota del Girona per 1-2 contra el Castelló. Marc Márquez s'emporta la cursa sprint del Gran Premi de San Marino i se situa només 14 punts de Jorge Martín a la general. I Enric Mas és campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa.
0: Pel que fa al temps, les poques nuvolades que queden al prelitoral i altres zones del Prepirineu tendiran a desfer-se aquest vespre i de nit quedarà un cel ben serè. Temperatura una mica més alta aquest diumenge, tant de dia com de nit. El sol serà demà el protagonista. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA s'escapés del control humà i posés en perill la societat. El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. La raó d'aquesta preocupació creixent és que la intel·ligència artificial ha assolit una capacitat extraordinària d'autoperfeccionar-se pel seu compte. Jordi Celles, periodista especialitzat en cultura digital i director de l'Ideal, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona, alerta d'un intent del sector d'atreure els inversors publicant bones pràctiques.
2: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: I l'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions

0: en l'ús d'aquesta tecnologia.
1: Cada dos per tres estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquesta tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha plegat unes 10.000 persones. L'ha seguit Marta García.
3: Bona vesprada, unes reivindicacions que passen pràcticament per les mateixes de les del final del curs passat. Una reducció de ràtios, un augment de la plantilla, adequar també certes infraestructures, sobretot la climatització de les aules, però no la única. Un augment de sou i una baixada de la burocràcia i la defensa també del valencià a les aules. Enguany, a més també, un punt que ha deixat perplexa amb certa perplexitat a la comunitat educativa. L'anomenada policia educativa que el Consell implanta enguany per, diuen els sindicats, controlar més directament el contingut que se fan les aules. Marc Candela és el portaveu d'este PB, el sindicat majoritari.
4: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
3: La vaga indefinida que va caracteritzar el final de curs passat no està desconvocada, de moment només està suspesa en stand-by a l'espera del que puga passar en les pròximes setmanes. Però ni docents en particular ni els sindicats en general són massa optimistes en que això alguna cosa puga canviar, perquè de moment la conselleria no els ha citat per a fer cap tipus de reunió ni negociació.
0: Junts, la CUP i l'ANC carreguen contra l'actuació policial que hi va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
5: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
6: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van exhibir als pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar a mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Més coses. El govern espanyol xifra en 2.100 els menors migrants identificats a Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha destacat que 700 són nenes i ha reclamat a les comunitats que s'hi posin bé per atendre aquests menors.
7: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta, en un evento de esta magnitud, pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
0: I és que, a més dels que tenen localitzats, assegura que encara hi ha infants pels carrers

0: Platges de Ceuta pendents de registre. Per tot plegat, l'executiu espanyol està enllestint la instal·lació de més punts d'acollida a la ciutat per accelerar els triatges. Mentrestant, la picabaralla política continua. El PP ha titllat avui de broma que fins ara només hagi dimitit el cap del gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Sentim els populars Borja Semper i Elías Bendodo.
1: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro y, por supuesto, tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad?
2: La nefasta gestión de esta crisis va a ser la puntilla definitiva de este gobierno. Más no estamos dispuestos a tragar.
0: Però els socialistes insisteixen que la Moncloa ja ha portat tota la informació de què disposava i que ningú no va poder anticipar l'entrada massiva. Rebeca Turró i Montse Mínguez.
3: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
4: Lo que nadie pudo predecir es que hubiera ese asalto masivo a nado.
0: I sobre el terreny, els aldarulls entre ceutins i immigrants no s'aturen. La nit passada es van detenir 8 persones, 6 de les quals veïns de la ciutat, per diverses batusses amb armes blanques i robatoris amb violència. 5 minuts i seran 3:15 del vespre. Donald Trump creu que va veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit avui des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial front de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
5: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
5: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
7: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
5: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998, i que es van anomenar escèpticament The Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida, davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
8: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès, i després de dècades de lluites, la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència, i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic, acusat d'alinear-se amb els unionistes.
9: What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well.
8: Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte.

0: I també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant.
1: The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent.
0: Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país.
2: The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
0: L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
3: Són 9:45, obrim àrea de servei.
4: El temps.
3: Dani Ramírez.
5: Aquesta nit matinada de dissabte a diumenge es presenta molt plàcida, tranquil·la, poc vent, una mica d'humitat a la meitat est de Catalunya, no tant alta muntanya o a ponent, i possibilitat d'alguna boira en algun banc de boira, el Berguedà, Lluçanès o sobretot cap a la plana de Vic. Serien boires molt localitzades demà a primera hora, que es poden formar a les 5, 6, 7 de la matinada i marxar ràpidament. Temperatura una mica suau, una mica més suau, una mica més alta, puja 1, 2, 3 graus del termòmetre aquesta nit, per tant, fresca, dormirem bé, no estem parlant d'aquelles nits insuportables de xafogor, de molta calor d'agost o dels primers 8 dies de setembre, ni molt menys. A l'interior, entre 14 i 18, a la costa, ja poden ser amb més poblacions temperatura nocturna tropical, per sobre dels 20 graus i arribant a 22-23 les més altes, pel que fa mínimes. I al Pirineu, 6, 7, 8, 10 graus, per tant, no farà tan fred. Bé, un dia que es presenta amb sol, algun nuvolet aïllat al matí, poca cosa, a la tarda alguna nuvolada a la Catalunya Central, al peritoral barceloní, no hi ha d'haver ruixats, la temperatura més alta, per tant, més calor. Una calor que ja doncs, situa el termòmetre 3, 4 o 5 graus per sobre la mitjana, sobretot a l'interior, a la costa 27, 29, 30, a l'interior de 31 a 34, aproximadament. Pel que fa a dilluns i dimarts, més calor, sobretot dimarts, de 32 a 37 a l'interior. Però durarà poc aquesta punta de calor perquè dimecres, dijous, tindrem xàfecs, tempestes, alguna calamarsada i torna a davallar la temperatura.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
3: Un sistema de pagament per ús unificat a tot l'Estat a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. Aquest és el model que aquesta setmana ha plantejat l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reobrís el debat sobre els peatges al Parlament i al cap de 5 anys que desapareguessin de les principals autopistes a Catalunya. L'actual president de Saba ha fet una proposta al Col·legi d'Economistes. Alemany ha defensat que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un model consensuat políticament. Repassem els trets principals de la proposta en aquesta informació de Joan García amb el muntatge d'Albert Jodar.
6: Tornar a pagar, però menys, només per mantenir el que s'ha usat.
7: Crec que és important insistir que aquesta proposta no consisteix a tornar a posar peatges. El que plantegem és aprofitar l'experiència acumulada per construir un model nou, un model aprovat per una llei consensuada, transparent i estable, que faci correspondre el pagament de l'usuari amb l'ús que fa de la infraestructura i amb el cost de servei que rep. Les grans inversions en noves infraestructures borrarien de càrrec de les administracions públiques.
6: Ni peatges ni vinyeta. Pagar per ús, per quilòmetres recorreguts i tipus de vehicle on la tecnologia de càmeres i sensors ha de facilitar la fluïdesa.
7: I crec que la situació actual ens dona oportunitat de plantejar un model més avançat i eficient que els sistemes que hem conegut fins ara. He de dir que tots els sistemes de lectura de matrícules, transponder, que és el teletac, etc., estan superexperimentats, sense aturar, amb lectura de matrícules, i està funcionant perfectament.
6: Un consorci entre l'Estat i les autonomies s'encarregaria de gestionar la conservació de les vies d'alta capacitat amb ingressos finalistes.
7: Perquè aquest sistema funcioni, no hi ha prou en establir una tarifa. Cal també una estructura de governança. La proposta és que la mateixa llei que reguli el sistema tarifari unificat encomani la seva gestió a una agència pública de mobilitat. I ja em sembla que és possible. Hi hauria d'haver, sobretot, tres garanties. Transparència, rendició de comptes i coherència territorial.
6: El nou model faria desaparèixer la diferència entre autopistes i autovies. S'hi inclourien totes les vies d'alta capacitat sense les barreres físiques dels peatges tradicionals. S'hauria d'implantar per llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Pel secretari d'Estat de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el model que s'apliqui ha de ser tant per camions com per cotxes.
8: No és prudent posar només peatge per camions, sinó que hauria de ser un peatge universal per camions i per cotxes. Tenim ara mecanismes de carreteres intel·ligents i de cotxes intel·ligents que això ho podrem fer. Però sobretot el que hem de pensar és com convèncer la societat de que hem de fer això.
6: El Servei Català de Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres amb tarifa modulable, segons el pes del vehicle i les emissions de CO2, segons La Vanguardia. Un grup de treball ho estudiarà.
3: Les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per a tots els públics en el dia que la ciutat acull més espectadors. Entre els muntatges que han aplegat un públic més nombrós hi ha Entre bous i vaques i també un muntatge itinerant dels bascos Marie de Jong o Refugi de Manolo Alcántara. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
9: Muntatges que van des de la reivindicació a la poesia com a imestiven de les pinyes o Bo família de Mari de Jonc, que reflexionen sobre el paper del turisme a les ciutats.
10: Els turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista. I, a veure, a mi m'agrada particularment l'estètica i el que et cola missatges sense que gairebé te n'adonis.
9: També els equilibris físics i metafòrics des de Refugi de Manolo Alcántara i Entre bous i vaques de la Côte en Fol fins a l'espectacle de Castellers de la companyia Marc Fernández.
11: És una recreació d'una dansa ambientada en els castellers. O sigui, és una recreació dels castellers des de la dansa, millor dit.
9: Aquesta jornada ha estat marcada per les companyies que formen part de la programació OFF fora del programa oficial, que han decidit fer vaga perquè consideren que l'organització els ha retallat els seus drets. Sentim una portaveu del col·lectiu.
12: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles. I això és degut a que espais importants on hi ha molta possibilitat d'actuar a l'OFF, com la Plaça Major, estan ocupats a vegades de manera certament innecessària per suposades proves de tècniques de so que podrien tenir més en compte el col·lectiu.
9: Des de l'organització ens han dit que estan en negociacions amb el col·lectiu de cara a millorar les seves condicions en futures edicions i demà diumenge aquestes companyies tornaran a portar les funcions a l'espai públic de Tàrrega.
3: I abans dels esports, us expliquem que la temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que a dia d'avui gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i ara necessita recuperar-se. N'ha parlat en declaracions a l'Agència Catalana de Noticias.
13: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio, o sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas, pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
3: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
4: Esports.
3: Amb Alfons Gorina, bona nit.
14: Bona nit. Descans al Bernabéu, el Madrid domina clarament el Rayo Vallecano per 3-0, gols d'Mbappé de penal, de Carreras i de Jude Bellingham.
4: 3CAT Info.
14: També a la primera divisió, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
15: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
14: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del Girona, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
16: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
14: A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. També s'ha jugat aquest dissabte l'Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 8:15 del vespre.
4: 3Cat Info.
14: A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0. En futbol internacional, a la Premier, Chelsea 2, Hull 2, Liverpool 0, Fulham 0, i ara mateix tenim en joc el partit del campió de l'Arsenal, que busca el primer lloc de la classificació, empat a 0 al descans, al camp del Sunderland. A Itàlia, un partidàs a l'Olímpic de Roma, Lazio 2, Milan 2. A la Bundesliga, el Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en 3 partits i són els líders després de les victòries avui contra el Paderborn i el Mönchengladbach, respectivament. I a França, el líder, el Mònaco, s'ha deixat els primers punts a la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
17: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
14: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
4: 3Cat Info.
14: En motor, el campió del món Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Sentim el Lando Norris.
18: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
19: Looking forward to the whole thing.
14: Aquest diumenge, la cursa a les 3 de la tarda. Encara en motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Podem sentir a Marc Márquez.
20: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
14: Aquest diumenge la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a la web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
4: 3Cat Info.
14: En tenis, el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final de l'Obert dels Estats Units. La final femenina la disputen a partir d'ara a les 10 la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Helena Rybakina.
4: L'actualitat esportiva a fons.
14: En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5 i a la Lliga Femenina l'Escor 0, Melilla 1. A la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de La Rioja per 28-23. El Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a 3:45 de la tarda la final de la Copa Catalunya masculina de waterpolo. I el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida a partir de les 12.

0: del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, ja tenim establert la final del Mundial femení. Serà Estats Units contra França. França ha eliminat a Alemanya per 86 a 64 i Estats Units a Espanya per 76 a 66.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atraure els inversors després de les notícies adverses recents sobre els seus perills. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis del Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Al País Valencià, una nova manifestació unitària del sector educatiu ha aplegat unes 10.000 persones aquesta tarda a València. Els docents no descarten reactivar la vaga indefinida que van deixar en pausa a finals del curs passat. La número 2 de Podem, Irene Montero, ha engegat aquest dissabte la carrera per ser candidata de Podem a les pròximes eleccions generals, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom. L'exministre ha defensat fer ús de la política com a eina perquè la gent tingui cobert el que necessita per viure. I jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: En joc el partit del Madrid contra el Rayo, el Bernabéu, al descans, victòria clara de l'equip de Mourinho per 3-0. A primera, victòria també de l'Espanyol al camp de l'Osasuna per 0-2. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi contra el Castelló per 1-2. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino i queda 14 punts de Jorge Martín a la general. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta, disputada la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: I pel que fa al temps, la nit es presenta tranquil·la, amb cel pràcticament serè i sense vents destacables. La temperatura nocturna pujarà 2 o 3 graus, si bé encara farà fresca al Pirineu i també en algunes zones de l'interior. Nit tropical a la costa, amb temperatures d'entre 20 i 23 graus. Diumenge serà força assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o d'antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la intel·ligència artificial s'escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3CAT Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: Al cap de la

0: Anya Antròpic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí a 6 o 12 mesos. Segons Jordi Selles, la capacitat accelerada de la intel·ligència artificial d'automillorar-se atia el risc que vagi per lliure.
1: Estem davant d'un escenari que no té precedent. La velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat.
0: Ara bé, l'experta en intel·ligència artificial Carina Gibert aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
2: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: Aquesta experta, doncs, posa l'èmfasi en el control sobre les companyies.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts, la CUP i l'ANC carreguen contra l'actuació policial que ahir va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
4: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
5: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra, assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea i en una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar a mans del jutge o de la Fiscalia de Menors.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat ja per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada fa 7 mesos pels Estats Units i l'Iran. A més, els rebels houthis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels houthis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
6: Els houthis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, que són les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
7: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i també l'Iran. I aquest augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de Brent ha tancat per sobre dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3Cat Info.
8: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Un altre fet que influeix en el preu són els atacs d'Ucraïna a refineries russes.
8: L'oferta de petroli és molt baixa. Això es trasllada a una oferta per poder destilar i refinar el producte de petroli en dièsel, i els llocs on es pot fer, que principalment és Rússia, o un dels importants és Rússia, doncs ho tenen malmès. I això, solucionar-ho, doncs no sembla que sigui molt ràpid, ni sembla que estiguin molt pel tema.
0: I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes, aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
9: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
9: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
10: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
9: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
3: 3Cat Info.
0: El País Valencià, la comunitat educativa, ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar.
11: Consellera, dimissió! Consellera, dimissió!
0: Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, a Alacant i també a Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones. L'ha seguit la Marta García.
12: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
13: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensure, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
12: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
14: Sona a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
15: Vinc de l'Institut Lluís Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
12: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
16: La vaga

0: Se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
1: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
2: És un quart d'onze de la nit, obrim l'àrea de serveis.
3: El temps.
2: Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
4: Aquesta nit matinada de dissabte a diumenge es presenta molt plàcida, tranquil·la, poc vent, una mica d'humitat a la meitat est de Catalunya, no tant alta muntanya o a ponent, i possibilitat d'alguna boira en algun banc de boira, el Berguedà, Lluçanès o sobretot cap a la plana de Vic. Serien boires molt localitzades demà a primera hora, que es poden formar a les 5, 6, 7 de la matinada i marxar ràpidament. Temperatura una mica suau, una mica més suau, una mica més alta, puja 1, 2, 3 graus del termòmetre aquesta nit, per tant, fresca, dormirem bé, no estem parlant d'aquelles nits insuportables d'aixafogor, de molta calor d'agost o dels primers 8 dies de setembre, ni molt menys. A l'interior, entre 14 i 18, a la costa, ja poden ser amb més poblacions temperatura nocturna tropical, per sobre dels 20 graus i arribant a 22-23 les més altes, pel que fa mínimes. I al Pirineu, 6, 7, 8, 10 graus, per tant, no farà tan fred. Bé, un dia que es presenta amb sol, algun nuvolet aïllat al matí, poca cosa, a la tarda alguna nuvolada a la Catalunya central, al prelitoral barceloní, no hi ha d'haver ruixats i la temperatura més alta, per tant, més calor. Una calor que ja doncs, situa el termòmetre 3, 4 o 5 graus per sobre la mitjana, sobretot a l'interior, a la costa 27, 29, 30, a l'interior de 31 a 34, aproximadament. Pel que fa a dilluns i dimarts, més calor. Sobretot dimarts, de 32 a 37 a l'interior. Però durarà poc aquesta punta de calor perquè dimecres, dijous, tindrem xàfecs, tempestes, alguna calamarsada i torna a davallar la temperatura.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. La número 2 de Podem, Irene Montero, dona el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
5: Las normas del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
2: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, casa i feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular i rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i a pujar el salari mínim a 1.800 euros. I la lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix i l'extrema dreta que aspira a entrar al govern ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
6: Fa 5 anys Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges, entre bandes rivals a tràfic de drogues, colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
7: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
6: Sara Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la construcció

0: Consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
1: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela desafortunadamente han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
0: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves de fins a 10 anys amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
2: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
0: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.

0: Les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per tots els públics en el dia que la ciutat ha acollit més espectadors. Entre els muntatges que han aplegat un públic més nombrós hi ha Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Folle, el muntatge itinerant dels bascos Marie de Jong o Refugi, de Manolo Alcántara. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
1: Muntatges que van des de la reivindicació a la poesia, com Aim Estiven de les Pinyes o Bo Família, de Mari de Jonc, que reflexionen sobre el paper del turisme a les ciutats.
2: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista. I, a veure, a mi m'agrada particularment l'estètica i el que et cola missatges sense que gairebé te n'adonis.
1: També els equilibris físics i metafòrics, des de Refugi, de Manolo Alcántara, i Entre bous i vaques, de La Côte Folle, fins a l'espectacle de Castellers, de la companyia Marc Fernández.
3: És una recreació d'una dansa ambientada en els castellers. O sigui, és una recreació dels castellers des de la dansa, millor dit.
1: Aquesta jornada ha estat marcada per les companyies que formen part de la programació OFF, fora del programa oficial, que han decidit fer vaga perquè consideren que l'organització els ha retallat els seus drets. Sentim una portaveu del col·lectiu.
4: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles. I això és degut a que espais importants on hi ha molta possibilitat d'actuar a l'OFF, com la Plaça Major, estan ocupats a vegades de manera certament innecessària per suposades proves de tècniques de so que podrien tenir més en compte el col·lectiu.
1: Des de l'organització ens han dit que estan en negociacions amb el col·lectiu de cara a millorar les seves condicions en futures edicions i demà diumenge aquestes companyies tornaran a portar les funcions a l'espai públic de Tàrrega.
0: Esports. Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
5: Bona nit. Tenim en joc al minut 15 de la segona part. El Madrid-Rayo al Bernabéu guanya el Madrid per 3-1. La primera part ha estat molt plàcida i l'equip blanc s'ha avançat per 3-0 amb gols d'Mbappé, Carreras i Bellingham. Però la segona part el Rayo ha començat a dominar, ha disposat d'ocasions i finalment ha acabat fent el 3-1. Com diem, ara queda una mitja hora de partit. Guanya el Madrid per 2 de diferència. Ja encara a primera divisió, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 de Roberto a la primera part, trencant així una ratxa de 3 sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat aquesta victòria.
6: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent i no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
5: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Atlètic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1.

0: Saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat aquesta victòria, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
2: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 7:45 del vespre.
3: 3CAT Info.
1: A primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
3: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, dissabte de partits destacats a la Premier, Chelsea 2, Hull 2, Liverpool 0, Fulham 0, i està en joc el partit de l'Arsenal, del campió, que a més ara seria líder perquè està guanyant per 0-1 al camp del Sunderland quan queden uns 20 minuts de partit. A Itàlia, Lazio 2, Milan 2, a l'Olímpic de Roma i a la Bundesliga, el Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en 3 partits, sent els líders de la Lliga, després de derrotar aquest dissabte el Paderborn i el Mönchengladbach, respectivament. A França, el líder, el Mónaco, s'ha deixat els primers punts de la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
4: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, el campió del món Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Podem sentir a Lando Norris.
5: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
4: Looking forward to the whole thing.
1: Aquest diumenge, la cursa a partir de les 3 de la tarda. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
6: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
1: En tenis tenim en joc la final femenina del US Open entre Sabalenka i Rybakina. Acaba de començar i tot just Sabalenka domina per 2-1 al primer set. La final masculina la disputen aquest diumenge l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Ben Shelton.
3: 3CAT Info.
1: En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, i a la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. A la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 4:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals.

0: Intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atraure els inversors després de les notícies adverses recents sobre els seus perills. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. I pressió màxima sobre les rutes comercials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita que és clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que tot s'arreglarà i els experts alerten que l'encariment del barril de cru va per llarg. A més, des d'ara i fins a les 11 de la nit també us explicarem que Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. El president dels Estats Units trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. I també explicarem que s'endarrereix la temporada de bolets a Catalunya a causa de la calor i de la falta de pluja. Ha arrencat de forma tímida en algunes zones del Pirineu on ha plogut, però la sequedat del terreny fa que de moment no hi hagi produccions importants. I en esports, què destacarem, Alfons?
1: Doncs que el Madrid està guanyant per 3-1 al Rayo Vallecano al Bernabéu quan queden uns 20 minuts pel final del partit. A primera victòria de l'Espanyol, el Camp de l'Osasuna per 0-2, a la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. A la segona divisió, derrota del Girona contra el Castelló per 1-2. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP i Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta quan només queda una etapa.
0: I pel que fa al temps, la nit es presenta tranquil·la, amb cel pràcticament serè i sense vents destacables. La temperatura nocturna pujarà 2 o 3 graus, si bé encara farà fresca al Pirineu i en algunes zones de l'interior. Nit tropical a la costa, amb temperatures d'entre 20 i 23 graus. El diumenge serà força assolellat. Ara passen 2 minuts de 2:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, que fins fa poc era reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o també d'antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la intel·ligència artificial s'escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3CAT Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet amb només un període d'entre 6 o 12 mesos. Segons Selles, la capacitat accelerada de la IA d'automillorar-se atia el risc que vagi per lliure.
3: Estem davant d'un escenari que no té precedent. La velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat.
0: L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, demana no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2 per 3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: Aquesta experta, doncs, posa l'èmfasi en el control que hi ha sobre aquestes companyies.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 5 minuts de 2:15. Junts, la CUP i l'ANC carreguen contra l'actuació policial que ahir va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat.

0: Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però segons la policia, un grup d'independentistes va cremar tres contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demanar explicacions a la Conselleria d'Interior.
1: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
2: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar a mans del jutge o bé de la Fiscalia de Menors. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita que és clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, que ja està afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels houthis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, en aquest cas el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels houthis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
3: Els houthis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig a la crida de la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, que són les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional en una al·lusió clara implícita als Estats Units. I precisament per l'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja s'està traduint en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3Cat Info.
4: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Un altre fet que influeix, diu, en el preu són els atacs d'Ucraïna a refineries russes.
4: L'oferta de petroli és molt baixa. Això es trasllada a una oferta per poder destilar i refinar el producte de petroli en dièsel, i els llocs on es pot fer, que principalment és Rússia, o un dels importants és Rússia, doncs ho tenen malmès. I això, solucionar-ho, doncs no sembla que sigui molt ràpid, ni sembla que estiguin molt pel tema.
0: I és per això, diu, que ara el dièsel és més car que no pas la benzina.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit avui des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre un potencial front de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Ens ho explica el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivares.
5: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
5: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
7: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
5: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Aquestes declaracions de Donald Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament The Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, als nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
8: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: El temps. Són 3:15, actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
9: Aquesta nit matinada de dissabte a diumenge es presenta molt plàcida, tranquil·la, poc vent, una mica d'humitat a la meitat est de Catalunya, no tant alta muntanya o a ponent, i possibilitat d'alguna boirina, algun banc de boira, el Berguedà, Lluçanès o sobretot cap a la plana de Vic. serien boires molt localitzades demà a primera hora, que es poden formar a les 5, 6, 7 de la matinada i marxar ràpidament. Temperatura una mica...

0: suau, una mica més suau, una mica més alta, puja 1, 2, 3 graus del termòmetre aquesta nit, per tant, fresca, dormirem bé, no estem parlant d'aquelles nits insuportables de xafogor, de molta calor d'agost o dels primers 8 dies de setembre, ni molt menys, a l'interior entre 14 i 18, a la costa ja poden ser amb més poblacions temperatura nocturna tropical, per sobre dels 20 graus i arribant a 22-23 les més altes, pel que fa mínimes. I al Pirineu, 6, 7, 8, 10 graus, per tant, no farà tan fred. Bé, un dia que es presenta amb sol, algun nuvolet aïllat al matí, poca cosa, a la tarda alguna nuvolada a la Catalunya central, al prelitoral barceloní, no hi ha d'haver ruixats i la temperatura més alta, per tant, més calor. Una calor que ja doncs, situa el termòmetre 3, 4 o 5 graus per sobre la mitjana, sobretot a l'interior, a la costa 27, 29, 30, a l'interior de 31 a 34, aproximadament. Pel que fa a dilluns i dimarts, més calor, sobretot dimarts, de 32 a 37 a l'interior, però durarà poc aquesta punta de calor perquè dimecres, dijous, tindrem xàfecs, tempestes, alguna calamarsada i torna a davallar la temperatura.
1: I precisament la meteorologia és una de les responsables que la temporada de bolets s'hagi endarrerit aquest any a Catalunya. La calor i la falta de pluja fan que a dia d'avui gairebé només s'entrevin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i que ara necessita recuperar-se. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio, o sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
1: El Berguedà, que és una de les comarques amb més tradició boletaire, els bolets es veuen aquests dies de forma molt puntual. Malgrat això, el president de la penya boletaire de Berga, Ramon Minoves, espera que les properes setmanes baixin les temperatures i que la temporada acabi sent bona.
3: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortirà.
1: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un sistema de pagament per ús unificat a tot l'Estat a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. Aquest és el model que aquesta setmana ha plantejat l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reobrís el debat sobre els peatges al Parlament i al cap de 5 anys que desapareguessin de les principals autopistes a Catalunya, l'actual president de Saba ha fet una proposta al Col·legi d'Economistes. Alemany ha defensat que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i que l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un model consensuat políticament. Repassem els trets principals d'aquesta proposta en aquesta informació de Joan Garcia amb muntatge d'Albert Jodar.
5: Tornar a pagar, però menys, només per mantenir el que s'ha usat.
6: Crec que és important insistir que aquesta proposta no consisteix a tornar a posar peatges. El que plantegem és aprofitar l'experiència acumulada per construir un model nou, un model aprovat per una llei consensuada, transparent i estable, que faci correspondre el pagament de l'usuari amb l'ús que fa de la infraestructura i amb el cost de servei que rep. Les grans inversions en noves infraestructures correrien de càrrec de les administracions públiques.
5: Ni peatges ni vinyeta. Pagar per ús, per quilòmetres recorreguts i tipus de vehicle, on la tecnologia de càmeres i sensors ha de facilitar la fluïdesa.
6: I crec que la situació actual ens dona oportunitat de plantejar un model més avançat i eficient que els sistemes que hem conegut fins ara. He de dir que tots els sistemes de lectura de matrícules, transponder, que és el teletac, etc., estan superexperimentats, sense aturar, amb lectura de matrícules, i està funcionant perfectament.
5: Un consorci entre l'Estat i les autonomies s'encarregaria de gestionar la conservació de les vies d'alta capacitat amb ingressos finalistes.
6: Perquè aquest sistema funcioni, no hi ha prou amb establir una tarifa. Cal també una estructura de governança. La proposta és que la mateixa llei que reguli el sistema tarifari unificat

0: encomani la seva gestió a una agència pública de mobilitat. I ja em sembla que és possible. Hi hauria d'haver, sobretot, tres garanties. Transparència, rendició de comptes i coherència territorial.
1: El nou model faria desaparèixer la diferència entre autopistes i autovies. S'hi inclourien totes les vies d'alta capacitat sense les barreres físiques dels peatges tradicionals. S'hauria d'implantar per llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Pel secretari d'Estat de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el model que s'apliqui ha de ser tant per camions com per cotxes.
2: No és prudent posar només peatge per camions, sinó que hauria de ser un peatge universal per camions i per cotxes. Tenim ara mecanismes de carreteres intel·ligents i de cotxes intel·ligents que això ho podrem fer. Però sobretot el que hem de pensar és com convèncer la societat de que hem de fer això.
1: El Servei Català de Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres amb tarifa modulable segons el pes del vehicle i les emissions de CO2 segons l'avantguàrdia. Un grup de treball ho estudiarà.

0: La direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi en proves a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Ens ho explica des de Badalona David Àngela.
1: Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
2: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació, doncs que realment, encara que és evident, doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
1: Segons Egea, cal trobar una solució urgentment.
2: Si en breu no es posen en contacte amb l'Ajuntament, doncs sol·licitarem una reunió urgent per mirar doncs, de pal·liar totes aquestes molèsties doncs, que creiem que ja han arribat a un punt doncs, que ja no podem doncs, deixar de passar de llarg aquest tema i hem de trobar una solució el més aviat possible.
1: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
0: I tenim temps abans dels esports per explicar que la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat per una 70 de robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una 50 d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta capacitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i també de pertinença a un grup criminal organitzat.
3: Esports.
0: Fins a les 11 amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
4: Bona nit. Recta final del partit d'entre el Madrid i el Rayo Vallecano al Bernabéu. Guanya el Madrid per 4-1. Ha marcat 2 gols Mbappé, ha marcat també Carreras i Bellingham. I a primera, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent i no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
4: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Atlètic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1.
3: 3CAT Info.
4: A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
6: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar,

0: però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esme Brooks i un altre de Caroline Gray amb Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
2: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient, és una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0. En futbol internacional, Chelsea 2, Hull 2, Liverpool 0, Fulham 0 i Sunderland 0, Arsenal 2, que deixa els d'Arteta líders a l'espera del Manchester City. A Itàlia, Lazio 2, Milan 2 a l'Olímpic de Roma, la Lazio és líder provisional de la sèrie a l'espera dels partits de la Roma i de l'Inter. A la Bundesliga, el Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en 3 partits i són líders després de les victòries d'avui contra el Paderborn i el Mönchengladbach respectivament. I a França, el líder, el Mónaco, s'ha deixat els primers punts de la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primo Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
4: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada. En motor, el campió del món Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Sentim a Lando Norris.
5: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid, és un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
4: Looking forward to the whole thing.
1: Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim el Marc Márquez.
6: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
1: Aquest diumenge la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP i a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I al US Open, parlem de tennis, s'està disputant la final femenina. Ara mateix Elena Rybakina està servint per emportar-se el primer set, 5-4 i 40 iguals contra la bielorussa Arina Sabalenka. Aquest diumenge jugaran també la final masculina el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina les Corts 0, Melilla 1 i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23. I en waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:15 després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals.
3: Trescat Info.

0: Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge al Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons David A3, CAT Info, Jordi Celles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les

0: companyies.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
2: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
3: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
2: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
4: Són a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
5: Vinc de l'Institut Illes Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
2: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
6: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
2: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
0: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
7: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
8: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.

0: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
1: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
0: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
2: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
0: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
3: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix i l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
4: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals a tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
5: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
4: Sara Stout, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
6: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
4: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
1: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
4: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
7: El temps.
3: Dani Ramírez.
8: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament.

0: ben càlida, res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14-18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant màximes de 30-34, aquests 33-34 a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
3: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
2: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
4: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
2: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
5: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
2: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
6: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però, rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: No estem tan mal.

0: aproximadament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
1: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
0: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
1: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
4: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
3: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
5: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
6: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
3: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
7: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
3: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
2: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
9: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé. These things, maybe only 10%,
8: then that's not good. Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
2: 3Cat Info.
8: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
10: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer i estem a

0: una de 5 i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
1: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Altres

0: fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
1: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, doncs saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
0: Aquest diumenge, també a la segona divisió, juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
2: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
0: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2:15, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2:44. Sentim Enric Mas.
4: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
0: L'etapa l'ha guanyat en solitari Miquel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
5: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és lo important.
0: Aquest diumenge la cursa allarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara amb motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a 3:00 PM. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina les Corts 0, Melilla 1 i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 3:15 després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12:00 PM i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan

0: que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 16:45 amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge, torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta, després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3CAT Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
2: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
3: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
4: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
5: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
4: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
6: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
4: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
7: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic, acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setantena de una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que va hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones. 3CAT Info. El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
8: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
9: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
8: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès

0: ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
1: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant. I ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. O sigui, França no tenen pantanos, no tenen res d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
0: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
2: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
3: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
2: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
4: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
2: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestra.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Els detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
5: El temps.
2: Dani Ramírez.
6: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida, res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant màximes de 30 a 34, aquests 33-34 a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre,

0: potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
4: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
3: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Cot Fol, que ha fet petit l'espai del reguer.
5: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
3: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
6: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens ha fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
3: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
2: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
7: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
8: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
7: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
2: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
9: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
10: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
9: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
10: Són joves que hi havia molt absentit,

0: en el centre educatiu, i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
1: Al CTA, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi, i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
0: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
1: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
0: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
1: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
2: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema, i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona, i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
2: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
4: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
6: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
5: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
4: 3CAT Info.
5: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
7: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
5: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb 2 gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
8: Definir el dia com un partit de
4: 45 minutos.

0: 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0, el 4-0. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
1: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
2: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: Aquest diumenge també la segona divisió, Mallorca-Sabadell a 2:15. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Carol Ingraham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
3: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Athletic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
4: Trescat Info.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
5: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
4: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
4: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
4: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial

0: policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge al Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita3CAT Info, Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
5: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de

0: les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
1: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
0: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
2: Són a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
3: Vinc de l'Institut Lluís Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
0: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
4: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
0: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
5: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
6: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
5: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
7: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
5: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
8: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
9: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
8: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
10: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
8: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
5: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys, el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix. I l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
11: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals a tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
12: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
11: Sara Stout, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
13: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y ha pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
11: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
9: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
11: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
14: El temps.
5: Dani Ramírez.
15: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona.

0: molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes de tensió a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
3: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
2: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
4: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
2: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
5: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
2: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
6: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
6: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
7: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
6: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
8: Informa't a l'instant de tot el

0: què passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
2: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
1: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
3: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
4: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
1: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
5: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez. Como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
6: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
7: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
6: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
0: 3Cat Info.
6: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
8: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
6: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona a Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat

0: donat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
1: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat el

0: Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
1: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
0: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
3: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
0: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
4: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
0: Aquest diumenge la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 3/4, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a un quart de cinc de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per

0: 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge, torn pel Sabadell, que juga al camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta, després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
1: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: Trescat Info.
1: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
1: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
1: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
5: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
5: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
7: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
5: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
1: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida.

0: conflicte davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants partidaris de seguir al Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
1: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes.
2: What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well.
1: Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte. I també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant.
3: The organizers of this civil rights march promised that the people would be non-violent.
1: Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país.
4: The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
1: L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones.
5: 3CAT Info.
0: El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
6: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar a l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
7: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos pues, eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
6: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
7: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant i ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
6: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaca

0: destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
1: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
2: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
1: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
3: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
1: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels Països Catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestre.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
5: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant màximes de 30 a 34, aquests 33, 34 a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
6: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
7: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
6: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Cote Fall, que ha fet petit l'espai del reguer.
8: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
6: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
9: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens ha fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
6: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
1: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
10: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
11: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
10: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
1: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
12: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
13: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
12: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
13: són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
12: Al CETA, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CETA. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
14: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
12: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
14: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
12: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
1: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
1: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
4: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
16: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
17: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
16: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
4: 3CAT Info.
16: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
18: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
16: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb 2 gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
19: Define el dia com un partit de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0, el 4-0. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
16: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona.

0: Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
1: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
0: Aquest diumenge també la segona divisió, Mallorca-Sabadell a 2:15. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
2: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
0: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
3: Trescat Info.
0: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
4: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
0: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
3: 3CAT Info.
0: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga de la Rioja per 28-23.
3: 3CAT Info.
0: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge la final masculina de la Copa Catalunya a 3:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida, el partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
3: Trescat Info.

0: Es la una.
1: Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix

0: és que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge al Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita 3, CAT Info, Jordi Celles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2 per 3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
5: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
6: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer a aquesta norma perquè és una llei. Aleshores estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden.

0: treballem, no? Ja veurem si aconseguim també parar això.
1: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
2: Sona a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
3: Vinc de l'Institut IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
1: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
4: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en este moment en suspensió.
1: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
5: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar als pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
6: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
5: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
7: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
5: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
8: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
9: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
8: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
10: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
8: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
5: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix i l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
11: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals de tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
12: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
11: Sara Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
13: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
11: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
9: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
11: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena Idea, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
5: El temps. Dani Ramírez.
14: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura, de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb l'aixafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
16: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
5: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
17: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
5: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
18: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
5: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
19: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
20: No estem tan malament, tal com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
19: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
20: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
19: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
15: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
5: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
0: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar

0: la situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
1: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
2: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
3: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
1: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
5: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
4: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
6: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
7: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
8: These things, maybe only 10%, then that's not good.
6: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
4: 3CAT Info.
6: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
9: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent i no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
6: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
10: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
6: Aquest diumenge també a la segona divisió juga el Mallorca-Sabadell a 2:15. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff.

0: amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
1: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient, és una posició que

0: Primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
2: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos i a l'afición.
0: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
3: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
0: Aquest diumenge la cursa llarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara amb motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina les Corts 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya, 3/4, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta, després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior.

0: interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
1: Trescat Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Celles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
2: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Karina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
3: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
4: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
5: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
4: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
6: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
4: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
7: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés

0: a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes.
1: What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well.
0: Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte. I també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant.
2: The organizers of this civil rights march promised that the people would be non-violent.
0: Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país.
3: The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
0: L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
4: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones. 3CAT Info. El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent-ne clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
5: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
6: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
5: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
6: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant i ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
5: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
4: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
7: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
4: Durant el seu rectorat,

0: es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
1: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'espai europeu.
0: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestre.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Els detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant màximes de 30 a 34, aquests 33-34 a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una 60ena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
4: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
5: Els turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
4: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Côte Folle, que ha fet petit l'espai del reguer.
6: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
4: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
7: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens han fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
4: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
0: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
8: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
9: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
8: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per a adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
10: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
11: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
10: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
11: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
10: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
12: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
10: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
12: hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
10: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya Boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
13: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
14: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
15: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
14: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
14: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
16: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5. I ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
14: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb 2 gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
17: Definir el dia com un partit de 45 minuts. 45 minuts, partit acabat. No té més història. La història pues, seria el 3-1... El 3-0, el 4-0. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
14: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
18: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
14: Aquest diumenge també...

0: A la segona divisió, Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
1: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient, és una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
0: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
2: Trescat Info.
0: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
3: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
0: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
2: Trescat Info.
0: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a 2:00 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a 3:00 PM. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, l'Escor 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
2: 3CAT Info.
0: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45 després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida, el partit a 12:00 PM i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
2: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten